0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Picalletres. Presenta Tina Forés.
2: Hola a tothom, benvinguts i benvingudes al Picalletres. Us saludem de nou des dels estudis de la xarxa de comunicació local, on estem preparats per a un nou capítol del concurs lingüístic per excel·lència de la ràdio local. Si teniu ganes de lletrejar paraules, esbrinar mots intrusos i escoltar una mica de música, aquest és el vostre programa. No marxeu perquè descobrim ara mateix qui són els concursants d'avui. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Anem, doncs, cap a Lleida i cap a Badalona.
1: Picalletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.
2: Contactem amb en Jordi Sebastià, que ens parla des de UAU Lleida. Hola, Jordi.
3: Hola, què tal? Molt bones.
2: Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
3: Doncs mira, són la Xènia Cambrodí, el Martí Auqué i la Rafa Mahir. Ells són de l'Institut Manuel de Montsuar.
2: Perfecte, doncs benvinguts a tots. Us saludem afectuosament i us donem la benvinguda. Que tingueu molta sort. Anem ara a Ràdio Ciutat de Badalona. Com va, Raquel Moreno?
4: Molt bon dia, doncs jo estic ben preparada i molt ben acompanyada amb els alumnes de l'escola Garbí Pere Vergés de Badalona. Si vols, te'ls presento.
2: Oh, i tant, endavant.
5: Jo sóc el Ferran i el que més m'agrada fer és el futbol.
6: Jo sóc la Júlia i m'agrada molt passar l'estona amb els amics.
7: I jo sóc la Ona i m'agrada molt ballar.
2: Doncs us desitgem també el millor a vosaltres i anem a saludar també la nostra jurat del programa, la persona que avalua la vostra participació, com sabeu. Hola, jurat, ets per aquí?
8: Sí, sóc per aquí, Tina, preparada i concentrada per començar. Concursants, espero que gaudiu al màxim d'aquesta experiència i que feu també molts encerts. Molta sort.
2: Efectivament, gaudir de l'experiència també és molt important, eh? Vinga, que segur que ho fareu molt bé. I abans de començar amb les proves, però recordem el Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
1: El Picarrànquing.
8: El nostre Picarrànquing és el següent. En primera posició tenim el col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. En segona posició hi ha l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. La tercera posició l'ocupa Jaume Viladom, Centre Educatiu de Sabadell, amb 600 punts. I en darrera posició, en quarta posició, hi ha l'Escola Assís de Premià de Mar, amb 0 punts.
2: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos-hi un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig, jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
1: A lletrejar.
2: Comencem amb el primer nivell, que consta de mots curts, de fins a 7 lletres i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Anem, que en podeu fer unes quantes si us ho proposeu. Comencem amb l'Institut Manuel de Montsuar. Preparat, Ashraf?
9: Sí.
2: Temps. Invent.
9: I-N-V-E-N-T.
2: Típica.
9: T-I amb accent tancat, P-I-C-A.
8: S, no C.
2: Xènia. Sufocar.
10: S-O-F.
8: És una U.
2: Martí. Aleteig.
10: A-L-E-T-E-I-G.
2: Morera.
10: M-O-R-E-R-A.
2: Cuscús.
10: C-U-S-C-U amb accent S.
2: Mossec.
10: M-O-S-E-C.
2: Mineral.
10: M-I-N-E-R-A-L.
2: Secció.
10: S-E-C-C-I-O amb accent tancat.
2: Sincera.
10: S-I-N-C-E-R-A.
2: Medicar. Molt bé, Institut Manuel de Montsuar, heu arrencat amb 8 encerts que sumen un total de 800 punts al vostre marcador. Felicitats. Ara és el torn de l'escola Garbí Pere Vergés. Preparat, Ferran?
5: Sí.
2: Doncs, temps. Arreu.
5: A-R-R-E-U.
2: Prèvia.
5: P-R-E-V-I.
8: La E porta accent obert.
2: Júlia. Invocar.
10: I-N-V-O-C-A-R.
2: Escaig.
10: E-S-C-A-I-G.
2: Invasor.
10: I-N-V-A-S-O-R.
2: Púlpit.
10: P-U-L.
8: Tau porta accent.
2: Ona. Cassola.
8: Has dubtat en veu alta.
2: Escola Garbí Pere Vergés, en el vostre cas heu fet un total de 4 encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. Felicitats. Passem de seguida a la prova següent.
1: L'intrus.
2: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Comencem amb l'Institut Manuel de Montsuar. Les vostres paraules són adjectius i són les següents. Humillant, atacant, rellevant.
10: Creiem que la paraula és humillant.
8: Doncs creieu bé. Efectivament, en català, quan alguna cosa o fet danya l'amor propi o la dignitat d'algú, diem que és humiliant i no humillant.
2: Molt bé, nois, doncs ja teniu 200 punts al sac. Felicitats. Torna ara per a l'escola...

0: a lletrejar.
1: Ens endinsem en la segona ronda, amb paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i amb alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Comencem amb l'Institut Manuel de Montsuar. Vinga, Xènia. Temps. Entendre.
2: A-N...
3: Comença per E.
1: Martí. Descurat.
4: D-E-S-C-U-R-A-T.
1: Mostassa.
4: M-O-S-T-A-S-S-A.
1: Acadèmia.
4: A-C-A-D-E amb accent obert M-I-A.
1: Coincident.
4: C-O-I-N-D-I.
3: És una C, no una D.
1: Ashraf. Prioritari.
5: P-R-I-O-R-I-T-A-R-I.
1: Enciamera.
5: E-N-S.
3: És una C.
1: Molt bé, nois, en aquesta ocasió heu fet un total de 4 encerts que sumen 800 punts al vostre marcador. Felicitats. És el torn ara de l'Escola Garbí Pere Vergés. Preparada, Júlia?
6: Sí.
1: Temps. Material.
6: M-A-T-E-R-I-A-L.
1: Espavilat.
6: E-S-A. P, A, B baixa, I, L, A, T.
1: Col·laborador.
6: C, O, L geminada, A, B alta, O, R, A, D, O, R.
1: Museístic.
6: M-U-S-A.
3: És una E.
1: Ona. Reprendre.
6: R-E-P-A.
3: És una R.
1: Per... Doncs en aquesta ocasió, nois, heu fet un total de 3 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Felicitats. I ara és el moment de saber com van aquests marcadors a nivell de recompte general. Jurat, t'escoltem.
3: Les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Institut Manel de Montsuar de Lleida ha aconseguit fins ara 1.800 punts i l'Escola Garbí Pere Vergés de Badalona n'ha aconseguit 1.200.
1: Molt bé, nois, doncs aneu frec a frec, eh? Aquí no us adormiu a Institut Manel de Montsuar perquè us poden atrapar l'altre equip, i però encara queda molt concurs per endavant. El pica lletres no s'atura. Següent prova. A la prova musical d'avui escoltarem el Miquel Abres. Nascut a la Bisbal d'Empordà l'any 1977, comença la seva carrera en solitari guanyant el premi Carles Sabater a la millor cançó en català amb Fent camí l'any 2004, concurs que el va motivar a compondre i gravar més cançons que formarien part del seu disc de debut Entre mil vidres trencats. Aquest 2025 ha llançat el seu nou àlbum 1977, un homenatge al seu any de naixement en el qual recupera els senzills publicats al llarg del 2024 com Ego, Bomba de fum i Filla del mar. Avui escoltarem Ego. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? I després, un haurà de contestar. Vinga, doncs, escoltem el Miquel Abres.

0: Quin bon retrat de l'ego, oi? Que ens fa mirar-nos al Malik. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Manel de Montsuar. 200 punts en joc i rebot per l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, com camina el protagonista?
2: Bueno, nosaltres creiem que és que camina sobre si mateix.
3: Incorrecte, rebot.
4: Perdent l'equilibri.
3: Incorrecte, també la resposta és que camina amb orgull. Escoltem-ho.
5: Camines amb orgull, et creus el millor.
0: Escola Garbí Pere Vergés. 200 punts en joc i rebot per l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què és el que no hi ha per acollir tant de sobrat?
6: Creiem que la resposta és ciutat.
3: Molt rebé, escoltem-ho.
5: Hi ha tantes ciutats per acollir tant de sobrat.
0: Molt bé, nois, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més llargues i presenten més dificultat. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. Així que en podreu sumar molt si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Manel de Montsuar. Endavant, Martí. Temps. Metabolisme.
2: Metabolisme.
0: Interrompria.
2: Interrompria.
0: Aquarelista.
2: Aquandiergi.
3: No porta diergi.
0: Ashraf. Estudiantil.
7: ESTUD.
3: SD.
0: Xènia. Excèntrica.
2: A.
3: Comença per E.
0: Nois, en el vostre cas heu fet un total de 2 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Felicitats. I ara és el torn de l'escola Garbí Pere Vergés. Preparada, Ona? Temps. Monologuista.
2: MONOLOGISTA.
0: Interiorisme.
2: INTERRO.
3: T'has deixat una I.
0: Ferran. Commemorable.
4: COMMO.
3: Hi va una M.
0: Júlia. Malaguanyat.
2: MALAGUANYAT.
0: Aquesta no ha entrat perquè estava fora de temps, però tot i així heu sumat un encert que suma un total de 300 punts al vostre marcador. I ens trobem ja a la part final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, quan vulguis.
3: Les puntuacions a hores d'ara són les següents. L'Institut Manel de Montsuar de Lleida té acumulats un total de 2.400 punts i l'Escola Garbí Pere Vergés de Badalona en té un total de 1.700.
0: Amb aquests resultats arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual haureu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. Us pot donar molts punts, ja que teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació. Així que podríeu conquerir la primera plaça del programa d'avui, segons com estiguin les coses a hores d'ara.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip, que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. UAU Lleida, Ràdio Ciutat de Badalona. Escollim els dos representants que faran el lletreig. Jordi Sebastià, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula d'avui?
7: Em sembla que serà el Martí, sí, el Martí.
0: Molt bé, doncs en Martí serà el representant de l'equip. Doncs ara penseu la vostra aposta i custodieu-la bé. Raquel Moreno, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula?
8: Doncs tenim preparadíssima la Júlia.
0: Fantàstic, doncs la Júlia preparada. Ara penseu la vostra aposta i guardeu-la. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig, perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Ciutat de Badalona. Raquel Moreno, fins ara mateix. Comença la prova a l'Institut Manel de Montsuar. Estàs preparat, Martí?
2: Sí.
0: Doncs som-hi. De vegades, els humans fem les coses o expliquem les coses d'una manera una mica exagerada o fent veure que tot això que expliquem va més enllà de la mesura justa, fins i tot més enllà dels límits de la veritat, de la conveniència. La megaparaula d'avui és l'adverbi exagerativament.
2: Exagerativament.
3: Endavant, quan vulguis.
2: E-X-A-G-I-R.
3: No és una I, és una E.
0: Llàstima, ens hem equivocat, però no passa res perquè la paraula era molt complicada, eh? Doncs ara serà el torn de l'escola Garbí Pere Vergés. Per tant, desconnectem de UAU Lleida. Fins després, Jordi Sebastià. Escola Garbí Pere Vergés, esteu a punt? Estàs preparada, Júlia?
2: Sí.
0: Doncs som-hi. Quan parlem, de vegades exagerem, per exemple, els defectes o les virtuts d'algú, o exagerem un dolor que patim o un sentiment. És a dir, fem veure que és més gran del que realment és. Doncs bé, la meva paraula d'avui és l'adverbi exagerativament.
2: Exagerativament.
3: Endavant.
2: E, X, E...
3: És una A, no una E.
0: Connectem de nou amb les dues ràdios. Jordi Sebastià.
7: Hola, què tal?
0: Quants punts ha apostat l'equip de l'Institut Manel de Montsuar?
7: Trec el cofre i veig que diuen tot.
0: Tot, eh? A tot o res.
7: Sí.
0: Raquel Moreno. Quants punts ha apostat l'equip de l'escola Garbí Pere Vergés?
8: Doncs aquí en Ferran, la Júlia i l'Ona s'han volgut guardar 100 punts a la butxaca i aposten 1.600.
0: 1.600, també és una aposta alta, eh? Per això. Ara sí, doncs, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Manel de Montsuar ha lletrejat la mega paraula... incorrectament. Oh! I l'escola Garbí Pere Vergés ha lletrejat la mega paraula incorrectament, també. Oh! I ara només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
3: Som-hi, doncs, amb les puntuacions finals d'aquest programa. L'Institut Manuel de Montsuar de Lleida ha aconseguit finalment 0 punts. I l'escola Garbí Pere Vergés de Badalona ha quedat finalment amb 100 punts.
0: Doncs mira, al final l'estratègia de l'escola Garbí Pere Vergés ha donat resultat, eh? En aquest cas, parlem amb vosaltres. Com esteu? Enhorabona.
8: Nois, al final aquests 100 euros a la butxaca, eh, Ferran? Com us sentiu, nois? Felicitats.
2: Contents.
8: Contents.
2: Sí, contents. Bueno, ho hem fet bé.
0: Sí, eh? Quina prova us ha semblat més complicada?
2: La última prova per mi.
0: La mega paraula, sí, eh? Sí. És que a més aquesta era complicadeta, però el que us dic, heu fet una molt bona participació, així que enhorabona, nois. Volem parlar també amb l'equip de l'Institut Manel de Montsuar, que també ho heu fet molt bé. Com esteu?
9: Bé.
0: heu fet una aposta valenta, eh? Al final us heu quedat amb 0 punts, però bé, també heu fet una participació molt bona. Com us heu sentit?
2: Bé, molt bé, però ja ens hem arriscat massa.
0: No, no patiu, hi ha molta gent que s'arrisca i aquí ens agrada el Picalletres, que aneu amb tot per davant i que aneu a jugar-vos-ho tot. Per tant, felicitats a vosaltres també i moltes gràcies per haver participat, nois.
2: Gràcies.
0: I ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si han aconseguit una plaça als concursants.
1: El Picarrànquing.
3: El nostre Picarrànquing queda de la següent manera. En primera posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. En segona posició hi ha l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. La tercera posició l'ocupa el Jaume Viladoms, Centre Educatiu de Sabadell, amb 600 punts. I finalment la quarta posició l'ocupa l'Escola Garbí Pere Vergés amb 100 punts.
0: Per tant, l'Escola Garbí Pere Vergés entreu en aquest Picarrànquing amb la quarta posició. A veure si aguanteu a mesura que vagin passant aquests programes. Què us sembla?
2: Bé.
8: Nois, com valoreu l'experiència? Contents o no?
2: Sí, molt.
4: Sí.
0: Creieu que aguantareu en aquest Picarrànquing o no?
2: Esperem que sí.
4: Esperem.
0: Doncs així ho esperem. Jordi Sebastià, concursants, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. I Raquel Moreno, concursants, moltes gràcies també per la vostra feina avui.
8: Gràcies a vosaltres, un plaer.

0: arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una forma divertida. Moltes gràcies a les ràdios Avui, UAU Lleida i Ràdio Ciutat de Badalona per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat. Adeu.
1: Pica Lletres. Juguem amb la llengua.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 15 de juny, les tres paraules del dia són candidat, sang, ascens. Candidat Àlex Gispert es presenta com a candidat d'Esquerra Republicana a les properes municipals amb l'objectiu de recuperar la identitat del municipi. I Tordera presenta el cartell de les barraques de Sant Bartomeu 2026. El Parc Prudenci Bertran acollirà del 21 al 23 d'agost una programació musical de primer nivell. Sang. S'organitza avui una campanya de donació de sang a l'Esplai de la Gent Gran. Serà de 10 del matí a 2 del migdia, de 5 de la tarda a 9 del vespre. I Power Wind organitza la seva primera vetllada d'arts marcials a Tordera el pròxim 1 d'agost. L'esdeveniment tindrà lloc al pavelló parroquial amb aforament limitat i una entrada donatiu de 10 euros. Ascens, cruel desenllaç per un club petit Tordera que frega l'èxit en el playoff d'ascens. El filial torderenc va caure amb el cap ben alt en l'últim minut per 3-4 en un partit on ho va tenir a tocar. I els bombers mantenen 16 dotacions terrestres i mitjans aeris en l'incendi de Cervià de les Garrigues ja estabilitzat. Als focs de Sanaüja i Pons hi haurà 3 dotacions per remullar la zona. Comença la cursa electoral a Tordera de cara a les eleccions del maig de 2027. Àlex Gispert es presenta com a candidat d'Esquerra amb l'objectiu de recuperar la identitat del municipi. La presentació va ser divendres a Cal Terrassa. L'escoltem.
2: Que ens veurem amb tothom a tot arreu i que si algú té alguna inquietud, algú ens vol fer algun comentari, algú ens vol fer arribar qualsevol proposta o qualsevol res, qualsevol proposta o comentari que ens serveixi per millorar, que serà benvingut. I agrair un altre cop a tothom que ha vingut i a la gent que ens ha acompanyat avui al Terrassà.
1: Avui celebrem, entre d'altres, el Dia Global del Vent i el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a la gent gran. És Santa Maria Maquiaela de Santíssima Sagrament. La curiositat és que era una aristòcrata madrilenya que va dedicar la seva vida a ajudar dones marginades i va fundar una congregació dedicada a la seva rehabilitació. Avui fa anys actors com Conferi Cox, 62 anys, Helen Han, 63, o Ice Cube, que en fa 57. Falten 6 dies per l'estiu, falten 70 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un dia amb cel estable, amb intervals de núvols i clarianes, temperatures entre els 19 i 30 graus, demà temps similar, amb temperatures sense canvis. La dita pel juny, la falç, el puny. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, el veïnat de Sant Pere. Recollida de poda i voluminosos a Masmora, la zona de Camp Manresa, Cantió, Can Fosques, trucant prèviament al 93 765 3151, enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. La notícia curiosa del dia ens apunta que 77 gossos baten el rècord mundial de la festa de piscina canina més gran del món. I l'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és el programa especial de sobre Rocío Jurado. El programa a la tarda és el record.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
5: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 15 de juny de 2026. Els trens més llargs de Rodalies ja poden circular per tota la línia R1. Mar Tres Serres.
7: Segons informa el Capgròs al Nacional, els trens de màxima llargària de Rodalies ja poden circular per tot el recorregut de la línia R1 després de l'adequació de les instal·lacions de les estacions situades entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes.
5: Comissions Obreres anuncia la manca de personal i la improvisació en les cobertures de l'oficina de Correus de Palafolls. Jordi Prats Avalls.
8: Segons el delegat Juan Antonio Alonso, la plantilla es veurà obligada a doblar esforços per cobrir el servei postal a causa d'una planificació de contractació que consideren del tot insuficient.
5: Caldes Estrac i Arenys uneixen esforços per millorar la gestió dels residus a les zones frontereres. Martí Capçada.
9: L'acord estableix que serà Caldes qui assumirà la recollida, el transport i el tractament dels residus urbans en diversos sectors d'Arenys de Mar situats a tocar del terme municipal caldenc, mentre que el consistori aranyenc assumirà el cost econòmic del servei.
5: Canet tindrà les mateixes línies escolars al proper curs i augmenta places a l'escola Bressol. Dani Grau.
10: Un cop tornem a conèixer la llista definitiva d'alumnes admesos al centre d'escoles de Canet, després de tot el procés de preinscripció de cara al proper curs, tot queda igual, només incorpora un nou grup, l'escola Bressol.
5: 4.000 calellencs superant aquest vespre a 23 carrers a la ciutat de Calella. Sergi Ferrer.
11: La nit dels sopars al carrer, sens dubte, un dels moments més especials de la festa, no només perquè ofereix l'oportunitat de compartir una estona amb els veïns i reforçar els vincles de barri, sinó també perquè permet recuperar l'espai públic per a les persones.
5: I tornen les activitats esportives gratuïtes per a dones al parc del Castell de Malgrat, una a Malgrat.
12: L'Ajuntament reprèn aquest dilluns les activitats esportives gratuïtes adreçades a les dones. La iniciativa, que es desenvolupa des de fa 5 anys durant els mesos d'estiu, es durà a terme al Parc del Castell i s'allargarà fins al 15 de setembre.

0: Els trens més llargs de Rodalia ja poden circular per tota la línia R1. Marc Tres Serres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, segons informa el Capgròs, el Nacional, els trens de màxima llargària de Rodalies ja poden circular per tot aquest recorregut que deies de la línia R1 després de l'adequació de les instal·lacions i de les estacions situades entre Arenys de Mar i Maçanet Massanes. Aquesta actuació permet que els combois de 200 metres de longitud formats per dues unitats de 5 cotxes puguin completar tot el trajecte. Aquests trens tenen capacitat per transportar fins a 1.500 passatgers, fet que ha de contribuir a millorar el servei i absorbir millor l'augment de demanda, especialment durant els mesos d'estiu que ara venen, ja que es multiplicaran els desplaçaments cap a les platges del Maresme i la Selva. Fins ara, aquestes composicions només podien circular entre Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar.
0: Comissions Obreres anuncia la manca de personal i la improvisació en les cobertures de l'oficina de correus de Palafolls. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Doncs, com tu deies, el sindicat ha fet pública una denúncia contra la situació laboral que assegura pateixen els treballadors i treballadores de la unitat de distribució de correus de Palafolls. En un comunicat emès per xarxes socials, l'organització sindical alerta d'una manca de personal que qualifica d'insostenible i reclama a l'empresa solucions immediates per garantir el servei i les condicions laborals de la plantilla. Segons exposa Comissions Obreres, la unitat acumula des de fa més d'un any problemes derivats de baixes de llarga durada i de la resignació de persones a d'altres centres sense que aquestes vacants s'hagin estat cobertes. El sindicat denuncia que aquesta situació arriba a més a les portes del període de vacances d'estiu, fet que podria agreujar encara més les dificultats del funcionament del servei postal. Segons Juan Antonio Alonso, que és delegat del personal de Comissions Obreres de Correus pel Maresme, aquest estiu la plantilla haurà de doblar per cobrir la feina. També posa en qüestió els equipaments informàtics, els mitjans de transports i la formació del personal. Escoltem-lo.
3: Rebutgem frontalment una proposta que evidencia l'estalvi de costos i la política de retallades. No pot ser que la plantilla hagi d'afrontar una campanya d'estiu doblant quan no triplicant, amb mitjans informàtics i de transports deficients, formació insuficient i sense incentius de cap mena, ni salarials ni a nivell de drets com les 35 hores, que ja hi són a la resta de l'administració. Així, segur que el servei, el que no farà, serà millorar.
2: La denúncia també fa referència a una decisió de la direcció que, segons Comissions Obreres, pretenia traslladar treballadors d'una unitat a una altra, fins i tot canviant-los de província per cobrir necessitats puntuals de personal. El sindicat considera aquesta pràctica d'inadmissible i assegura que es plantejava sense voluntarietat, sense negociació prèvia i sense oferir la informació necessària als empleats afectats. En el comunicat, Comissions Obreres afirma que la instrucció de l'empresa era que alguns dels treballadors s'incorporessin l'endemà mateix a la unitat de Blanes, cosa que, segons el sindicat, vulnera la regulació vigent. El sindicat defensa que la solució passa per cobrir totes les places vacants, substituir les baixes i reforçar la unitat amb més personal, si és necessari. Tot i això, Alonso explica que la previsió de contractació és del tot insuficient a la província. La denúncia posa novament sobre la taula el debat sobre els recursos humans a Correus i les dificultats que, segons els sindicats, afronten algunes unitats de distribució del territori.
0: I Caldes d'Estrac i Arenys de Mar uneixen esforços per millorar la gestió dels residus a les zones frontereres. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Així és, els ajuntaments de Caldes d'Estrac i Arenys de Mar han signat un conveni de col·laboració per optimitzar la gestió dels residus a les zones limítrofes entre els dos municipis. L'acord estableix que serà Caldes qui assumirà la recollida, el transport i el tractament dels residus urbans en diversos sectors d'Arenys de Mar situats a tocar del terme municipal caldenc, mentre que el consistori aranyenc assumirà el cost econòmic del servei. La mesura respon a criteris de proximitat i eficiència, ja que molts veïns d'aquestes zones ja utilitzaven habitualment els contenidors de Caldes. A més, el municipi caldenc ja presta en aquests sectors el servei d'abastament d'aigua potable, fet que facilita una gestió més coherent dels serveis públics. El conveni afecta diversos punts d'Arenys de Mar, entre els quals la Riera de Torrembó, la urbanització Consol Andersen, el Passeig de la Musclera, el Balneari Titus, el restaurant

0: Places a l'Escola Bressol. Dani Grau, bona tarda.
1: Bona tarda. Un cop donada a conèixer la llista definitiva d'alumnes admesos als centres escolars de Canet, després de tot el procés de preinscripció de cara al proper curs, l'Escola Pública de Turó del Drac mantindrà les dues línies actuals. La resta de centres de primària, tant el públic en l'Escola Misericòrdia com el concertat FEDAC en Canet d'Iglesias, mantenen una línia. A l'Institut Sant Sonsimori també es manté una sola línia i es continua amb tres línies. A l'Institut Lluís Domènech i Montaner, val a dir que en aquest cas, però, al centre sí que hi ha llista d'espera. D'altra banda, l'Ajuntament ha acordat una ampliació extraordinària de l'oferta de places de l'Escola Bressol Municipal al Palauet per al curs 2026-27. La decisió s'ha pres després de constatar que el volum de sol·licituds registrades durant el període de preinscripció ha estat superior a les places ofertades en un primer moment. Amb aquest decisió s'evita que 10 famílies quedin en llista d'espera. En total es posen de 8 a 9 aules. Totes les famílies preinscrites ja poden posar-se en contacte amb l'Escola Bressol per al tràmit de matriculació. D'altra banda, fins al 19 de juny està oberta la convocatòria dels ajuts per la realització d'activitats en lleure d'estiu i casals per a l'estiu de 2026, adreçada a infants i adolescents que es matriculin a activitats de lleure i o casals que es desenvolupin durant l'any vigent, organitzades per entitats o empreses del municipi, i en aquells casos que els infants o adolescents empadronats a Canet de Mar tinguin recorregut un grau de discapacitat igual o superior al 33% de subvenció per casals especialitzats fora del municipi.
0: Palafolls suma passes contra el maltractament a les persones grans. Jordi Pratsavalls.
2: Sí, una vuitantena de persones han participat aquest matí de la caminada del Sumem Passes contra el Maltractament a la Gent Gran, una iniciativa reivindicativa que vol posar de relleu i reflexionar sobre el maltractament sobre la gent gran. Palafolls fa anys que se suma a aquesta iniciativa, impulsada conjuntament amb el Consell Comarcal del Maresme i que bàsicament organitza una caminada pel centre del nostre poble i acaba amb un esmorzar. Una bona manera de compartir amb la gent gran i escoltar-la en les seves necessitats, tal i com explica la regidora de Gent Gran a Palafolls, Marta Labart.
3: Fem més aquesta presa de consciència, fem una caminada curteta perquè hi ha molta gent gran que no pot fer tota la caminada que fem, fem un entrepà i una miqueta, patem una mica la xerrada, que és una mica aquesta, amb aquests moments així de socialització amb la gent gran pots atractar coses i és la manera que tenim, també una de les maneres que tenim de poder-los donar un cop de mà i ajudar-los en el que puguem.
2: L'acte reivindicatiu ha començat a la plaça Major amb la lectura d'un manifest i just després ha començat la volta. Els participants saben bé quin era el motiu de la caminada, passar-ho bé i reivindicar el benestar de les persones grans i la lluita contra el maltractament. El manifest llegit reclama una actuació decidida de les administracions i de tota la societat per prevenir, detectar i erradicar qualsevol forma d'abús o maltractament a les persones grans. També demana més sensibilització i reconeixement d'aquesta problemàtica, més cursos d'atenció i suport per a les víctimes i mesures efectives per investigar i sancionar els casos de maltractament. Alhora defensa el dret de les persones grans a viure amb dignitat, respecte i seguretat i reivindica que protegir els seus drets és una responsabilitat col·lectiva i una garantia d'una societat més justa i amb futur. Durant l'any passat, els Mossos, de fet, van registrar prop de 18.000 denúncies per maltractament a les persones grans en l'àmbit domèstic. Els principals delictes van ser el maltractament a la llar, els trencaments de condemna i les amenaces. També hi hagué 7 víctimes mortals de violència domèstica més grans de 65 anys.
0: Gràcies, Jordi. I Canet acollirà a l'octubre la trobada de la gent gran del Maresme. Dani.
1: Sí, Gemma, l'Ajuntament de Canet i el Consell Consultiu de la Gent Gran del Maresme es reuniran demà per acabar de perfilar com serà la trobada de la gent gran de la comarca que acollirà Canet el proper 18 d'octubre. El tema central serà la importància de seguir pressionant i treballant per aconseguir una llei de la gent gran efectiva, un aspecte clau per a millorar la qualitat de vida d'un col·lectiu cada cop més nombrós perquè l'esperança de vida cada cop és més alta. Un segon tema que també marcarà l'agenda de la trobada és la implementació de la llei de dependència, que es demana que no trigui tant a tramitar-se, ja que les principals perjudicades són les famílies que no disposen de mitjans suficients per atendre en condicions les persones afectades. L'entitat organitzadora serà l'Associació de Jubilats de Canet

0: les més actives de la comarca del Maresme.
1: Gràcies, Dani. L'Ajuntament de Calella instal·la un gran vinil informatiu a la façana del local que ocupava l'antiga joieria Gratovil. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. La iniciativa ha nascut a partir d'una proposta ciutadana de Jordi Ten, exdirector de Publintur, amb l'objectiu d'embellir aquest espai i convertir-lo en un punt d'informació atractiu tant per als visitants com per als veïns. Segons ha explicat el regidor de Comunicació, Quim Pla, la idea va sorgir arran de la necessitat de dignificar una façana que presentava un aspecte degradat i que acumulava cartells. El projecte s'ha desenvolupat conjuntament amb l'àrea de turisme i ha comptat amb la col·laboració de la família propietària del local. El vinil combina fotografies de la ciutat amb un plànol que permet localitzar els principals punts d'interès de Calella. L'objectiu era que fos una eina útil, però també un element visual que convidés les persones que hi passen a aturar-se. Escoltem, Quim Pla.
3: La idea era aquesta, que fos informatiu, però que fos atractiu, que la gent quan passés pel costat, doncs s'hi parés i digui, ai, mira, i hem vist que això molta gent, molt de turista, i fins i tot gent de casa, que també li fa gràcia veure-ho, i, bueno, localitzar-se al seu carrer, i tot una mica, no? Vull dir que molt bé, molt satisfets amb el resultat.
2: L'Ajuntament preveu elaborar un inventari dels espais susceptibles de ser millorats amb actuacions similars, especialment en zones de pas freqüent, amb la voluntat de fer més agradable i atractiu l'espai públic.
1: I Sant Vicenç de Montalt obre avui les inscripcions per al casal d'estiu Jove 2026. Martí.
4: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Vicenç ha obert avui el període d'inscripcions pel casal d'estiu Jove 2026, una proposta de lleure socioeducatiu adreçada a adolescents entre 12 i 17 anys que es desenvoluparà el 29 de juny al 31 de juliol. Les inscripcions es podran formalitzar fins al pròxim 19 de juny. El casal oferirà activitats educatives, tallers, dinàmiques de grup i sortides amb l'objectiu de fomentar la convivència, la participació i l'autonomia dels joves durant les vacances d'estiu. Les activitats es faran de dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, i els participants podran inscriure's per setmanes. Una de les principals novetats és que el servei serà totalment gratuït gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona dins del programa d'impuls del lleure socioeducatiu per a adolescents a l'estiu, que promou l'accés universal dels joves a activitats educatives i de lleure durant el període estival. El punt de trobada serà el Cau Jove o un altre espai municipal que es determini segons les necessitats organitzatives. Les places són limitades i en cas que la demanda superi l'oferta disponible, es prioritzaran els joves empadronats al municipi, les situacions de vulnerabilitat social acreditades i les persones amb discapacitat reconeguda. Si fos necessari, es tindrà en compte l'ordre de registre de sol·licituds i en cas d'empat es realitzarà un sorteig públic. Les inscripcions es poden presentar telemàticament a través del web municipal o presentar essencialment a l'OAC aportant el formulari corresponent i la documentació requerida.
1: Més temes, 4.000 calellencs superant aquest vespre a 23 carrers a la ciutat. Sergi.
2: Sí, la nit dels sopars al carrer és, sens dubte, un dels moments més especials de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita. No només perquè ofereix l'oportunitat de compartir una estona amb els veïns i reforçar els vincles de barri, sinó també perquè permet recuperar l'espai públic per a les persones. Amb el trànsit aturat, els carrers es transformen en punts de trobada on la canalla pot jugar amb tranquil·litat, tal com molts recorden haver fet durant la seva infància. Aquest matí, una representació dels veïns organitzadors ha participat en l'entrevista de Ràdio Calella Televisió per explicar els preparatius de la vetllada. Hi han intervingut Salvador Gallart, en representació del sopar de Jovara amb Amadeu, Lluís Sarriera, del carrer Raval, Concepció Arroyo, del barri de Puig de Popa, i Mercè Montserrat, de la plaça Catalunya. Tots ells han coincidit a destacar els nervis previs propis de l'organització d'un esdeveniment d'aquestes dimensions, però també la il·lusió perquè tot surti bé i perquè els participants puguin gaudir d'una nit de germanor, bon ambient i festa als carrers de la ciutat.
5: El dia d'avui és el que més espero. Jo t'haig de dir una cosa, jo avui a les 5 del matí ja estava despert.
6: Ja tens nervis?
5: I ja estava tiqui. Ja m'estava menjant el coco, a veure què farem, què passarà, què deixarà de fer, què deixarà.
7: Nosaltres farem el sopar de comunitat de carrer, on serem uns 70 més o menys.
6: I teniu un ballaruca?
7: Bueno, tenim com sempre els froners de Calella.
6: Molt bé, és a dir, ell.
8: Ja fa... estem constituïts des de l'any 21 i hem anat fent cada any, però... intentem fer més, no? I l'any passat va vindre ja una orquestra cosa que no havíem fet uns altres anys, i vam fer el ball del fanalet.
9: Nosaltres en aquests moments estem amb els 250.
8: Déu-n'hi-do.
9: Confirmats, confirmats. Què vol dir? Que tenim un barem de 50 amunt que encara es podrien apuntar perquè vam fer una comanda de 300 cadires.
1: I l'Ajuntament de Premià de Mar comença a preparar el Pla Local de Joventut 2027-2030 amb una enquesta virtual als joves premianencs. Martí.
4: Correcte. L'àrea de joventut de Premià de Mar convida aquests dies per xarxes socials al col·lectiu jove premianenc entre 12 i 29 anys a respondre una enquesta que li ha de servir per fer la confecció del nou Pla Local de Joventut 2027-2030. El Pla Local de Joventut és el full de ruta que adopten els municipis per orientar les polítiques en matèria de joventut per períodes de 4 anys. I actualment hi ha en vigor el del 2023-2027, que es va aprovar al ple del desembre del 2022. L'enquesta forma part d'una primera fase de diagnosi que es fa amb la col·laboració de la Fundació Ferrer i Guàrdia, que és la institució especialitzada en aquest tipus d'estudis, que acompanyarà d'altres recursos, com són dades estadístiques, reunions tècniques, entrevistes amb agents del territori i sessions amb joves. Aquesta diagnosi comença ara i s'espera poder-la acabar durant el mes de juliol. Posteriorment, entre setembre i novembre, es confeccionarà el nou pla i s'espera tenir-lo llest abans d'acabar l'any. Les preguntes que es fan als joves en aquest qüestionari virtual conté un primer apartat d'informació bàsica sobre qüestions com el sexe, l'edat, la residència o la situació econòmica familiar, que es pregunta sobre també aspiracions laborals, emancipació i habitatge, mitjans de transport, participació en el teixit associatiu o oci nocturn, i també sobre qüestions mèdiques i psicològiques, algunes de les quals relacionades amb problemes com el bullying o la discriminació per raons d'orientació sexual. També hi ha un apartat on se'ns demana quins considerem que són els aspectes més valuosos del municipi i els que considerem més fluixos. La Fundació Ferrer i Guàrdia és una entitat sense ànim de lucre catalana que, entre moltes altres tasques de recerca i consultoria social, es dedica a elaborar estudis, diagnosis i plans estratègics tant per al tercer sector com per l'administració pública, especialment ajuntaments.
1: Gràcies, Martí. Tornen les activitats esportives gratuïtes per a dones al Parc del Castell de Malgrat. Ona Malgrat.
10: L'Ajuntament de Malgrat reprèn aquest dilluns les activitats esportives gratuïtes adreçades a les dones. La iniciativa, que es desenvolupa des de fa 5 anys durant els mesos d'estiu, es durà a terme al Parc del Castell i s'allargarà fins al 15 de setembre. La programació inclou sessions de diverses disciplines orientades a fomentar l'activitat física i els hàbits saludables. Les participants podran participar en exercicis com pilates, zumba, aeròbic, total body i reeducació corporal, entre d'altres. Les activitats es repartiran al llarg de tota la setmana en horari de matí i tarda, amb sessions d'una hora de durada. L'objectiu és oferir diferents opcions perquè les participants puguin adaptar la pràctica esportiva a les seves rutines diàries. La proposta es desenvoluparà íntegrament a l'aire lliure, com bé dèiem, al Parc del Castell, i també recordem que les sessions seran totes gratuïtes.
1: En cultura, Tordera presenta el cartell dels concerts de barraques de la Festa Major 2026. Marc.
11: Sí, les barraques de Tordera ja tenen cartell per a l'edició d'enguany. Durant 3 nits, l'espai del Parc Prudenci Bertrana serà, com sempre, l'escenari de concerts per a tots els públics. La programació hi destaca enguany la presència de grups capdavanters i artistes molt estimats pel públic local, que ja hi van passar en edicions anteriors, com per exemple el cap de cartell, que és a The Tallets, que presentaran el seu àlbum més nou, Cafè, pels més cafeteros. Els acompanyaran la banda Neon i Tutu Keke, que portaran l'energia de les versions més actuals, però també tindrem tocs pels nostàlgics amb Encanto del Loco, que és tribut a El Canto del Loco, i també el mític Miquel del Roig. A més, no faltarà l'actuació dels grups torderencs Guassa i el cantant de trap Llini, i també la Casets, DJs i Coverpunk. Finalment, també hi haurà DJ Anna Gisbert, que serà l'encarregada de tancar les nits acompanyada de l'espectacle de violí elèctric de Lia Jensen. Properament, l'Ajuntament publicarà la convocatòria per a les entitats interessades a gestionar les barres de les barraques, així com els detalls sobre l'accés de menors i les normatives de seguretat.
1: I l'escriptora malgratenca Mar Márquez presenta la seva primera novel·la, Amat, Amat, una Malgrat.
10: L'escriptora magratenca Mar Márquez presenta aquesta tarda la seva primera novel·la, Mat a Mat, en un acte que tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'Arxiu Municipal. La presentació, organitzada per l'Associació de Dones de Malgrat de Mar, comptarà amb la participació de l'escriptora Assumpta Mercader. La novel·la narra la història de Mat a Mat, un diputat que veu com la seva vida privilegiada trontolla després de ser escollit en el sorteig de la collita, on dicta que haurà de ser sacrificat pel bé comú. L'obra aborda conceptes com la renúncia al privilegi i la relació entre l'individu i la societat. L'autora ha treballat en aquest projecte durant més d'una dècada i reconeix la influència de clàssics del gènere distòpic com 1984 de George Orwell o Un món feliç d'Aldous Huxley.
1: I Toni Strubel presenta demà al Centre Cívic de Premià de Mar la seva nova novel·la, un thriller polític al voltant del procés i els judicis de l'1 d'octubre. Sergi.
2: Els grups locals de l'ANC i del Consell de la República porten demà al Centre Cívic a 6:45 de la tarda el filòleg i polític Toni Strubel a l'acte de presentació del seu nou llibre, La darrera paraula, una ficció política al voltant del procés independentista i els judicis de l'1 d'octubre. Més concretament, la novel·la explica la història d'un professor universitari jubilat que torna a Barcelona després d'anys d'exili a Amsterdam i es troba una Catalunya encara agitada després del referèndum. Acompanyarà Strubel l'advocat i politòleg i l'exalcalde de Vilassar de Mar i també escriptor Damià del Clot. Escoltem en Josep Ramon Cortinat, membre de l'ANC premianenca.
12: Toni Strubel ens delaitarà amb l'exposició de la seva esmentada novel·la La darrera paraula, de Llibres del segle, on s'hi fa palès el seu esperat salt a la ficció. L'autor estarà acompanyat del reconegut advocat i analista polític Damià del Clot, en un acte que promet un debat intens sobre la repressió, el laufer i la lluita pels drets civils a l'Europa actual. La darrera paraula és un tràiler polític, vibrant, directe, que defuig el derrotisme per recuperar l'autoestima col·lectiva a través d'una trama internacional plena d'acció.
2: Toni Strubel, nascut a Oxford i fill d'una família exiliada, és filòleg, activista cultural i polític. Llicenciat per la Universitat d'Oxford, ha exercit com a professor d'anglès a les universitats de Deusto i Girona i en l'àmbit polític i social va ser un dels principals impulsors de la Comissió de la Dignitat pel retorn dels papers de Salamanca i va ser diputat al Parlament per Solidaritat Catalana entre 2010 i 2012. El llibre La darrera paraula està prologat per Lluís Llach.
1: I en esports, cruel desenllaç per a un club petit Tordera que frega l'èxit en el play-off d'ascens. Marc.
11: Sí, el club petit Tordera ha vist com el seu somni d'ascens s'esvaïa de la manera més cruel possible a la nacional catalana. L'equip va caure derrotat per 3-4 contra el Sant Ramon, tancant així la seva participació en aquest play-off d'ascens. El partit es va posar costa amunt des del primer moment, amb un gol als 5 segons només de començar, i això va fer que el Tordera es precipités, arribant a la mitja part perdent 2-0, també per no mantenir i també l'ordre i el joc en el pla de partit. La dinàmica, però, va canviar radicalment a la represa i els torderencs van sortir amb una mentalitat renovada i van passar a dominar completament el joc, aconseguint fins i tot capgirar el marcador, anotant 3 gols pràcticament consecutius, col·locant el 3-2. Tot i que els locals van disposar de diverses ocasions clares i quan millor estaven els groc i vermells, un llançament d'aigua de la pista provinent del públic va fer frenar el ritme per netejar, evidentment, la pista. Aquesta aturada va donar aire al Sant Ramon, que poc després de reprendre's el joc va aconseguir empatar a 3 en una jugada desafortunada amb un doble rebot dins l'àrea local. A més, les 9 faltes acumulades dels torderencs va provocar que el Sant Ramon ho aprofités per fer el definitiu 3-4 quan faltava només un minut per acabar el partit. El Tordero va provar tot, traient fins i tot un porter per jugar amb superioritat numèrica, 5 jugadors a pistes, però tot i les rematades i que una d'elles va topar amb el pal, van acabar certificant la derrota i l'eliminació. Tanmateix, l'entrenador del Tordera, Sergio Alonso, fa un balanç molt positiu de la temporada.
13: Nosotros, bueno, salimos contentos de la temporada, de que hemos podido, bueno, pues estar ahí hasta el final, meternos en el playoff de ascenso, competirlo y bueno, ahora ya pues lo que dijimos al final del partido, ¿no? Somos un filial, es para, bueno, pues para intentar que la gente pues coja experiencia y al final jugando estas cosas también se cogen. Y que el año que viene, bueno, pues tenemos que intentar volver a estar aquí y volver a pelear por ese ascenso.
11: Doncs com deia l'entrenador, malgrat la derrota, la temporada ha estat molt bona i el bon paper de l'equip farà que alguns jugadors pugin al primer equip que juga a l'Hockey Plata.
1: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
14: Hola, bon dia. Quan queda menys d'una setmana per l'arribada oficialment de l'estiu, això passarà aquest diumenge a les 10:25 del matí, la situació meteorològica ja fa dies que ve marcada per les altes temperatures. Tot i que la setmana passada van baixar una mica, no va fer tanta calor, tornem a parlar de calor intensa. De fet, avui les màximes s'enfilaran a prop de la costa entre els 30 i els 32 graus i a l'interior de la comarca entre els 33 i els 35 puntualment. Per tant, calor de ple estiu. Els vents bufaran fluixos, com a molt lleugerament moderats, tant aquest matí com aquesta tarda. Aquest matí més aviat de gregal, aquesta tarda del sud-oest. I la situació marítima doncs, estarà dominada pel marejol augmentant ràpidament a maró aquest migdia i primeres hores de la tarda, disminuint novament a marejol cap a última hora del dia. Demà, novament, temps tranquil i assolellat amb unes temperatures que seran semblants a les d'avui.
1: Molt bé, doncs després de conèixer la previsió del temps, com sempre nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem repàs a les xarxes socials. També tenim una entrevista amb Xavier Ponsomena, conseller delegat de Transparència, Bon Govern i Planificació Estratègica del Consell Comarcal del Maresme, per parlar de la fira de silvopastura Ramats al Rescat. També tenim l'agenda setmanal del Maresme amb en Martí Capçada, la secció de cuina saludable amb la nostra col·laboradora, la Txell Rubió, acompanyant d'en Marc Tres Serres. També avui entrevistarem a la Mar Márquez, escriptora malgratenca, per parlar del seu nou llibre. I acabarem aquest dilluns amb la tertúlia esportiva, fent un repàs doncs, als titulars més destacats del món esportiu. Tot això a l'Ona Maresma d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
17: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camiral 50.
18: TikTok. El millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
16: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
15: Local.
18: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
1: Vinga, som-hi, moment de posar-nos al dia amb les xarxes socials. Aquesta setmana ho fem amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma, què tal?
1: Molt bé, Martí, explica'ns què podem destacar avui al Maresme.
4: Doncs avui al Maresme les xarxes estan parlant del desnonament de la Regina, que es tracta d'una veïna del barri de Rocafonda, de Mataró, que ha quedat ajornat fins al 24 de novembre. Desenes de persones es van concentrar davant el seu domicili per mostrar-li suport mentre la comitiva judicial comunicava la nova data. El cas ha generat una gran onada de solidaritat i ha reobert el debat sobre l'accés a l'habitatge i la necessitat de trobar solucions estables per les famílies en situació de vulnerabilitat.
1: Molt bé, això fixant-nos en clau comarcal i en clau internacional, que és notícia.
4: Doncs en clau internacional, Gemma, el que més comentaris està generant és l'anunci d'un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. I és que, segons les dues parts, i amb la mediació del Pakistan, el pacte hauria de posar fi als enfrontaments a la regió i es formalitzarà aquest divendres a Ginebra. Un dels punts més destacats és la reobertura de l'estret d'Hormuz, una ruta estratègica per al comerç mundial del petroli que havia quedat afectada pel conflicte. A les xarxes, la notícia ha provocat una allau de reaccions, ja que molts usuaris celebren el que consideren un pas important cap a l'estabilitat a l'Orient Mitjà, mentre que d'altres es mostren una miqueta més prudents i esperen conèixer els detalls de l'acord abans de valorar-ne l'abast real. També s'ha comentat molt l'impacte econòmic de l'anunci, ja que les borses han reaccionat positivament i el preu del petroli ha començat a baixar.
1: I acabarem amb el tema curiós del dia.
4: Doncs acabem amb una història que et diria que sembla treta d'una pel·lícula, i és que 8 persones van quedar atrapades a més de 30 metres d'altura en una muntanya russa d'un parc d'atraccions de Texas als Estats Units. I és que una avaria mecànica va deixar el vagó aturat en ple ascens, gairebé en el punt més alt del recorregut, amb els passatgers inclinats i mirant cap al cel. L'escena va generar molts moments de tensió, però afortunadament els sistemes de seguretat de l'atracció van funcionar correctament i van evitar qualsevol risc de caiguda. Els bombers van haver d'actuar i d'evacuar els ocupants ja que d'una manera d'un per un amb una escala mecànica, és a dir, una operació que va durar diverses hores i que va ser seguida per desenes de curiosos. Afortunadament, he de dir que tot va acabar sense cap ferit, però això sí, per un ensurt que et diria que s'enduran de per vida els pobres.
1: Totalment, posem en dubte, no?, que aquesta gent torni a pujar en una atracció, eh?
4: Home, ho dubto molt, ho dubto. Si, mare meva, és que no em vull ni imaginar jo que em passés a mi.
1: No, no, ningú, ningú. Martí, anem a conèixer, doncs, la pregunta del dia. I què estem preguntant avui?
4: Doncs la pregunta del dia d'avui no té res a veure amb els tuits, però ja que estem en ple mundial de futbol i avui recordem que a les 6 de la tarda juga el primer partit a Espanya contra el Cabo Verde, doncs preguntem si creieu que Espanya guanyarà aquest mundial. Podeu respondre amb un sí o amb un no a les nostres xarxes socials.
1: Molt bé, Martí, doncs moltes gràcies.
4: A tu, Gemma, fins ara.

0: I avui parlem amb Xavier Puns Domènech, conseller delegat de Transparència, Bon Govern i Planificació Estratègica del Consell Comarcal del Maresme, sobre la Fira de Silvopastura que es durà a terme a Dosrius el 21 de juny. Sergi Ferrer, endavant.
1: Sí, Gemma, avui m'acompanya Xavier Puns Domènech. Què tal, Xavier, com estàs?
2: Molt bona tarda, Sergi.
1: Parlem de, bueno, una iniciativa que implementeu des del Consell Comarcal del Maresme aquest 21 de juny a Dosrius, aquesta Fira de Silvopastura. Per començar, et vull preguntar una mica en què consisteix i com neix aquesta iniciativa.
2: Bueno, neix amb la voluntat d'explicar a la ciutadania una pràctica que potser sona molt tècnica, però que al final doncs és molt fàcil d'entendre, que és que fer que els ramats ajudin a gestionar el sotabosc, val? Tot allò que tenim a sota dels arbres, per entendre'ns, i mantenir doncs aquest paisatge molt més viu i a reduir, sobretot, doncs, els incendis forestals, no? La fira el que vol unir són aquests tres mons que van molt lligats. Un és la ramaderia extensiva, la gestió forestal com a tal que estem doncs ara comentant, i també els productes de proximitat. I ho volem fer doncs d'aquesta manera oberta, familiar i també doncs divulgativa, no? Perquè és molt important aquesta difusió a nivell pedagògic i no només pensada per a tècnics o professionals.
1: Després entrarem una mica amb la fira, no? amb què s'hi farà, amb què s'hi podrà trobar la gent, però abans hi ha un aspecte que em crida molt l'atenció, que és precisament el nom, no? Per què Ramats al Rescat?
2: Doncs mira, justament el que volíem era això, no? Buscar el nom, que vol ser molt directe. O sigui, els ramats poden venir al rescat del territori en molts sentits, no? O sigui, ajuda a mantenir el sotabosc, tal com deia abans, contribueixen a prevenir aquests incendis i mantenen viu l'ofici de pastor i ens connecten amb una manera més sostenible a l'hora de cuidar els boscos, no? I per això doncs volíem un nom que fos amable, que s'entengués, que arribés a tothom, perquè al final doncs no parlem d'una tècnica forestal com a tal, no? Sinó que d'una manera d'entendre el territori, que això és el més important, que si cuidem els ramats també cuidem els boscos, i que els ramats no només produeixen aliments, no? I la gent ha d'entendre això. Això és una tècnica doncs mil·lenària, que els ramats doncs cuidessin els nostres boscos i a més doncs ajuden a la biodiversitat i a la prevenció.
1: A més, bueno, Ramat al Rescat, per edat, que m'agrada precisament, per això m'ha agradat el nom. Més enllà d'aquesta prevenció d'incendis, entenc que també és una manera, doncs, que ja ho has mencionat, no?, de donar suport, no?, en aquests ramaders del territori, aquesta proximitat, no?
2: Doncs sí, totalment, com diu Sergi, sovint parlem dels incendis quan tenim ja el foc al damunt nostre, no? Però la prevenció comença molt abans i una part d'aquesta prevenció passa per tenir activat el territori, tenir pastors, tenir ramaders i tenir doncs gent que hi treballi i que conegui els nostres boscos, no? Aquí tenim el parc de la Serralada al litoral, el parc del Montnegre, i per tant doncs aquesta silvopastura pot ajudar a reduir el combustible forestal, però també a donar més sentit, més viabilitat a la ramaderia extensiva, i això és molt important perquè sense aquesta pagesia, sense la ramaderia, el que passaria és que el territori s'abandona, i quan el territori s'abandona, tothom sap que després el risc doncs pot augmentar.
1: I tant que sí. Parlem de la fira ara. Exactament, què s'hi podrà trobar la gent que s'hi acosti?
2: Doncs el que estem fent és preparant una jornada molt completa. Hi haurà productors locals, expositors d'iniciatives vinculades a la silvopastura, activitats per a infantils, per als infants i familiars, zona de restauració, espais de descans, converses, experiències en els diferents municipis i també una demostració gastronòmica. El que volem és que la gent que vingui passegi, descobreixi doncs els productes del territori de la comarca i alhora entengui que el perquè de la ramaderia pot i ha de ser una aliada en la prevenció d'incendis i en la gestió forestal.
1: De fet, per això fem no només aquesta entrevista, sinó feu aquesta fira, perquè recordem que fa poc, malauradament, hi ha hagut aquest incendi a Dosrius, relativament a prop. Llavors, entenc que això és una manera doncs de conscienciar la gent i fer veure la gent doncs la grandària de que pot arribar a ser un incendi i que cal doncs, avançar-s'hi i tenir una mica de precaució. Aquesta fira forma part del Maresme Eurovelo 8, perquè encara no hi estigui familiaritzat, podries fer 5 cèntims d'aquest projecte?
2: Bueno, aquí, diferenciar el que és el projecte Maresme Eurovelo 8 que fem des del Consell Comarcal i l'altre, el que serà el futur traçat d'aquest Eurovelo 8, que això és, correspon al Departament de Territori de la Generalitat, i per entendre'ns i que la gent ho imagini visualment, el traçat és l'autopista, no? I el que fem des del Consell Comarcal amb aquests 3 milions de fons Next Generation és posar estacions de servei, no? I, bueno, el que sí que és veritat és que quan parlem d'Eurovelo pensem només en la bicicleta, però aquest projecte va més enllà, no? Com estem veient amb el tema de la silvopastura, també naturalitzacions de la Riera del Masnou, naturalitzacions de platja a la platja de Malgrat de Mar, illes de frescor on la gent es podrà aturar tant a Malgrat com a Vilassar, o sigui, són punts d'aturada i són infraestructures que van molt més enllà, que també van vinculades a digitalització, promoció turística, accions de transició verda i, bueno, tot plegat, doncs és un projecte molt ambiciós que el sector doncs, turístic, hoteler de la comarca fa molts anys que reclama, i aquesta serà la primera peça clau amb aquestes infraestructures ciclistes, amb aquests punts de servei, que aniran més enllà del que és el traçat, futur traçat de l'Eurovelo, que passarà per al litoral, apostant per municipis d'interior com són Alella, Tiana, Arenys de Munt, també doncs, Palafolls, Tordera. Per tant, doncs, hem aconseguit vehicular territori, comarca, litoral, muntanya, com és doncs, la nostra comarca així de rica i plena.
1: Parlem, de fet, del Maresme, comarca on el punt de creixement econòmic inicial seria el turisme. Clar, quin impacte pot tenir aquest Eurovelo 8, sobretot en el turisme sostenible, si parlem de sostenible, en aquesta comarca de cara al futur?
2: Bé, doncs pot ajudar el Maresme com una comarca, com bé dius, que no només és de sol i platja, sinó també de natura, muntanya, patrimoni i, bueno, producte local i una mobilitat activa, no? Tenim una comarca que és privilegiada entre Barcelona i Girona, jo sempre dic que estem al rovell de l'ou de Catalunya, amb mar i muntanya molt a prop, com deia abans, i l'Eurovelo 8 doncs dona aquesta oportunitat de connectar millor aquests actius i de generar sobretot aquesta oferta turística més desestacionalitzada, molt més saludable i més respectuosa amb el territori, no? Per tant, no es tracta només de atraure visitants, sinó de fer-ho bé, ordenant, connectant municipis i generant retorn al territori. I el que volem més enllà de buscar aquest cicloturisme és també que aquestes actuacions serveixin també per als maresmencs i maresmenques i que tu puguis agafar una bici a Calella i diguis, ostres, amb un aplicatiu que tindràs a la teva disposició, veure que si arribes fins a Tordera, si en allà hi ha aparcaments lliures i tots els serveis que et donarà el municipi i en el seu recorregut, no? Per tant, doncs, més enllà del cicloturisme, que quedi per maresmencs i maresmenques i comencem a fer aquesta pedagogia de mobilitat sostenible que en el futur ha de passar per aquesta pacificació de Nacional 2, connectada amb bicicleta, amb serveis i que en un futur jo crec que la comarca es dotarà en alguns municipis de serveis de bici, que jo crec que es pot fer tranquil·lament entre Calella i Tordera, perquè són municipis que estan connectats un al costat de l'altre i de forma plana, que no hi ha pujades i baixades, no?
1: Exacte.
2: I que segurament doncs, de cara al futur ens hi trobarem.
1: De fet, has parlat de Rovell d'Ou. De fet, tots els que hem sortit del país amb cotxe, per exemple, sabem que cap al nord i o oest, un parell d'hores, tres, estàs fora del país. Això s'agraeix molt també si has d'anar de viatge o has de sortir. El projecte Eurovelo 8 inclou actuacions ambientals, illes de frescor i sobretot naturalització d'espais. Quin model de comarca busqueu impulsar també de cara al futur, clar?
2: Bé, doncs el que busquem és buscar una comarca més resilient, més sostenible i sobretot més equilibrada, i per això hem fet partíceps en els ajuntaments de muntanya i que no quedessin despenjats d'aquest traçat de l'Eurovelo que passa per al litoral, no? Per tant, doncs volem una comarca que entengui que el turisme, la natura, la mobilitat, la pagesia, la ramaderia i la prevenció d'incendis, com és això de la silvopastura, no són carpetes separades, sinó que són peces d'un mateix model de territori, no? I en projectes com aquest Maresme Eurovelo 8 volem avançar cap a un Maresme que cuidi molt millor els seus espais naturals, que doni valor als seus productes locals i que afavoreixi la mobilitat activa i que també es prepari millor davant els efectes del canvi climàtic, i per això hem fet aquestes actuacions de la naturalització de la platja Malgrat, aquestes illes de frescor, fent també pedagogia amb un pla estratègic de Rieres que ja vam presentar també als mitjans de comunicació fa un mes i que també forma part d'aquest projecte Eurovelo 8 i que també doncs, posem doncs, una naturalització com a exemple de pedagògic que estem actuant aquestes setmanes a la Riera de l'Ella en el seu tram per al Masnou.
1: M'agradaria acabar aquesta entrevista amb una reflexió teva personal. Et conec al final i sé que ets una persona que estimes la natura, estimes tot el que envolta, no només la comarca, sinó també el país. Llavors, vull preguntar a tu personalment com t'imagines aquesta comarca, el Maresme, d'aquí uns anys, gràcies a aquests projectes que aneu impulsant.
2: Doncs mira, jo em puc imaginar un Maresme molt més connectat, però també molt més conscient del valor del seu territori. Jo crec que tenim un territori per donar-li màxima importància, una comarca on la gent doncs, pugui moure's de manera més sostenible, on els seus espais naturals estiguin ben gestionats, que tots els ajuntaments tinguin aquesta sensibilitat, on els productors locals també tinguin aquesta visibilitat que es mereixen i on la prevenció d'incendis formi part d'aquesta cultura col·lectiva i, sobretot, m'imagino doncs, un Maresme que no perdi la seva identitat. Per tant, el mar, la muntanya, pobles, producte local i gent que cuida el territori, no? I una vegada sempre em quedarà en ment una reflexió que va fer un bomber de la comarca que em va dir, ostres, és que tenim uns parcs naturals, bueno, el parc del Moner i el Serralada Litoral, que si algun dia s'ajunta el 30-30-30, que això vol dir 30 km per hora, 30 graus i 30% d'humitat, si hi ha aquests tres condicionants, si genera un incendi, serà molt difícil d'aturar, serà imparable aquest foc. Per tant, gestionem bé el nostre entorn.
1: Molt bé, Xavier Pons Domènech, conseller delegat de Transparència, Bon Govern i Planificació Estratègica del Consell Comarcal del Maresme. Gràcies per ser aquí avui amb nosaltres i molta sort en el futur.
2: A vosaltres, gràcies.
0: Molt bé, seguim avançant. Moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres, però primer comencem felicitant els famosos que avui fan anys. Marc Tresserres, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma.
0: Avui, de qui és l'aniversari?
3: A veure, doncs, sincerament, com que n'hi havia forces que dic, ostres, no, jo personalment no els coneixia, llavors tampoc me l'he volgut jugar, he mirat una miqueta biografies, però amb el que sí ens quedem, Gemma, és amb un conegudíssim, penso, que és Neil Patrick Harris, que és un actor nord-americà, però conegut sobretot pel seu paper de Barney Stinson a la sèrie de comèdia Com vaig conèixer a la vostra mare, que és un dels personatges principals, i avui, justament, Gemma, 53 anys compleix Neil Patrick Harris.
0: Molt bé, i avui també és el Dia Mundial o Internacional de quina cosa?
3: Doncs mira, primer n'hi han tres. El Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament a la Vellesa, és a dir, el seu objectiu és visibilitzar aquest dia i conscienciar i prevenir la violència, l'abandonament i la discriminació que pateixen les persones grans a tot el món. Llavors també hi ha el Dia Global del Vent, una data promoguda, bàsicament, per destacar la importància de l'energia eòlica com una de les fonts d'energia neta i renovable que sonaran claus i són ja claus pel futur del planeta Terra. I també hi ha avui el Dia Internacional de la Dona a la Mineria. Aquest m'ha sorprès força, un dia dedicat a reconèixer i visibilitzar els assoliments i la contribució de les dones que van formar part i encara formen part de la indústria minera a nivell global.
0: Molt bé, i què passava tal dia com avui, però de l'any 1977?
3: Sí, exacte, és una data molt important per l'estat espanyol i és que van celebrar-se les primeres eleccions democràtiques al país. Després de gairebé 40 anys de dictadura franquista, la ciutadania va poder votar en llibertat i a la jornada electoral, evidentment, va registrar una participació massiva superant el 78% del cens. Adolfo Suárez, al capdavant d'Unión de Centro Democrático, va ser qui va guanyar els comicis. Després, el Congrés i el Senat van tenir la missió principal de redactar la Constitució, que és l'actual, i aquest fet històric es considera el pilar fonamental de la transició democràtica espanyola.
0: Molt bé, i l'efemèride musical, avui a què està dedicada?
3: Doncs mira, molt curiós, el 1996 va morir aquesta coneguda cantant de jazz, de fet, una de les reines del jazz, que és Ella Fitzgerald, i us explicaré una molt bona anècdota, que el seu reconeixement global va venir gràcies a Marilyn Monroe. I saps per què, Gemma?
0: Per què?
3: Doncs mira, perquè el prestigiós Club Mocambo dels Estats Units es negava a contractar Fitzgerald, tot i que era una dona amb veu portentosa, no la volien a causa dels prejudicis racials de l'època i perquè consideraven que la seva imatge corporal no encaixava amb el local. Llavors, Marilyn Monroe, que la coneixia, va trucar personalment al propietari del club i va prometre que si la contractaven, ella s'asseuria a primera fila cada nit, garantint així doncs una enorme tensió mediàtica. Evidentment, el propietari del Club Mocambo va acceptar el tracte i les actuacions de Fitzgerald van ser un èxit tan aclaparador que li van prorrogar fins i tot ja després el contracte. Aquest esdeveniment va catapultar la carrera de Fitzgerald, que va afirmar que a partir d'aquell moment mai més va haver de tocar en clubs de jazz petits. Així que aquesta és l'anècdota de Fitzgerald a Marilyn Monroe pel mig.
0: I què més ens pots explicar d'aquesta cantant?
3: Doncs mira, ja anem directament a la cançó, que amb això acabarem. La cançó, una de les més conegudes, és It Don't Mean a Thing, un clàssic del jazz i del swing on ella demostra tota la seva potència i la seva increïble capacitat de fer scat. A veure si ho he dit bé, no sé si en Sergi està per aquí, que és improvisar amb la veu com si fos un instrument. No sé si en Sergi ens ha escoltat.
0: Segur que ho has dit fantàsticament.
3: Doncs és aquesta cançó.
0: Total confiança. I el ritme, comentes que estan encomanadís, que és impossible no moure els peus.
3: Sí, ja veuràs. Ara l'escoltarem i jo crec que us agradarà bastant. Ja l'he agafat amb ritme per encara bé aquest dilluns.
0: Molt bé. Doncs, Marc, gràcies com sempre. Escoltem aquesta cançó. Fins ara.
3: Fins ara.

0: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
2: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dilluns i tot seguit el que fem ara és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats a Valls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
3: Bona tarda, Gemma. Doncs ens acostem a l'estiu, tot i que la calor, com sempre, ja ha arribat abans d'hora i això també es nota a la crònica dels diaris i revistes que consultem. Si fem història, per exemple, avui ens situarem en un 15 de juny, però de l'any 91, precisament per parlar d'un tema no molt agradable, la veritat, però que sí que ja ens recorda a l'estiu. I és que aquell dia el MOB enderrocava diferents guinguetes de la platja de Calella per no complir amb la normativa. Excavadores del Ministeri d'Obres Públiques i Transports, el MOB, doncs enderrocava aquell matí 3 de les 9 guinguetes, dels coneguts siringuitos, de la platja de Calella que incomplien la llei de costes. El més significatiu és que l'enderroc es feia mentre alguns dels propietaris eren a la delegació del MOB a Barcelona intentant, doncs, negociar una solució. L'esfondrament es va fer amb la presència del cap de la demarcació de costes del Ministeri de Catalunya, Manuel Noboa, i efectius de la Guàrdia Civil, però sense gaire bé ordre d'avís previ. L'enderrocament dels establiments estava previst pel 7 de juny, però es va retardar fins a aquella data després de l'ajornament sol·licitat pels propietaris. El MOB va anunciar que cobraria als propietaris de les 9 guinguetes el preu del seu enderroc, que podia pujar a uns 18 milions de pessetes. Els establiments en els quals treballaven prop de 70 persones es van començar a instal·lar a la platja de Calella a partir de 1962, encara que el més antic d'ells era de 1914, i l'any 1969 els propietaris van presentar un projecte per aconseguir la seva legalització. A poblacions de l'Alt Costat, com per exemple a Pineda de Mar, hi havia també 13 guinguetes afectades per la llei de costes, a més de 3 càmpings situats en aquesta mateixa població, a Santa Susana i a Malgrat de Mar. Què faríem, Gemma, sense aquestes guinguetes, eh? També intentant treure-li allò, la cosa negativa en aquesta notícia, però ja formen part també del paisatge, doncs, de les platges de les nostres costes.
2: Totalment, i com s'agraeix, eh? Una guingueta quan surts de l'aigua i et ve de gust refrescar-te i veure alguna cosa.
3: I com dèiem, ja és, si ho dibuixéssim allò tipus skyline, no?
2: Sí.
3: La fesomia de les platges del nostre municipi, n'hi haurien moltes i n'hi han de molt mítiques, eh? Sens dubte.
2: Totalment, totalment. Doncs Jordi, gràcies com sempre, fins ara.
3: A tu, gràcies, fins ara.

0: I agenda sobre la taula, que de seguida comencem ja a omplir-les amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda de nou.
0: Aviam, què ha de passar aquesta setmana al Maresme, però abans ens expliques on podem anar a donar sang.
1: Exacte. Primer us faré 5 cèntims dels jocs on donar sang aquesta setmana a la nostra comarca i hi ha bastantes ubicacions, així que intento disparar ràpid i començo, Gemma.
0: Doncs va.
1: El primer dia on es pot anar a donar sang és avui mateix, dilluns, i tenim dos llocs, a Arenys de Munt, a l'Ajuntament, i a Tordera, a l'Esplai. Després ens anem ja cap al dimecres, on podem anar a Calella, a l'Escola Pia, o al Masnou, al Centre Cívic Els Vianesos, el dijous. La localització és a Dos Rius, a l'Ajuntament, divendres a Mataró, al Casal de la Nova Aliança, i ens anem ara ja al cap de setmana, el dissabte, dia 20 de juny, que podem anar a Arenys de Mar, al Calissai, a Mataró, al Casal de la Nova Aliança de nou, i a Pineda de Mar, a la Biblioteca Antiga Mèlies Sala Llorenç. I per acabar el dissabte, per aquells més despistats, que s'acostin a Vilassar de Mar, a l'Espai Galbany. I ara sí que ja, per acabar, l'últim lloc d'aquesta setmana és a Palafolls, a l'Escola Municipal de Música i Dansa.
0: Molt bé, doncs ara sí que ja sabem on podem anar a donar sang i ser solidaris, i ara ens pots explicar doncs, què podem fer aquests dies a la comarca.
1: Doncs mira, la primera activitat que us portem a l'agenda d'avui és que, bueno, primer recordar que aquest any, el 2026, és l'any al Faro, ja que fa 200 anys que es commemora aquest dia, i ja durant tot aquest any a Llavaneres, a Sant Andreu de Llavaneres, hi ha moltes activitats. Però aquest dimarts, és a dir, demà, n'hi ha una. O sigui, n'hi va haver una el 16 de maig, una el 12 de juny, i la següent és demà a 11:15 del matí a la plaça de la Vila, que tindrem un concert de primavera anomenat El Faro 200 anys de llum, a càrrec de l'Institut Llavaneres.
0: Molt bé, què més?
1: Ens anem ara el dimecres a Premià de Mar, on també tindrem un concert, però en aquest cas un concert homenatge a David Bowie. I és que l'Escola de Música commemora la música de David Bowie en motiu del 10è aniversari de la seva mort. El concert s'anomena We Can Be Bowie Just For A Day, i el faran moltes corals que, bé, no vull dir nom per nom, però jo aquí en llegeixo una quincena o una vintena de corals. Per tant, serà un concert molt especial i el podrem disfrutar el dimecres a Calella, a l'Espai L'Amistat, a les 7 de la tarda. Ai, a Calella, perdoneu, a Premià de Mar, a l'Espai L'Amistat, a les 7 de la tarda.
0: Perfecte, som-hi, més coses.
1: Ara sí, ens anem cap a Calella, que m'he anticipat abans, però el divendres ja, és a dir, que el divendres que ja t'agafes les coses d'una altra manera, perquè ja s'ha acabat la jornada laboral, bueno, la setmana laboral, i tindrem la primera activitat a les 6 de la tarda amb la presentació d'un llibre anomenat A Ritme de 2x4 de Lluís Sarriera. Després també a les 6 de la tarda, a l'Espai Jove de Can Saleta, tindrem la festa de final de curs, on es presentarà la programació d'estiu, i també qui vulgui anar es podrà acomiadar del curs escolar amb música, espectacles, karaoke i, que no pugui faltar, una miqueta de pica-pica. I ja per acabar amb les activitats de Calella d'aquest divendres, a 9:45 del vespre fins a 9:15 hi haurà la cercavila dels grups del Calella Folk Festival, amb recorregut des de la riera de Capaspre fins a l'església a l'arribar a la plaça de l'Ajuntament.
0: Molt bé, Martí, tenim més coses?
1: Tenim més coses. Ens anem ara a una activitat d'Arenys de Mar que la podrem disfrutar tant el divendres com el dissabte, així que no hi ha excusa. I estem parlant de la 12a Fira de la Cervesa Artesana. De 6 de la tarda a 10 de la nit a la nova part coberta de la Riera durant el divendres i el dissabte, on es podran provar totes aquestes cerveses artesanes i hi haurà una gran varietat del producte per aquells curiosos que els hi agradi el món aquest de la cervesa, o per qui vulgui anar doncs, a disfrutar i a desconnectar amb els amics o amb la parella o familiars, a passar un bon divendres o un bon dissabte amb companyia.
0: Molt bé, seguim amb més activitats.
1: Seguim, ens anem ara el dissabte a Dosrius, que trobarem la fira de silvopastura anomenat Ramats al Rescat. Aquesta fira, doncs, hi haurà activitats durant tot el dia que us en faig 5 cèntims. A 10:45 del matí hi haurà l'obertura de la fira. Després de 11:12 hi haurà un cicle anomenat Converses de Ramaderia i Silvopastura. Després, de 12 del matí a la 1, hi haurà una roda d'experiències on us deixem que ho aneu a descobrir pel vostre propi compte, però, òbviament, són experiències relacionades amb la temàtica. I després, a les 2 del migdia, hi haurà cuina en directe amb degustació, on ens ensenyaran a fer plats tradicionals i també, doncs, els podrem provar. Ja per acabar la jornada, a les 5 de la tarda hi haurà una taula rodona d'iniciatives i projectes i a les 7 hi haurà ja, per acabar, el tancament de la fira.
0: Molt bé, Martí. Més activitats?
1: Vinga, més activitats, ja en queden un parell només. Ens anem el diumenge a Sant Vicenç del Montalt, que trobem la 28a trobada de puntaires. La ubicació és a la plaça del poble, a les 10 del matí, i l'organitza l'Associació de Puntaires de Sant Vicenç del Montalt amb la col·laboració de la Regidoria de Cultures, Festes i Tradicions. Perdoneu. És una activitat completament gratuïta on prop de 200 de puntaires d'arreu del país ens mostraran durant tot el matí com fan anar els boixets per crear autèntiques obres d'art tèxtil. Així que, bé, intentem tocar totes les tecles aquí a l'agenda de l'Ona Maresma i en aquest cas ha tocat a Sant Vicenç amb aquesta trobada de puntaires. I ja en queda una d'activitat, Gemma.
0: Molt bé, a veure què tenim.
1: Doncs el diumenge a Mataró hi haurà la Volta Ciclista a Catalunya Femenina 2026 amb l'etapa de Santa Susanna de Sprint a Mataró. Això podrà ser aquest diumenge... No, perdoneu, que ho he llegit malament. El divendres, concretament, hi ha la primera etapa, aquesta de Santa Susanna a Santa Susanna, i s'anomena l'Sprint a Mataró. Però el diumenge, que és de la que us parlava ara, trobem l'etapa número 3 de Mataró a Barcelona. És a dir, que la Volta Ciclista de Catalunya toca la nostra comarca aquest cap de setmana i tothom qui li agradi el món aquest de les bicis doncs podrà disfrutar d'aquest esdeveniment.
0: Molt bé. De fet, ara que parles de la Volta Ciclista, ja han fet una cançó que està molt xula, que no sé si la trobaré ara mateix. No sé si és aquesta, eh? Addicte a la serotonina.
1: Ah, no l'he escoltat. De qui és aquesta cançó?
0: Jung Rajola. És que no sé si és aquesta la cançó, però jo l'altre dia vaig escoltar a la ràdio una cançó sobre... Vaja, feta expressament, per la Volta Ciclista. Després intentarem buscar-la.
1: I et va agradar?
0: Sí, estava molt bé, estava molt xula. Molt guai. Molt bé, doncs Martí, ja ens has explicat tot el que ens havies d'explicar. Com sempre, digue'm alguna activitat que t'hagi cridat l'atenció, especialment a tu.
1: Ui, doncs, pregunta complicada. Jo sempre intento ficar activitats aquí que em cridin l'atenció, però potser em quedaria amb aquesta, amb la volta ciclista, ja que és una cosa que no hi he anat mai, ni a un Tour de França, ni una volta a Catalunya, ni una volta a Espanya, ni res, i sempre es genera molt bon ambient i, bueno, per curiositat ja aniria a treure el cap.
0: Molt bé. Doncs perfecte, com sempre...
1: Tu et quedaries amb alguna o què?
0: Mira, m'he despistat. No parlava de la cançó de la Volta Ciclista, perquè quan he llegit el títol he dit aquesta cançó, addicta a la serotonina, no em sona de res. És la cançó del Tour de França, que és l'ha creat Doctor Prats.
1: Ah, ostres, no fotis. No m'estava al cas, ara que...
0: Sí, Energia. I està
1: doncs
0: molt bé aquesta cançó. Després, si tenim una estona, si fem el repàs a la pregunta del dia i ens sobren minuts, l'escoltarem. Martí, ja tenim la Txell preparada, així que et deixem. Fins ara.
1: Molt bé, doncs fins ara. Merci.

0: I ara és moment de parlar de cuina saludable amb la nostra coach alimentària i chef, a la Txell Rubio, i en Marc Tresserres. Avui, de fet, fem una recepta amb molta verdura i molta fruita. Endavant, companys.
1: Què tal? Doncs gràcies, Gemma. Nosaltres comencem de nou un dilluns més, com sempre, amb la secció amb la nostra coach alimentària i chef, Txell Rubio. Què tal? Molt bon dia.
2: Doncs bon dia, encantada com sempre d'estar amb vosaltres un dilluns, que ja ens queda menys també per finalitzar aquestes receptes fins
1: sí.
2: La nova temporada.
1: Exacte, ja arribem a la recta final, queden, diria que queden quatre sessions de la secció, per tant, anem-les a aprofitar d'allò més. Avui, Txell, amb doble recepta, a més, ets tan generosa que no em portes una sinó em portes dues.
2: Sí, és molt important, i a més, sobretot ara, que tenim aquestes fruites tan estupendes, en podríem fer tantes, però avui hem escollit també l'albaracop. Com el podem preparar? De dues maneres.
1: Vinga.
2: Dues receptes estupendes, i dir-vos que aquesta recepta és la que vam fer l'altre dia al taller que vam fer a l'Oncolliga a Calella. Donar les gràcies, primer de tot, que si no després em passa, dono gràcies a Can Gallar, a la ferreteria, i tothom que s'adreci abans de final de mes, que ha escoltat aquest programa Txell Rubio, el Som com Som, i aquí a l'Ona Maresma, doncs tindrà un 10% de descompte amb els estris, així que animeu-vos.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs després de fer aquesta introducció, per saber tothom que estigui ben atent de com aconseguir-ho, anem a per les receptes d'avui, que, com deies, utilitzarem molta fruita i verdura.

0: D'acord? Us donem aquesta opció. Nosaltres, ingredients. Foc, anacard i all negre. I de base, per presentar el plat, hem posat rúcula i canonja. És tan important. Podeu posar qualsevol altre tipus d'enciam, que ara és quan més enciams tenim a l'horta. Què hem fet amb l'albaracoc? Sobretot, molt important, netejar-lo, d'acord? Netejar-lo i obrir-lo. Hem tret el pinyol i l'hem farcit d'aquest all negre i d'aquests anacards que els hem torrat, o els podeu comprar torradets, sense sal, molt important. Per triturar, agafeu un morter, si teniu companyia i li agrada donar un cop de mala cuina, amb un morter, una mica d'oli perquè no surtin volant, i xafeu. I si no, poseu, lògicament, aquests alls negres i aquest anacard. Després, que teniu algun altre tipus de triturador, podeu utilitzar-ho. Quan estigui fet, farciu els albaracocs i ja està, podeu emplatar de base, com hem dit, aquest verd. Què us sembla? Fàcil i atractiva.
1: Molt, moltíssim fàcil. A més, aquesta recepta bona i fresqueta per l'època de l'any que estem. De seguida parlarem de les seves propietats, però primer de tot, després d'aquesta recepta, que és senzilleta i molt ràpida de fer, anem a per la segona recepta.
0: Sí, la segona, sí que és veritat que l'altre dia vam fer una espècie com de pesto. Aquesta també tindria alfàbrega, també direm per què. En aquest cas, l'albaracot, què hem fet? Agafem els ingredients, per exemple, per un tastet, per compartir, que farem un albaracot que
1: s'ha...
0: persona. Per què? Perquè el ratllarem, d'acord? Treureu el que seria, agafareu un ratllador i treuríeu la pulpa i el ratllarem. Aquí també molt fàcil. Fruits secs, ingredients, albaracot, fruits secs, els que vulgueu. Aquí al taller vam posar en ous nosaltres.
1: Vale.
0: I, molt important, l'alfàbrega, com us hem dit. Vam utilitzar feta, però podíeu, és un formatge d'ovella, però podíeu utilitzar un formatge de cabra. I, si no, de vaca, però, com sempre, nosaltres recomanem aquests dos altres formatges. Què fem, aleshores? Com hem dit, el baracoc el ratllem bé, el reservem a la nevera perquè estigui fresquet, tipus un xic de sal i un xic de pebre, ben remenadet i a la nevera. I aleshores, aquest formatge feta, li haurem posat l'alfàbrega tallada, l'alfàbrega morada, tallada o picada, en aquest cas no anirà triturada, i anirà remenada amb els fruits secs. En aquest cas, nosaltres vam utilitzar nous picadetes, tot remenat, remenat, i després li posem el que seria la polpa de l'albaracoc ratlladeta, i aquí sí, les espinaques talladetes petites. Remenat, remenat, i el fer. Dos opcions per emplatar. Ho posem en un platet amb les espinaques de base ben senceretes i podem posar-ho per sobre, o podem obrir uns albaracocs i també farcir-los. Aquí hem fet dos amanidetes xules, xules, i unes presentacions fàcils. Què us sembla?
1: Molt bé. Jo et volia preguntar sobre aquesta albaca morada. Per què ha de ser justament aquesta?
0: Sí. Doncs, molt bona pregunta. I així també parlem de les propietats i les curiositats. L'albaca, la morada, és més intensa i més picant. Molt més. Si feu un pesto, com vam explicar l'altre dia, que perquè sigui més saludable nosaltres podem posar més oli, o feu aquesta recepta divertidíssima i fa, si poseu aquest tipus d'alfàbrega, no serà més intensa, més olorosa i més picant. Si poseu la verda, serà menys aromàtica. Què passa? Les fulles morades després es tornen verdoses, sí? Quan es fan, passen els dies, tornen més verdoses.
1: Val.
0: És una intensitat diferent. Us convidem a que proveu. Un altre dia en vam parlar, però l'alfàbrega vosaltres la feu servir o compreu el pesto fet, per exemple?
1: Clar, això depèn de cadascú. Jo el pesto normalment l'agafo fet.
0: Clar.

0: Doncs seria super bo que un dia provéssiu de fer la prova. La intensitat de sabors i, a més, tots els additius que moltes vegades ens hi posen que no hi haurien de ser i ens estalviem doncs, aquests additius i fer-ho nosaltres. Per què no?
1: Sí, tant, que és el que sempre comentes, que tu en moltes de les receptes, quan les hagis de preparar, sempre millor preparar-ho un mateix en lloc d'anar-ho a comprar o que ja estigui tot prepreparat, oi?
0: Sí, realment és una de les coses que fomentem. Aprofito perquè fer aquest parèntesis des del Som com som estem treballant per, com us ho vam dir a principi de temporada, però ja estem treballant perquè molts centres, moltes residències, moltes escoles puguin instaurar models de cuina slow food i cuina de proximitat, deixant de banda la quinta gamma, perquè malauradament la quinta gamma té un cost baix, però nutricionalment no és tan sana, degut als usos d'additius alimentaris, deguts a l'excés de sucres i deguts també a moltes als almidons que utilitzen. Per tant, així fomentaríem aquest slow food i aquesta cuina de proximitat. És una tasca molt maca que està fent el Som com som.
1: Molt bé.
0: I ens venia de gust compartir-ho amb vosaltres.
1: Sí, ja fas bé. De fet, sempre en parles, d'aquests almidons que hi ha en molts aliments. De l'almidó, vaja.
0: Sí, a més, què passa? Correcte, què passa amb els almidons? Aquesta dextrosa es converteixen en sucres. Per una banda, coneixem els sucres que afegim, el sucre blanc que prové de la remolatxa, però després tenim aquests sucres que estan en molts productes que comprem i que es converteixen, que són almidons i que es converteixen en sucres. Per tant, tot això va a la nostra salut i també què passa? A la nostra salut no és bo pel tema de la glucosa, però a més que ens està generant una addicció pel tema de la patabilitat. Ho hem de tenir en compte per generacions futures que tinguin una salut important,
1: Clar.
0: una salut més forta i
1: Sí.
0: així, entre altres coses, abaratir costos sanitaris.
1: No, no, és que tot va lligat i una cosa porta a l'altra, sens dubte, això va, realment val molt a tenir-ho en compte. Txell, no sé si ens queda alguna cosa a explicar del tema de les propietats d'alguns dels aliments.
0: Sí, m'agradaria dir-vos, per finalitzar el tema de l'albahaca, l'albahaca, tant la verda com la morada, s'utilitza molt, també a la Índia, dintre del que seria, com parlem sempre de salut, de la medicina ayurvèdica. Per si algú vol tafanejar la medicina ayurvèdica, a l'OMS està contemplada com una teràpia alternativa holística, on el que seria important una alimentació per cada tipus de doshas, que serien, és molt, molt interessant, que serien el vata, el pita i el kapha, en funció de les nostres costums, de la nostra Constitució i de moltes altres factors. Què és el que passa? Recordem, la nostra microbiota també està molt lligada a la dieta mediterrània. Per tant, com sempre, fomentar aquests aliments que tenim, en aquest cas, a la nostra dieta mediterrània. I si et sembla, per finalitzar, dir que l'albaracó és un aliment per la gent que està fent una dieta baixa en calories, té moltes vitamines, molt potassi, molta fibra també que ens facilita el trànsit intestinal i que la van portar els romans aquí ja fa molts i molts anys perquè a la Xina ja estava des de fa 4.000 anys. I aquí va arribar a Armènia, va arribar per Armènia, gràcies als romans. O sigui, també no deixem de tenir aliments de fusió, perquè nosaltres ens pensem que són nostres, però no, van arribar fa molts anys a la península.
1: Sí, aquesta dada m'ha agradat molt quan me l'has passat i ara que l'estaves explicant crec que és important i curiós perquè no sempre sabem d'on provenen tots aquests aliments i val la pena ja no només saber les seves propietats, sinó també els seus orígens. Txell Rubio, moltíssimes gràcies per la secció d'avui amb aquesta recepta d'amanides, amb molt albercoc pel mig.
0: Molt bé.
1: Ens veiem el pròxim dilluns.
0: Molt bé, moltes gràcies. Si em, no sé si em queda un minut. La Gemma abans, la companya, ha comentat aquesta cançó de la, que parla de la serotonina, tema de, del ciclisme, oi? Ho ha comentat abans?
1: Sí, digues.
0: Doncs mira, jo volia fer al·lusió a una altra cançó, busqueu-la per la xarxa, sobretot les dones, si l'escolteu, que parla de la menopausa i que també és molt important. No. I per la salut també és molt important.
1: Home, clar, a totes les dones els hi arriba i és important també alimentar-se bé per,
0: sí,
1: per poder-ho portar. Exacte. De la millor manera possible, oi?
0: I que també hi ha una cançó.
1: Les cançons bé, sempre arriben a tot arreu i a tots els temes i és el més maco. Txell Rubió, moltíssimes gràcies,
0: sí,
1: i ens veiem el proper
0: gràcies.
1: Dilluns.
0: Una abraçada.
1: Igualment.
2: Bé, doncs, després d'aquesta fantàstica secció de cuina, anem a fer el repàs a la pregunta del dia amb en Martí Capçada. Martí, recorda'ns què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma.
3: Doncs la pregunta d'avui, Gemma, era si creieu que Espanya guanyaria aquest Mundial de Futbol que es celebra aquest any als Estats Units. I la veritat és que un 40% del nostre, dels nostres oients diuen que sí, que t'he de dir que déu-n'hi-do, ja que les possibilitats, doncs... Bueno, diuen que són de les seleccions favorites, però hi ha moltes opcions, per tant, ho trobo un percentatge bastant elevat. Podeu seguir votant a través de les nostres xarxes i parlarem a veure... suposo, a la tertúlia una miqueta sobre el tema.
2: Clar, és el que t'anava a dir, que segurament ho ampliarem a la tertúlia, aquesta qüestió. Has comentat que avui juga a Espanya a les 6 de la tarda.
3: Correcte, contra el Cap Verd. Bueno, crec que es diu així en català, el Cabo Verde.
1: Ho has dit bé, Martí.
2: No sé.
3: Va,
2: no.
3: Merci, Marc.
2: Ah, sí? Té traducció?
1: Sí, sí, la té, la té.
2: Ah, veus? Molt bé, molt bé. Em sonava estrany, però mira... Molt bé, i no sé si tenim la cançó aquesta que comentàvem abans del Tour de França. Mira, escoltem-la.

0: Ei, molt, m'agrada molt, carai.
1: En català...
0: De veritat, la trobo molt xula. Felicitats molt... als del doctor
1: Prats. Doctor Prats.
0: Bueno, als doctor Prats, exacte.
1: Totalment. Doncs Martí, com sempre, gràcies per la pregunta del dia i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
0: A tu, fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.

0: 107.1 FM.
1: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Comunicació local.
5: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
6: I us ho dèiem a l'inici del programa, l'escriptora malgratenca Mar Márquez debuta amb la seva primera novel·la Amat Amat, l'obra que veu del gènere distòpic aborda conceptes com la renúncia, el privilegi i la relació entre l'individu i la societat. En parlem amb l'autora de la novel·la Mar Márquez.
7: Bé, tornem a parlar de llibres aquí, concretament a la novel·la Amat Amat, una obra que és també significat d'aquest debut de l'artista, l'escriptora magratenca Mar Márquez. Bona tarda, Mar.
8: Hola, bona tarda.
7: Bé, en primer lloc, la teva primera novel·la, explica'ns una mica quines sensacions tens a l'hora de presentar-la i també de què tracta.
8: Doncs, per ser la primera novel·la, estic rebent doncs molt bona acollida i molt bon acompanyament allà on vaig presentar-la. De moment he fet un parell de presentacions i tinc moltes ganes de fer-ho a Malgrat, que ho farem aquest dilluns que ve. Mm-hmm. I bé, la novel·la parla sobre... Té un protagonista principal, que és la Matamat, i parla sobre la injustícia, sobre la desigualtat en el món. Llavors, està basada com en un futur força proper, i és en aquest futur on aquest personatge, que és un polític, una persona molt influent en aquest món, doncs veu que la seva vida daurada i privilegiada entra en risc degut a una circumstància que no us vull desvetllar, però que de fet en el primer capítol ja es coneix, no? I això engega doncs tota la trama, que serà el seu intent de recuperar-la, no? I que el confrontarà amb com això afecta els seus valors i a la seva vida personal.
7: Bueno, no sé si podem desvetllar alguna cosa més. Tinc aquí davant la sinopsi, me l'estava mirant. No sé si podem avançar una miqueta els motius, no? Si em dones el permís, no?
8: Sí, endavant.
7: Bueno, llegeixo literalment que l'Amat Amat és un triomfador, treballar com a diputat, com bé deies, un polític, i que tot li somriu, excepte que bé, té un fill, no? És a dir, és aquest el dilema, no? Dificultats a l'hora de tenir un fill, i llavors un dia el seu número apareix a un sorteig, es diu la collita, i es veu que és un ritual religiós. I aquí haurà de ser sacrificat, entenc que el nen.
8: No.
7: Ah, o què?
8: A veure, la Mata està tenint problemes per concebre, ell i la seva dona volen tenir fills però no poden, els hi està costant, però aquest ritual que és la collita és un ritual que està orquestat tant per l'Estat com per la religió imperant d'aquest univers, d'aquesta ciutat-estat, i serveix per regular la població, perquè és un món on no hi ha recursos, hi ha escassetat de recursos, llavors tant el naixement com la mort estan regulats per l'Estat i per aquesta religió de l'amor universal. I llavors ell és escollit, hi ha un sorteig, i és escollit per ser sacrificat pel bé comú perquè més gent pugui seguir naixent, no? Llavors, és aquest el dilema que posa en marxa tota la resta de la novel·la, perquè ell és un polític d'esquerres, llavors té un privilegi que pot fer servir per escapar d'això, però no el vol fer servir.
7: O sigui, és una obra que juga molt amb aquests mons utòpics d'algunes altres novel·les, no? Aquests mons, no?, que plantegen universos perfectes, però sempre doncs amb un sistema de govern que controla, no? No sé, potser m'estic aventurant massa, però ara em recorda, per exemple, una mica els Juegos de l'Hambre, no? Amb això d'aquest sorteig que fan, no?, cada any per participar en els jocs. És una mica, entenc que, no sé, si veu d'aquí les inspiracions teves per portar a terme aquest llibre.
8: Doncs no, dels Jocs de la Fam sé que es va... No sé... Clar, pensa que jo vaig començar a escriure aquesta novel·la fa 10 anys, però 3 anys abans també l'havia estat pensant. Posa-li que cap al 2013 vaig començar a preparar-la en tot plegat fa molt de temps. No he llegit ni he vist els Jocs de la Fam, però sí que m'han comentat no, les similituds. I sí que veig que té relació, doncs, per exemple, un referent molt clar seria 1984 de George Orwell.
7: Correcte, també és l'altra obra, sí.
8: Exacte, sí. O Un món feliç, de Huxley, són societats...
7: distòpiques.
8: Sí, exacte, l'individu doncs, està molt controlat i la vida doncs, és molt complicada de viure en llibertat, no? Que és un altre dels grans temes de la novel·la, la llibertat. No?
7: Que, una obra que has dit que ja portes construint-la 10 anys, en tot aquest procés, com ha estat? És a dir, per la gent que ens escolta i també pels qui som aficionats de l'escriptura, doncs, a vegades tenim aquests moments d'inspiració, també aquests moments de la vida doncs, que ens fa parar i que potser estem amb altres coses i no recuperem l'escriptura. En el teu cas, com ha estat? Ha sigut una escriptura continuada? Has també parat, com fem molts altres, per construir aquest món? Com ha sigut tot aquest procés?
8: Doncs ha estat ben bé així, com deies, que tu tens la intenció d'escriure, potser, i escrivies cada dia, però la vida té uns altres plans, i llavors la novel·la anava entrant i sortint del calaix. També en aquests anys he viscut a 3 països diferents, he tingut diverses feines, llocs de residència, he anat canviant. Tot això, vulguis que no he tingut filles, doncs li dediques el temps que pots, no? És gairebé un privilegi tenir temps lliure per escriure a vegades. I sí, el procés ha estat aquest. El que passa és que sí és cert que s'ha mantingut viva la intenció de tirar-ho endavant, tot i que moltes vegades m'he arribat a plantejar, no, en tots aquests anys, realment això ho acabaré mai, val la pena continuar esforçant-s'hi, i suposo que aquí ens hi veiem tots, no? Els que escrivim i hem tingut un projecte que ha durat molt de temps, no?
7: La teva obra té una cosa que interessa molt, que és el leitmotiv seria la renúncia, no? Seria com un dels temes centrals de la teva obra, no? Una novel·la en el qual ens plantegem com a lector fins a on estaríem disposats a perdre i a renunciar, no?
8: Sí, realment és... Jo, clar, parlo d'un personatge molt privilegiat, però en el fons també parlo de tots nosaltres, tots aquells doncs, que tenim una vida més o menys estable, amb família, amics, una casa, una feina, unes aficions, uns desitjos, i tots nosaltres tenim cert grau de privilegi en aquesta societat i m'agrada entrar en aquest qüestionament, fet en aquest món distòpic per agafar una mica de distància, de fins on arribem per conservar aquelles coses que estimem i el joc també dins i fora de l'individu amb la societat, no? Perquè demà també li passa molt això, que és una persona pública i que no només ha de renunciar a coses a nivell personal, sinó també a nivell de qui és ell en la societat o en el grup. No? Sí, és un dels temes de la novel·la.
7: Mm-hmm. Aquesta novel·la ja l'has amat, ja l'has presentat i has tingut, dius, una bona acollida. Què és el que et transmeten els lectors quan et parlen de Matamat?
8: Això és molt graciós perquè, clar, tu penses que estàs escrivint sola una novel·la durant 10 anys i de cop i volta ja no és només teva, ja tothom que la llegeix la coneix, n'opina, s'interessa per un personatge per un altre, un que tu et cau relativament bé, doncs algun altre el troba odiós o li encanta. I a més, cada persona t'aporta fins i tot coses que tu no has posat intencionalment en la novel·la, però que són lectures que també hi van descobrint, no? Això és com molt ric. I també l'altra cosa que no esperava, jo pensava que potser a la gent li costaria més d'entrar al seu món distòpic, no? Els que ens agraden aquest tipus de literatura, doncs, sí, és l'estil, però hi ha gent que no llegeix distopies i que hi està entrant molt bé, perquè hi ha tot el tema humà, que és molt important a la novel·la, i per aquesta banda sí que m'ha sorprès gent de tot tipus, de més gran i més jove, que m'estan fent un... Ostres, doncs hi he entrat i... Ostres, no podia deixar de llegir... O que senten molta empatia pels personatges, això. Però molt maco.
7: És un gènere que, de fet, triomfa molt també a la gran pantalla. No sé si et veus en un futur amb una Matamat a TV3 o una producció audiovisual. Potser, mira, mai se sap.
8: Sí, a veure, és una novel·la, no sé si has pogut llegir-la, però... Tothom ho diu que és molt audiovisual, no? Que veus perfectament què està passant, hi ha molta acció, és veritat que a partir d'un cert punt és que va a tot drap, a més, no? O sigui, la primera meitat potser de la novel·la, com és més d'introducció de tot el tema, els personatges, però després va molt ràpida i molt picada, i sí que és cert que és quasi que l'estàs veient què està passant, no? Que jo encantada, mira, si s'anima algú...
7: Pues a veure si tenim sort. En recorda't de mi, quan estiguis a les altes societades. Bueno,
8: bueno, molt bé, perfecte.
7: Bueno, pues nosaltres ho deixem aquí. Marc Márquez, gràcies per atendre'ns avui aquí a Malgrat. També desitjar-te molta sort amb aquest llibre i també amb els teus futurs projectes que ja ens aniries avançant ja a la mesura que es puguin explicar.
8: I tant que sí. Moltes gràcies a vosaltres. Em fa molta il·lusió parlar amb vosaltres d'aquí a Malgrat.
7: Molt bé. Que vagi bé, Mar. Adéu.
8: Gràcies. Adéu.
6: Últims minuts a l'Ona Maresma d'aquest dilluns, moment de la tertúlia esportiva. Avui, companys, parlem del Mundial i també de la selecció espanyola, oi que sí, Marc?
9: Sí, i tant. Avui, bé, és que clar, ara el que queda ja de tertúlies esportives probablement anirà lligat amb l'abans i l'actualitat del Mundial de Futbol, evidentment seguint, com no, els jugadors catalans que hi ha a la selecció espanyola, que avui debuten en el grup H contra Cap Verd, un partit que començarà, res, d'aquí una hora i escaig, per tant serà important aquest duel de la selecció espanyola. Bé, ho comentarem amb els nostres companys, Sergi, Dani, també Martí, què tal? Bona tarda. Com esteu?
10: Bona tarda. Bona tarda.
9: Doncs vinga, a veure, primer de tot, comentem el partit de la selecció espanyola d'avui contra Cap Verd, un partit important. Cap Verd, primera vegada que debuta en el Mundial. Creieu que igualment Espanya guanyarà fàcil o Cap Verd sortirà tan il·lusionat que li pot plantar cara a la selecció de Luis de la Fuente?
11: 6-0, un juego sin ni partido.
12: No, serà una Alemanya Curaçao 2.0, jo crec.
9: Opa, aquí.
13: Sí, home, no tant. Sé, o sigui, jo crec que Cap Verd és bastant millor que Curaçao, tampoc és que mai hi vist molts partits, bueno, cap partit directament, però...
11: és que jo crec que Espanya, l'única selecció que li pot plantar cara per guanyar el Mundial és França, tot l'altre, França i igual Alemanya, tot l'altre està per sota d'Espanya, però claríssim.
9: Sí, Portugal també?
12: Portugal.
11: Portugal també.
9: Carai, en Dani ho té claríssim. Nois, vosaltres, per tant, avui partit fàcil contra Cap Verd. Una altra pregunta que us llenço a tots vosaltres. Lamine Yamal, tindrà minuts? No tindrà minuts?
12: Han sortit l'alineació ja, eh?
11: Sí?
9: No ja, ja són les alineacions? Caram, que ràpids!
12: Sí.
9: I què?
12: No surt Lamine, surt Ferran, surt Gavi d'extrem. O sigui que...
11: Home,
12: no, Lamine no.
11: És normal perquè, vull dir, cal que els... que gestioni bé, que no fa cap falta que surti Lamine Yamal contra Cap Verd.
9: Martí.
13: Bueno, però la gran sorpresa jo crec que és que jugui Gavi de titular en el primer partit, ja que hi va haver bastanta polèmica sobre la seva convocatòria i veiem que Luis de la Fuente ja confia en ell plenament des del primer partit. Un altre debat que s'ha solucionat és el debat de la porteria, ja que hem vist que ha sortit amb Unai Simón de titular.
9: Mare de Déu.
13: També hi havia aquest debat de si jugaria Joan García.
11: No, jo l'entenc, és a dir, té tot el dret del món, és el seu porter i ja està. El seu porter.
13: Bueno, sí. El tema és que Joan García ha quedat nomenat el millor porter de la Lliga, David Raya el millor porter de la Premier, i sembla que no són motius suficients. Bueno, veurem a veure com va la cosa.
9: Jo crec que això és molt fàcil, com diu en Dani, és el seu porter, i aquí anirà en funció de com rendeixi Unai Simón. Si té bones actuacions, seguirà la porteria. Si no, hi haurà canvis, jo crec. Què creieu els altres?
11: Sí, bueno, clar, vull dir, és que... A veure, en relació al 2010, quan es va guanyar la primera Copa del Món, la diferència entre Casillas i els altres dos porters era abismal. Ara està tot més igualat, però jo entenc que ell no té cap raó per fotre a la banqueta a Unai Simón perquè no li ha donat motius.
9: Sergi.
12: No, a veure, jo crec que ho ha de demostrar. O sigui, Unai Simón va fer, bueno, l'Eurocopa decent, però igualment l'Eurocopa no és un Mundial i jo crec que ho ha de demostrar. Si el primer partit doncs té errors, és el que hi ha, Raya o Joan García, jo ho sento molt.
9: Molt bé, una alineació
11: de
9: ja...
11: De moment no l'ha cagat. Per tant, de moment ha de posar per Unai Simón.
9: Una alineació que, mira, justament ho dèiem, que ja ha sortit, Unai Simón, hi ha dos catalans, i són a la defensa, Pau Cubarsí acompanyant a Aymeric Laporte, Marcos Llorente al lateral, a l'altre lateral Marco Corella, que ara en parlarem, de Cucurella, mig del camp Pedri, Rodri, Fabián, i a davant Oyarzábal, acompanyat també de dos jugadors del Barça, Ferran Torres, el jugador valencià, i Gavi, el jugador andalús, que després de tenir una temporada una mica atropellada, arriba titular en el primer partit del Mundial. Lamine a la banqueta, Joan García a la banqueta, Eric García a la banqueta, Marc Pubill a la banqueta, Dani Olmo a la banqueta també, i aquests són els jugadors catalans que ara mateix estan convocats i que probablement aniran tenint minuts. Senyors, Marco Corella, fitxat pel Real Madrid fins l'any 2032, ha pagat 60 milions al Chelsea i Florentino se l'endú cap a la capital després de revalidar les eleccions. Què en penseu d'aquest?
11: Jo li deixo el millor, però el dia 22 de juliol ja fa 28 anys i espero i desitjo que hi hagi durat el millor de la seva joc com a lateral, tenint en compte que espero que estigui a la part baixa de la seva carrera esportiva. Però li desitjo el millor, que no es lesioni, que és un tio que és un referent, fora conyes, que té un fill amb autisme i que està ajudant a associacions autistes d'una manera brutal. Vull dir, és una gran persona, vull dir, tothom s'equivoca i ja està.
9: Tothom s'equivoca, eh? No, clar, una cosa no treu l'altra. Martí, Sergi, què en penseu d'aquest fitxatge de Cucurella? A mi, personalment, m'ha sorprès.
12: A mi m'és igual, eh? O sigui, si el Madrid ha de fitxar, ha de tenir quatre laterals esquerres per parar Lamine, allà ells, eh? Però a mi, tant més. Com si va al Madrid, a l'Espanyol, la veritat és que m'és igual.
9: Martí.
13: És que, no, clar, vull dir, no es poden dir paraules dolentes, ja que és d'aquí, de la nostra comarca, de l'Ella.
11: No, i a més, però... és bona persona, collons. Vull dir,
13: bueno, però no valorem si és bona persona o no.
12: Té bon cabell.
13: Jo, a nivell de persona, no ho dubto. Jo me l'he trobat mil cops a Cocoa i a la Milonga de per aquí de festa i no sembla el contrari. El que passa és que, bueno, a nivell esportiu, sí que crec que jo no li desitjo el millor, o sigui, si s'han anat a l'etern rival, però bueno, entenc el que...
11: Ja coneixia Madrid perquè va jugar al Getafe i per tant...
9: Cert. I és del planter de l'Espanyol, no?, abans d'anar al Barça, Cucurella.
13: Sí, correcte.
9: Déu-n'hi-do.
13: Jo em sembla bé, jo ho trobo respectable, òbviament, només faltaria que no ho trobés així. El que em sorprèn és que, clar, ja van sortint declaracions que va fer ell, dient que mai a la vida que es tallaria el cabell abans que anar al Madrid, això hi penso, però és que els jugadors com no els assessoren de no dir aquestes coses, perquè si es dona el cas com s'ha donat ara amb aquest fitxatge, llavors què dius a la teva nova afició?
12: Però és va que dir que volia jugar no amb l'Mbappé, eh?
13: Ja, però
11: el fet de conèixer Madrid, perquè va jugar a Getafe, a Madrid s'hi troba còmode i jo què sé, la dona també tira molt i ja he dit, ens quedem a Madrid, que és fantàstic a Madrid.
9: Sí, ja pot ser. Companys, canviem una mica de tema, que si no el temps se'ns tira a sobre. L'altre partit del grup és Aràbia Saudita-Uruguai. Aniré ras i simplement vull que feu una aposta per aquest duel, que jugarà a les 12 de la nit. Dani.
11: Guanyarà Aràbia Saudita 1-0.
9: Vale. Martí?
13: Jo guanyarà Uruguai 1-3.
9: Sergi.
12: Ojo amb el Dausari, que té nivell... No, jo guanyarà Uruguai 1-4.
9: Jo diria que empataran a 1, eh? Mireu què us dic. Estic aquí una mica al mig. No ho sé, Aràbia Saudí, no conec jugadors, sincerament, però jo a Uruguai ja no la veig tan forta com temps enrere. Anem a una altra polèmica, perquè déu-n'hi-do el que ha anat passant durant totes aquestes últimes hores. A les 9 de la nit, un altre partit d'un altre grup. Bèlgica-Egipte, dues seleccions, sobretot la belga, bastant potent a nivell de noms. Li han retirat, a la FIFA li ha demanat a Egipte que es tregui les estrelles que té a l'escut, que són les estrelles que té per haver guanyat els títols de la Copa Àfrica, a la seva història. Què en penseu vosaltres? Perquè la FIFA diu que només poden tenir les estrelles els equips que han guanyat mundials, Brasil, Alemanya, Argentina, França, Uruguai, Anglaterra o Espanya. Què en penseu?
12: És lògic, perquè si no, Espanya hauria de tenir-ne 5 per les 4 Eurocopes.
11: Sí, clar.
9: Per tant, per aquest torneig trobeu lògic que es mantingui només
12: òbviament
9: les estrelles del mundial. Martí?
12: Sí.
13: Estic d'acord. El que passa és que crec que és un debat que va més enllà i forma part una mica de que Donald Trump està aprofitant aquest Mundial per polititzar una mica les coses. Però bueno, amb aquest debat en concret dono la raó al Sergi.
11: Però qui ha iniciat això?
9: La FIFA li ha dit a Egipte que no pot portar les estrelles que guanya per la Copa Àfrica.
11: Bueno, doncs això és molt fàcil, perquè la FIFA són tot tus. Perquè,
12: què sona de fons?
9: Sí, no ho sé.
12: Val.
9: I el tenim aquí gràcies a Marçal, el nostre tècnic, que ens posa en ambient.
11: El que està molt clar, i això és molt fàcil, el que passa és que no hi ha collons a fer-ho, és si la FIFA està en contra, vostès queden expulsats del Mundial i hi ha un error ràpid que treuen les estrelles.
9: Doncs vinga, amb això acabem. Gràcies, companys, per ser-hi. Tornem la setmana que ve amb més Mundial i a poder ser amb més temes. Gemma, abans de tancar la tertúlia, ahir campió d'Europa el Barça d'handbol, que va guanyar el Future de Berlín, 37-34. L'Atlètic Barceloneta de Waterpolo va revalidar el títol 14 anys després contra el Port Reco italià a Malta. I en hoquei, el Vilassana, equip de Lleida, va guanyar la Lliga per primera vegada a la seva història a l'hoquei femení.
14: Molt bé, moltes gràcies Marc i companys. Nosaltres acabem l'Ona Maresma d'aquest dilluns i acabem amb la cançó Energia de Doctor Prats. Adeu, fins demà.

We got no

0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Jo sóc en Jordi Duran i això és una nova edició que, com us comentava, del Show dels Esports. Avui dilluns, mundialista, on Espanya s'ha estrenat i d'això serà una de les coses que parlarem avui. Tenim una hora per davant i per conèixer tot el que tindrem anem a saber l'alineació del dia d'avui del programa. Vinga, va, som-hi!

Vinga, va, i és que avui, com us comentava, amb un debut mundialista de la selecció espanyola, nosaltres que repassarem aquest partit amb una mica de tertúlia d'aquestes així estiuenques que ja van tocant. Per tant, nosaltres que farem una mica del repàs d'aquest partidet, d'una mica com estan en el mercat de fitxatges amb tantes bombes que hem tingut últimament per aquí, i així, doncs, concluiríem el programa. Després saludarem els nostres tertulians el dia d'avui que ens acompanyaran. Però abans de començar, hem de saber quina és l'actualitat general. Anem a introduir una mica el que ha sigut aquest partit d'Espanya contra Cap Verd.

I és que Espanya Cap Verd ha sigut aquest debut de la selecció espanyola en aquest Mundial d'Estats Units a Mèxic i Canadà, i el resultat ha estat un empat a 0, un modest, de fet, Cap Verd, que ha plantat la cara a la selecció espanyola. I deia així Sergio Escario, periodista del Mundo Deportivo: no ha pogut ser, però res a retreure. Sabíem que era un partit de paciència, hem generat, i no s'ha pogut ficar la pilota dins la xarxa. És difícil contra un equip tan físic. Com s'obre? Doncs depèn de si estem acertats, però això també és futbol. Saber si tens, i quan s'ha de ficar la pilota. És qüestió de que es millori en la certa porteria, ha declarat també Rodri en els micròfons d'RTVE. I és que diuen de decepcionant aquest debut d'Espanya, incapaç de passar de l'empat a 0 entre Cap Verd, que ha sabut defensar amb ungles i dents el seu primer partit de la història en els Mundials. Amb aquest empat a 0 ha estat aquest debut de la selecció espanyola, que tot i així segueix dependent d'ella mateixa per intentar passar en aquests setzens de final. Té dues oportunitats més, contra Aràbia Saudita i després contra l'Uruguai. Això sí, ho hauria de guanyar absolutament tot. I ara sí que les coses es posen molt complicades.

0: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.
1: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
0: Cada dia, rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know, I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, va, arribant a les 8 i gairebé 20 del vespre, és hora ja d'entrar plenament en continguts per acabar de xerrar en aquesta última mitjoreta, amb aquests últims 40 minutets que ens queda de programa. Doncs realment, la tertúlia que us comentàvem i com ha estat aquest Espanya Cap Verd, el debut mundialista de la selecció espanyola, també una mica de mercat de fitxatges i també molta cosa a parlar. Qui m'acompanya? Doncs ja, companya habitual aquí en el show dels esports, Ot Manresa, bon vespre, com estàs?
1: Jordi, què tal? Bon vespre. Molt bé, molt bé. La veritat és que, bé, content, perquè a mi sempre m'agrada, ja sabeu que el futbol tordarenc m'encanta, però la veritat és que els anys de mundials també són ben entretinguts, perquè tenim durant més d'un mes aquest cop futbol, i vaja, això és una autèntica meravella, perquè gairebé cada dia estem entretinguts. O sigui que molt bé.
0: Després saludarem a un altre company que ens estarà aquí amb nosaltres a la tertúlia, que encara no ha pogut arribar, que no ve, no és d'aquí Tordera, però ja veuràs qui és, jo crec que ja el coneixes i tot. Però bé, ja en parlarem. Amb un debut, abans de començar a parlar amb el partit, tot, que no sé si hi ha molta gent que tampoc li interessa, no? S'aprova èpoques de Mundial o èpoques d'Eurocopa. Tu ets del que, bueno, ho mira perquè és amant del futbol, o realment doncs té una intenció clara de que la selecció es pugui emportar títols?
1: Ah, no, jo, perquè a mi m'agrada el futbol, jo sempre ho dic, jo davant de tot vull que guanyi el Tordera, i quan no juga el Tordera, doncs després s'ha de triar un preferit, correcte, el Barça, eh? Sí, no, és veritat, perquè, mira, a més m'he passat tot l'any dient-ho, abans que el Club Futbol Tordera guanyés la Lliga, m'he passat tot l'any dient-ho, recordant-ho, més ben dit, i ara que venia, i a mi em deien, però clar, Tordera i Barça mai jugaran, van jugar al Memorial, Barcelona.
0: Van jugar.
1: I jo anava amb el Tordera.
0: Home, s'ha d'anar,
1: I és el meu moment de dir, veieu, vull dir, cadascú pot tenir una llista d'equips preferits, i el meu és el Club Futbol Tordera i el segon és el Barça.
0: O tu pots dir que has jugat contra el Barça?
1: Sí. Jo he jugat contra el Barça i el meu equip va ser l'únic que aquell Memorial Barcelona li va marcar 2 gols.
0: Mira.
1: Van perdre 6-2, però...
0: Jo un any no el vaig poder jugar per lesió, i el segon any sí que vaig jugar... I ara estic dubtant de si va ser l'any que jo vaig jugar contra el Barça o a l'anterior. Però sí que me'n recordo de que un any sí que es va jugar contra el Barça, i et queda aquesta coseta guardada. Que aquí, clar, de la meva generació, estem parlant... Que no sé si van venir, però hauríem de tirar a veure si hi ha imatges. Però estem parlant de Gavi... Estem parlant de Valde.
1: Valde sí que va venir al Memorial Barcelona, però tant pot ser que hi
0: doncs
1: juguessis.
0: Ser que sí. Estem parlant, no sé si de... Clar, és que Xavi Simons no sé quina edat té, però...
1: Crec que és una mica més petit que tu, em sembla.
0: Més petit?
1: Em sembla que sí.
0: Clar, Gavi és del meu any. O sigui, Gavi és probable que estigui, i en més del primer equip, que també són de la meva generació, que és probable que me'ls hagi creuat, però bé. Doncs mira... És probable, perquè com ara... Mira, Valde és del 2003 i jo soc del 2004. Com abans no hi havia aquestes categories, que només era un any, a lo millor...

0: I era, nosaltres érem a l'any petit i ells al gran, eh? Vull dir, no, això ja ho estic tirant de memòria, però no ho sé, no ho sé. Però queda això guardat, eh? Sempre a l'ànima dels tordarens que hem jugat a futbol, haver jugat contra equips com el Barça.
1: Sí, al final jo crec que és l'ànima dels tordarens en aquest torneig. Jo crec... Mira, divendres abans del Memorial Barcelona vaig anar amb un equip que l'entrena un amic i em van dir, va, explica'ls alguna cosa sobre el Memorial. I en els nanos els hi vaig dir que feu el que feu, de veritat, gaudiu i passeu-vos-ho bé sobre el terreny de joc, deixeu-vos-ho tot, perquè és el partit que recordareu tota la vida. Quan juguin contra, no, ja sigui Barça, Villarreal, sí. Hi havia molts equips de primera aquest any i dic, deixeu-vos-ho tot perquè de veritat que us en recordareu.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I a més ara que tenen tanta fotografia, digitalització tot plegat, d'aquí sí. 10 anys, 10-12 anys, podran veure si han jugat contra un...
0: I ara de qualitat, fotografia de qualitat, exacte, eh? Sí, amb aquests també. Concursos de sí. fotos i tot. Abans d'entrar, és que sempre ens anem per les branques, sí. però també clar, bueno, a més és d'aquí del poble. Com vas veure tu el Memorial Ot?
1: Molt bé. La veritat és que... Mira, en una tertúlia dèieu, diu, hosti, sembla que hi hagi hagut menys gent, tal, no sé què, per xifres?
0: Clar, no, van comentar
1: a mi també m'ho va semblar,
0: que a les finals, sí, a les finals sí que semblava que hi havia hagut menys gent, perquè és probable que els altres anys alguns aguantessin, esperessin a la cloenda, aquest any de fer la presentació, si diumenge jugues un partit al matí, ja no et quedes a la tarda. Per això jo crec que van dir que es veu una mica més lluny les finals.
1: Sí, doncs llavors sí. No, en les finals és veritat que coincideixo. No, segurament no hi havia tanta afluència, però és veritat que a nivells generals l'entrada d'aquest any va superar la de l'any passat, cosa que també s'agraeix que vagi creixent a poc. A més, enguany va haver-hi molts equips de primera...
0: 9 equips professionals.
1: Sí. I em refereixo que normalment els equips professionals, com a tots els tornejos, totes les competicions, són convidats, però és que n'hi havia de professionals que no eren convidats, que venien com tota la resta, amb les mateixes condicions que la resta, pagant la inscripció i tot plegat. Per exemple, el Toulouse, que va arribar a una semifinal. Vull dir, ostres, això ja significa que som a una edició molt més consolidada, que ja ha agafat nom i que bé, que té per si mateix una entitat, no?, com a torneig. Llavors, molt bé, molt bé. El nivell dels nanos, jo per mi cada cop és més alt. Hi han jugadors que tenen molta picardia i només tenen 10-11 anys, sí. És una barbaritat, tenen un control de la pilota estratosfèric i a més tenen una intensitat a l'hora de córrer, de pressionar, que és que no he vist ni en nanos de la meva edat. Mm-hmm. És que la veritat és que és d'agrair que puguem viure aquest futbol al nostre poble.
0: Anem a centrar-nos amb el que anàvem a parlar, perquè si no se'ns en va i podríem arribar fins a no parlar-ne.
1: Sí, sí, sí.
0: Parlem una mica d'aquest partit que ha jugat el primer a Espanya contra Cap Verd, en un partit que, clar, jo ho anava preguntant, les sensacions eren molt bones, també el que deia la premsa més estatal també era que es veien molt superiors a selecció i que seria un partit per aprofitar i fer molts de gols perquè es creu que el partit contra Uruguai pot ser molt dur.
1: Sí.
0: Però, ostres, un empat a zero, sí que s'ha tingut el control absolut perquè Espanya ha superat els 800 passes i Cap Verd no ha arribat als 300, però, clar, molts passes, molt viure en camp ofensiu, generes poc, i les que has tingut, sí que la primera part has tingut alguna clara, però les rematades pràcticament eren passades del porter.
1: No, l'equip, la selecció ha anat de vacances tropicals a Cap Verd. La veritat és que molta passivitat, una ineficiència ofensiva clamorosa. I és veritat, tot sigui dit, que també aquí s'ha de felicitar el porter de Cap Verd, perquè ha fet un paper increïble. La veritat és que per mi ha sigut el millor sobre el terreny de joc, Bofinha. La veritat és que ha estat molt atent, un porter de 40 anys, si no m'equivoco. Bé, doncs molt atent en aquestes poques accions que ha tingut la selecció de Luis de la Fuente, amb centrar majoritàriament apostant per les centrades des dels laterals, pilotes aèries massa obertes o massa tancades que han acabat a les mans de Bocinha. És veritat que ha fet un pas endavant la selecció quan ha entrat a Lamine Yamal, a nivell de ritme, sobretot ofensiu, però el que no entenc és... o no entenc futbolísticament és que Luis de la Fuente hagi trigat tant a fer els canvis.
0: Clar, mira, parles del mateix Luis de la Fuente, eh? I qui és que a roda de premsa ha dit que s'ha de continuar amb la mateixa idea, òbviament millorant la faceta finalitzadora. Són aquests partits on generes molt, però et falta la frescor que s'ha de tenir en aquesta mena de partits, i ells són un equip molt organitzat. Estaven pràcticament els 10 defensant davant de l'àrea. És molt difícil generar espais així. En algun moment ha faltat circulació per desequilibrar una mica més el rival, però quan no vol entrar, no vol entrar. S'ha de continuar així, són els partits que costa moltíssim de guanyar. També se li ha preguntat per Nico i Lamine, i és que ha dit, l'objectiu és clar, és anar donant-los minuts, que vagin adquirint la confiança i ritme, i segur que el dia d'Aràbia estarà millor, i que tots ells acoplaran i ajudaran als altres. Aquestes han sigut les paraules de Luis de la Fuente en un partit que, com comentàvem, ostres, s'ha anat a Norris, a aquesta victòria clara que dèiem. Aprofito també per saludar el nostre company, Aleix. Com estàs, Aleix? Benvingut a Ràdio Tordera.
2: Bona nit.
0: Com has vist aquest partit, que just ara començàvem a parlar d'ell, amb un debut a 0 de la selecció espanyola?
2: Bueno, és totalment cert. Jo s'ha de dir que he arribat a la meitat del partit, que tenia coses a fer, però la segona part no l'he vist malament. Sí que és cert que Cabo Verde defensava un bloc molt baix. El 90% d'aquesta segona part han estat defensant amb 7 o 8 defensors allà, i sí que és cert que era molt complicat poder centrar, poder filtrar alguna pilota, però molt bé. Jo he arribat tot just quan entrava Lamine, i això s'ha de dir que sempre és una alegria.
0: I quan estava escalfant Lamine i quan ha entrat, em va recordar una mica el déjà vu, el que va fer Messi contra el Milan, que estava lesionat i va començar a escalfar, que tota la graderia va embogir. Una mica la mateixa sensació.
1: Sí, perquè al final és el jugador estrella de l'equip. Crec que no és discutible, i si algú vol discutir, doncs no entrarem en raó. I a més a més, venint de la situació de que no sabien si podria arribar pel primer partit o no, doncs ha portat, però és que realment, com dèiem abans, ha portat aquest plus d'intensitat. Ara bé, la selecció no sé si vol guanyar algun partit si només és amb arribades de Cucurella, perquè de veritat és que a nivell ofensiu, com deia, ben poca cosa.
0: Oyarzabal, jo l'estic buscant encara, Aleix.
1: No ha aparegut.
2: Bueno, jo el que sé, Oyarzabal potser sí que és cert que venia amb molt bona dinàmica. Ferran sembla que segueix amb la mateixa dinàmica que...
0: Les ha tingut. Ha tingut una que l'ha enviat al pal, una claríssima. Sí. Sí que és cert que amb el bot que li venia la pilota és una alçada complicada. I després una altra d'un refús que l'ha enviat a les mans completament recta, no s'ha desviat, ha anat al centre de la porteria i tampoc li han ficat gaires complicacions al porter de Cap Verd.
2: Sí que és cert que ha faltat bastanta definició. Totes anaven al muñeco, que li diuen.
1: Clar, és que si les poques ocasions que proves són passades rases, és veritat que la defensa de Cap Verd estava molt, molt més tancada, hi han hagut molts rebutjos, han intervingut alguna pilota abans que arribes al porter, però al final has d'intentar provar-ho des de la frontal. Acumules els dos... Si Cucurella t'estava pujant gairebé com un extrem més.
0: Sí, clar, perquè jugaves amb Gavi com d'extrem, el que feia Gavi era baixar, entrar més a com si fos un fals nou, sí. I clar, deixar tota la banda de Cucurella, però sí, aquesta és la intenció de tots els partits, que suposo que no. Jo crec que quan estigui recuperat al 100% Nico i Lamine, ja tindríem els tres de davant.
1: No, i la gràcia de tenir aquesta profunditat dels carrilers, dels laterals, és que llavors des de dins pugui generar molt més. És veritat que Pedri avui, per exemple, no ha acabat d'estar del tot fin. Tampoc vull criticar Pedri, perquè Rodri aquest jugador seria perfectament fitxable pel Club Futbol Tordera ara mateix.
0: Però qui treus el Tordera?
1: Aquí treus. No, però hosti, vull dir, al final és veritat que Rodri ha tingut una temporada complicada, però que no pots fer és passejar-te pel camp. Bueno, a partir d'aquí ja es espavilaran, però... I per mi aquí és on hi ha hagut l'error de la selecció. Lluís de la Fuente ha tardat molt en fer aquests canvis.
2: Sí, és totalment cert. Al final, quan ha sigut el primer canvi? Els 60 i llargs?
0: Arribant als 70.
1: Sí, abans de la pausa, sí.
2: I si és un partit que està totalment solidificat i que no es troben solucions, doncs s'ha de buscar alternatives. Has de buscar això, els extrems que et puguin desbordar una mica, com poden ser Lamine o Nico, o potser posar una mica més de força d'atac allà.
0: Nico, que no ha tingut temps a fer gaire cosa, Lamine, que ha entrat amb el poc temps i fins i tot al final del partit, els jugadors ja li deien a Rodri, de fet, no, pilota Lamine,
1: passa-li.
0: No sé si heu vist a Lamine, us ho pregunto als dos, heu vist a Lamine al 100% o heu vist que encara es notava que ve de 2 mesos d'aturada?
2: S'ha de dir que és el que dèiem, no? Abans ho comentava l'Ot, que en principi havia d'arribar per al partit contra Uruguai i a mi m'ha sorprès bastant tota la recuperació que ha fet i que hagi pogut arribar a aquest primer partit, però sí que és cert que aquests 2 mesos sense jugar se li noten. Potser no amb un canvi molt bèstia, però sí que és cert que hi ha coses, petits detalls, que s'han d'anar millorant mica en mica. La intensitat, potser, una mica la pressió, definir una mica millor aquests passes filtrats, però de totes formes el nivell de Lamine sempre és espectacular.
1: Mm-hmm. Sí, vull dir, és que ja que només està en el 70%, jo crec que ja t'ha fet un canvi en el partit. És veritat que jo l'he trobat en aspectes més fluixos, en el tema del control, d'aquell mantenir la pilota que ell sap fer, no? És veritat que a nivell d'intensitat l'he vist prou bé, tenint en compte que ve d'una lesió, i si hagués de destacar alguna cosa negativa seria això, sí.
0: No sé si creieu que en aquest primer partit, i a més a Espanya que li agrada tocar, li agrada filtrar aquestes passades, poder córrer, tenir espais, amb aquest primer partit, a més, amb una defensa tan rocosa com deia l'Aleix abans, i tan física, i amb un bloc tan baix, no sé si era una de les pitjors coses que podia passar. Amb Uruguai no crec que no, tampoc t'he de dir, no sóc un expert, no he vist la selecció uruguaia jugar, però ostres, no sé si creieu que de tots els rivals o un equip que et planti més a cara, que et pugi més a pressionar, es poden sentir més còmodes, i més mig de plantilla siguent del Barça, sabem que al Barça li costa també molt atacar aquests equips que es tanquen a baix.
1: És això, és el que acabes de dir, vull dir, al final mitja plantilla és del Barça, tots els entrenadors saben que jugar contra el Barça vol dir tancar-se al darrere i provar algun contraatac, i que... però el tema és, què n'has d'esperar de Cap Verd, a part de les seves meravelloses platges, què n'has d'esperar futbolísticament, no? I doncs que se't plantin al darrere, se't tanquin, igual que segurament plantejarà Aràbia Saudí. Uruguai tinc més dubtes, perquè és veritat que el seu plantejament estratègic té més potencial a través de bandes, i veurem exactament com es planteja, però vull dir, tens un grup on ja saps majoritàriament amb el que trobaràs. Bé, has de trobar l'efectivitat, que al final és el que et falta.
2: Jo penso que és el que comentàvem abans, no? Que jo quan estava veient el partit ho he comentat amb el meu pare i he dit, és que em recorda a un partit del Barça. Bloc baix, molt poques ocasions, filtrar passes bastant complicat. Llavors, justament, jo crec que la solució està a la mateixa que el Barça. Aconseguir algú que pugui rematar des de fora. Si intentes filtrar els passes o centrar i no arriben, doncs algú s'haurà d'atrevir a xutar des de fora.
0: Mm-hmm. Avui a les 12 hi haurà el partit dels dos equips que resten d'aquest grup A de la selecció espanyola, d'Aràbia Saudí contra Uruguai. Tot apunta a que en principi hauria de guanyar Uruguai, com ara també havia d'haver guanyat a Espanya. No sé com veieu, si Uruguai guanya, ostres, compte que es pot complicar aquesta primera plaça, que és l'objectiu per anar als 16ens de final, perquè compte que et pots encreuar amb equips molt més complicats, eh?
2: Jo penso que ara a Espanya el que li toca és fer la seva feina, és guanyar els dos partits que li queden, i per tant, si Uruguai ara avui guanya Aràbia Saudita, doncs tocarà guanyar Uruguai, haurem empatat nosaltres un partit i guanyat dos, i tindrem 7 punts, per tant, estarem per davant d'Uruguai i haurem fet la feina.
0: Diferència de gols importarà molt, no?, sobretot?
1: Sí, vull dir... al final es preveia que aquest fos un partit de molts gols només pel fer, per preveure un càlcul estadístic dins el mateix grup. No s'ha fet, per tant, la selecció ho haurà d'acumular en els propers partits. Tenen molts a dies, aquesta és la part bona d'aquest Mundial.
0: Una setmaneta.
1: Sí, per preparar-se, per aclimatar-se fins i tot, perquè no és fàcil. I aquest ha de ser l'objectiu, sí.
0: Diumenge a les 6 serà el proper partit d'Espanya contra l'Aràbia Saudita. No sé si us ha estat seguint una mica els resultats o fins i tot si heu vist algun altre partit del Mundial. Anem a repassar una mica dels grups, perquè en aquest grup A, en principis, no hi ha cap sorpresa. Mèxic va guanyar en aquest partit inaugural i Corea del Sud, que no sé si ho podeu considerar sorpresa, va guanyar la República Txeca també amb aquest 2-1. Corea del Sud, que va aconseguir guanyar, té bon equip. Per mi en aquest no hi ha gaire cosa a comentar, no sé si voleu afegir alguna coseta. En el grup B t'he de dir que aquest sí que m'ha sorprès, perquè els dos partits del grup han empatat tots, és a dir, els quatre equips hi ha un empat a un. Bòsnia, que va aconseguir empatar el seu partit, igual que Qatar, en els últims instants contra Canadà. Per tant, no sé quina veieu favorita de selecció per quedar primeres, però, ostres, entre Suïssa i Canadà, no? Jo crec que eren de les dues preferides a passar.
1: Sí, ja veurem. És veritat que Canadà, segurament, també perquè juga en part a casa, doncs... Jo crec que pot fer bons números, però a mi crec que em sorprendrà Bòsnia, la veritat. Sí?
0: Jo espero, li tinc una mica d'estima així a Bòsnia. Sí, sí,
1: bon lloc aquest també, Bernari.
0: Home, és que, quan hi vaig estar, van jugar el partit
1: de classificació
0: contra Itàlia. Ai. I ens vam enterar, estàvem a 50 quilòmetres d'on es disputava el partit i ens vam enterar tard. Perquè les entrades estaven molt barates, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí, estaven a 25 eurets.
1: Home, d'haver un post d'Itàlia, home, eh?
0: Home, hagués estat molt bé. En el grup C, compten aquí, perquè va haver-hi el primer partit ahir a les 12 de la nit, aquest Brasil-Marroc, que van empatar a un partit bastant tosco, sense gaire comentar, crec, i Escòcia va aconseguir guanyar a Haití i es corona primera de grup.
1: Sí, aquí escoltava alguna ràdio, algun comentarista esportiu que deia, no, bueno, la d'Espanya no és la primera sorpresa, perquè també va haver aquest Brasil-Marroc. Jo no ho considero. Per mi el Brasil-Marroc és un partit perfectament de quarts de final, i no vull tirar més endavant, però podria. És veritat que va ser un partit... jo em vaig a dormir, la veritat, perquè eren les 12 quarts d'una de la nit i veníem de celebrar aquí al Municipal d'Esports, però i em vaig a dormir perquè va ser un partit poc entretingut, però no trobo que sigui sorpresa. Per mi l'empat, encara que fos aquest 1-1, bé, doncs és de mèrit per part de tots els equips.
0: Aleix, creus que s'infravalora el Marroc per la història que potser té la selecció, però últimament, en els últims anys, el Marroc està gaudint d'una generació perfecta per intentar lluitar, no sé, però per quarts semifinals, compte que no té mal equip.
2: A veure, s'ha de dir que comentant justament aquest partit, òbviament crec que el Brasil era la preferida, però pel que deies tu, no?, de la història que té aquest país, que és la selecció que més copes del món ha guanyat, llavors és normal que es pugui infravalorar en Marroc. De totes formes, a l'anterior Mundial que va ser van arribar a les semifinals, això ja deixa un...
0: Van eliminar la selecció espanyola,
2: exacte,
0: no?
2: Exacte.
1: Sí, sí.
2: I que a més...
1: Però bé.
2: Sí que és cert que, bueno, va haver bastanta polèmica, però al final es van endur la Copa d'Àfrica, sí. I això els posa en un molt bon nivell.
0: A veure, que aquestes pauses d'hidratació no se'n vagi ningú al vestuari, que la podem tenir. En el grup D, Estats Units, en el seu partit inaugural, també va guanyar amb un clar 4-1, va ficar la carn a la graella, va convèncer, va agradar amb la seva gent, i potser una altra sorpresa és la victòria d'Austràlia contra Turquia per 0-2. Una Turquia que deien que compta amb aquesta Turquia, que pot arribar lluny, doncs es va plantar a Austràlia, li va fer dos golets i cap a casa.
1: Sí, jo, segurament de la part baixa, diguem-ne, seria una de les possibles sorpreses. Jo crec que bé, haurem de posar-hi un ull els propers dies, sí.
0: Per el següent grup, Alemanya va guanyar contra Curaçao.
1: M'encanta, que... m'he declarat fan de Curaçao.
0: A mi em va fer llàstima que quedessin tants gols, però vaig embogir amb el gol de l'empat, perquè va començar guanyant Alemanya i Curaçao va empatar el partit. Sí, va arribar aquell empat fet m'agrada. Hi ha la història darrere de l'entrenador de Curaçao, no sé si la coneixeu,
1: no.
0: I és que va classificar al Mundial, va renunciar, va dir que no estaria perquè la seva filla tenia problemes de salut i es quedava amb la seva filla doncs estant amb ella en el seu cantó, uh-huh. I la seva filla va millorar i va poder, en els últims instants, abans de viatjar amb la selecció, doncs anar a Estats Units per disputar aquest Mundial, i es va posar a plorar quan va guanyar el gol, perquè a més és un dels entrenadors més antics que hi ha d'aquest Mundial, perquè va dirigir fins i tot a una altra selecció, ara no recordo quina, farà molts anys. Per tant, es va emocionar. I després Costa de Marfil, que va guanyar Equador. Escolto a vegades una mica la premsa també de Latinoamèrica, deien que Equador podia ser un gran equip perquè compta amb Pacho, en la defensa té molt bons jugadors. Doncs ara estan parlant d'una mica de fraude, de veure aquest Equador com acaba anant. No sé si voleu comentar alguna cosa d'aquest grup.
1: No, que visca Curaçao.
0: Això sí. La samarreta és molt bonica. És molt bonica la samarreta, eh?
1: És molt maca.
0: I ja de l'últim grup, abans de passar per comentar el següent tema, és aquest de Suècia-Japó, Països Baixos i Túnez. Suècia va guanyar a Túnez per 5-1, va guanyar amb claredat. I Japó va empatar en els últims instants contra Països Baixos, i compte, que fica aquesta sorpresa, aquest empat.
1: No, i Japó també porta fent les coses bé des de fa anys. Hem vist algun jugador japonès fins i tot debutar en la lliga professional d'aquí i també de...
0: Bueno, hi ha Kubo, no? I Kubo potser és el jugador estrella.
1: Sí, però vull dir que porten anys ja formant jugadors a nivell de futbol per poder arribar a aquest nivell a nivell mundial. Per tant, sí, jo crec que ha plantat cara a Països Baixos i per tant que pot ser un dels altres equips que pot fer números aquest Mundial.
2: Sí, al cap i a la fi, bueno, Països Baixos ja sabem com és una selecció molt sòlida, amb molts bons jugadors a lligues top de tot el món. Llavors, a mi no crec que em sorprenés gaire el resultat, però sí que és cert que vaig gaudir del partit, perquè un 2-2, aquestes dues seleccions que, com dèiem, Japó porta molts anys fent molt bé la feina, doncs també deixa un marc de quan aquests dos països juguin contra Suècia, a saber com és, perquè clar, ells van, com deia en Jordi, van guanyar 5-1, però després se'ls hi posarà les coses bastant complicades.
1: Clar, després Suècia s'ha d'anivellar, no?, en els altres dos equips, que per mi en aquest grup són els favorits.
0: Nois, abans de passar amb el següent tema, fem una petita aturada publicitària i tornem en breus instants.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
4: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
5: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 1302 78.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
7: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre cep i en gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i balla la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
8: X, Twitter, l'actualitat al minut.
5: Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Vinga, va, tornem a seguir dos minuts per arribar a les 8:50 del vespre, a les 9 menys de 10, amb una tertúlia que hem parlat ja del Mundial i anem a obrir l'últim ja bloc d'aquesta tertúlia. Anem a parlar d'aquest mercat de fitxatges que té en les últimes hores un nom i cognom propi, Ot Manresa. Es tracta de Cucurella.
1: Sí, ha aclaparat absolutament els titulars, el Madrid, que li agrada tot això de controlar els titulars, doncs ho ha aprofitat bé, sabent que avui havia partit de la selecció i que ell en seria titular, mai millor dit, i vaja, i ha saltat la sorpresa sobretot en els aficionats culers, que esperaven una incorporació com ell per reforçar la zona de lateral, i la veritat és que anar-se'n al Real Madrid, doncs per alguns segurament haurà sigut un cop dur.
2: Sí, bueno, jo penso fa uns anys en el mític Figo. Creieu que es podria comparar amb aquest cas?
0: De
2: l'Espanyol...
0: Jo crec que no, sí que crec que és cop dur, però crec que el de Figo, clar, nosaltres no ho vam viure com tal i com és. Jo crec que el de Figo s'assemblaria més com si ara Rafinha o Lamine fitxessin pel Madrid. Era el 10 del Barça, era l'estrella de l'equip i se'n va anar l'equip a visitant. Per mi, jo no crec que s'assembli, però ostres, sí que és dur. Cucurella, que va estar molts anys en el Barça, no se li va donar l'oportunitat, això s'ha de dir ben clar, s'ha de dir ben alt. Es va dir, ostres, és que no té lloc perquè està Jordi Alba davant. Bueno, vale, ok. El vas vendre, tenies una clàusula, això sí que ho he estat llegint, i vas decidir no fer-la servir per ser un lateral suplent de futur, tot i tenir Jordi Alba a la banqueta, i vas preferir fitxar a Dignes, a Junior Firpos, aquests noms, quan podies haver tingut per menor preu i t'haguessin sortit millor, tenir un lateral com és Cucurella, de suplent de Jordi Alba, perquè vagi prenent, li vas donant minuts i ara mateix estaria en el primer equip. Això li va passar molt en el Barça, en aquesta directiva de Bartomeu. No es van fer les gestions que calia, va marxar i mira, s'ha convertit en potser un dels dos millors laterals del món, juntament amb Nuno Mendes, per mi, del PSG. Però ara sonava pel Barça, va sonar per l'Atlètic de Madrid, ha acabat anant en el Madrid. Bernardo Silva sonava pel Barça, sonava per l'Atlético de Madrid, segurament acabi anant en el Real Madrid. Julián Álvarez sonava pel Barça, Real Madrid va plantejar una oferta que ara, si voleu, també en parlarem. Però, ostres, el Barça semblava que començava fort al mercat amb el fitxatge de Gordon, però ara s'ha rebaixat i el Madrid, que va a l'alça, eh?
1: Sí, el Madrid sap que necessita, com ho diré, necessita fitxatges titulars per guanyar el discurs, però no sé si per guanyar futbolísticament. No sé si Cucurella, coincideixo amb tu, per mi és un dels dos millors laterals del moment i per tant és un fitxatge absolutament excel·lent, però no sé si és el que li acaba d'encaixar al Real Madrid. Ho acabaré de valorar quan acabi el mercat de fitxatges, perquè jo crec que al Madrid el que li fa falta és algú en zona de mitjos que pugui mínimament copiar l'estil que tenia Kroos, per no marxar del mateix equip, i no sé si Cucurella és veritat que dona una profunditat interessant, una agressivitat defensiva també força interessant, però insisteixo que no sé si acaben d'encertar en el fitxatge, cosa que ara mateix no podem valorar perquè estem encara juny, queden un parell de mesos ben bons i per tant que no es podrà valorar fins al final, però bé, és veritat que a línies generals Cucurella és un molt bon fitxatge.
2: Jo penso que realment han fet la seva feina, ho han encertat. Al final necessitaven una mica de fons de plantilla i ja veiem Mendy ha estat, potser ha jugat 3 o 4 partits en tota la temporada perquè la resta ha estat lesionat, i Álvaro Carreras, doncs, tres quarts del mateix. Llavors, un fitxatge que ja està implementat dins l'elit del futbol, que, com deia en Jordi, és de potser top 3 laterals esquerres del món, doncs, per mi, fitxatge molt encertat. De totes formes, penso que el millor fitxatge que ha pogut fer i que ha fet el Madrid és el canvi d'entrenador. Al final ens trobem que han tingut en els últims dos anys tres entrenadors i el gran problema ha sigut que no ha sabut solventar i gestionar les estrelles que tenen l'equip. Sí que és cert que ara que diuen que fitxaran a Bernardo Silva, a Dumfries, a Konaté, ara han fitxat a Cucurella, són noms amb molta potència, amb molt de poder dins del món futbolístic, llavors potser és una mica contradictori, no?, amb el que dèiem de que hi ha moltes estrelles que no es poden gestionar, però alhora seguim fitxant estrelles. De totes formes, penso que amb Mourinho...
1: Sí. Si es desperta alguna cosa és en això, en gestionar estrelles.
2: És el millor perfil que es podrien haver trobat. Ja vam veure fa uns anys la vacilada que li va fotre a l'Ibrahimovic, quan ell va sortir, bueno, va ser un partit, no sé si era contra l'Inter de Milán o contra el Milan, un dels dos, que l'Ibrahimovic va sortir de festa el dia anterior i, òbviament, no s'aguantava els pets al partit d'aquell mateix cap de setmana i va inclús canviar el mateix porter abans que l'Ibrahimovic.
0: No sé si us sembla estrany, perquè en aquest mercat estan sonant idènticament els mateixos noms en clau posició que l'estiu passat. S'ha canviat l'entrenador, s'ha canviat el lateral esquerre, es va fitxar Carreras, ara es fitxa Cucurella, es va fitxar Huisen de defensa central, ara sembla que es fitxarà Konaté, es va fitxar Trent Alexander-Arnold de lateral dret, ara sembla que es fitxarà Dumfries, i també es va fitxar Mastantuono per una mica al centre del camp ofensiu, com li vulguis dir quina posició, i ara sembla que es fitxarà Bernardo Silva. En menys d'un any, 100 milions de fitxatges per les mateixes posicions que va reforçar l'estiu passat. Ara, a banda de comentar això, nois, he trobat una notícia, i és que es veu que Cucurella deixarà una mica de diners a les urnes de Can Barça, perquè, com Cucurella va estar dels 14 als 20 anys en el club de les categories bàsiques del club blaugrana, ara el Barça ha d'ingressar la quantitat per drets de formació del futbolista, i això queda recollit en el mecanisme de solidaritat de la UEFA, de la FIFA, perdó, i és que el 5% del preu del traspàs es distribueix proporcionalment entre els clubs que van formar el jugador entre els 12 i 23 anys, dels quals dels 12 als 15 anys correspon al 0,25% cada any. Per tant, deixarà una miqueta a les urnes del Barça, tot i que sigui poc, mira, almenys els blaugranes s'enduran alguna cosa,
1: Una pinzellada, però més enllà d'això, jo crec que el cop dur és el dels que som també culers, de pensar que podia ser una incorporació teva i que, sí, i que ha acabat anant al club rival. Jo crec que això segurament és el que fa més mal i a nivell de rendiment és el que pot molestar més.
0: I a més...
1: I a tot això, perdona, el Barça haurà de seguir en el... immers en el mercat de fitxatges, ara, perquè sí, clar, no tens a Bernardo Silva, no tens a Cucurella, que podem parlar de si eren adequats o no pel Futbol Club Barcelona, però n'hauràs de trobar un altre.
0: Ara més sona Grimaldo com a possible lateral esquerre de l'Atlètica de Madrid, és a dir, dos canterans del Barça s'aniran als dos clubs que li fan la competència a la Lliga Espanyola. Per tant, aquí, ostres, Aleix, el Barça s'ha de moure ràpidament. No sé si amb el fitxatge d'Anthony Gordon et serveix com a reforç per a aquesta propera temporada i aconseguir l'ansietat de Champions.
2: Sincerament, penso que del que hem pecat més i patit més durant aquestes últimes temporades ha estat de no tenir un davanter referent jove, entre cometes. O sigui, ja contrastat en l'èlit del futbol, sí que és cert que Lewandowski, òbviament, un jugadoràs, però l'edat ja li començava a passar. Anthony Gordon pot ser aquest fitxatge que esperem? No ho sé, perquè jo penso que l'agafen una mica més en el perfil de Rafinha, d'un tio que està als 90 minuts corrent, pressionant, i que a més té aquest perfil, no?, de recuperar moltes pilotes i tenir aquesta pressió alta. Llavors, potser Julián Álvarez, pel preu que hi ha i perquè ja ens ho van rebutjar des de l'Atlético, no seria el perfil idoni, però jo crec que sí que hauríem de centrar-nos en un davanter centre. Sí. Avui mateix ho hem vist al partit d'Espanya, que amb Ferran Torres de titular no crec que puguem arribar gaire lluny.
1: Aquí està el quid de la qüestió i és una anàlisi perfecta. Vull dir, portes ja tota la temporada amb una irregularitat de Ferran Torres que com a suplent, segon suplent, fins i tot et pot agradar, però necessites un punt de referent. No sé si Gordon ve per ser titular, però el que sí que necessites segur és un punt de referent, igual que un lateral.
0: Ara no, i ràpid, perquè se'ns acaba el temps. No sé si creieu que la telenovela amb Julen Álvarez s'ha acabat o n'escoltarem parlar durant el Mundial o quan finalitzi. No sé si em podeu dir fins i tot algun nom propi que creieu i veieu que el Barça pugui fer front en el mercat de fitxatges.
2: Bueno, jo crec que la telenovela no ha acabat, però perquè sempre li donen molt de bombo al Barça amb tots els temes dels fitxatges i el mercat. Però sincerament penso que el Barça no està en el nivell, bueno, econòmic adquisitiu de poder fitxar Julián Álvarez, perquè al final demanen 150 milions, l'any passat
1: i no ho val.
2: Clar, i l'any passat estàvem en principi arribant a la regla 1-1 i al cap d'un any ja ens podem permetre fitxatges de 150 milions. No ho crec. Va sonar a Muriqui, per exemple, que ara ha baixat amb el Mallorca. Potser és un perfil que estaria bé, però és un altre cop un fons d'armari i no pas un titular.
0: Nois, moltíssimes gràcies per estar avui amb la tertúlia amb nosaltres. Moltes gràcies a l'Eix per venir. Esperem veure't més aquest estiu per aquí als estudis de Ràdio Tordera Més en directe. Jo et Manresa, moltíssimes gràcies, com no, per estar aquí un dia més.
1: Gràcies a tu, Jordi. Adéu.
2: Un plaer.
0: Que vagi molt bé i molt bona nit. Ens veiem demà a les 8 del vespre amb més show dels esports.
3: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata, amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 16 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I de la cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables arreu de la xarxa viària catalana. De moment no tenim ni avaries ni accidents, però sí que a hores d'ara el que tenim són retencions amb intensitat, moltes d'elles habituals, però sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja cap al nus de la Trinitat, a la C58, amb retencions des de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona. També a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, circulen 2 quilòmetres de lentitud. De retruc, tot plegat ens deixa afectar. Estacions també en direcció Llobregat, sobretot a la ronda de dalt amb cues fins a Canyelles i també a la ronda litoral, en aquest cas amb retencions fins a la Barceloneta. Al Vallès tenim retencions a la AP7 des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà, en direcció Tarragona. També en sentit sud, retencions a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui. I pel Llobregat recordem que ja tenim lentitud per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, i també en sentit nord per la C32 des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I el relleu li cedim ara a Lluís Miquel Pérez amb la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, comença aquest dimarts amb moltíssima calma i a hores d'ara ja amb un ambient una altra vegada molt agradable. De fet, a pujar la temperatura respecte ahir al matí en alguns racons de l'Empordà, per exemple, i ja diem al llarg d'aquest matí amb molt pocs núvols. Ràpidament la temperatura s'anirà enfilant. Aquesta tarda arribarà, si fa no fa com ahir, o fins i tot una mica més, i per tant la calor serà absoluta a molts indrets, sobretot de les comarques de Ponent i de les conques de la Catalunya central. També aquesta tarda se'n tornem amb algunes tempestes que, sobretot avui, quedaran molt enganxades a l'Alt Pirineu, sobretot al voltant del Pirineu Lleidatà i del Principat d'Andorra, quan més cap a la costa, molt més sol i molta més xafogor. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des d'Evian, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35, espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto el foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions, com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
5: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
2: Pel que fa a les reaccions, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat un acord que espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
6: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
2: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies, valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. El Partit Socialista reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirmen que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
7: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista Y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia.
2: Mentrestant, el portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, haurà de comparèixer divendres davant la Comissió de Justícia del Senat a petició del Partit Popular. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
8: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
9: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
2: Set i deu, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home aquest dilluns en l'incendi d'un edifici a Viella, a la Vall d'Aran. El foc va afectar un bloc d'habitatges del carrer Anglada i també va provocar un ferit lleu per inhalació de llum. Una dotzena de persones que viuen a l'edifici han hagut de ser reallotjades en hotels de la ciutat, ja que ha quedat molt afectat per les flames. El foc ha cremat 6 habitatges i 3 més s'han vist afectats per l'aigua, mentre que el bloc del costat també ha patit conseqüències. Aquest dimarts es farà un minut de silenci per la víctima i l'Ajuntament ha decretat dol oficial. Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar alerta. Ens ho explica l'Ester Minguell.
10: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
11: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs, el típic, no? Tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna, doncs, potser allarga el pont.
10: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a la P7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a la P7.
2: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que atraurà milers d'espectadors a la ciutat i comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
12: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant

0: alliberar-lo de pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després de la visita del Papa al temple i que hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. El Manel Gómez i l'Anna Ruiz són ara mateix amb el referent de mobilitat d'aquesta entitat, Àlex Labat. Bon dia, Anna. Explica'ns què diuen els veïns.
1: Bon dia, Helena. Com i de quina manera gestionar l'èxit? És la pregunta que fem ara mateix al referent de mobilitat, també vicepresident de la FAP, l'Àlex Labat. Àlex, bon dia.
2: Bon dia.
1: Com gestionar l'èxit? L'atractiu turístic de Barcelona es va amplificar la setmana passada, tot coincidint amb la visita del Papa. Com gestionar aquest atractiu internacional i alhora preservar la tranquil·litat del veïnat?
2: És complicat, la veritat que és complicat. Actualment tenim una alta pressió turística que està afectant a la vida dels veïns, sobretot en matèria de mobilitat. Ja hem vist que n'hi ha molts problemes amb el preu de l'habitatge, a conseqüència en part del turisme, però també ho estem veient amb la mobilitat de la ciutat.
1: Àlex, i per mitigar aquest impacte turístic, la Federació d'Associacions de Veïns vol elaborar una llista de mesures. Quina és la mesura més destacada que destacaríeu?
2: Sí, hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentaran un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
1: I totes aquestes mesures haurien d'estar fiscalitzades a través d'una taula de treball. Aquesta taula de treball té data, agenda i algun contacte contacte previst amb les administracions?
2: Nosaltres ho hem demanat una taula on participin les entitats veïnals i on es fiscalitzi, per així dir-ho, o es controli les mesures que proposa l'Ajuntament, no?
1: I a més de l'entorn de la Sagrada Família, quins altres indrets de la ciutat de Barcelona serien susceptibles de poder acollir-se a mesures semblants a les que estàs proposant?
2: Tenim un col·lapse generalitzat. La Sagrada Família i el Parkway, diguem que són els indrets més característics, però això ja ho estem veient a les platges de Barcelona o al Camp Nou. Creiem que és un debat de ciutat, però sí que és veritat que n'hi ha indrets ja totalment col·lapsats, com seria la Sagrada Família.
1: Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. I Helena, és la pregunta de sempre: com fer compatible l'atractiu turístic d'una ciutat de la divisió internacional com és ara Barcelona amb la tranquil·litat, amb la vida normal i quotidiana dels veïns dels indrets, dels districtes, dels barris més turístics de la ciutat.
0: Com a mínim, els veïns la carta als Reis ja la tenen feta. Ara està clar que a través d'aquesta taula de la que parlàveu, doncs, els facin cabal, els escoltin i comencin a posar-ho en pràctica. Gràcies, Anna. Que vagi bé.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Els hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu ampliaran el grup de pacients amb qui provaran un fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil després d'haver comprovat la seva eficàcia i una menor toxicitat amb un primer grup reduït. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu amb altres centres, gràcies al finançament de Brussel·les. Ens ho explica la Maite Polo.
4: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
5: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual. En molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutals. el nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
4: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.

0: I no deixem encara l'àmbit de la salut, perquè el govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, Fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten a les dones. De fet, actualment, una de cada 7 dones triga una dècada en ser diagnosticada de la malaltia que pateix. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten a més de la meitat de la població.
1: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
0: El govern començarà a pagar les primeres prestacions express a la dependència en les setmanes vinents. Ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que ha dit que la mesura permetrà que persones que tenen un grau de dependència reconegut però esperen un cuidador professional o una prestació econòmica vinculada rebin de manera àgil una ajuda. A Catalunya hi ha 253.000 persones amb dependència i el 2025 es van registrar 158.000 sol·licituds, una xifra que s'ha duplicat en només 2 anys. El govern està impulsant un pla que preveu una única visita de valoració i una tramitació més àgil dels expedients per reduir a 60 dies de mitjana el temps d'espera a la dependència, que actualment és de més de 13 mesos. I des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran cedir els vals al seu centre educatiu per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes.

0: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de La Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
1: Es un equipo que por los números es, tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
0: El grup H, tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. La jugadora de l'Espanyol, Júlia Guerra, continuarà defensant la samarreta blanc i blava la pròxima temporada. Malgrat les lesions, la central ha estat una peça fonamental a l'equip de Sara Monforte quan ha estat disponible. La jugadora reivindica la importància de la base.
2: És molt important, ja s'ha vist, no? Tant amb nosaltres com en el masculí, que sempre que s'ha necessitat s'ha pogut tirar de la 21 i han ajudat i han donat la talla. I crec que és molt important cuidar aquest futbol base perquè crec que és l'essència de l'Espanyol.
0: El Palau d'Esports de Camp Clar a Tarragona acollirà per tercer any consecutiu la Lliga Catalana ACB, que es disputarà del 9 al 13 de setembre. El Manresa defensarà el títol contra el Barça, el Joventut, l'Andorra, el Girona i el Lleida, que competiran repartits en dos grups de tres equips, dels quals disputaran la final els campions. Amb la cultura arribarem a 8:15. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa i projecció internacional. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts que s'ha presentat al Parlament. El document posa el focus també en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural. Ens ho explica tot plegat el David Navarro.
3: L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus que s'apropen a les anteriors a la pandèmia o les taquilles als teatres que creixen mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
4: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
3: Per adaptar-se al nou escenari, el CONCA proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
0: En el marc del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, la Galeria Pinyol a Reus ha presentat l'exposició Oblidar Gaudí de 100 a 0, obra de l'escultor vilaplanenc Salvador Joan Pera. La instal·lació consisteix en la reproducció de 100 còpies de la cara de Gaudí partint de la màscara mortuòria de l'arquitecte. La mostra també conté dibuixos del procés de desfiguració i fotografies dels diferents edificis on va viure amb la seva família a Barcelona.
5: la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 16 de juny. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Labat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
1: Dels esports, mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I en cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a l'A2, a l'altura del Bruc, que talla un carril en sentit Lleida. Al Vallès, cues a l'AP7 des de Mollet fins a Barberà, en direcció Tarragona, i un quilòmetre a Cerdanyola, en sentit nord. Pel que fa al Llobregat, cues per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, i per la C32 des de Viladecans. Pel que fa al temps, aquest dimarts comença amb molta calma i un ambient agradable. Al llarg del matí dominarà el sol amb molt pocs núvols i la temperatura pujarà amb rapidesa. Ja de cara a la tarda, la calor serà intensa, amb valors semblants o fins i tot una mica superiors als d'ahir, sobretot a Ponent i a les conques de la Catalunya central. També es formaran algunes tempestes a l'Alt Pirineu, especialment al Pirineu de Lleida i a l'entorn d'Andorra. A la costa continuarà el temps estable amb més sol i xafogor.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des d'Evian, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli, que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto el foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions, com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
3: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: En aquest context, les agències de viatges preveuen una recuperació progressiva de les rutes cap a l'Orient Mitjà després d'aquest acord de pau anunciat entre tots dos països. El sector confia que la reobertura de l'estret d'Hormuz i la reducció de la tensió a la regió permetin normalitzar les connexions aèries i recuperar destinacions que havien quedat afectades pel conflicte. Durant els últims mesos, la guerra havia provocat anul·lacions de reserves i canvis en nombroses rutes internacionals. Ara, operadors i agències esperen un augment de la demanda turística i de viatges de negocis cap a la zona en els pròxims mesos, com explica Josep Botella, de l'agència Viatges Llobregat.
4: Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que ja, des de ja, si això realment es consolida, aquesta pau, tornarem a enviar els clients a destinacions de com Tailàndia o Vietnam o Camboja.
1: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos, però, que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant en Begoña Gómez com en l'expresident Zapatero i afirmen que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Turró, secretària d'organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
5: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
1: El portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions de Begoña Gómez i de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, haurà de comparèixer divendres davant la Comissió de Justícia del Senat a petició del Partit Popular. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
6: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
7: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
1: Els cantaires expulsats de la Sagrada Família durant la missa del Papa demanen explicacions a la Basílica, l'Arcabisbat de Barcelona, a la Generalitat i també a la delegació del govern espanyol i els exigeixen disculpes. En una carta signada per més de 200 persones, també reclamen que s'identifiqui qui va prendre la decisió d'expulsar-los, que consideren desproporcionada, i lamenten que se'ls fes fora a tots per uns fets atribuïts a un nombre reduït de persones. En paral·lel, en un altre comunicat, 6 agrupacions de corals consideren el desallotjament un acte de repressió més propi del franquisme, al mateix temps que retreuen els impulsors de la reivindicació que l'acció els perjudiqués a tots.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar alerta. Ens ho explica l'Esther Minguell.
8: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
9: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també gent que igual, doncs, el típic, no tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que Lucas explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna, doncs, potser allarga el pont.
8: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
1: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que traurà milers d'espectadors a la ciutat i que comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
10: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
11: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes, evidentment dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el gaudir d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
10: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
1: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-lo de pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després que la visita del Papa al temple hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. Al seu davant hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns algun detall més sobre aquesta reivindicació veïnal.
12: Hola, Elena, bon dia. Sí, gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica per beneir la nova Torre de Jesús, fet històric que va amplificar encara més l'atractiu internacional i turístic de la ciutat de Barcelona, els veïns han engegat una campanya amb l'objectiu d'elaborar un seguit de mesures per mitigar l'impacte del turisme en aquest indret de Barcelona, als voltants de la Sagrada Família, i fer compatible aquest atractiu turístic amb la tranquil·litat del veïnat. Així que el president, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, també el seu referent de mobilitat, Àlex Labat, explicava fa uns minuts a la xarxa de què aniria aquesta llista de propostes. Destaca l'augment de la freqüència del transport públic, especialment del metro, però també la creació d'una infraestructura soterrada capaç d'acollir els busos encarregats de fer els trajectes que transporten els turistes cap a la Sagrada Família.
2: Hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentaran un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
12: Els veïns també volen crear aquesta taula de treball per fer un seguiment del desenvolupament i desplegament de les diferents mesures i adaptar aquest model d'actuació als diferents districtes, als diferents barris més turístics de la ciutat de Barcelona.
1: És evident, doncs, que els veïns que viuen en aquests entorns tan atrapats pel turisme n'haurien d'estar acostumats pel temps que fa que resisteixen, però la veritat és que no sé si un s'hi acaba acostumant del tot. Gràcies, Anna, per aquesta fotografia. Que vagi bé. Fins després.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Els hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu ampliaran el grup de pacients amb qui provaran un fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil després d'haver comprovat la seva eficàcia i una menor toxicitat amb un primer grup reduït. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu amb altres centres, gràcies al finançament de Brussel·les. Ens ho explica la Maite Polo.
13: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
14: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mielablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual. En molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
13: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
1: En 10 minuts arribarem a les 8 en punt del matí. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar, com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran també cedir aquests vals al seu centre educatiu, si ho volen, per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificat amb sindicats i patronals l'acord per al nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030. En un acte al Port de Barcelona, el president ha defensat aquesta eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país amb una inversió de 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Ens ho explica la Judit Vallès.
15: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa, més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
16: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
15: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental, tot plegat en un clima de celebració per l'acord entre els Estats Units i l'Iran, que afecta de forma directa la indústria catalana.
16: Una bona notícia. Aquest acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que inclou la reobertura de l'estret d'Hormuz, on hi passa, vostès ho saben, el 20% de l'energia fòssil del món.
15: Un pacte en què s'han definit 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents del sector industrial, totes elles amb l'objectiu d'impulsar la sostenibilitat, l'ocupació de qualitat, la innovació, la competitivitat, les infraestructures i el sòl industrial.
1: Rodalies en recupera a partir d'avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pels efectes del temporal Harry. D'aquesta manera, aquesta línia ja ofereix tot el recorregut sencer, malgrat que Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera com a mínim durant tot aquest dimarts. Fins dijous hi haurà, a més, autobusos directes a Cerdanyola Universitat. El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han formalitzat l'acord per reformar els drets dels passatgers aeris. Les noves normes obligaran les companyies aèries a mostrar el preu del vol amb la maleta de mà inclosa. També es mantindrà l'actual mínim de 3 hores de retard per poder tenir dret a compensació i garanteix que tant els menors de 14 anys com les persones vulnerables podran seure al costat dels seus familiars o acompanyants sense sobrecost. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de La Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
17: Es un equipo que por los números es, tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o de preocupación excesiva.
1: El grup H tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. I ara us parlem d'un comiat. Plega la capitana de l'època daurada del Centre Natació Mataró, Clara Cambray. La waterpolista amb més títols de la selecció tanca una etapa de més de 12 anys al primer equip. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
18: Plega la capitana, Clara Cambray, després de 12 temporades al primer equip. Ja amb només 14 anys va començar a aparèixer en algunes convocatòries i amb els anys s'ha convertit en la jugadora amb més títols del Centre Natació Mataró de waterpolo femení. Ara fa 10 anys va guanyar la Copa LEN, el primer títol europeu de la secció, amb un gol clau que assegurava la victòria per a les mataronines.
19: Ha estat una decisió dura i llarga, però crec que és la millor manera, el millor moment per mi personalment per acabar. Ho vaig comunicar fa molt poc al club. Les jugadores se m'han assabentat ara aquests dies a Malta i crec que és el moment, no em vull dedicar més al waterpolo. Sé que ho trobaré a faltar, mentre els deia a les jugadores, els deia, ho he fet, però no us puc dir que estic en estil 100% convençuda.
18: La baixa de Cambray se suma a les ja anunciades de la italiana Silvia Begno, de Clara Espar i d'Anna Wall.
1: I un altre déu és el de l'entrenador del Sant Andreu, Javi Aznar, que no continuarà dirigint l'equip de la propera temporada. El tècnic marxa després de 12 anys al capdavant de l'equip femení en què el curs passat va aixecar la Champions. Aquesta temporada, l'equip andreuenc ha guanyat la Copa, ha estat subcampió de Lliga i tercer a la màxima competició continental. El comiat d'Aznar va acompanyat del de la majoria de jugadores en el final d'un cicle de màxims a l'entitat. L'Atlètic Barceloneta continua de festa després d'aconseguir la segona Champions de la seva història. Els mariners ho han celebrat a casa, a la piscina de Sant Sebastià. El club ha volgut fer un homenatge a tots els jugadors de la plantilla i als membres de l'staff després de la gesta, en un acte compartit amb els aficionats i infants que militen a les categories inferiors i amb les seves famílies. Feia 12 anys que el Barceloneta no aixecava aquest títol, tot i l'hegemonia a nivell estatal. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2025 presentat al Parlament. El document, però, posa el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural. I el Raïmat Arts Festival, cita cultural de referència a Lleida, prepara la cinquena edició de cara a l'octubre. Música, patrimoni i paisatge són els ingredients principals de la proposta. Una de les novetats és la incorporació d'activitats vinculades a l'arquitectura, coincidint amb l'any Gaudí.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: Si t'imagines el so de la terra, probablement pensis en onades de mar, el cant dels ocells o el bullici de les ciutats. No obstant això, hi ha un so molt més subtil que emana del nostre planeta, imperceptible per a l'oïda humana, però detectable per instruments científics. Aquest so, conegut com la humiliació de la terra, és una vibració constant de baixa freqüència que ressona a través de l'escorça terrestre. Es genera per una combinació de factors com l'activitat sísmica, les onades oceàniques i l'atmosfera. Tot i que no ho podem escoltar directament, la humiliació de la terra proporciona informació valuosa sobre l'interior del nostre planeta i els seus processos dinàmics. Els científics han estat estudiant la humiliació de la Terra durant dècades i han utilitzat aquest so per rastrejar el moviment de les plaques tectòniques, mesurar la profunditat dels oceans i fins i tot detectar l'impacte dels grans terratrèmols. En els últims anys, la tecnologia ha avançat prou com per permetre que els científics registrin la humiliació de la Terra amb més precisió que mai abans. Això ha portat a nous descobriments sobre l'estructura interna de la Terra i la seva resposta als canvis ambientals.
1: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata, amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 16 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es pot fer o es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Labat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
3: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
2: Governs, sindicats i patronals han signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar el múscul del sector i crear ocupació de qualitat. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. En parlarem tot seguit amb el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros. Dels esports, mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I de la cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i per tant volem saber si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
4: Hola, molt bon dia. Situació complicada a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'autopista P7 hi ha retencions de Montornès a Parets i de Mollet a Barberà del Vallès en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va carregada de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C16 hi ha cua de Sant Cugat a Barcelona en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets a Mollet en sentit Barcelona. A la C59 hi ha cua a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha retencions d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C31, l'autopista del Maresme, hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. La possible via alternativa en aquest tram a la Pota Nord, a la B20 i a cua a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la 2 hi ha retencions al Bruc en sentit Lleida per un accident que talla un carril, per tant precaució. També hi ha retencions de Sant Andreu de la Barca a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32, retencions de Gavà a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la C31 hi ha cua de Viladecans al Prat i a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona. I problemes a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot, bon dia.
2: I pel que fa a la previsió del temps, avui a gairebé totes les comarques sol, i ja començarem a notar, i gaire vegada més, cada vegada més, la presència d'aquelles mosques pesades, eh? Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
5: Bon dia, Helena, i els mosquits que no deixen ja d'emprenyar fa dies, i déu-n'hi-do, aniran encara més perquè la situació serà molt tranquil·la i sobretot molt càlida al llarg de les properes hores. Al matí ja està començant una altra vegada molt agradable arran de mar. En aquests moments, a les 8 i escaig minuts del matí, passem dels 20-22 graus i només en alguna raconada de la Catalunya central o dels alls del Pirineu a hores d'ara s'ha dormit prou bé, a mínimes que han baixat cap als 8-10 graus. Però de seguida aquesta temperatura s'anirà enfilant, ajudat amb el sol que farà aquest matí radiant a tot arreu, i aquesta tarda amb alguna tempesta que quedarà enganxada cap a l'alt Pirineu. Avui seran més locals que les d'ahir, no arribaran a ser doncs tan fortes com les que hi havia sobretot al nord de la Catalunya central o al nord de Lleida. Avui quedaran molt cap a l'alt Pirineu, i a la resta del país la tarda tornarà a ser ben assolellada i ben calorosa, i de fet de calor que en farà durant una colla de dies, ja ens atrevim a dir una colla de setmanes per endavant, i n'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vienne, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli, que ha tancat la cotització en els 83 dòlars per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
6: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
2: En aquest context, les agències de viatges preveuen una recuperació progressiva de les rutes cap a l'Orient Mitjà després de l'acord de pau anunciat per tots dos països. El sector confia que la reobertura de l'estret d'Hormuz i la reducció de la tensió a la regió permetin normalitzar les connexions aèries i recuperar destinacions que havien quedat afectades pel conflicte. Durant els últims mesos, la guerra havia provocat anul·lacions de reserves i canvis en nombroses rutes internacionals. Ara, operadors i agències esperen un augment de la demanda turística i de viatges de negocis cap a la zona en els pròxims mesos, com explica Josep Botella, de l'agència Viatges Llobregat.
7: Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que ja, des de ja, si això realment es consolida, aquesta pau, tornarem a enviar els clients a destinacions de com Tailàndia o Vietnam o Camboya.
2: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés, en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirma que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas, per exemple, de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
8: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia.
2: En el capítol de reaccions, des del Partit Popular, el portaveu Borja Sémper ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de comparèixer avui al Senat la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, que ho farà divendres. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
9: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
10: Las fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
2: Thank you. Falten 2 minuts per 9:15 i falten també pocs dies per la celebració de Sant Joan. I Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No Petis la Revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar molt alerta. Ens ho explica l'Ester Minguell.
11: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
12: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també gent que igual, doncs, el típic, no? Tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna, doncs, potser allarga el pont.
11: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la Revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
2: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França,

0: més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
1: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el gaudir d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
0: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
2: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-la o per alliberar aquest entorn de la pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després que la visita del Papa al temple hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.
3: Hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentaran un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorarà la mobilitat dels veïns.
2: Catalunya ha signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria, amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar pes industrial i crear ocupació de qualitat. Per entendre què hi guanya el país i què hi guanyen els treballadors, parlem amb Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya. Senyor Ros, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia.
2: Avui la indústria representa el 17% del PIB. Fa 20 anys era el 20%. Amb aquest pacte, realment, revertirem dues dècades de pèrdua de pes industrial o caldria un salt encara més ambiciós?
4: Bé, la importància del pacte no és pròpiament aquest últim pacte, sinó que des del 2017 contínuament hem tingut pactes nacionals per la indústria. La política industrial, com d'altres polítiques, no poden ser polítiques de legislatura, sinó que cal treballar, doncs, a mig i llarg termini per fer un nou model productiu o reconstruir aquell que en les darreres crisis, en els processos de deslocalització, per exemple, de principis de segle del 2000, vam anar perdent, doncs, tota aquella indústria tèxtil que anava pels rius tant el Ter com el Llobregat i, per tant, tornar a agafar, no, aquests nivells que deies de superar el 20% del producte interior brut en polítiques industrials. La indústria, el que ens aporta, a diferència d'altres sectors, és, a part de la qualitat en el treball que té, perquè hi ha millors condicions de treball en la indústria que en els altres sectors, dona dos altres elements importants. Un, l'equilibri territorial. Si a Catalunya no podem parlar de la Catalunya buida, és perquè indústria, com per exemple l'agroalimentària, doncs està molt repartida pel territori, especialment a Lleida i a Girona. A Tarragona tenim la petroquímica, però també provoca un altre element important. Segurament part dels nostres pares o avis, alguns que van emigrar als anys 60, van entrar a treballar en indústries, no? I per tant porten cohesió social, i per tant també ara, doncs, creant més indústria, també hem de generar més cohesió social, doncs, amb totes aquelles persones que venen nouvingudes al nostre país, no? Per tant, l'objectiu és evidentment créixer el pes industrial, poder fer acords, per exemple, com el cas del tancament de la Nissan amb Ebro, que es substitueix una empresa industrial per una altra industrial, no com passava fa uns anys, que allà on tancava una indústria, en el millor dels casos, es feia un magatzem de logística, i per tant, per això la importància, doncs, d'aquest pacte, amb elements concrets que estan dintre del pacte.
2: Vostè ara parlava de Nissan, jo li puc apuntar també Nestlé o Ficosa. Aquest pacte parla de reindustrialitzar i crear ocupació de qualitat, però la realitat és que Catalunya ha encadenat ERO rere ERO en sector

0: estratègics. Com s'explica aquesta contradicció i què està fallant, si és que està fallant alguna cosa, en el model productiu?
1: No, no està fallant. És que el model productiu de globalització capitalista és així de fallit. O fem millors legislacions per protegir les nostres indústries, la nostra ocupació, pot passar això. Els zeros aquests que has anunciat, cap d'aquestes empreses té pèrdues. Per tant, alguns li poden donar, perquè encara no es veu ben bé les causes, uns li poden donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa a la intel·ligència artificial, que una part segurament és, però no tot. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica. Per això també és important tindre una llei de política industrial a nivell estatal, que en aquests moments està encallada com tantes altres coses en el Congrés de Diputats, i que empreses que puguin prendre aquestes decisions, doncs que s'ho pensin tres vegades a l'hora de fer. Això formaria més part de situacions, més que de crisi econòmica, de processos de deslocalització, no? I per tant jo crec que aquí necessitem doncs unes legislacions per protegir aquestes ocupacions. També depèn de l'impacte, una qüestió és Nestlé, l'altra és Nissan, cada una, però sí que és cert que en poc temps n'han coincidit unes quantes, i totes tenen el denominador comú de que són multinacionals.
0: Permeti'm que li faci una darrera pregunta, senyor Camil Ros, sobre aquest pacte, encara que és preliminar, entre Estats Units i l'Iran. De moment ja ha fet caure el preu del petroli i les borses han reaccionat a l'alça. Si aquesta estabilitat es confirma, com pot afectar això a la indústria catalana i sobretot a la butxaca de la classe treballadora? Què li sembla a vostè?
1: Bé, en teoria, tant aquesta guerra com la guerra que vam tindre, que seguim tenint, a Ucrània, que si recordeu en el primer moment amb les matèries primeres hi va haver una sobreinflació i pujar, i els experts deien que amb el tema de l'Iran, que si no durava més de 2 o 3 mesos, no, pues que segurament no tindria impacte en l'economia, no? I per tant esperem que es consolidi aquesta situació. Aquí és, per exemple, avui ara d'aquí una estona la UGT presentem una campanya sobre el tema del creixement de l'ultradreta i tot això de conscienciació. I un dels elements que situem és que moltes vegades l'ultradreta ens parla moltes coses d'immigració, però que quan parlem de qüestions econòmiques hi ha un silenci, i qui acaba pagant aquestes situacions de crisi és la gent treballadora. És a dir, qui ha patit més d'aquesta situació de l'Iran o els aranzels? Els treballadors i treballadores dels Estats Units, perquè els productes que s'importen als Estats Units són més cars, i el creixement del preu del barril de petroli, doncs, en el preu del petroli, que és molt car allà als Estats Units, no? Per tant, totes aquestes guerres actuals, a part de denunciar la part humanitària de les vides humanes que es maten, acaben tenint un impacte global en l'economia de tots els ciutadans i ciutadanes del món, perquè estem globalitzats, no som conscients, per exemple, més enllà del petroli no és gasolina, hi ha com milers de productes que tenen una cosa o altra de plàstic, i aquesta cosa o altra de plàstic té productes derivats del petroli, o d'altres, doncs, en els fertilitzants en l'agricultura. Per tant, no som conscients a vegades del gran impacte que tenen decisions polítiques fora de lloc, com són aquestes, doncs, en aquest cas, de la guerra amb Iran.
0: Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya, gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Bon dia. I abans dels esports us expliquem que des d'avui les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles o jocs educatius. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans Bocinha va evitar que els de la Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador, per cert, del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
2: Es un equipo que por los números es, tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
0: Al grup H, tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. L'Atlètic Barceloneta continua de festa després d'aconseguir la segona Champions de la seva història. Els mariners ho han celebrat a casa, a la piscina de Sant Sebastià. El club ha volgut fer un homenatge a tots els jugadors de la plantilla i als membres de l'estaf tècnic. Feia 12 anys que el Barceloneta no aixecava aquest títol, tot i la seva hegemonia a nivell estatal. I arribarem a 9:15 explicant-vos que el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa i de projecció internacional. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2025 presentat al Parlament. El document posa el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial justament en el sector cultural.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: El dofí rosat, conegut científicament com a Inia geoffrensis, és una de les criatures més singulars i fascinants dels rius de l'Amèrica del Sud, especialment de la conca del riu Amazones. El que el distingeix és el seu color inusual i el seu comportament intrigant. Tot i el seu nom, els dofins rosats no són de color rosa brillant, sinó que la seva pell pot variar des d'un to rosa pàl·lid fins a un to rosa més intens. Aquest color es deu a la manca de pèl dels dofins i a la vasodilatació dels vasos sanguinis a prop de la superfície de la pell, cosa que provoca que la sang vermella es reflecteixi a la superfície de la seva pell, donant aquesta aparença rosada. A més del color únic, aquests dofins són coneguts per la seva intel·ligència i el seu comportament social complex. Sovint se'ls veu en grups familiars als rius, caçant peixos i crustacis. També són coneguts per la seva comunicació vocal, utilitzant una varietat de xiulets i clics per comunicar-se entre ells. Tot i això, el més sorprenent és la seva relació amb les comunitats locals. En algunes cultures amazòniques, es creu que els dofins rosats tenen poders màgics i es poden transformar en éssers humans. Com a resultat, aquestes comunitats han desenvolupat una relació especial amb aquests dofins, considerant-los guardians del riu.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. De seguida parlarem d'aquests efectes econòmics també a llarg termini amb Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 16 de juny. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es pot cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Abad, n'ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
4: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
3: Govern, sindicats i patronals han signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar el múscul del sector i crear ocupació de qualitat. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha destacat en declaracions al Notícies en Xarxa que cal una protecció legal més efectiva per mitigar aquests impactes laborals.

0: dades, eh? On li vol donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa a la intel·ligència artificial. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica.
1: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I en cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vienne, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto el foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
2: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: Dèiem, doncs, que aquest acord preliminar entre els Estats Units i l'Iran ha fet baixar el preu de petroli, també ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Per entendre què pot passar a partir d'ara i com ho notarem o quan ho notarem, ens acompanya Maria Llop, que és catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili. Maria Llop, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Hola, molt bon dia.
1: Aquests mesos de tensió a l'Orient Mitjà han afegit pressió a la inflació. Si l'acord prospera, podem esperar una moderació dels preus de l'energia? I quan ho podríem començar a notar realment en la butxaca, les famílies?
3: Si l'acord prospera, hem d'esperar una reducció al cost de l'energia i als preus que pagarem al consumidor final. Ara bé, establir en quin moment ho començarem a notar, això ja és més complex, perquè depèn d'una sèrie de factors o de característiques que tenen la fixació de preus de l'energia, i és que són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
1: Catalunya té una indústria molt dependent del cost de l'energia. Si el petroli i el gas es relaxen, com pot afectar això els costos de producció de les empreses catalanes? Podem esperar un cert alleujament per a sectors com, per exemple, la química, la metal·lúrgica o la logística?
3: Sí, clar, si els preus acaben moderant, de la mateixa manera que el consumidor final sortirà afavorit per la baixada de preus, la indústria també sortirà afavorida per la baixada de costos energètics. La indústria catalana és molt dependent, hi ha sectors altament intensius en l'ús d'energia i, per tant, això generarà un alleujament i un impacte molt favorable sobre els costos. De fet, l'índex de preus industrials, que és l'equivalent a l'índex de preus al consum, que mesura l'evolució dels preus que paguen dels béns que paguen les indústries, a Catalunya s'ha situat en un 5,5% anual en l'última dada, i això, evidentment, és un impacte molt fort sobre els costos i sobre els marges de benefici de moltes indústries.
1: I encara una darrera qüestió, tot i l'optimisme inicial dels mercats, hem vist que les borses s'animaven ràpidament, quins riscos continuem tenint o quins riscos continuen existint? Què podria fer descarrilar aquesta estabilització del preu de l'energia?
3: Bé, els riscos són riscos geoestratègics o geopolítics. Si la pau és efectivament una pau duradera, això evidentment estabilitzarà els mercats a mig termini, i és precisament el president americà qui té a hores d'ara més interès en que això sigui així, perquè un repunt de la inflació, pujades de tipus d'interès, és a dir, les conseqüències que ja s'estan notant sobre l'impacte que ha tingut el conflicte sobre les economies occidentals comencen a ser conseqüències molt visibles i molt negatives. però això és un efecte de curt termini, garantir la pau en aquella zona del planeta. Hi ha un risc o un impacte més de llarg termini, que és la forta dependència encara dels hidrocarburs que s'estan obtenint, o que s'estan, d'alguna manera, que les reserves estan en zones del planeta que són zones que estan molt lluny dels centres de consum. I això, a llarg termini, suposa un risc que òbviament, a ningú se li escapa.
1: Maria Llop, doncs una vegada més li agraïm moltíssim que ens hagi ajudat a entendre una mica més aquesta situació, que a vegades, per als que som profans, és complexa. Gràcies i bon dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Falten 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies, valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els propers dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Això ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirma que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas, per exemple, de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
4: Jo, de veritat, la fortalesa i la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista, y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia.
0: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
1: Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis d'aquest cap de setmana passat, el govern demana estar molt alerta. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
5: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
6: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs, el típic, no tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna doncs potser allarga el pont.
5: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la Revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificat amb sindicats i patronals l'acord per al nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030. En un acte al Port de Barcelona, el president ha defensat aquesta eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país amb una inversió de 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha destacat al Notícies en Xarxa que cal una protecció legal més efectiva per mitigar aquests impactes laborals. No ha estat possible escoltar en Camil Ros sobre aquesta qüestió. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la seva connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit concret és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
8: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
7: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
1: I encara parlant de mobilitat, Rodalies recupera a partir d'avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pels efectes del temporal Harry. D'aquesta manera, aquesta línia ja ofereix tot el recorregut sencer, malgrat que Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera, com a mínim, durant tot aquest dimarts. Fins dijous hi haurà, a més, autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Per tant, les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. El govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten a les dones. De fet, actualment, una de cada 7 dones triga una dècada en ser diagnosticada de la malaltia que pateix. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten a més de la meitat de la població.
9: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
1: I aquesta setmana s'ha posat en marxa oficialment el Catemporers 1, el primer centre d'acollida de persones temporeres ubicat a la partida de la Caparrella de Lleida. Té capacitat per a 32 treballadors i ara per ara n'ha acollit 6. A diferència de la Fira de Lleida, l'espai permetrà als temporers que comptin amb el contracte laboral i els papers en regla, instal·lar-s'hi durant el temps total que s'allargui aquest contracte. Més informació amb l'Aider Robles, de Lleida Televisió.
5: Aquestes 6 persones usuàries se sumen a les 33 que actualment ocupen els pisos de l'EMAU i les 89 que la nit de diumenge han pernoctat al pavelló 3 de Fira de Lleida. El Catemporers vol, precisament, deixar enrere solucions temporals i implantar estructures permanents que permetin anticipar, ordenar i gestionar l'arribada de persones treballadores.
10: L'allotjament no és durant tota la campanya, és mentre ells tenen el contracte. És veritat que si fins ara era exclusivament quan ja tenien contracte. Aquest any el que busquem amb l'oficina d'intermediació és que es puguin concatenar contractes. Per tant, que algú no estigui 2 setmanes, després vagi al carrer o amb un infrahabitatge mentre tingui un altre contracte. El que sí que ja podem valorar és que hi ha menys persones, bastantes menys persones que han vingut sense documentació administrativa per treballar.
5: El nou equipament arriba just a temps per la campanya d'enguany. La previsió, a més, és que es puguin construir 2 més les pròximes campanyes.
1: Nou minuts per arribar a les 9 en punt del matí. És el temps que dediquem a l'esport i a la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
11: Bon dia.
1: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial, eh?
11: Sí, no va passar de l'empat. Sense gols davant Cap Verd en un partit deslluït. La falta d'encert del combinat espanyol, més el que sí que va tenir encert, que va ser el porter dels africans, Bocinha, van impedir la primera victòria espanyola a la competició. Van ser titulars a l'11 de Luis de la Fuente, 2 catalans, Pau Cubarsí i també el nou fitxatge del Real Madrid, Marc Cucurella, mentre que a la segona meitat van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador Luis de la Fuente diu que confia a revertir la situació.
12: Es un equipo que por los números es, tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
11: Les altres dues seleccions del grup A també van empatar 1-1 entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, que fa que tots els combinats estiguin igualats a un punt. El nombre de gols, però, fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda davant l'Aràbia Saudita. I el Barça i el Pozo Múrcia inicien avui la lluita pel títol de campió de la Lliga de Futbol Sala. Els dos millors equips de la fase regular buscaran aixecar un trofeu que els blaugranes no guanyen des de 2023. El primer enfrontament de la sèrie final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments, arrencarà a les 9 al Palau Blaugrana. El tècnic Javi Rodríguez i el porter Didac Plana avisen que caldrà estar concentrats per superar el conjunt murcià.
13: Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado una, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy, muy serios.
14: Del primer a l'últim, això volem rematar-ho guanyant, no? I conscients també de que, bueno, de que el rival que tenim davant també voldrà guanyar, que fa molt de temps també que no guanya. Crec que serà una gran final, igualadíssima.
11: Ara us parlem d'un comiat. Plega la capitana de l'època daurada del Centre Natació Mataró, Clara Cambrai. La waterpolista amb més títols a la secció tanca una etapa de més de 12 anys al primer equip. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
15: Plega la capitana, Clara Cambrai, després de 12 temporades al primer equip. Ja amb només 14 anys va començar a aparèixer en algunes convocatòries i amb els anys s'ha convertit en la jugadora amb més títols del Centre Natació Mataró de waterpolo femení. Ara fa 10 anys va guanyar la Copa LEN, el primer títol europeu de la secció, amb un gol clau que assegurava la victòria per les mataronines.
16: Ha estat una decisió dura i llarga, però crec que és la millor manera, el millor moment per mi personalment per acabar. Ho vaig comunicar fa molt poc al club. Les jugadores se'n van assabentar ara aquests dies a Malta i crec que és el moment, no em vull dedicar més al waterpolo, sé que ho trobaré a faltar, mentre els hi deia a les jugadores, els hi deia, ho he fet, però no us puc dir que n'estigui 100% convençuda.
15: La baixa de Cambrai se suma a les ja anunciades de la italiana Silvia Begno, de Clara Espar i d'Anna Wall.
11: Un altre adéu és el de l'entrenador del Sant Andreu, Javi Aznar, que no dirigirà l'equip la propera temporada. El tècnic marxa després de 12 anys al capdavant de l'equip femení, que el curs passat va aixecar la Champions. Aquesta temporada, l'equip andreuenca ha guanyat la Copa, ha estat subcampió de Lliga i tercer a la màxima competició continental. El comiat d'Aznar va acompanyat del de la majoria de jugadores en el final d'un cicle de màxims de l'entitat. I el Vila-sana ha celebrat una dècada a la màxima categoria de l'hoquei estatal, guanyant el títol de Lliga per primera vegada. Ho feia aquest cap de setmana a la pista del Fraga, amb un triomf que certifica l'autoritat de les del Pla d'Urgell. És una informació de l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
17: Des d'aquesta imatge del 2017, quan el Vila-sana va pujar a Girona a l'hoquei Lliga, fins ara, el club s'ha anat superant i ha anat fent història. En aquests 9 anys i 10 temporades han passat per l'equip jugadores argentines, portugueses, xilenes, franceses o amb passaport italià. Maria i Victòria Porta són les úniques dues que van pujar i que encara hi són. De fet, són dues de les referents d'aquest equip, amb Maria Porta com a capitana. Darrere seu, Lucia Gudo i Sandra Coelho són també dues de les veteranes, perquè totes dues van arribar a la temporada 21-22 i fins ara. Dai Silva, retirada enguany, i Anna Salvat són també dues jugadores que ja són de la casa de Vila-sana, perquè no s'han mogut des que van arribar la temporada 22-23. Flor Felamini ha deixat un gran record amb dues etapes com a jugadora groga, i han coincidit un altre parell de germanes, Julieta i Vale Fernández, argentines amb passaport italià. En tots aquests anys, dos entrenadors, Jordi Capdevila i Lluís Rodero. L'any vinent, a totes les internacionals que ja hi ha de diferents països, s'hi sumarà una altra amb Espanya, l'asturiana Sara Roces, que deixa el Benfica per tornar a l'hoquei Lliga i, com ella diu, juga amb una de les millors jugadores del món, Lucia Gudo.
11: Bona feina ha fet el Vila-sana aquests últims 10 anys, ara celebracions merescudes.
1: Fins demà, Cristina.
11: Que vagi bé.
1: Doncs demà hi tornem, a les 7. Aquí us espero. Que vagi bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: Tot i que la majoria d'aliments perden les seves propietats al ser escalfats o cuinats, els experts han demostrat que l'escalfar els tomàquets intensifiquen el licopè, un potent antioxidant contingut en ells pel que es converteixen en un aliment encara més saludable que si estigués cru.

0: Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui, dimarts 16 de juny del 2026. Ho fem amb una temperatura a l'exterior dels estudis de 25 graus centígrads. En principi, dia assolellat sense novetats meteorològiques. Repassarem, però, les novetats informatives, com sempre, a través de l'informatiu local, amb l'abans que tindrem ara, i més tard, a les 10, l'actualitat que podem llegir a les portades dels diaris. Avui, píndola d'opinió i també informació de servei. Palatarem aquesta hora informativa amb les efemèrides informatives i musicals d'aquest dimarts 16 de juny. Comencem donant un cop d'ull a l'actualitat amb el nostre company Lluís Sabaté. Lluís, bon dia.
1: Bon dia. Tordera consolida la tendència a la baixa dels fets delictius, tot reclamant canvis legislatius. La Junta Local de Seguretat, celebrada la setmana passada, ha certificat una reducció del 13% dels delictes penals durant aquest passat 2025 i una taxa de resolució de casos superior al 50%. Nàdia Cantero, regidora de Seguretat.
2: Destaquem la coordinació entre els diferents cossos de seguretat i les inversions en videovigilància, nous vehicles i ampliació de la plantilla local, però sobretot reclamem més efectius dels Mossos d'Esquadra i canvis legislatius urgents per combatre amb més contundència delictes vinculats al tràfic i les plantacions de marihuana.
1: El nostre poble dissenya el seu futur turístic amb un nou pla estratègic centrat en la sostenibilitat i el patrimoni. L'Ajuntament vol anar més enllà del tradicional mercat dels diumenges i posicionar el municipi com una destinació de natura, gastronomia, cultura de qualitat. Ho explicava el regidor socialista Rafa Delgado.
3: Aquest és un treball tècnic. Després hi ha un desenvolupament polític d'aquest full de ruta, és a dir, aconseguir els recursos, anar a demanar subvencions o a generar-los per fer realitat tot aquest projecte. Però el que fem aquí és sentar les bases i el full de ruta per actuar de manera planificada i organitzada.
1: Al juliol s'estrena Estiu Jove 2026 amb activitats gratuïtes per als nascuts el 2012 i 2013. L'Ajuntament, a través del Casal de Joves, posa en marxa una nova programació lúdica aquest mes de juliol, pensada especialment per aquells joves que han quedat fora de les activitats infantils i que encara no tenen edat per fer el curs de monitors. Destaca, entre molts altres, una jornada al Waterworld. La Carme López és tècnica de joventut.
4: Són activitats que sempre fem perquè tenen molt d'èxit. Cada any, el Casal de Joves l'organitza perquè els joves ens ho demanen i ja l'esperen.
1: I el Maresme celebra la primera fira de silvopastura per prevenir incendis i promoure la ramaderia sostenible. Una jornada que serà aquest diumenge 21 de juny a Can Gel, a Canyamars, a Dosrius, i que oferirà activitats familiars, productors locals i debats sobre gestió forestal. L'entrada serà gratuïta. En esports, Anna Martín i Irene Heredia culminen una gran temporada a la Copa Catalunya de Solodens. El passat cap de setmana, les patinadores tordarenques va tancar etapa després d'estrenar-se en una competició tan exigent. L'entrenadora Anna Jové valorava així l'experiència.
5: Tant l'Anna com la Irene han fet una gran feina. Han demostrat molta constància d'entrenaments i han viscut una experiència molt especial competint entre les millors de Catalunya.
1: Un informatiu on estarem pendents també de la plana comarcal, de la previsió del temps, avui també amb el Tordera en directe. Tot plegat us ho ampliem d'aquí a una hora, a les 10 en punt del matí.
0: Molt bé, Lluís, estarem atents. Fins després.
1: Fins després.
0: L'abans informatiu, en què ens situem a les 9:04.

Les 9 i 6 minuts, seguim endavant amb el repàs de l'actualitat. Anem ara amb l'àmbit general. Avui amb una clara protagonista, que és la selecció espanyola de futbol, que va empatar ahir a 0 davant de Cap Verd. Ho veurem pràcticament a totes les portades. L'Ara destaca que el G7 confia que la reobertura d'Ormuz estabilitzarà l'economia. Un comunicat de França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i el Japó saluda l'acord entre Iran i els Estats Units. Incomoditat màxima d'Israel amb un pacte que no recull els principals objectius que van motivar la guerra. Il·lustrant aquest titular, veiem a Donald Trump arribant ahir a Ginebra fent el símbol de la victòria. Fotografia per Cucurella i jugadors de la selecció espanyola han posat seriós al final del partit. Diu: Espanya s'estavella contra Cap Verd. La selecció africana debutant al Mundial aconsegueix un empat històric amb un 0-0. Més notícies. Cerdán va ordenar pagar els viatges i les despeses de Leire Díez. El PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei. I els menors de 16 anys no podran ser a les xarxes al Regne Unit. La Vanguardia diu que el govern central aporta 700 milions a la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova. La inversió pública s'afegeix a la de Telefònica, ACS i Santander per optar a fons europeus en computació avançada. Imatge per una catedral de Kiev amb flames on veiem els bombers intentant apagar. Diu: Rússia bombardeja una catedral històrica a Kiev. Donald Trump exhibeix al G7 un acord que crea més dubtes que certeses. Netanyahu assegura que la lluita d'Israel no s'ha acabat. La crisi climàtica costa 17.000 milions al sector públic a Espanya. El sistema ferroviari suposa gairebé un terç de la despesa en protecció ambiental. En el Mundial dels Estats Units, Espanya comença amb fracàs contra Cap Verd a l'empatar a 0. La sortida del Tour dividirà en dos Barcelona. El periòdico diu que l'Iran manté el pla nuclear i sembra dubtes sobre l'acord amb els Estats Units. Les borses celebren el desbloqueig i el petroli cau un 4%. Donald Trump treu pit pel pacte al qual han arribat els dos països i apunta ara a la pau a Ucraïna. El G7 saluda la reobertura d'Ormuz, que ha de garantir l'estabilitat mundial. Israel anuncia que les seves tropes continuaran desplegades al sud del Líban. Fotografia pel final del partit, la celebració dels jugadors de Cap Verd abraçats. Diu: un fiasco per començar. Espanya s'estavella contra Cap Verd en el primer partit del Mundial, en el qual Lamine va jugar sense èxit els últims 20 minuts. Catalunya invertirà 4.500 milions en indústria per tornar a ser locomotora d'Espanya i Europa. El jutge ajorna la decisió de si retira o no el passaport a Begoña Gómez. La mesura havia sigut sol·licitada per les acusacions particulars. Andic va trucar fins a 7 cops a emergències després de caure el seu pare. I l'home assassinat al centre de Barcelona era un balcànic vinculat al narco. El Punt Avui, amb imatge de Pedro Sánchez pensant, titula: final agònic. Pedro Sánchez enfila l'últim any de la legislatura minat pels escàndols de corrupció. I Trump va deixar el fusell. El president dels Estats Units embolcall el seu aniversari amb un acord de pau amb l'Iran i una visita als poderosos del G7. A Madrid, el diari El Mundo diu que el PSOE va activar les clavegueres 16 hores després de la carta de Sánchez. Ferraz va ordenar assumir les despeses de Díez el matí següent de que Sánchez es reclogués a la Moncloa. La Fontanera va intentar reclutar Villarejo a compte del PSOE per assetjar la família de Marchena. El 58% dels socialistes demana la dimissió de Mercedes González. El món de tot això ho inclou en un titular que diu que el govern es planta davant d'una setmana negra pels escàndols. Fotografia per Lamine Yamal, assegut a la gespa, diu: depriment empat davant de la ventafocs africana del Mundial. L'humil Cap Verd amb el porter de 40 anys, Bosinha, desactiva les figures de la selecció espanyola. El PSOE va ocultar pagaments a la trama amb contractes simulats i societats instrumentals.
Donald Trump aconsegueix el recolzament d'Europa al seu pla i Macron es posa a la seva disposició. El petroli, diu, trigarà un any en tornar a la normalitat després de reobrir Hormuz. L'ABC diu que Ferraz mantenia contacte directe amb Zapatero per anticipar la seva declaració. El PSOE confia en que les explicacions de demà de l'expresident davant del jutge de l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra permetran fer un gir a l'estat de pessimisme que s'ha instal·lat en el partit. La Guàrdia Civil troba una anotació de Leire Díaz que confirma les sigles PS amb les de Pedro Sánchez. I un agent de la UCO va ser esbroncat per incloure en un informe els correus de David Sánchez amb la seva cunyada. Fotografia per Juan Carlos Barrabés arribant a peu als jutjats de la plaça Castilla, on també van ser citats Begoña Gómez i la seva secretària. Les 3 hores de Begoña Gómez davant del jutge Peinado per comunicar-li el seu processament per tràfic d'influències. I completem la premsa generalista amb El País, que titula La resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. La negociació entre Estats Units i Iran afronta esculls com el programa nuclear de Teheran, l'aixecament de les sancions i el rebuig israelià a marxar del Líban. Espectacle sanguinari al costat de la Casa Blanca. El jardí sud de la Casa Blanca va acollir una vetllada d'arts marcials mixtes. Una Espanya sense gol punxa en el debut. La Roja, una de les grans favorites, no passa de l'empat a 0 davant de Cap Verd en un partit sense xispa. Leo Messi afronta el seu 6è Mundial després d'un any de dubtes. L'encaix de Mbappé en una constel·lació d'estrelles també es veurà avui. Vox condiciona el recolzament a Moreno a que assumeixi la prioritat nacional. Els ultres eviten reclamar la seva entrada en el govern andalús. La investigació de l'OCO contra la seva directora augmenta la tensió a la Guàrdia Civil. I el futbolista Rafa Mir condemnat a 8 anys per agressió sexual. 2 minuts i arribem a 9:15 del matí. Seguim encara al quiosc, repassem portades esportives i econòmiques. L'Esportiu obre amb imatge de la celebració del Barça d'handbol, titula Mister Europa. Ningú ha guanyat més Champions d'handbol que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, que obté la tercera a Colònia i que ja en duia 6 de jugador amb el Dream Team Blaugrana. El veiem al mig de la pinya de jugadors i de la celebració. Del Mundial titula Festa Major a Cap Verd. Espanya s'estimba contra l'autocar de la selecció africana en el debut en el Mundial i no passa d'un esquifit 0-0. Avui titulars molt durs. L'Esport titula Qué bajonazo. Espanya, diu, decepciona en la seva estrena mundial davant de Cap Verd. A la selecció li va faltar fluidesa i punteria. Gavi va ser titular en atac i Lamine va reaparèixer per jugar els últims 20 minuts. Fotografia pel davanter de la selecció espanyola, Oyarzabal, estès a la gespa. Mundo Deportivo mostra també a Oyarzabal a la gespa i titula Alerta vermella. Pal verd. Una Espanya sense idees ni punys s'estavella davant del porter Bosinha i es queda sense marge d'error. Un rival modest però ordenat va obligar De La Fuente a fer sortir els reapareguts Lamine i Nico. L'As titula Chasco Histórico, amb imatge de Rodrigo a les mans al cap. Diu patacada inesperada d'Espanya en el seu debut. El mur de Cap Verd i el porter de

Cap Verd. Els de la Fuente els hi van faltar idees, velocitat, recursos i frescura. Els canvis van arribar massa tard. Els africans van ser un mur. Una rematada al travesser de Ferran va ser la millor ocasió. I acabem parlant de diners. Cinco Días diu que l'acord de pau propulsa l'IBEX per sobre dels 19.000 i enfonsa el petroli. El Economista diu que Espanya arrisca 28.000 milions en contractes militars amb els Estats Units. 2.000 empreses han de treure's una certificació per poder treballar amb el Pentàgon. I Expansió diu l'IBEX conquereix els 19.000. El pacte per reobrir Hormuz relaxa la tensió energètica. I fins aquí el més destacat a les portades dels diaris d'avui. Ens prenem una pausa musical i tornem amb un article d'opinió.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.
2: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aparell.

0: aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i balla la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revella pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials. Un quart i 6 minuts de 10 del matí. Hem repassat l'actualitat del dia. Ens quedem ara amb reflexió. Fem a través de les pàgines del diari Ara amb una anàlisi que signa el periodista Antoni Bassas i que es titula "I els drets dels alumnes".
1: Hola, com estan? La setmana comença sota el signe d'una bona notícia, aparentment, que és l'acord de pau entre Estats Units i l'Iran. Dic aparentment perquè es tracta d'un acord anunciat, però no firmat, i a sobre està amenaçat per un amic de Trump, Netanyahu, que diu que no es retirarà del sud del Líban. De totes les vegades que semblava que arribava la final de la guerra, aquesta és la més versemblant, però què volen que els digui a aquestes alçades sobre la fiabilitat de Trump i d'un primer ministre israelià que fuig endavant per salvar la seva pell matant milers de persones a Gaza i al Líban? Aquí, un cop s'ha esvaït l'encens de la visita papal, els problemes continuen existint, com el dinosaure del conte de Monterroso. És el cas de la protesta dels mestres que ahir es van manifestar a Barcelona. Una manifestació que és l'última d'aquest curs, en què han fet un total de 25 vagues. Al final de la manifestació, els caps sindicals van parlar d'aprofitar l'estiu per negociar, però no està clar negociar què, perquè l'acord va ser firmat inicialment pels sindicats i, per tant, no descartin que al setembre el curs comenci amb la mateixa mala maror en què s'està acabant. Què fa el govern? En un intent de buscar el parer dels experts, la consellera Esther Niubó va dinar la setmana passada amb quatre exconsellers d'educació: Ernest Maragall, Marta Cid, Joan Manuel del Pozo i Irene Rigau. D'altres van excusar la seva presència. Del dinar em va quedar la idea que tothom és molt conscient del problema, però no tant de la solució, i per tant em va quedar una sensació d'impotència, perquè a més, la protesta dels mestres ha desbordat els sindicats mateixos, que ara intenten reconduir-ho com poden i amb un somriure, però van ser desautoritzats. I ara no descartin que el malestar dels docents, sumat al dels metges, o el que provoca l'encariment de l'habitatge, acabi suggerint la possibilitat fins i tot d'una vaga general en un clar missatge d'ingovernabilitat del país. I aquí és on caldrà començar a parlar dels drets de l'alumnat, del dret a l'escola i de rebre ensenyament, que ja s'ha vist prou alterat aquest curs. Molts dels alumnes que són actualment al sistema escolar ja van passar per les interrupcions de la Covid-19. I ara hi ha les interrupcions derivades d'aquest conflicte. President, posis les piles, i Esquerra i Comuns entenguin que no sempre es pot estar simultàniament donant suport al govern i donant suport a les manifestacions en contra. Bon dia.
0: Doncs fins aquí aquesta reflexió del periodista Antoni Bassas, que nosaltres acompanyem de música. I en un altre...

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: Ara a Dental Company Tordera t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.

Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.

0: Radio Tordera.
1: Un minut i ens plantem a 9:45 del matí d'avui dimarts 16 de juny del 2026. La temperatura ja ha pujat a 26 graus centígrads, el vent bufa amb 4 km per hora i l'humitat relativa és del 42%. Avui es celebra el Dia Internacional de les Remeses Familiars i també el Dia de l'Infant Africà. Avui el sant és Sant Joan Francesc Regi, va ser missioner jesuïta del segle XVII, molt conegut per recórrer pobles de muntanya ajudant a pobles marginats. Curiosament, sovint caminava desenes de quilòmetres sota la neu per arribar als pobles més aïllats. Avui fa anys l'exentrenador Jürgen Klopp, que en fa 59. Falten 21 dies. 5 dies, volem dir, pel 21 de juny, que és 5 dies per l'estiu, i en falten 69 per Sant Bartomeu. Avui esperem un dia amb ambient càlid, intervals de núvols i clarianes, amb una màxima a prop dels 28 graus. Per demà també temps estable, amb algunes bandes de núvols i temperatura una mica més suau, al voltant dels 27 graus. Avui llegim que una massa d'aire calent procedent del Sàhara està impulsant una forta calor a bona part d'Europa, amb temperatures molt superiors a les habituals per aquestes dates. I és que el juny calent diu pagès content. A l'hort s'han de recollir enciams i cebes tendres i s'han de plantar mongetes tendres i cogombres. La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és la farmàcia Pérez Marta, al veïnat de Sant Pere. Avui hi ha recollida de voluminosos a l'urbanització de Sant Daniel i Terra Brava. Cal trucar al 93 765 3151 o enviar un WhatsApp al 615 39 21 46. El riu manté el seu cabal amb 0,7 metres cúbics per segon i 10 centímetres de fondària. I acabem amb una frase de Sèneca, que diu que la sort és el que passa quan la preparació troba l'oportunitat.

0: 4 minuts que passen de 2:15 del matí. Anem a repassar que era notícia en un 16 de juny a Tordera. Avui fa 10 anys explicàvem que el cap de llista de Convergència a Girona, Jordi Xuclà, es va comprometre a negociar amb l'Estat el traspàs a la Generalitat del tram de la N2 entre Maçanet i Tordera. Segons havia recordat Xuclà, el govern de l'Estat tenia pressupostat 15 milions d'euros per millorar aquell tram. Davant d'aquell escenari, considerava que, amb un traspàs ben negociat, el govern podria fer front al desdoblament en un termini màxim de 2 anys. El cap de llista del Partit Popular a Catalunya, al Congrés per Girona, Concepció Beray, assegurava que Foment estava disposat a traspassar el Maçanet-Tordera a la Generalitat, però que el conveni havia de ser a cost zero per les arques estatals.
1: Una cosa és demanar el traspàs i l'altra és demanar el traspàs i els diners per fer les obres. Evidentment, si els recursos per poder fer les obres que ell reclama ja hi fossin, ja s'haguessin executat. El que és evident és que amb els recursos que teníem per poder executar el plan de la Nacional 2 s'han prioritzat aquells trams en què les dades ens diuen que hi passa un nombre de vehicles tan important com perquè siguin d'interès general, no, en una carretera de l'Estat, i aquesta és des de Maçanet fins a la frontera francesa. Per tant, el tram de Tordera, on hem actuat, hem fet millores per millorar-la, però si el que vol la Generalitat és el traspàs de la titularitat, estic convençuda que ens posarem d'acord. Ara, si el que vol és el traspàs de la titularitat més tots els diners per fer les obres, bé, jo crec que això té un altre nom, no? Per tant, en aquest sentit, nosaltres, si s'ha de revisar què fem amb el tram de Tordera de la Nacional 2, ho revisarem, però un cop haguem finalitzat i un cop tinguem la part important i més concorreguda de la Nacional 2, que és la de comarques gironines des de Maçanet fins a la frontera francesa enllestida.
0: Beray s'havia compromès a prioritzar les variants de Bàscara i Pont de Molins de la Nacional 2 perquè el 2020 estiguessin enllestides i engegar l'obra de duplicació de la resta de trams de la Nacional a l'Alt Empordà. En un dia com el d'avui, de fa 5 anys, explicàvem que un 45% dels residus que es trobaven a les zones de ribera més properes a rius com el Tordera eren plàstics. I d'aquells, el 80% eren d'un sol ús, principalment bosses, embolcalls de menjar i tovalloletes higièniques. La majoria de residus era probable que provinguessin de poblacions properes i dels visitants al riu. Aquelles eren algunes de les conclusions que es desprenien del mostreig que s'havia fet aquella primavera a través de 800 alumnes d'una vintena de centres educatius catalans, majoritàriament de secundària, en el marc del projecte Pescadors de Plàstics, una iniciativa del Centre Tecnològic Beta de la Universitat de Vic. Durant aquella primavera, els estudiants havien mostrejat 49 trams de rius diferents de les conques del riu Besòs, del Baix Ter, de la Tordera i del Fluvià. Al llarg de tots els trams mostrejats, els joves havien pogut identificar un total de 110 residus flotants a l'aigua del riu, la meitat dels quals eren residus plàstics, principalment bosses i ampolles de plàstic. Per analitzar la presència de residus a la ribera del riu, durant el mostreig es van diferenciar dues franges, una més propera a l'aigua i una altra més allunyada. A la zona més propera al riu es van identificar entre tots els trams un total de 776 residus. A la zona més allunyada se'n van identificar gairebé 1.000, que equivalien a un 0,36 residus per metre quadrat, i es van observar que d'aquells un 46% eren plàstics. Els més abundants, un 44%, eren plàstics d'un sol ús, seguit de vidre amb un 12%, metalls amb un 11%, sobretot llaunes de begudes, o paper amb un 9% i borilles de cigars un 7%. L'estudi destacava que s'havien identificat bosses de plàstic i embolcalls de menjar i tovalloletes higièniques, compostes principalment per fibres sintètiques de plàstic. I avui fa un any el Cercle d'Història estava tancant els darrers serrells per publicar un llibre sobre la indústria de les begudes amb gas a Tordera. Tot i que no hi havia una data concreta, s'estrenaria en breu, després de l'èxit de Can Pucalló, història d'una casa, del que se n'havia hagut de fer una segona edició. L'entitat volia continuar tirant endavant projectes. El seu president, Joan Carles Barrera, en donava més detalls.
2: Molta gent deu de recordar, doncs, la comba, no? Doncs els sifons i les gracioses, i bueno, doncs, al principi, doncs, hi haurà una publicació sobre la història, doncs, de com va funcionar i la seva família.
0: Abans d'acabar l'any explicàvem que es publicaria un altre llibre que recolliria memòries orals a través de testimonis i diferents articles. Barrera també va aprofitar per avançar la temàtica de la conferència de la Festa Major i explicar el perfil del ponent.
2: La conferència, doncs, que serà el dia 22 d'agost, vale. Vindrà, doncs, una persona que es diu Cristina Ribot i anirà sobre torderades i riuades, doncs, d'aquí, les crescudes del riu. Ha escrit, doncs, alguna cosa sobre aquest tipus, doncs, de persones, doncs, que havien de travessar el riu, i en el nostre cas, doncs, el riu, doncs, ens afecta perquè és el riu Tordera.
0: I fins aquí les efemèrides informatives d'un 16 de juny al nostre poble. Fem una pausa per la publicitat i tornem amb música.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: Notícies en xarxa. Edició matí.
5: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
6: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
7: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
0: Quatre minuts, arribem a 3:15 del matí. Anem amb més música. La darrera cançó d'Amaral es diu No quiero más canciones tristes. És la cançó original per la sèrie de Victoria Martín a Movistar Plus, Se tiene que morir mucha gente. Els cors de la cançó són d'Anna Castillo, Macarena García i Laura Weismar. Hem escrit, diu, aquesta cançó a Amaral a partir d'un impuls visceral mogut per l'esperit de les tres dones que protagonitzen aquesta història.

No quiero más canciones tristes del darrer llançament, encara d'Amaral, com dèiem, vinculat amb una sèrie de Movistar. Anem avançant cap a les 10 del matí, entrem amb les efemèrides musicals d'un 16 de juny. A l'any 1942, a Canton, a Ohio, naixia el vocalista del grup de soul de O'Jays, Heather Lerbert.

Backstabbers, la cançó dels DOJs que ens il·lustrava el naixement en un dia com el d'avui del seu cantant. Anem a l'any 1952, a Montreal, a Canadà, naixia Gino Vannelli, un cantant i compositor adscrit al soft rock.

People Gotta Move, el tema que escoltàvem de Gino Vanelli, que bascula entre el rock, el disco i el pop, segurament. Anem amb més propostes. En un dia com el d'avui, de l'any 1967, s'iniciava el primer festival pop de Monterrey entre el 16 i el 18 de juny. Hi passarien grans noms, entre ells el Simon & Garfunkel.

0: Mrs. Robinson, tot un dels clàssics del Simon & Garfunkel, que sonaria, com dèiem, en aquest festival que s'estrenava en un dia com el d'avui. Anem ja pràcticament arribant a les 10 del matí i ho fem recordant que en un dia com el d'avui, en un 16 de juny de l'any 2009, el crooner canadenc Michael Bublé, aleshores en el punt màxim del seu èxit, publicava el disc en directe Michael Bublé Meets Madison Square Garden, l'enregistrament d'un dels concerts que faria en aquest privilegiat escenari. Amb ell ens acomiadem amb aquesta versió del Me and Mrs. Jones.
1: Now everybody, take this right hand very, very slowly, gently. Place it within the lap of whoever happens to be sitting next to you and just rub them. That's exactly it, ladies. Yes, caress her. I like to watch you.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble consolida la tendència a la baixa dels fets delictius, tot reclamant canvis legislatius. La Junta Local de Seguretat, celebrada la setmana passada, ha certificat una reducció del 13% dels delictes penals durant el 2025 i una taxa de resolució de casos superior al 50%. Nàdia Cantero és regidora de Seguretat.
2: Destaquem la coordinació entre els diferents cossos de seguretat i les inversions en videovigilància, nous vehicles i ampliació de la plantilla local, però sobretot reclamem més efectius dels Mossos d'Esquadra i canvis legislatius urgents per combatre amb més contundència delictes vinculats al tràfic i les plantacions de marihuana.
1: Dimarts 16 de juny de 2026, Tordera dissenya el seu futur turístic amb un nou pla estratègic centrat en la sostenibilitat i el patrimoni. L'Ajuntament vol anar més enllà del tradicional mercat dels diumenges i posicionar el municipi com una destinació de natura, gastronomia i cultura de qualitat. Escoltem el regidor Rafa Delgado.
3: Aquest és un treball tècnic. Després hi ha un desenvolupament polític d'aquest full de ruta, és a dir, aconseguir els recursos, anar a demanar subvencions o a generar-los per fer realitat tot aquest projecte. Però el que fem aquí és sentar les bases i el full de ruta per actuar de manera planificada i organitzada.
1: El juliol s'estrena Estiu Jove 2026 amb activitats gratuïtes per als nascuts el 2012 i 2013, que a través del Casal de Joves es posa en marxa aquesta nova programació lúdica pensada especialment per aquells joves que han quedat fora de les activitats infantils i que encara no tenen l'edat per fer el curs de monitors. I destaquen diverses sortides en caiac o, per exemple, la de Waterwall, ja molt esperada. Carme López és tècnica de joventut.
4: Són activitats que sempre fem perquè tenen molt d'èxit. Cada any, vull dir, el Casal de Joves l'organitza perquè els joves ens ho demanen i ja l'esperen.
1: El Maresme celebra la primera fira de silvopastura per prevenir incendis i promoure la ramaderia sostenible. La jornada, que serà diumenge 21 de juny a Can Gel, a Canyamars, a Dosrius, oferirà activitats familiars, productors locals i debats amb sobregestió forestal, amb entrada gratuïta. En esports, us parlem de l'Anna Martín i la Irene Heredia, que culminen una gran temporada a la Copa Catalunya de Soladens. Al passar cap de setmana, les patinadores tordarenques van tancar una etapa després d'estrenar-se en una competició tan exigent. Ho valorava l'entrenadora, Anna Jové.
5: Tant l'Anna com la Irene han fet una gran feina. Han demostrat molta constància als entrenaments i han viscut una experiència molt especial competint entre les millors de Catalunya.
1: Anem a saber quin temps ens espera aquest dimarts, també de cara als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Situació meteorològica que ve encapçalada principalment per un temps de moment tranquil, de moment estable i bàsicament assolellat. Això sí, ahir a la tarda vam tenir núvols als mitjans, conseqüència de les tempestes, de les fortes tempestes que van descarregar cap al Pirineu i punts del Prepirineu central i que avui es tornen a repetir. Per tant, avui aquesta tarda tornem a veure aquests núvols prims que doncs, ens mig taparan una mica el cel al llarg de la tarda. Tot plegat ben poca cosa i sense precipitacions aquí a la costa. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos de mar cap a terra, a diferència d'ahir, que van ser més de garbí, i per tant això pot afavorir un lleuger descens de la temperatura. Un descens que demà i demà passat es concretarà una miqueta més, això pel que fa a les màximes, això sí, es mantindrà l'ambient de xafogor i el temps plenament estiuenc. Demà, com avui, a la tarda, podrem tenir alguns núvols, però en conjunt tornarem a tenir un ambient bàsicament assolellat.
1: Informatiu d'aquest dimarts que completarem avui amb el Tordera en directe. Comencem aquesta edició dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha fet balanç de les polítiques de seguretat en una reunió que ha comptat amb tots els cossos policials i d'emergències del municipi. Les dades de la Junta de Seguretat presentades la setmana passada confirmen que l'estratègia basada en la prevenció, la proximitat i la lluita contra l'ocupació conflictiva està donant fruits positius per segon any consecutiu. Els fets delictius penals s'han reduït un 13,3% respecte a l'any anterior. La resolució de casos supera el 50%, un indicador clau que reflecteix la bona coordinació entre els diferents cossos. La policia local ha realitzat prop de 15.000 serveis durant el 2025, un 5% més, i ha executat 260 controls preventius. Valorava les dades la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero.
1: La Junta Local de Seguretat que hem celebrat amb els diferents cossos de seguretat del territori ha confirmat una millora dels indicadors de seguretat al municipi. Durant l'any 2025 els delictes denunciats han baixat un 13,3% respecte a l'any anterior i més del 50% dels casos s'han resolt amb èxit. Durant l'últim any s'han realitzat 260 controls preventius i la policia local ha dut a terme gairebé 15.000 serveis. Atribuïm aquests resultats a l'augment dels controls preventius, al reforç de la policia de proximitat i a la lluita contra l'ocupació il·legal conflictiva. Precisament aquest ha estat un dels temes centrals de la reunió, on s'han revisat les investigacions i operatius conjunts desenvolupats per actuar davant d'aquestes situacions i garantir la convivència i la seguretat dels veïns del municipi.
0: Precisament un dels eixos centrals de la trobada ha estat l'abordatge de l'ocupació il·legal conflictiva. El consistori ha manifestat la voluntat de continuar utilitzant tots els recursos jurídics i policials disponibles per protegir la convivència veïnal, tot consolidant protocols d'actuació més efectius.
1: Destaquem la coordinació entre els diferents cossos de seguretat i les inversions en videovigilància, nous vehicles i ampliació de la plantilla local, però sobretot reclamem més efectius dels Mossos d'Esquadra i canvis legislatius urgents per combatre amb més contundència delictes vinculats al tràfic i les plantacions de marihuana.
0: Es demana en aquest sentit una actualització de la llei per combatre amb més contundència el creixement de plantacions i tràfic de marihuana, una problemàtica que requereix noves eines legislatives. Canviem de tema perquè amb l'objectiu de traçar un full de ruta sòlid, l'Ajuntament ha rebut recentment el nou Pla Estratègic de Turisme elaborat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. El document neix amb la voluntat de convertir el que fins ara es percebia com una falta d'infraestructures turístiques en una oportunitat per construir un model propi, sostenible i diferenciat del turisme de sol i platja. El pla, basat en una diagnosi tècnica exhaustiva, posa en valor els actius reals del nostre poble. Ho explicava el regidor de promoció de l'activitat econòmica, Rafa Delgado.
2: Tordera no té infraestructures turístiques, no tenim hotels, no tenim, doncs, com pobles molt propers, sí. I això que en principi pot semblar que és un desavantatge, doncs, aviam, és una realitat, però també ens permet treballar, planificar i sentar les bases del que ha de ser la construcció d'un turisme sostenible i de qualitat per a Tordera. I per això vam demanar la col·laboració de la Diputació de Barcelona i dels seus tècnics, que han fet un diagnòstic, un estudi de què és Tordera, què som, quin potencial tenim, i han desenvolupat un pla estratègic, que és a anys vista, precisament per determinar tota una sèrie d'accions i tota una sèrie de línies de treball que bàsicament van lligades al que tenim: natura, patrimoni, gastronomia. Tenim, doncs, una característica que estem prop del mar però som muntanya, tenim boscos, i sobre això han fet un plantejament amb una oferta molt característica que no té res a veure amb el turisme de costa i que és un plantejament tècnicament que ells veuen que tenim un potencial molt important i que hem de treballar per aprofitar-lo.
0: El pla aposta per la senyalització intel·ligent i la promoció de les rutes i camins del municipi. Tordera s'incorporarà al projecte dels Vescomtats de Cabrera, aprofitant elements patrimonials com Roca Rossa, Sant Pere de Riu. També es reforça la col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva per potenciar la ruta de la Tordera i la llegenda d'en Pere Porter. El regidor Delgado ha subratllat que, tot i que el mercat del diumenge és un element d'identitat i reconeixement que cal seguir potenciant, l'objectiu del pla no és substituir-lo, sinó complementar-lo. Es busca que els visitants vegin Tordera com un destí global on es poden fer rutes, activitats a la natura o activitats culturals que ofereixin una experiència completa durant tot l'any.
2: De fet, en el pla estratègic, Tordera és coneguda arreu pel mercat. Sí, sí. I el mercat és un element a potenciar molt, perquè és aquest element de reconeixement, però tenim moltes més coses i llavors no es tracta de dir altres coses o no, anem tots junts a potenciar l'experiència de venir a Tordera, de fer una ruta, de visitar o fer activitats de natura o culturals. Tenim Prudenci Bertrana, tenim una sèrie d'elements, tenim en Pere Porter, que és un projecte que també he comentat i que hem parlat amb el Consell Comarcal de la Selva, perquè tenim una ruta, la ruta que surt al llibre, que parteix de Tordera però acaba a Sils, a l'Estany. O sigui que són elements que estem explorant per posar en valor el que ja tenim i continuar treballant, sobretot és un moment de sentar bases, marcar línies de treball i línies de futur.
0: La implantació d'aquest projecte s'executarà de manera organitzada després de la fase tècnica. S'iniciarà ara la fase de desenvolupament polític, que consistirà a cercar les inversions i subvencions necessàries per fer realitat les propostes proposades.

0: Amb el suport del finançament de la Diputació de Barcelona neix una nova edició de l'Estiu Jove 2026, una alternativa d'oci saludable, dinàmica i totalment gratuïta als joves de Tordera nascuts entre el 2012 i 2013. El calendari d'activitats està dissenyat per aprofitar l'entorn natural i l'esport durant tot el mes de juliol. Dilluns de piscina per combatre la calor en grup, els dimecres d'excursions amb sortides d'aventura que inclouen caiac, rutes pel camí de ronda o una jornada waterworld. La tècnica de joventut, Carme López, recorda que aquestes sortides són molt esperades.
1: Són activitats que sempre fem perquè tenen molt d'èxit. Cada any, vull dir, el casal de joves l'organitza perquè els joves ens ho demanen i ja l'esperen.
0: Els dijous serà de sortides amb activitats dinàmiques com platja, vòlei i sessions de geocaching en bicicleta. L'horari habitual de les activitats serà de 10:45 a 11:45, amb alguna excepció segons la planificació puntual de la jornada. Les places són limitades i les inscripcions ja estan obertes. Els interessats han de contactar directament amb el casal de joves per formalitzar la seva participació en les activitats escollides. Per dubtes, també es pot enviar un WhatsApp al 671 65 06 31. I el Consell Comarcal del Maresme impulsa aquest diumenge 21 de juny a la granja Can Gel de Canyamars a Dosrius la primera fira de la silvopastura del Maresme, batejada com Ramats al Rescat. La jornada d'entrada gratuïta i aparcament gratuït vol donar a conèixer com la pastura de ramats als boscos ajuda a netejar el sotabosc, reduir el risc d'incendis i afavorir un model ramader sostenible i de proximitat. La fira, pensada per a famílies, professionals i amants de la natura, oferirà productors locals, demostracions gastronòmiques, taules rodones, una conversa sobre prevenció d'incendis, activitats infantils i zona de restauració. L'espai serà lliure de fum i no s'hi permetrà l'accés a gossos ni altres animals domèstics. L'acte forma part del projecte Maresme Eurovelo 2026, que compta amb el suport de la Unió Europea i que se celebrarà de 10:45 del matí a 7 de la tarda. L'objectiu és posar en valor la silvopastura com a eina clau per gestionar els boscos davant el canvi climàtic i la vulnerabilitat als focs forestals a la nostra comarca.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El passat cap de setmana del 6 i 7 de juny, el patinatge artístic Tordera va viure una de les cites més destacades del calendari amb la celebració de la Copa Catalunya de Solo Dance per als nivells 1 i 2. En aquest escenari d'alt nivell, les patinadores Anna Martín i Irene Heredia van competir amb determinació en una categoria que trepitjaven per primera vegada aquest curs. Fer el salt a un nou nivell competitiu de Solo Dance requereix una adaptació tècnica important, i tot i tractar-se del seu any de debut en aquests nivells, el gran treball realitzat durant tota la temporada regular ha donat els seus fruits. Arribar a classificar-se i a trepitjar la pista en una cita de magnitud de Copa Catalunya ja suposa per si mateix una fita esportiva remarcable i un motiu d'orgull tant per elles com per l'entitat. L'entrenadora Anna Jové i la pròpia Anna Martín valoraven aquesta experiència.
2: En la modalitat de Solo Dance, aquesta temporada hem tingut a dues representants del club a la Copa Catalunya, una competició que reuneix les millors patinadores de cada nivell després de diferents opens classificatoris durant la temporada. Tant l'Anna com la Irene han fet una gran feina.

0: Més coses, els hospitals de la Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura després de comprovar la seva eficàcia i una menor toxicitat. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu. Ens ho explica en la següent crònica Maite Podó.
1: En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
2: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
1: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
0: La Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030, una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país. Durant aquests 4 anys es destinaran 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Ens ho explica en la següent crònica Judit Avellès.
3: El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinear-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
3: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
0: Falten pocs dies per a la revetlla de Sant Joan i Protecció Civil ja ha activat el dispositiu especial per prevenir incidents, tot plegat després del primer cap de setmana d'incendis simultanis al territori. És crònica d'Esther Minguell.
5: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres a espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta perquè, tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
6: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
5: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
0: Actualitzem la informació del temps per aquest dimarts, també per als propers dies, els detalls.

0: Fills d'en Joaquim Serra.
1: Aquest diumenge arribarà l'estiu quan passin 25 minuts de les 10 del matí, tot i que l'estiu meteorològic ja fa temps que ens acompanya. De fet, ahir vam tenir màximes que van arribar cap als 31 graus a la mateixa costa d'aquí del Maresme i a l'interior de la comarca valors que arribaven als 34-35 graus. Avui la temperatura probablement no pujarà tant perquè hi teníem vent de garbí. Avui el vent bufarà més de mar cap a terra, serà per tant més humit i això pot ajudar que avui la temperatura pugui baixar un palet, però tot i així continuarem amb molta calor i sobretot xafogor, amb vents molt fluixos tant aquest matí com aquesta tarda i amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la amb domini del marejol. Aquesta tarda, com ja va passar ahir, hi haurà tempestes fortes al Pirineu i punts del Prepirineu, sobretot de l'àrea central, i les restes d'aquestes tempestes arribaran aquí a la comarca en forma de núvols alts i mitjans que estones podran arribar a tapar el cel. En qualsevol cas, però, seran núvols poc importants. Demà, més o menys com avui, amb temperatura que baixa una miqueta més, es reforçarà aquest flux humit de mar cap a terra i, per tant, això farà que la temperatura entre demà i demà passat no pugi tant com aquests últims dies. Això sí, la xafogor es mantindrà marcada. Tot això en una jornada en la qual demà tornarà a predominar el sol. Tot i que a la tarda tornem a veure núvols alts i mitjans, creiem que menys nombrosos, i dijous, doncs, tres quarts del mateix. Divendres, però, la temperatura tornaria a repuntar i tindríem valors molt semblants als d'ahir. Per tant, petita oscil·lació tèrmica entre avui, sobretot de cara a demà i demà passat, amb temperatures una mica més baixes, però amb calor plenament estiuenca, que ens continuarà acompanyant els pròxims dies.

Neutralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Avui al Tordera en directe ens hem desplaçat a Barcelona. Som davant del Museu Nacional d'Art de Catalunya i estem amb l'Eduard Cavaller. Eduard, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, moltes gràcies.
1: Gràcies per atendre'ns. Estem, no sé si en plena temporada de museus, segurament aviat serà així, ja tenim forces turistes per aquí al voltant. I avui hem vingut aquí perquè hem sabut que un tordarenc ha comissionat una exposició que barreja patrimoni i guerra civil. Explica'ns, com has arribat fins aquí a comissionar? T'interessa la història? Has estudiat sobre història? Explica'ns una miqueta com ha anat això.
2: Bé, doncs jo sóc investigador de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural i vaig fer el doctorat sobre aquest tema, no? L'interès, doncs, ve per un interès personal per la guerra civil i també pel patrimoni, d'allò que sovint s'explica a casa, històries familiars, algun silenci de les àvies, aquelles coses que sempre, doncs, a un li criden l'atenció, aquella cosa del misteri, què descobrirem d'això, no? I bé, d'aquí va néixer el meu interès, vaig estudiar història, vaig fer el doctorat, ara, doncs, vinculat a diferents projectes de recerca que tenim des del centre on treballo, un sobretot de ministerial, on tractem què va passar durant la Guerra Civil i la postguerra també amb els museus i les seves col·leccions, s'ha produït aquesta exposició que barreja això, no? Aquest doble context de les peces que van arribar i també explicar què va passar durant la guerra i la postguerra, sobretot.
1: És un tema, suposo, que d'haver-hi parts proporcionals, de pantanós, complicat, amb molts de silencis, parlaves tu, però també apassionant, no?
2: Clar, és això, és una història que realment es va silenciar perquè, diguéssim que en aquí iniciada la guerra i amb un procés clar de destrucció també per part de sinetistes i anarquistes, al mateix moment hi va haver, doncs, una voluntat clara de salvaguarda, una política que al moment va ser moderna, que va funcionar, que es va fer, doncs, a través d'un procés habitual que era la incautació, però clar, aquest procés acabada la guerra, quan els franquistes, diguéssim que ocupen el territori i comencen a gestionar aquests dipòsits, aquests béns, aquest patrimoni que s'havia salvaguardat per part dels republicans, doncs de tot això no se'n parla, es silencia, bé, a través d'una metodologia dialèctica amb aquest recuperador de l'enemigo que hem volgut posar en el títol, i això, doncs, va quedar en el silenci. De la guerra només se n'ha sabut respecte al patrimoni, que el patrimoni es va destruir, però van passar moltes altres coses, i això, doncs, fins fa més o menys uns 20 anys en la historiografia recent, doncs, tampoc se n'havia parlat, i ara ja sí que fa uns anys que se'n parla, i això, i des del centre on treballo, doncs ara ja coneixem molts altres investigadors també què va passar amb el patrimoni durant la guerra, com es va salvar, on va anar, per als dipòsits on va passar, algun va creuar la frontera, va anar a França, altre va anar a Ginebra, i ara, doncs, el que hem intentat és saber què va passar després, no? Quan arriben els franquistes, què fan amb tot això? Ho tornen els propietaris? Tornen una per sí, una per no? Saben a qui tornar-ho? Doncs és aquesta qüestió que sí que realment és pantanosa i és difícil, no?, de cercar.
1: Ens hem desplaçat de l'entrada del museu, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, i anar a la sala concreta on podem veure l'exposició que has comissionat. Eduard, ha sigut complicat transformar tot allò que m'explicaves abans amb una tria d'objectes, amb situar-los en un espai? Suposo que forma part de la feina del comissari, però no fa que no sigui molt fàcil, això.
2: No, realment és una feina difícil, i sobretot per als historiadors, que som gent que tendim a enrotllar-nos i explicar tot el que podem, no? Per tant, aquí, en part, hi ha hagut un exercici de sacrifici, de no poder-ho explicar tot, però bé, hem intentat fer la feina de sintetitzar més o menys el més rellevant de la qüestió, no? Aquest museu va ser important en els fets del 36, perquè va ser museu i alhora dipòsit, i per tant aquí van arribar moltes peces, centenars de milers de peces, que van passar per aquest procés de salvaguarda i incautació també. I clar, aquí havíem d'explicar per què es fa aquesta exposició en el museu sobre les peces dipositades, i després explicar aquestes peces, no? Per tant, hem dividit l'espai en dues parts, un per explicar el context i tot això que abans comentava, i després, la segona part de l'exposició, hem intentat fer que les persones que vinguin sentin, que tinguin una idea de què és entrar en un dipòsit. La idea és doncs que les peces estan penjades tal i com ho estan en els dipòsits, els actuals, no, del MNAC, però hem fet allà, hem jugat una miqueta amb un cartell franquista d'aquest servei de l'SD PAN, i hem fet aquest exercici. Llavors el que trobaran les persones que vinguin és doncs totes les peces ordenades més o menys cronològicament que van arribar aquí al museu per aquest context, no? A vegades trobarem peces que no tenen una alta qualitat artística, però en realitat van arribar perquè, acabada la guerra, els propietaris no van saber com fer-ho, no van poder físicament reclamar les peces. Per tant, el que trobarem en aquesta exposició són peces no reclamades, no retornades, i que el franquisme va decidir dipositar en museus, no? Aquest és un exemple, però això ho trobem a tots els museus de Catalunya i també en institucions públiques i privades, en esglésies, en universitats. Per tant, això és un fenomen compartit amb la resta de l'estat espanyol també, i ara, en aquest cas, l'exposició parla només de les peces que van ingressar aquí, al MNAC.
3: Per tant, és una exposició especial, no? Perquè el que dius tu, el protagonisme no sol emporta tant la peça, sinó el fet en si del viatge que ha fet aquella peça, de com ha estat tractada i com ha arribat fins aquí.
2: Correcte. Clar, aquí una mica la sorpresa i la dificultat va ser, doncs, amb els conservadors i les conservadores de la casa, doncs, per exposar unes peces que moltes vegades estan a les reserves, no? Són peces que fa anys que no han sortit a la llum, i no ho han fet per una voluntat d'ocultació i aquesta qüestió més de misteri, que diguéssim que aquí sí que la direcció del museu és on volia posar, diguéssim, el focus, no? De que aquestes són unes peces que ara surten a la llum, sembla que apareguin com un bolet, però clar, en realitat són peces que moltes vegades, doncs és això, no tenen la suficient qualitat per ser exposades en un museu com el Museu Nacional d'Art de Catalunya, no? Per tant, la feina també ha sigut complexa, de treballar amb la gent del museu per dir, home, aquesta peça l'exposem, bueno, no està massa bé, o no, aquesta feina sí que ha estat un repte, però bé, tampoc les exposem totes, expliquem ben bé quines hi ha. En total n'hi ha 135, algunes ja s'han retornat als propietaris. Hem fet un petit mural per explicar quines peces hi ha, però després no les hem posat totes per qüestions d'espai i també perquè dificulta el discurs, no? Per tant, trobarem una selecció de peces dels diferents orígens que creiem que tenen aquestes peces. Algunes que venen de fons privats, altres que venen de l'Església, i altres que venen del que hem dit a institucions republicanes, exposicions republicanes, que és a dir, peces que els artistes van deixar a la República per exposar-se al pavelló espanyol de la República de París del 37, en exposicions trimestrals que es feien aquí en el museu, llavors el Museu d'Art de Catalunya, i que, acabada la guerra, evidentment, aquests republicans han de marxar a l'exili, el franquisme no els hi torna i queden aquí les peces fins, bueno, passats 90 anys que encara hi són.
3: Per tant, aquesta exposició s'havia de fer aquí, no? Al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
2: Clar, aquesta exposició s'havia de fer aquí perquè aquestes peces estan aquí, no? Però, com deia abans, això és compartit amb tots els museus. Per tant, aquesta exposició, que ja s'ha fet al Museu de Granollers, una cosa similar, al Museu de Mataró és un dels casos que han estudiat força bé quin és aquests fons que van arribar durant la guerra i la postguerra, però això es podria replicar a molts museus perquè tots tenen fons com aquest, no? Fons de béns no retornats als propietaris i que han acabat els seus museus, els nostres museus, els museus públics.
3: Hem entrat dintre de l'exposició, una exposició que ens explicaves, Eduard, que, de fet, parla de la destrucció que porta la guerra, que sempre ens imaginem amb vides humanes, evidentment, destrossos materials, però també hi ha la identitat, la marca, la cultura. Aquesta és una història que, de fet, va d'això, no?, de la por, moltes vegades, que generen aquests moviments, i també del moviment que genera paral·lelament de salvaguarda que ens explicaves, que fa que almenys avui tinguem també els museus obres d'arts molt destacades.
2: Sí, exacte. És el que dèiem, no? Això és una història comuna i compartida entre tots els humans, des de, com a mínim, que hi ha aquesta cultura, que probablement deu ser des de sempre que hi ha els humans. Quan hi ha una revolució, una confrontació, una guerra, doncs sempre hi ha aquesta voluntat de fer mal a l'enemic a nivell físic, però també simbòlic. Per tant, és comú a totes les guerres que hi hagi destruccions, com també és comú que hi hagin doncs, actes de salvaguarda, a vegades espontanis, a vegades no tan espontanis. Clar, aquí ens trobem en un exemple que no per la nostra història doncs, és paradigmàtic i, a més, és un exemple que cal reivindicar. No? Aquests episodis de la Guerra Civil, Catalunya tenia les competències en patrimoni des de l'any 32, a la resta de l'estat espanyol funcionaria diferent, una mica similar, però amb una altra institució depenent del govern central de la República. Però aquí el que trobem doncs, és aquesta campanya de salvaguarda del patrimoni a través de, diguéssim, aquest mètode legal d'incautació, de confiscació. Es va confiscar massivament el patrimoni i d'aquesta manera es podia moure, no? Perquè clar, ja depenia directament de la Conselleria de Cultura i per tant el patrimoni es va moure per tot arreu. Clar, quan ja entrem en una operació d'aquest volum, perquè parlem de que aquí al Museu Nacional hi van arribar doncs, unes 100.000 peces que es van moure, es van etiquetar, es van registrar, es va fer tot aquest procés, doncs passa tota aquesta qüestió, no? També d'un estat que ja era modern, sobretot a la República a partir de les lleis republicanes de patrimoni l'any 33. Per tant, ja hi havia una metodologia de transport, de manteniment, de tot això ja estava creat i, per tant, nosaltres hem treballat en l'exposició amb la documentació que van generar aquests serveis de protecció del patrimoni republicans, els de Catalunya i, en algun cas, els espanyols, i alhora treballem amb les mateixes peces, no? Aquestes peces que en si mateix porten la traça de la Guerra Civil i de la postguerra en elles, en algun petit desperfecte, però sobretot en els reversos, no? Ja era comú als anys 30 que en els reversos, quan una peça entrava en un nou museu, quan anava a una exposició, això quedés registrat, marcat en el seu revers.
3: No? I és precisament, ens trobem aquí en una sala on veiem quadres que curiosament podem veure del vers i del revers. De fet, estem aquí que tenim el revers d'una obra que ens pots explicar una miqueta. Veiem que, més enllà del que pogués ser una inscripció, en veiem moltes etiquetes i molts de números apuntats. No sé si ens pots explicar una miqueta què llegeixes tu de tot aquest marcatge, d'aquest etiquetatge que porta aquesta obra.
2: A veure, aquesta obra és una peça que complexa, per tant no sé ni si ho podré llegir tot, però més o menys el que ens condueix per on ens condueixen aquestes etiquetes és per un periple que comença el 36 i acaba el 41, si no m'equivoco. En aquesta veiem que la peça va ser incautada a Madrid, perquè això ho va fer a la Junta Central del Tesoro Artístico. I veiem que va passar a un departament republicà que es deia el Departamento Especial de Información del Estado, no? Per tant, seria com els serveis d'intel·ligència republicans. En aquest cas, això passaria a la Junta Central del Tesoro Artístico i hem de pensar, perquè això no tenim proves evidents, però diguéssim, analitzat ja el context i sapient com va anar tot, hem de pensar que aquesta peça estaria a Madrid confiscada, passaria cap a Barcelona, cap a València, Barcelona, amb el recorregut habitual que també faria el govern central de la República, però allò en el moment extrem de que ja se sabia que la guerra era perduda i havien de marxar a l'exili, aquestes peces no es van moure, es van quedar a Barcelona, i llavors veiem les etiquetes, aquesta famosa, no, del recuperado del enemigo, que va posar doncs, aquest organisme franquista.
3: Que és el títol de l'exposició.
2: És el títol de l'exposició i veiem que és una qüestió, doncs, que va molt més enllà del fet administratiu, no? Que deixa aquesta impronta dialèctica franquista en la mateixa peça. I després veiem que la peça va ser fotografiada, va passar a Caja de Pensiones, que és un palau que hi havia aquí, que hi ha encara a Montjuïc, i va estar exposada, ningú la va reclamar o no es va retornar al seu propietari i va acabar dipositada aquí en el MNAC.
3: Estem avançant en aquesta sala d'exposicions, una sala d'exposicions que es va inaugurar al febrer i que havia acabat fet aquest mes de juny i que s'ha prorrogat. Això suposo que és una bona notícia, no?
2: Sí, és una bona notícia, és un èxit per nosaltres, juntament amb la Gemma Domènech, que també és la comissària d'aquesta exposició. Sembla que ha agradat, que té interès, que hi ha públic i, per tant, per nosaltres, encantats que s'allargui.
3: Quin és el feedback que has rebut? Què t'ha arribat a l'exposició? Suposo que t'han arribat coses bones i també t'han arribat crítiques, no?
2: Sí, com tot, sempre. No es pot fer res a gust de tothom. Però no, la crítica jo crec que ha estat constructiva, bona. Sí que és veritat que és un tema que hi ha uns quants que tenim alguna expertesa amb això, però tampoc és un tema que sigui no, que molta gent conegui. Per tant, és una nova aportació, una aportació més.
3: Què crida l'atenció a la gent? Què ha creat l'atenció en el que han vist?
2: Clar, és que aquí hauríem de parlar una miqueta de què sap la gent d'aquest tema, no? Per tant, clar, quan la gent entra en aquesta exposició, moltes vegades no sap ni tan sols que l'art es va salvaguardar durant la Guerra Civil. A vegades, també, aquí ja tens un museu, diguéssim, amb afluència de gent de tots, de molts països del món, no? Per tant, clar, quan ve un xinès a veure aquesta exposició, doncs s'ha de donar per fet que, lògicament, no sabrà el context ni sabrà exactament què va passar amb la Guerra Civil, no? Per tant, s'ha de fer aquests equilibris on es pugui explicar que una lectura així transversal permeti entendre com va anar, no? Per tant, jo crec que el feedback ha estat positiu, tot i la complexitat, les crítiques que han aparegut han sigut força bones.
3: Molt bé, suposo que aquí has explicat una part petita de tota la teva recerca, del teu coneixement, i no sé si del que ha quedat fora surt la necessitat o ja existia abans d'haver de fer, d'explicar molta més cosa al públic en general, ja no entenc no només acadèmic, sinó també al públic en general, a través d'un llibre que encara, de fet, com aquell que diu, no has presentat.
2: No, encara no s'ha presentat.
3: És així ara... o no? Hi havia molta més cosa que quedava pendent o el que hem vist a l'exposició també es reflexa en el
2: sí,
3: llibre? Com és això?
2: Hi ha molta més cosa pendent i cosa que tampoc hem pogut posar o he pogut posar en el llibre, no? Al final, intentar fer un llibre que arribi a més gent, doncs sempre té aquesta qüestió d'haver de reduir. La tesi va ser molt llarga i l'he hagut de reduir, doncs, això, aquestes 200 i pico de pàgines. Però bé, aquí he intentat que s'entengui el context de com va anar tot això, sobretot per la part franquista, que és on jo m'he centrat, no? Què va passar a partir del 38, quan ja s'ocupa Lleida, com a gesta aquest servei franquista, i arribem fins als anys 40 per entendre què passa amb aquest panorama dels museus i de la gestió de patrimoni en etapa franquista, no?
3: M'explicaves que el que va passar aquí va sentar bases, que era una cosa que no s'havia fet. Hem arribat al dia d'avui, s'ha après de tot el que va passar museísticament, a nivell de protecció. Què n'opines de la situació actual, si passés el que dius tu, un esdeveniment violent que
2: sí,
3: potser posés en perill la integritat de les obres artístiques que hi ha als museus?
2: Clar, aquí hi ha moltes vessants per respondre a aquesta pregunta. La ètica filosòfica de qualsevol tipus.
3: A nivell
2: científic i a nivell tècnic s'ha après, no? I de fet és el que comentàvem, aquest exemple que va ser nostre, no?, d'aquesta salvaguarda, això va tenir una repercussió internacional important a l'època, no? I d'això se'n van fer congressos i es va establir a través de la nostra experiència aquí a Catalunya i la de la resta de l'estat espanyol, es van centrar les bases de què s'havia de fer amb el patrimoni en temps de guerra, a través d'un congrés que es va fer a París el 37, a través de l'Organització Internacional dels Museus. Aquelles bases s'han anat ampliant, lògicament, amb els anys i amb la trista notícia de que les guerres mai desapareixen i sempre n'hi ha. Per tant, diguéssim, és un corpus tècnic de què s'ha de fer, que cada vegada va creixent, no? Si n'hem après o no, doncs serà en qüestió de si hi ha guerres, no hi ha guerres, hi ha coses que s'allunyen clarament d'aquest debat, no? Però quan veiem què passa amb Ucraïna, amb Rússia, amb el desastre a Palestina, sobretot, veiem operacions molt similars, no? A Ucraïna més, a Palestina ja tenien altres problemes, però a Ucraïna sí que hi ha hagut operacions d'aquestes de rescat de peces, de buidar els museus per treure's del front, imatges d'aquestes que representen, doncs, la nacionalitat, aquesta idea de que les peces són més que una sola peça, sinó que té uns atributs, uns valors i que ens aporten aquesta identitat, no?
3: Eduard, moltes gràcies per rebre'ns aquí en el museu. Molta sort amb el que queda d'exposició i, evidentment, també amb aquest llibre que ens deies que presentaràs en breu aquí i a molts altres llocs, eh?
2: Sí, bueno, de moment, la setmana que ve el presentem a Madrid, a la Universitat Complutense, i el dia 29 de juny aquí a l'Institut Ametller.
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.
5: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

0: piazza grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è.
1: Ràdio Tordera, connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXA i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada en unes joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraband. I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert també un expedient sancionador contra CaixaBank, Banc Sabadell, Banc Inter, Santander, BBVA i Unicaja per possibles pràctiques contràries a la competència en relació amb les hipoteques a tipus fix. L'organisme investiga si determinades declaracions públiques de directius van permetre anticipar les estratègies comercials dels competidors, especialment pel que fa a la política de tipus d'interès. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, es va normalitzar la situació i a hores d'ara no hi ha incidències destacades. Queden retencions habituals a les rondes, també a la C58 a Barcelona, a la 2 a Cornellà de Llobregat, a la C31 a Badalona, a la C17 a Parets del Vallès i finalment a l'AP7 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recupera avui també el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que està interromput des del passat 20 de gener arran del temporal Harry. Des de Renfe s'indica també que el servei alternatiu per carretera funcionarà avui també durant tot el dia i que fins al 18 de juny hi haurà també autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I també des d'avui les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Bon dia i molt benvinguts amb una nova edició del nostre magazín. Avui us saludo amb una petita aventura personal. M'he trencat el cinquè metatarsià del peu. Així és de clar i català. Així que, si avui em noteu una mica més quieta del que és habitual, no patiu. És que he canviat les passes avall per les crosses. Però l'ànim continua intacte i les ganes de compartir amb els nostres companys i contertulians aquesta bona estona amb tots vosaltres també. Per tant, poseu-vos còmodes, prepareu el cafè o l'esmorzar, perquè durant tota la propera estona us portarem informació, curiositats, bona música i, sobretot, moltes ganes de somriure. Com sempre, gràcies per ser a l'altre costat, a l'altra banda de la ràdio del receptor, perquè vosaltres sou la millor audiència del món. Gràcies i felicitats. I ja saludem els nostres contertulians per avui. Arsène García, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Avui portes el tema, eh?
1: Però jo no tinc res trencat.
0: No.
1: Per dintre també tinc alguna cosa que... Però a fora, així, a fora, no...
0: No es veu.
1: Jo li de dir-ho. Dintre.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Jo també caic i em passen aquestes coses, però tinc molta capacitat de recuperació. Mira, tinc una sort.
0: Molt bé, molt bé. A banda que aquest home, us explicaré un secret, que ara m'agafarà pel coll, li sobra el ferro. Tu, a molts sí, es falta ferro, sí. Aquest ni sobra. Aquest ni sobra, mira, Jordi.
2: Sí, a mi m'ho han de treure amb kriptonita.
0: Mare meva.
3: Com en Superman, eh?
2: Com en Superman.
0: Pilar Bota, bon dia. Bon dia. Gràcies per estar aquí, també.
4: Gràcies.
0: I també la Cristina Llobet, ara sí que la tornem a recuperar. Guapíssima. Es va fer-se, doncs, una actuació realment espectacular a Hostalric. Molta
3: Boníssima.
0: Gent doncs, d'aquí Tordera es va desplaçar a Hostalric per veure.
3: Sí.
0: I bé, doncs, contenta, no?
3: Molt contenta.
0: Molt bé,
3: jo sempre estic contenta.
4: Sí, a veure, potser des d'aquí podríem fer una crida que no haguéssim d'anar a Hostalric a veure això. Veieu,
3: ostres,
4: Tordera, eh? Vull
3: ostres,
4: dir que...
3: Pilar, que bé que aniria poder-ho fer a Tordera.
4: No ser...
3: Saps per què? Perquè a mi moltíssima gent de Tordera em diuen, escolta, en Cristina, i com una cosa així no la fas a Tordera? Dic, doncs mira, perquè no em deixen.
0: Ah.
3: Que jo soc tan clara i catalana...
0: Igualment et culpabilitzen a tu, a veure,
3: no,
0: això,
3: perquè no,
0: a veure.
3: Clar, perquè no em culpabilitzin, ja. Perquè no em deixen.
4: No, llavors... jo personalment demano que aquestes coses es puguin fer al Teatre Clavés, una
3: aquí
4: vergonya.
3: Aquí haguessis vingut, Pilar, però esclar, desplaçar-te a Hostalric, doncs, potser és per això, potser és que no es vol que es vegi més, gaire el que jo faig.
4: No pas, si este sempre ple del 100%, dius, és que no hi ha espai,
0: sí,
4: però moltes vegades no hi ha ningú. Mm-hmm. Vull dir que...
3: És cert, és cert.
1: Sí,
3: no, no,
1: això jo voldria felicitar la Cristina.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Perquè treballar amb joventut és molt important.
3: Molt.
1: Estàs fent un bé molt important.
3: Moltes gràcies,
1: a la
3: Arsène.
1: Canalla. I quan siguin grans, ells se'n recordaran
3: oi,
1: de
3: tant.
1: Tu.
3: Oi, no m'ho dic. Jo volgaran, és que jo sembla sí. Que sigui molt forta.
1: No, no, perquè jo, a mi m'ha passat. Jo vaig trobar una persona com tu quan tenia molt pocs anys.
3: Gràcies.
1: I això es recorda tota la vida.
0: Sí. Uh-huh. Marquen un fonament important doncs, en el seu porvenir. Eh?
3: Moltes gràcies.
0: Vinga, avui, 16 de juny, què se celebra? Doncs és el Dia Internacional de les Remeses Familiars, una jornada promoguda per les Nacions Unides per reconèixer l'esforç de milions de persones que ajuden a les seves famílies enviant diners des de l'estranger. Jo veig un silenci aquí i deixo uns punts suspensius.
3: Ah, vale.
0: També és el Dia de l'Infant Africà, dedicat a reivindicar el dret a l'educació i el benestar dels nens i nenes del continent africà. I com a curiositat d'avui també és com el Dia Mundial de la Tortuga Marina, per conscienciar sobre la protecció d'aquests fascinants animals. Els titulars d'avui destacats en l'actualitat són aquest Mundial de Futbol, l'Arsène García disfrutarà molt, continua sent un dels grans protagonistes informatius amb l'estrena de diverses seleccions favorites i una gran expectació internacional. Espanya i bona part d'Europa a l'inici de l'estiu ve marcat per una intensa agenda cultural i musical amb festivals i activitats a l'aire lliure que ja ompren el calendari. I ara sí, arrenquem motors en crosses, sense crosses ara, que una petita lesió no ens tregui el bon humor. Com diuen, si la vida et fa anar més a poc, aprofita per gaudir millor del camí. Comença el nostre magazín.

són ni més ni menys que els Bravos, una música que jo crec que no ha passat a la història, sinó que és una música encara fa recent i que en un moment determinat, això d'anar amb una moto, vull dir, té que donar una sèrie d'adrenalina que ha de ser prou important. Els Bravos ens ho van reflectir i que bé, nosaltres hem volgut posar doncs aquest èmfasi musical amb aquesta estona radiofònica que estem ja començant.

0: I bé, 13 minuts que passen de les 11, anem nosaltres ja endinsant-nos amb les notícies, algunes de les quals doncs volem acabar de buscar una miqueta l'opinió dels nostres contertulians. Vam escoltar doncs el que diu el senyor Jordi Domingo, que forma part del Consell de la República, sobre temes que vénen molt lligats amb diferents activitats dels últims dies.
1: Ahir va ser un dia en què vam demostrar al món, com tantes altres vegades ho hem fet, que Catalunya sap organitzar esdeveniments espectaculars, com ho va ser el de la benedicció de la Torre de Jesús del Temple de la Sagrada Família pel Sant Pare. Tots ens n'hem d'enorgullir. Tanmateix, ara també és el moment de fer-nos les primeres preguntes. La pregunta essencial és per què el patronat del temple va permetre coses que són del tot inacceptables. Perquè si una cosa va quedar clara ahir, és que som efectivament una colònia i ens tracten com a tal. La Sagrada Família és un temple que des del primer moment i per voluntat dels seus impulsors, especialment del propi Gaudí, ha estat finançat directament pel poble. Mai ni la monarquia, ni el govern espanyol, ni l'Església Catòlica, ni el govern de Catalunya hi han fet cap mena d'aportació directa. El poble ha sigut i és l'ànima i essència de la construcció de la Sagrada Família. Dit això, per què ahir era la monarquia borbònica, el govern espanyol, el president de la Generalitat i l'arcabisbe Juan José Omella els qui copresidien amb tots els honors els actes i, en canvi, s'expulsava els 600 cantaires que van participar de manera brillant en els cants dins la Sagrada Família i que havien de participar també en els cants finals a l'exterior? Sembla que el gran delicte pel qual van ser literalment expulsats del temple era que portaven impresa una senyera entre les partitures i que algú els convidava, els qui volguessin, a interpretar l'himne nacional de Catalunya en acabar el virolai. En altres paraules, la metròpoli i els qui li fan sistemàticament

0: no volen que mostrem al món el que som capaços de fer i el que som realment. O sigui, això és covardia. I això també, o sigui, això ens crea a nosaltres aquesta impotència que, tot i siguem forts, de vegades no ens deixen demostrar la fortalesa que tenim. Perquè la fortalesa no solament es demostra tinguent poder. La fortalesa es demostra fent coses i demostrant el que som capaços de fer. El poder, suposo que el poder te l'han de donar aquelles persones que t'admiren, eh? Però la fortalesa l'has de portar tu dintre. I has de tenir molt clar qui ets i on vas. I per això, fora aquests, perquè, clar, si porten... Hòstima! Diran, aquests catalans, doncs, possiblement són gent que se'ls ha de tenir en compte, eh? A la resta del món, tot i que ens tenen molt en compte, perquè jo, nosaltres viatgem molt, i quan dic que sóc catalana... Oh,
1: ja ens coneixen.
0: Jo dic que sóc catalana. Jo dic que sóc catalana. I que si tothom sap que Catalunya està en un lloc. Que no vull dir ni el nom.
2: Aquí s'ha demostrat moltes coses, i hasta l'Ayuso, tots sabem qui és l'Ayuso.
0: I tant.
2: L'Ayuso ha fet unes declaracions que valla diferència amb la preparació de la visita del Sant Pare a Catalunya comparada amb la de Madrid. O sigui, hasta l'Ayuso...
1: I no varen deixar actuar els cantaires,
2: bueno,
1: que allò encara hagués estat més bonic. De
2: bueno, vale.
0: I tant.
2: Alguna cosa tenia que fallar. Alguna cosa tenia que fallar. Perquè després de tot aquest espectacle, d'aquesta visita del Papa, després, al final, ha sigut a trampocades. Perquè amb un avió espatllat...
0: És que és com...
3: Jo li volia fer un atemptat, però home, no vull dir-ho gaire
2: no,
3: fort,
2: aquí el que va quedar bé amb aquest tema va ser el Felip VI, que va dir, es va donar compte de seguida, diu, és que hi ha un motor que no s'encén. O sigui, ningú s'havia donat compte, se'n va donar compte ell.
3: Ah, sí, oi,
2: al contrari que la seva filla, ell entén d'avions. I llavors va decidir deixar-li el Falcon del govern a...
3: Quin gest, no?
0: Home, sí, ui, cuidado,
3: eh?
0: Sí,
2: però el desastre és que un avió preparat perquè sortís el Papa es va espatllar en aquell moment.
1: Era d'Ibèria, aquest avió?
2: Sí, era d'Ibèria. Era d'Iberia.
0: Doncs és molt estrany.
2: Perquè sempre, sempre vola amb l'Itàlia. No sé per què no el va vindre a buscar l'avió de l'Itàlia.
4: Sí,
3: vinga,
4: però,
3: continua, Rosani.
4: No, que si em permeteu, jo m'agradaria llançar un petit missatge dins de la meva insignificància, que no soc ningú, de que els catalans perseverin a lluitar contra aquestes inèrcies que ens arriben de fora, i que nosaltres prescindim d'elles i anem fent les coses ben fetes com els acostumem
0: sí,
4: a fer.
0: Sí, senyor. Sí.
4: Fem-ho ben fet, lluitem contra això. Hi ha una frase que jo no tinc gens bona memòria, però em va quedar una vegada una frase perquè venia del poble. Quan els Jocs Olímpics del 92 coincidia amb la Expo de Sevilla. Mm-hmm. I recordaré tota la meva vida que van entrevistar gent del poble de Sevilla i n'hi va haver un que va dir, ¿sabes lo que lamento más? Es que estos catalanes van a hacer unos Juegos Olímpicos que van a iluminar el mundo y nosotros será un fracaso.
0: I ja ho tenien clar abans de començar, ja ho tenia clar.
1: I a més, totes les obres que varen fer per les Olimpiades, totes s'han aprofitat, totes les cases que varen fer, i en canvi aquí
0: a l'Expo
1: ha quedat abandonat.
0: Tot abandonat.
4: Pues ho va pronosticar.
1: Això ho van aprofitar.
0: Això, el Port de la Fusta, que va quedar diví.
3: Tot,
0: és que jo estic tan orgullosa de la meva ciutat.
4: Això ho va pronosticar un ciutadà sevillà. Jo ho vaig escoltar.
3: Vinga, anem cap a una altra notícia. Gràcies a la perseverança de les famílies, ha vençut que el català formi part del currículum a Zurich. Bones notícies per al català. Els alumnes de l'Escola Catalana Zurich podran convalidar les classes de català dins el currículum oficial del cantó al curs vinent. Glòria Llopart, directora i cofundadora de l'Escola Catalana de Zurich, explica que és una fita molt important perquè és el primer reconeixement que es fa a Suïssa del català com a part del currículum escolar oficial. Un altre tema, la revista de Catalunya va fer renéixer el país d'abans de la guerra i avui torna a la mateixa força. Escoltem.
5: Les idees de Catalunya el va salvar una revista.
6: A l'estat

0: l'estiu de 1924, amb la dictadura de Primo de Rivera, a Catalunya es van clausurar entitats, partits polítics i publicacions periòdiques.
1: Des de Madrid es volia revertir la catalanització de la vida pública i pensaven que amb 4 decrets i la policia podrien sotmetre a tot un país.
2: Enmig de la repressió i la desmoralització general, un grup de polítics, activistes i intel·lectuals catalans decideixen iniciar un projecte que pocs pensaven que canviaria la història del país.
0: Tenien una cosa molt clara. Volien assentar les bases d'un relleu generacional, polític i cultural que continués l'obra de la Renaixença.
1: Creien que per redefinir un país i renovar-lo, primer calia començar per les idees. Després ja vindria la política.
2: S'ajunten els intel·lectuals emergents del país en un front comú, la Revista de Catalunya.
0: Intueixen que la crisi total que viu Catalunya és sinònim també de grans oportunitats.
1: Amb l'aparició de Francesc Macià, les idees de la revista es materialitzen amb la República Catalana i la Nova Generalitat.
2: Aquella revista, que a la dictadura era pràcticament a l'ombra, va repensar la catalanitat amb la voluntat de crear un poder propi i amb l'anhel de fer de Catalunya un país europeu i modern.
0: Però malgrat tots aquests esforços, que començaven tot just a prendre forma, l'esclat de la guerra i la victòria franquista van ensorrar el país.
1: La dictadura envia la Revista de Catalunya a l'exili.
2: La capçalera perd força. Molts intel·lectuals marxen o enmudeixen. Però la revista continua, amb llargues interrupcions a països d'Europa i del món.
0: Malgrat tot, la Revista de Catalunya perviu. La seva voluntat d'existir és el reflex de la voluntat d'existir de la nació catalana.
1: El 1986, l'exconseller de Cultura, Max Caner, la recupera i el seu impuls permet la seva publicació ininterrompuda durant més de 40 anys.
2: Avui, la Revista de Catalunya ha tornat al seu propòsit original i escriuen, com abans, catalans de tots els colors amb un únic objectiu: assentar les bases d'un renaixement cultural i polític en un moment difícil però ple d'oportunitats, amb la voluntat de retornar als catalans la força per triomfar.
3: Una altra de les notícies que hem de tenir atenció és perquè les infeccions són una de les primeres causes de mort d'avui dia. El doctor Bonaventura Clatet ens ho explica.
4: Infeccions són una de les principals causes de mort en els nostres dies i tothom acabarà patint una infecció o tenint un problema greu amb les infeccions. Per tant, és molt important poder desenvolupar una recerca potent en aquest camp que ens prepari per fer tractaments oportuns i que això ens porti a que tinguem més seguretat i més longevitat. El que és important és que qui ens escolti entengui que qualsevol tipus de recerca necessita un suport econòmic per poder dinamitzar aquesta recerca que fem.
3: Bé, també doncs, continuant fixant la mirada amb els metges, que els metges escalen el conflicte i anuncien una vaga indefinida després de l'estiu.
5: Una huelga indefinida tras el verano en todo el estado después de no llegar a un acuerdo con Sanidad. El comité de huelga, del que también forma parte el Sindicato Médico de Euskadi, ha querido justificar la decisión del paro en la ausencia total de propuestas por parte del Ministerio y el poco avance que ha habido en estos meses de negociación. Entre sus principales demandas están una jornada laboral de 35 horas, el reconocimiento y pago de las horas extra, una clasificación profesional acorde a su formación y una jubilación más flexible. Además, admiten de que la situación empeora en verano por la falta de personal y las escasas sustituciones. Para tratar de frenar los efectos de esta huelga, por su parte, Salud busca convencer a los médicos con 70 millones de euros destinados a aumentos de salarios y más descansos. Además, se han comprometido a revisar el modelo de las guardias.
3: Bé, aquestes són les declaracions, doncs ja avançant aquesta vaga que, bé, fa pocs dies jo em sembla que també estaven de vaga els metges i persones que estaven ubicades amb els centres del CAPS i ambulatoris arreu de Catalunya. Anem, doncs, acabant aquest repertori de notícies i, bé, anem a escoltar una petita part d'aquest tema que està, doncs, estirant molt, doncs, a diferents enllaços per veure què va passar amb el senyor Joan Antic, doncs el fundador de Mango, i que bé, estan traient ara la llum, inclús doncs aquestes trucades telefòniques que el seu fill diu que va fer, i no se sap si va fer doncs un espectacle o doncs en realitat el director de Mango doncs va patinar o li va fallar el genoll. Escolta'm un trosset.
6: Què et digui?
7: Hola, necessito ajuda.
6: Vete aquí, que va corrido.
7: Mi padre se ha caído.
6: Estamos en Coibató. Se ha caído.
7: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
6: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
7: Vale, si en Coibató nos puede dar alguna referencia de dónde se encuentra.
6: En el camino de las cuevas de Salnitre.
7: Vale, ¿está muy lejos de las cuevas?
6: No, estamos justo al principio.
7: ¿Al principio es al pueblo o hacia las cuevas?
6: No, pasado las cuevas hay un camino que bordean Montserrat.
7: Entendido.
6: Por favor, mira, alguien que no
7: me... Sí, estamos pasando todo la información en un momento. ¿Sale de qué altura es este barranco? ¿Se lo podría indicar aproximadamente?
6: ¿Qué?
7: ¿Lo podría indicar de qué altura ha podido caer?
6: No lo sé, no lo veo.
7: Vale, no se preocupe.
6: Por favor.
7: ¿Le contestas? ¿Sabes si está consciente?
6: No lo contesta.
7: ¿Cómo se llama usted, si es tan amable?
6: Jonathan.
7: ¿Cómo? Era un apellido, Jonathan.
3: Bé, un trosset, dura una bona estona més aquesta conversa. Creieu que com se truca emergències, preguntes massa coses?
8: És que és absurd. Pregunten moltes coses, però permeteu-me, el que és indignant és que això surti ara a les ràdios. Uh-huh. Això hauria de ser totalment una cosa íntima i ser feta dels jutges, és el tema que portava jo. Però avui no, el que s'està fent és una aberració de la justícia. Vull dir que això de que aquest surti...
3: Tot pot... això està preparat, bueno, eh, Pilar?
8: Està preparat. Bueno,
3: està acceptat això... per el fill del director de Mango i els jutges. Això que surti és perquè...
8: Doncs,
3: molt, mira, malament, a veure...
9: Fatal.
8: Amb la Ayuso, perquè en el company de la Ayuso, perquè varen sortir unes converses que deia que havia set el varen treure, sí, no? el fiscal del govern, i encara no s'ha comprovat si ell va ser el que va fer públic l'han tret. I aquí, bueno, amb ell i molts altres casos, que es fa públic i ell es crea un judici paral·lel. Bueno, jo ho guardava per la setmana que ve, això.
3: Mm-hmm. Ho agafarem, Pilar, vale? Mm-hmm. Doncs vinga, nosaltres que ja hem fet un petit repàs d'alguna de les notícies que han marcat l'actualitat, i bé, posant de fons aquesta cançó dedicada a tota la nostra amics i també doncs, seguidors del magazín i de Ràdio Tordera. La cançó Los Amigos, abans d'entrar en directe per saber les temperatures.

0: Doncs bé, amic, amiga, nosaltres no ens oblidem de vosaltres i sí que intentem cada dia aportar informació, companyia, i que ens escolteu allà, allà on ens estigueu escoltant. Ens anem a fer un repàs de temperatures i ens anem a saludar amb en Joan González de Marreixac. Molt bon dia, Joan.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinc a saber quina és la temperatura màxima que vam tindre ahir.
1: La màxima va ser de 33 grams i una dècima.
0: Molt bé.
1: Una mínima ha sigut de 16 graus 8 dècimes.
0: Uh-huh.
1: Ara, aquest moment, estem aquí a 31 graus 5 dècimes.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Ah? Si no, un quart de 12 estàvem a 33 graus 1 dècima.
0: Mare meva, déu-n'hi-do.
1: I ara ha baixat a 31 graus 5 dècimes.
0: Uh-huh.
1: Amb un 33% d'humitat.
0: Uh-huh.
1: I això representa el temperatiu de la sensació de 30 graus 8 dècimes.
0: Vale, molt bé.
1: L'humitat és baixa, amb un 33%.
0: Molt bé.
1: I el màxim que vam dir de 32,2 km/h.
0: Home, Déu-n'hi-do, doncs va bufar una mica, eh, Joan?
1: Sí, sí.
0: Vinga.
1: La mitjanitat estigui baixa.
0: Sí.
1: No tinc tanta sensació de deixar fer.
0: Vinga, doncs, intentem anar respirant a poc i guarint del sol. Gràcies per la informació, Joan. Bon dia.
1: D'acord, fins demà. Adéu, bon dia.
0: Les temperatures de fibra color màxima, 33 graus en 7 dècimes, ahir mínima de 8,16 graus en 2 dècimes, i ara 32 graus en 2 dècimes, humitat un 33%. I ara prepareu els contertulians, Cristina, Pilar, Jordi, Arseni. Completeu aquest refrany català. Va dir el juny al segador: ja dormiràs per Nadal, però...
2: Oh!
0: Oh!
2: Oh!
0: Oh! Oh! T'ha sortit de l'ànima!
2: De l'ànima, Rosa Maria!
0: Va dir el juny al segador: ja dormiràs per Nadal, però... És molt fàcil aquest, eh? Pim, pim, eh?
3: I mira que ens encerto molts, eh?
4: Sí, sí, jo no n'encerto ni un.
0: Jordi, tu estàs pensant per això ara, aquest moment?
4: Sí, però no veig res que encaixi aquí.
0: No, tu ho sent, tampoc?
3: No. Oi, a mi em torno a dir?
0: Torno a dir-ho. Va dir el juny,
3: Va dir el juny.
0: Al segador.
3: Al segador. Perquè o sigui, el mes li va dir en el segador.
0: Sí, és el segador. Ara estem temps de segar.
3: Sí, sí.
0: Ja dormiràs per Nadal, però... Pim, pim,
4: ara
0: pim.
4: No cal.
5: S'ha de fer rodolí.
0: Vinga, ja, doncs ja, canviem ja de...
3: Que ara
0: de temàtica.
3: No cal. Que ara ja... no cal.
0: No, ara no cal, esclar, això és el segador.
3: Per això, clar. Ara no cal dormir.
0: Vinga, doncs va, passem a publicitat.
3: I ja dormirà per
0: seguida.
3: Nadal.
0: I tema de l'Arseni, que ens farà trontollar, també.
6: Ja?
0: Va, ara.
7: Ah. Ara i aquí.
8: 107.1 FM. Tordera.
7: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
9: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència, perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
8: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
10: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
6: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
11: A l'Escola de les Arts del Teatre Clavé, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
6: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
11: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
6: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
8: Sense 107.1 FM.
7: Ara i aquí,

0: vinga, Sant, posa'ns, Arsani, posa'ns damunt la taula el tema que avui proposes, a veure què hem pensat.
1: Sí, aquí és també un tema que hem d'anar molt en compte, perquè és abans de que hi hagi judicis. Però no deixa de ser que Sánchez, que és tan sempre recurrent amb Sortissen, aquesta vegada se'l veu molt acorralat, perquè aquesta setmana per ell és una setmana horrible. Jo, si em permeteu, vosaltres decanteu si per la Begoña, si per l'Ábalos, si per... però jo em decantaré per en Zapatero, perquè en Zapatero, la veritat, la seva imatge i el seu manera de ser, comportament, no m'encaixa amb el que està passant ara. No m'ha
2: passat. A mi tampoc. El que diuen que passa, que tampoc sabem...
1: Començaré per dir que Zapatero no és encara ni culpable ni innocent.
0: Clar.
1: Però, això sí, engruixeix ja les files de la hipocresia i la mentida. Això és cert. He llegit aquesta frase i crec que fa fortuna, perquè tot el que estem escoltant i llegint no encaixa massa amb una persona, no ho sé, honrada, honesta, o no encaixa massa. I després he fet uns talls d'opinions en què en el despatx de José Luis Rodríguez Zapatero, i coneixent la seva taxació, costa d'entendre com algú de la vida austera, repeteixo aquí, austera, i que era un referent moral de l'esquerra, tenia la seva caixa forta aquest tresor. Les peces de més valor eren un collar d'or blanc i diamants, amb dues maragdes i un altre collaret igualment d'or i brillants amb 13 safirs.
0: Mare meva.
1: Només el valor de tots dos sumats assoleix el mig milió d'euros. La resta de joies fa pujar el total fins a 1.300.000 euros.
0: Mare meva.
1: Un sol emportar-se al despatx una cafetera, una col·lecció de bolígrafos o una foto de la família. Però una col·lecció de joies així no resulta pas inusual. Jo entenc jo que aquí ja està. A més, ells, per sortir del pas, ho van tassar en 30.000 euros, 50.000 al màxim. I estem parlant de 30.000 a 1.300.000.
0: Mm-hmm.
1: El PSOE creuen que tot ha de tenir una explicació, però el cert és que la cúpula està desconcertada. Se'ns ha obert una causa que pot... Aquí ho remarco, suposar. Si algú de vosaltres sap més que jo d'aquest tema, jo m'imagino que tenir joies és patrimoni.
3: Totalment.
1: Crec que és patrimoni.
3: Totalment.
1: El patrimoni s'ha de declarar a Hisenda. Es va declarar a Hisenda, això?
0: Què va?
1: Perquè si no es va declarar a Hisenda, el delicte fiscal és molt gran. Perquè una petita, no ho sé, càlcul que vaig fer per 1.300.000, volia de ser com a mínim 50.000 euros a l'any de renda. Tot això s'ha pagat?
2: És que jo no ho sé. El que diuen, que això fa molts anys que ho tenien, ja ha caducat, ja ha prescrit el càstig.
1: No, el patrimoni no prescriu.
3: Perquè, esclar, una cosa és comprar-te un anell que et
1: costi... Tu tens una casa, prescriu la casa que tens en propietat.
2: Jo vaig llegir que havia prescrit si li havien regalat o li ven o fet d'allà on t'ha sortit.
0: Però el té.
2: No sé.
4: El patrimoni es revaloritza, no?
1: Sí.
2: Bé, una altra cosa que...
0: I has de pagar més.
2: Una altra cosa que vaig escoltar, això que dius, per què els tenia el despatx que amb la caixa forta? Perquè estava... Un altre que vaig llegir, o en opinions, no? Que havia canviat de casa i en la casa allà on anava no hi havia caixa forta i per això va portant la caixa forta del despatx. Això és que el que he llegit. És per dir-te que tu llegeixes una cosa, jo una altra, i l'altra una altra, i cada un es forma la seva opinió. Per això aquestes coses no haurien de ser públiques. Nosaltres no hauríem de ser, no hauríem d'haver vist aquestes fotografies amb aquestes joies. Això són els jutges que haurien de ser.
0: Però fins ara no ho hem sapigut, Pilar, perquè a mi gent dels anys que fa que els hem de
3: tenir. Però jo penso,
2: per exemple... Perquè no l'havien investigat, ara l'estan investigant.
3: Però jo penso, Pilar, si per exemple jo heredo o m'adonen o em regalen un Rolls Royce, això forma part del meu patrimoni. Clar. És un cotxe. Doncs una joia que val 500.000 euros no forma part del patrimoni. Clar. És que encara que me l'hagin regalat, jo haig de declarar, vull dir, jo ara mateix, bueno, és igual, són coses familiars, però jo tinc molt clar el que he tingut que declarar de l'herència dels meus pares i d'una tieta. Tot, menys els mobles i la roba. És que, vull dir, no ho sé, vull dir, clar que poden dir, i el que, per exemple, comentes de que tindria que estar tancat a sumari, vale, però és que és un president del govern. Aquestes persones no poden tancar res.
1: I tot això no encaixa amb la figura que tenien d'ell.
3: No, és que no m'encaixa en absolut, perquè és que era una persona austera.
1: És el més estrany de tot.
3: Sí,
1: és,
3: no ho entenc.
1: La figura d'ell, la figura del Zapatero, era de l'excepció de tot aquest maramàngum que hi ha a Madrid.
3: Totalment.
1: Ell era l'excepció.
3: Sí.
4: Però no ho ha negat, no? Que les joies les hi van trobar en un lloc que era seu. No, ell no ho ha negat. Que tingués aquestes joies.
2: No sé, això és igual que en Jordi Pujol, que tenia uns diners i no els havia declarat. Els diners que no, al final no eren seus, eren dels fills i la dona. I ell va declarar que aquells diners els havien donat als seus pares, el seu pare els havia deixat, bueno, et va quedar de lladre i de tot el que vulguis. La Botín tenia 250.000 euros a Suïssa. Va pagar, no sé si 10.000 de multa, i mai més
3: s'ha acabat tot.
2: Mai més se n'ha parlat. En Jordi Pujol, els fills varen pagar el que havien de pagar, i encara el judici encara està per veure les injustícies que s'han
3: fet
2: amb aquests diners. I aquestes coses no haurien d'haver ser públiques. Jo crec que això haurien de portar la justícia en secret, i com hi hagi un veredicte, que diguin un veredicte.
4: Durant la dictadura es feien aquestes coses, això no les han inventat ara, es feien aquestes coses i efectivament ningú s'enterava. No. I això era una dictadura. Amb una democràcia...
1: Però la Pilar vol dir que després ara hi hauria un judici que abans no hi era.
4: Sí, vale.
1: No hi havia cap judici.
4: El que no tindria que haver-hi és aquestes acusacions prèvies.
1: Abans Jordi eren intocables.
4: Era intocable, no. Feien el que volien.
1: Feien el que els donava la gana, que no es podien tocar. Ni jutges, ni policia, ni ningú. Eren els amos.
3: Sí. Jo crec que en Zapatero, per exemple, s'ha pogut despistar si això ha sigut una herència. Però és que m'estranya tant. Vull dir, la seva vida austera d'una persona, doncs vull dir que...
0: Ha de ser una imatge.
3: Sí, però és que una imatge costa molt de mantenir-la al llarg del temps. I és que ell ha sigut impecable durant moltíssims anys. Sempre hi ha alguna cosa que se t'escapa. I en aquest és que no se li ha escapat res fins ara. Llavors jo penso... S'haurà despistat d'haver identificat les joies allà d'una herència i haurà pensat, bueno, això com és una cosa que...
4: Pensava que era una baratija.
3: Sí, no.
1: Cristina, pot passar tu, però una persona que té tants assessors i tanta gent que l'orienta del que ha de fer...
3: És per això és el que estic dient, que és que seria impossible que pugui dir... És que jo, esclar, jo això... És que jo és el que penso, que amb ell no se li ha pogut escapar això, de que no tenia que declarar-ho, perquè és l'únic que pot dir. Que no ho sabia.
1: Una vegada vaig llegir, o vaig escoltar, o no sé com va anar, de que en Pedro Sánchez tenia dos cents, agents de confiança.
0: Què dius, ara?
1: 200.
0: Què dius? Doncs això és de veritat,
1: O sigui, no és que se'n surti ell perquè és un enginyós, perquè té molts, però molts, càrrecs de confiança.
2: Però poder aquests càrrecs de confiança no són tant de confiança com això.
0: Poder són
2: topos posar-se dintre el seu.
3: Sí, és molt difícil que li hagin trobat aquesta joia.
2: Vés a saber d'on t'han sortit aquestes joies. No sé si...
1: Bueno, més que el tema aquest, que com molt bé dieu, està pendent de judici, per tant, de que sapiguem la veritat a través d'un jutge, més que això, jo el que volia transmetre aquí era, en general, el follon en què està ficat ara en aquest moment en Pedro Sánchez, amb tot això de l'Avalos, la dona, ara en Zapatero, que poder era el seu gran suport, Zapatero, era el seu bastó de caminar. I se li ha trencat tot. Se'n sortirà en Sánchez? Aquesta seria una mica el plantejament que faig jo. No voldria posar tot l'èmfasi sobre en Zapatero, perquè en Zapatero està sub judici i veurem com acaba. Que estranya, que ens sorprèn, que no sé què... Tot això sí.
2: Si tarden, per tot el que més, valorar... Anys, en Pujol van tardar 10 anys a sortir.
1: No, aquí no trigaran pas tant. Perquè a Pujol no li trobaven res per on agafar-lo. I aquí, si el tenen per agafar, ja faran ràpid.
4: El Pedro Sánchez, i això ho vaig dir en una altra tertúlia, si en el món hi hagués un cataclisme que morís tothom, l'únic que quedaria viu seria ell.
0: Pobre home, que és que deuria...
1: Molt bona.
2: Sí. No, sí, que és una persona...
4: Si aquesta vegada no se'n surt, seria la primera vegada.
1: És l'Ave Fènix.
2: A mi m'assembla que t'ho juro,
4: eh? I a lo millor, no és, com bé has dit ara, no és solament mèrit d'ell, sinó de la gent que es rodeja.
3: Clar.
4: Que això, amb les escoles de negoci, ja es parla molt, això. O sigui, no és el que tu sàpigues fer, és de qui et rodeges. Sí. Quan portes la direcció d'una empresa,
3: si imatge, o d'un govern. La imatge que dones als assessors, has de mirar cap aquí, cap allà, has de posar...
2: I donar confiança a qui se la mereixi, perquè això és molt important.
4: Sí, però bueno, hi havia un savi que deia tingues els teus... amics a prop i més a prop encara els teus enemics.
0: Sí, no, i tant.
4: No, sí, que...
1: sí. No, i l'especialització en el món modern és clau.
4: És clau, exacte.
1: Jo recordo quan estava aquí a la Casa Gran que es havia el primer pis que es va signar de pis social que va fer la Caixa aquí a Tordera, l'alcalde era Suntere, no podia anar-hi a signar en el notari. I me va delegar a mi. I jo... anar a signar això i el Cerdari no et preocupis, el Cerdari i jo cap allà. Es va presentar a la Caixa en 5 advocats. 5. La signatura era a les 12. A les 5 signàvem. A les 5 de la tarda signàvem. Un era especialista en dret fiscal, l'altre en punts i comes i en accents i en no sé què. L'altre era especialista en no sé quantos. L'altre era especialista... I, clar, cada un deia la seva.
0: Mare meva, Déu-n'hi-do,
1: però vull dir que el món aquest es mou amb una especialització desconeguda per nosaltres.
2: Estem en una immersió burocràtica... horrorosa, eh? La burocràcia se'ns menjarà.
4: La meva filla gran és advocada i especialista en procediment.
1: Oh, sí.
0: Escolta'm, però aquests 200 càrrecs de confiança ja fa anys que els tenia, aquest home.
2: Suposo.
0: Eh? Veure, la burocràcia ara ja ve de... ve molts anys enrere.
3: Jo m'he enterat avui d'això que ho acaba de dir la Sèrie.
2: Sí, que tens tants de càrrecs de confiança.
3: Jo?
2: No sabia.
3: És que
4: no hi sabia, però ja hi comptava.
1: Hi ha assessors, càrrecs de confiança,
4: sí.
1: Però gent que està en nòmina.
4: Sí.
3: Mare de Déu.
2: I nosaltres no paguem impostos.
3: És una barbaritat, eh?
4: Clar.
1: No, la qüestió és aquesta, de que el perill que hi ha aquí és que en aquest moment ara sembla que Pedro Sánchez és incapaç de revertir la situació. Les enquestes ja estan donant que Vox i PP manaran, i a mi això fa venir pell de gallina.
2: Sobretot Vox.
4: Sí.
2: Fos el PP sol, seria una altra cosa.
1: Això fa venir pell de gallina.
3: Jo Vox m'espanta molt, també.
2: A mi també.
1: I sembla ser que és irreversible, perquè, és clar, ara en aquest moment, jo no havia vist, com deia molt bé el Jordi, és l'Ave Fènix que sempre ressorgeix, però aquesta vegada no crec que se'n surti.
4: I aquí Catalunya, a més, està pujant Aliança Catalana, també.
3: Sí, però moltíssim, eh?
4: Moltíssim.
3: Jo parlo amb molta gent, vull dir, per la meva...
4: Jo amb gent que no m'ho pensava.
3: Jo tampoc.
4: Gent que
3: I,
4: no
3: i esclar, et donen uns arguments que, de la manera... O sigui, com estem, aviam, és complicat, eh? Aliança Catalana, jo no vull, jo no sóc política, vull dir, jo simplement sóc una persona de peu, però vull dir que et donen uns arguments,
0: bueno, perquè ella
3: que
0: diu...
3: te fan pensar, eh? Sí.
0: Bueno, ella diu que... el que ens agrada escoltar, no?
4: El populisme sempre ha funcionat
1: els
4: igual.
1: Extrems,
4: és un extrem, populista.
1: Els extrems es toquen.
2: Què faria?
1: Nosaltres hem passat ara una legislatura, dues legislatures, en la que ha tingut una influència brutal l'extrema esquerra. Perquè no és que hagi votat en el Congrés a favor o en contra, no, és que estan en el
2: Exactament.
1: Govern. Formen part del govern. Uh-huh. I en Sánchez, si ha volgut mantenir el govern cohesionat, ha hagut d'acceptar moltes de les propostes que se li han fet des de l'extrema esquerra.
2: Que ell no hauria fet.
1: I aquesta extrema esquerra ens ha portat en un lloc que ha fet brutal l'extrema dreta. Perquè els extrems es toquen.
2: Totalment. Passarà el mateix amb PP. Si en PP podrés governar sol, no faria les coses que farà si té Vox... que el condicioni. I els extrems...
1: I això farà pujar l'extrema esquerra.
2: Exactament. Els extrems condicionen els governs i és tan dolent és que sigui un extrem de dreta com d'esquerra que condicioni un govern. En Pedro Sánchez hi ha coses que no els hagués fet si no hagués fet l'extrem esquerra.
1: No, què va.
2: I el PP tampoc faria
1: aquesta
2: coses...
1: Aquesta la Yolanda Díaz ha fet molt de mal amb aquest aspecte.
2: Mal, clar, però no tothom pensa igual. Hi ha gent que són miradors de la Yolanda. Però
1: la meva manera de veure.
2: Jo també estic d'acord amb tu. Jo també estic d'acord.
4: Però el populisme, que és el que manega l'extrema dreta, sempre té coses amb les que tu hi pots combregar, perquè dius... hi ha un punt...
1: Immigració, si ho tenen, immigració...
4: Sí, ja està, perquè clar. Aquí no li molesta segons quines coses de la immigració. Si això ho magnifiquen i ho multipliquen, o sigui, aquest dematí mateix discutia el tema, perquè fan anar els percentatges de la gent, d'immigrants que són delinqüents, però no fan anar el percentatge de la gent espanyola que són delinqüents. Però és clar, el percentatge no és el mateix. 100 persones de 1.000 que 100 persones d'un milió. No és el mateix percentatge, però la quantitat de persones és la mateixa.
3: És que fan un discurs molt fàcil.
4: No, per això.
3: Fan un discurs molt fàcil, Jordi.
4: I llavors es molesta segons quines coses.
3: Clar.
4: Però no mirem el que hi ha en el transfons
3: d'aquesta gent. Així, amics, que jo respecto tothom, perquè jo a vegades callo, perquè l'altre dia l'Arseni em diu: vols que t'ajudi, Cristina? Ja ho diré jo. Vull dir, li vaig agrair, no? Perquè jo intento ser prudent, perquè el que tinc aquí ho tinc a la boca, llavors m'estimo més callar. Però amb un discurs tan fàcil, a persones que no s'informen més, és relativament fàcil convèncer-los.
4: Però els percentatges, el que jo et deia,
3: així, un discurs fàcil, arriba els que no s'informen, i ja està.
2: Jo no sé.
4: Ni analitzen les coses.
1: Aliança Catalana va néixer i va aconseguir escons, primer l'alcaldia i després escons, en dos missatges claus, que era la independència de Catalunya i la immigració. Mm-hmm. D'un temps cap aquí, de la independència de Catalunya, Aliança Catalana
3: ni en parla. Ni en parla.
1: El que parla és de la immigració.
2: Però fixa't una cosa, on t'ha sortit això? A Ripoll. Què va passar a Ripoll amb aquells nois? Que, vull dir, la base que va començar l'Aliança Catalana va venir dels atemptats que aquests nois musulmans de Ripoll varen fer. Aquí va començar la base. I si vas a Ripoll, molta gent de Ripoll està molt contents de la seva alcaldessa, perquè no ha deixat que s'empadronessin molta gent en els pisos, controla molt... cosa que ara també fan en altres llocs. No sé on te vas llegir ahir, que un poble d'aquí al Maresme, em sembla que és, que miren la gent que estan empadronada en els llocs. Clar, el moment que tu t'empadrones en un país, tu tens ensenyança gratuïta, sanitat gratuïta, ho tens tot gratuït, ajudes, i llavors s'empadronen molta gent en una sola vivenda, i això la de Ripoll ho ha tallat en sec, com les persones van empadronar i es van a mirar allà a Montaviu i així s'empadrona. La gent de Ripoll ho agraeixen, això, eh?
3: Bueno, però és no, alcaldessa del seu poble. Sí. Vull dir, m'entens? Però això és una història
2: no sé,
3: molt diferent al que és el país.
2: Sí, imagina't que l'Aliança Catalana té una majoria per governar. Què faria amb la situació que tenim?
3: No pot fer res.
0: No
3: podem fer res. És el que es pensen. Jo realment també estic en contra de tot això. Vull dir, jo sóc la primera que aquí a Tordera tenim un cas a nivell familiar que n'hi ha unes persones que estan dintre d'una casa nostra i no volen marxar. M'entens? O sigui, que jo m'estic trobant... Però jo veig que és que... Per mi és difícil... Bueno, per al meu marit, siguent ell el propietari, com aquell que diu, doncs imagina't a tu. O sigui, és que jo al·lucino amb aquestes varetes màgiques. Que es facin fades, tu. Ja, ho sento.
2: Però hauríem d'haver-hi unes lleis que, per exemple, ser d'ocupes hauria d'estar més penat.
3: I tant.
2: Perquè, a més, no solament ocupen, sinó que ho destrossen.
3: Ara. Totalment. Uh-huh. Ja veurem com ens trobarem al pis nosaltres, eh? Ja veurem com ens trobarem al pis.
0: Ja no hi trobaràs res, perquè sí. Jo també ja m'hi he trobat.
2: La majoria, hi ha ocupes que seran prou honestos i mira, estan allà perquè no tenen res més, però n'hi ha que no. La majoria és que no. I llavors, què farem? Què faran amb els ocupes si el govern no ho tolera, llavors? Hi haurà més gent sota el pont?
1: Sí, però, Pilar...
2: Què en fem d'aquesta gent?
1: Hi ha un col·lectiu que recolza els ocupes, no sí. Recolza el propietari.
2: Sí, clar, clar.
1: I aquest col·lectiu està en el govern.
3: Sí, i tant.
1: I aquest col·lectiu sí, està en les Corts.
3: I tant.
1: I a l'hora de votar lleis, no deixa votar segons quines lleis.
3: És que és això.
1: Ahir és amb els ocupes, ahir és amb aquestes bandes organitzades mafioses que van amb armes i maten gent aquí a Barcelona, perquè tenen unes penes baixíssimes. Les penes, què costaria de fer una... d'imposar lleis duríssimes de presó.
2: Lleis difícils no, de complir, bueno, perquè hi ha moltes lleis que no es fan complir.
1: Perquè tenen arguments...
0: Presó que entren i surten per la porta de darrere, ja està.
2: Les lleis que hi ha estarien prou bé, però llavors no es compleixen tampoc, eh?
3: Ja, però n'hi ha lleis que estan absolutes, o sigui, obsoletes,
1: exacte,
3: perdó.
1: Exacte.
4: Però,
1: no es poden canviar. Perquè hi són els
3: que...
1: Perquè hi ha els que hi han.
4: Però segons quina llei es canvia radicalment i fàcilment, perquè li convé a algú canviar-la.
0: Però penseu-vos que de lleis quasi ara no se'n parla, només
4: no,
0: se parla de mal i fetes dels que governen i només es busquen les històries entre ells, eh? Vull dir, és que això també dius, home, sembla premsa rosa, política, eh?
4: Veure, mira, no? la llei de successió de la monarquia a Espanya es va canviar amb un pispàs.
3: Sí. Perquè la infanteta pogués anar amb avió.
4: I inclús sense fer-ho com s'havia de fer, que es tenien que haver dissolt les càmeres per canviar aquesta llei. No es van dissoldre.
3: No.
4: Es va posar un pegat allà ràpidament i es va solucionar en 5 minuts. Aviam si en 5 minuts no podien solucionar la dels ocupes.
0: Mare meva.
4: Clar que la podien solucionar, però aquesta no li convé a algú que la faci.
1: I les bandes aquestes que
4: maten. I les bandes. Anda que no.
1: Aquí a Barcelona.
4: Anda que no.
1: Bueno, a Tordera també.
0: Sí, i tant. Sí, home, a Tordera, sí. Déu-n'hi-do, eh?
4: Sí, sí.
0: Aquí n'hi ha dues que hi han rebut, eh?
4: A Tordera... Jo cada vegada creieixo més viure davant de la policia municipal.
3: Ai, sí, jo.
0: Vinga, doncs ja ha tocat el senyal sobre de les 12. Arseni, molt bon tema, eh? Aquí hi haurà marro, eh? Però no podem solucionar res.
1: Jo, com us he posat en el mòbil, aquesta setmana és la setmana horribiles d'en Sánchez.
0: Sí, sí. A veure.
2: Jo crec que aguantarà.
4: No, aviam si se salva.
2: Jo crec que se salvarà i aguantarà.
1: Sí,
2: i
1: tant, sí.
3: Clar que sí.
2: Sí, perquè el que ens ve fora d'ell no hi ha cap que vulgui. Llavors, com que no hi ha cap que vulgui, tampoc li faran cap moció de censura.
4: És el menys dolent del que està passant en aquest país.
2: Exactament, tens la
4: joia. No és que sigui bo, eh?
3: No
4: el defenso de bo, perquè tot és millorable.
1: El problema és que per al País Basc, aquí a Catalunya, si fan la moció de censura, el promotor és en Feijó, esclar, automàticament ell posa el Feijó de president del govern. Eleccions, diuen aquests els de la perifèria. Eleccions, perquè clar, si ells van a la moció de censura, estan votant el Feijó.
2: En Feijó i a Vox, perquè en Feijó sol no n'hi ha prou.
0: Sí. Jordi, gràcies per estar aquí.
4: De res.
0: Pilar, Vinga, gràcies per estar aquí, Cristina. Benvinguda novament.
3: Gràcies a tu. Adéu.
5: Ràdio Tordera.
6: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
7: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
8: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
7: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
8: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
9: Infopodcast Tordera.
10: Hola, dimarts 16 de juny, les tres paraules del dia són legislatius, jove, copa. Legislatius, Tordera consolida la tendència a la baixa dels fets delictius, tot reclamant canvis legislatius, i el nostre poble dissenya el seu futur turístic amb un nou pla estratègic centrat en la sostenibilitat i el patrimoni. Jove, al juliol s'estrena l'estiu Jove 2026 amb activitats gratuïtes per als nascuts el 2012 i 2013, i el Maresme celebra la primera fira de silvopastura per prevenir incendis i promoure la ramaderia sostenible. Copa. Anna Martín i Irene Heredia culminen una gran temporada a la Copa Catalunya de Solo Dance. I l'IBEX 35 supera per primer cop a la història els 19.000 punts, impulsat per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. El Banc Santander lidera els guanys amb un 3,86% i Repsol les pèrdues amb un 4,67%. Tordera consolida la tendència a la baixa dels fets delictius, tot reclamant canvis legislatius. La Junta Local de Seguretat, celebrada la setmana passada, ha certificat una reducció del 13% dels delictes penals durant el 2025 i una taxa de resolució de casos superior al 50%. Nàdia Cantero és regidora de Seguretat.
11: Destaquem la coordinació entre els diferents cossos de seguretat i les inversions en videovigilància, nous vehicles i ampliació de la plantilla local, però sobretot reclamem més efectius dels Mossos d'Esquadra i canvis legislatius urgents per combatre amb més contundència delictes vinculats al tràfic i les plantacions de marihuana.
10: Avui se celebra el Dia Internacional de les Remeses Familiars i també del Dia de l'Infant Africà. Avui a Sant Joan Francesc Regís va ser missioner jesuïta del segle XVII, molt conegut per recórrer pobles de muntanya ajudant pobres i marginats. Avui fa anys Lauri Malkaf, 71 anys, Daniel Brühl, 46, o l'entrenador Jürgen Klopp, que en fa 59. Falten 5 dies per l'estiu, falten 69 dies per Sant Bartomeu, el 24 d'agost. Avui esperem un ambient càlid a Tordera, intervals de núvols clarianes màximes prop dels 28 graus. De cara a demà continuarà el temps estable amb temperatures al voltant dels 27 graus les màximes. La dita juny calent, pagès content. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. Recollida de poda i voluminosos a Sant Daniel i Terra Brava. Heu de trucar prèviament al 93 765 3151 o enviar un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que el Cercle d'Història prepara una publicació sobre la indústria de begudes de gas a Tordera. Fa 5 anys els plàstics representaven el 45% dels residus que es trobaven a les conques dels rius Besòs, Ter, Tordera i Fluvià, i fa 10 anys parlàvem que un remolc perdia la càrrega a la rotonda de Can Bartolí. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar l'especial de Rocío. La notícia curiosa de la jornada ens parla d'una massa d'aire calent procedent del Sàhara que està impulsant una forta calor a bona part d'Europa amb temperatures molt superiors a les habituals per a aquestes dates.
5: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, després d'escoltar amb atenció tot el que ens depara l'informatiu d'aquesta casa, nosaltres que anem a donar pas a una altra secció d'aquest magazín, de l'Ara i Aquí. I bé, tenim aquí ja a punt el nostre company i col·laborador, Lluís Josep, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui que ens anirem de tribu, ens quedem aquí a Catalunya?
1: No, avui ens quedem aquí a Espanya i anirem a visitar la ciutat de... Bueno, ciutat, o el poble d'Almagro.
0: Almagro?
1: Almagro.
0: Com sona, no, aquest poble?
1: És un poble, doncs, que pertany a la província de Ciudad Real. És un poble... És petit, perquè té 9.500 habitants. I el 1972, a la part antiga, la van declarar Conjunto Histórico Artístico, tota la part antiga. I, a més, està dintre dels pobles més macos d'Espanya. O sigui que això és una categoria que ara s'ha posat de moda. Dintre d'Espanya hi ha tota una sèrie de pobles que diuen que són els més macos d'aquí d'Espanya que es poden visitar. Doncs aquest forma part dintre d'aquests pobles macos d'Espanya. Aquí aquest poble té un entorn d'origen volcànic. O sigui, ens hem d'imaginar més o menys, no tant en boscos i així, com la zona volcànica d'Olot, o, per exemple, en el que hi ha, doncs, en el Cabo de Gata, que també té un entorn volcànic. Doncs aquí al Magro, el seu entorn, doncs, també, doncs, hi ha hagut cràters, hi ha terra volcànica tot al voltant.
0: Molt bé.
1: És el que podem trobar, doncs, en aquesta zona. És d'origen, ja durant la prehistòria ja van començar, doncs, a viure gent. Els romans s'hi van estar també, doncs, una època. Els que podem van treure més profit i així van ser els àrabs, que els àrabs van ser els que li van donar el nom d'ara que coneixem. Perquè aquí al seu entorn hi ha molta argila. És una argila vermella i jo que és el color aquest d'Almagro. Almagro és un color vermell intens, bueno, vull dir que...
0: Te'n recordes, de les escoles nacionals, que també hi havia argila?
1: Sí, que també allà en el pati
0: hi havia un color com vermellós. Te'n recordes, tu, una mica?
1: Sí, sí, hi havia anat moltes vegades a fer manualitats amb l'argila.
0: Sí.
1: Però, bueno, doncs aquí n'hi ha molta i molta, i al tenir aquest color d'Almagro, per això els àrabs li van posar aquest nom, i des d'aquella època s'ha anat conservant el nom d'Almagro. Durant la invasió francesa, aquí, en aquest poble, s'hi van instal·lar la secta aquesta dels maçons.
0: Ai.
1: I també posteriorment s'hi van instal·lar el Tribunal de la Inquisició, o sigui, aquell tribunal que perseguia les bruixes o la gent, doncs, que anaven contra la religió. Aquest tribunal va estar-hi no masses anys aquí, però va estar-hi un temps. El 1950 va ser un any, doncs, que es va dedicar a restaurar tot el poble aquest, perquè es havia quedat molt abandonat. I, doncs, una de les coses primers que es van restaurar va ser el Corral de les Comèdies.
0: Ai, no, quins noms més especials, no?
1: És un teatre. Uh-huh. Un teatre, però, que ja venia de la mitjana, que es veu que aquí, doncs, sempre hi ha hagut molta passió pel teatre, i tenien, doncs, un teatre
0: molt bé, no?
1: Com si fos un pati, doncs, dintre d'una casa, uh-huh, amb unes galeries, i allà, doncs, feien comèdies. També es va restaurar molt bé l'Ajuntament, el que ara és l'Ajuntament. Després, com que hi havia també molts edificis senyorials, també els van anar restaurant de mica en mica, i aquí llavors va néixer el museu que se'n diu el Museu Nacional del Teatro.
0: Ah, caramba,
1: com que sempre,
0: no?
1: Hi ha hagut molta afició pel teatre, doncs aquí, doncs, per promocionar i salvaguardar tot el patrimoni dels escenaris, van crear un museu, i en aquest museu, doncs, podem veure els vestuaris de coses, vestits que havien fet servir, decorats que abans, doncs, en el teatre feia servir molt els decorats, és ara que el decorat ha desaparegut quasi. Mm-hmm. Després cartells de propaganda, després aquí han conservat maquetes de com eren els escenaris antigament, vull dir que tot això ho podem veure si visitem aquest el Museu Nacional del Teatre. Bueno, doncs aquest poble, a part d'això de la gran afició que tenen al teatre i tot, per les seves rodalies, doncs hi han se cultiven molt els cereals, perquè com que estem parlant d'un poble que està al centre d'Espanya, i el que sí que es cultiva molt i té molta fama són les aubergínies.
0: Ah, caramba!
1: Que inclús les aubergínies tenen dominació d'origen d'Almagro, o sigui que són unes aubergínies, diuen que són boníssimes.
0: Uh-huh. Vaja, un poble i un nom que segurament que els nostres oients també s'han quedat parats, no?
1: Sí, esclar, si ha d'anar expressament, s'ha d'anar primer de tot per poder anar aquí al Magro, s'ha d'anar a Ciudad Real, uh-huh. Però com que l'autovia que va de Madrid a Córdoba i així no passa per aquí, o sigui que has d'anar expressament a Ciudad Real i després expressament aquí al Magro, o sigui uh-huh. que has d'anar volent. No és d'aquells pobles que dius, mira, passo per aquí i m'aparo. No. Queda molt distanciat de l'autovia oficial que va de Madrid cap al sud.
0: Va.
1: Bueno, a part dels cereals i les aubergínies, també s'hi fa vi. Tenen molts ametllers i també moltes oliveres.
0: Home, aquest poble, amb tot el que va explicant Lluís Josep, sembla que té que ser, doncs, econòmicament ric,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, perquè a part ja té altres coses, a part de l'agricultura i els cereals que pugui tenir, molta part de la gent treballa en mines.
0: Oh,
1: aquí, en aquest poble, hi ha unes mines de basalto, després hi ha unes mines de manganès, i a més també s'extreu guix, o sigui que d'indústries en tenen moltes.
0: Caram, molt no
1: sé,
0: bé,
1: la
0: no?
1: Gent, el poble no ha crescut massa, potser la gent va i ve o el que sigui, o potser són indústries petites, perquè una de les coses també que aquí s'ha fet molt famós són les puntes de coixí. Les puntes de coixí també són molt famoses, les del Magro, eh? Bueno, aquí al poble aquest doncs, té moltes coses que podem visitar, com per exemple la plaça Major, o sigui la plaça on hi ha l'Ajuntament, que s'assembla ser doncs, de que antigament això era la plaça d'un castell. Mm. Però bueno, del castell ni muralles no queda absolutament res.
0: Oh, que bonito.
1: Però segons es calcula doncs, que el que ara és la plaça Major doncs, va haver sigut la plaça del castell.
0: Està bé, està bé. Déu-n'hi-do, per això que hagin deixat perdre doncs, aquest patrimoni, no?
1: Sí, els castells a vegades van aprofitant les pedres per fer sí. construccions, perquè aquí el que hi ha són moltes cases senyorials.
0: Uh-huh.
1: D'aquestes cases doncs, que tenen els seus blasons, els seus escuts a la façana,
0: ah,
1: i a dintre doncs, o hi viuen, o han fet hotels o restaurants. Té diversos palaus, perquè hi ha el palau, per exemple, del marquès de Torre Mejía, que ara aquest palau es va convertir en un convent de monges. O sigui, les germanes dominiques es van instal·lar fa molts anys aquí, aprofitant doncs, aquest palau que no es feia servir.
0: Encara hi són, ara?
1: Encara hi són, sí. Uh-huh. Després hi ha un altre palau que era dels contes de Valdeparaíso, o un altre que se'n diu el Palau de Medrano, un altre que se'n diu Los Fúcares, aquest Los Fúcares també la...

0: poder-hi fer actuacions, que encara en fan. Té un pati d'uns 300 metres quadrats, que representa com si fos el pati interior d'un bloc de cases, eh? I llavors el pati està envoltat de columnes de fusta, unes 54 columnes, que a la vegada aquestes columnes estan formant balcons. O sigui que hi ha la part de les grades de baix, i a dalt doncs, hi ha dos pisos o tres, tots així en fusta, i aquí doncs, la gent també se posa doncs, a mirar el teatre. Una de les característiques d'aquest teatre, com que s'ha volgut conservar l'època medieval, no hi ha butaques. Tots són cadires d'aquelles antigues, aquelles cadires de fusta de que feien servir els nostres avis de boga,
1: sí.
0: Doncs són les cadires que trobaràs allà.
1: Ai.
0: Tant si estàs a baix a platea, com si estàs a dalt en els balcons aquests, tot són cadires de fusta amb el pastor de posar el cul de boga.
1: De totes maneres van donant feina i negoci amb la gent que estan fent aquest tipus de cadires, eh?
0: Sí, perquè, clar, de cadires n'hi ha moltes i moltes. A més, suposo jo que s'han d'anar restaurant amb el temps. I, bueno, vull dir que han volgut conservar el teatre quasi com era antigament. Mm-hmm. Després hi ha un altre lloc que havia sigut un hospital, l'Hospital de Sant Joan de Déu, que ara, doncs, aquí, com que amb aquest teatre del Corral de les Comèdies no en devien fer prou, aquí, doncs, l'hospital aquest també el van convertir en teatre. I després, bueno, com he dit que hi havia això, les famoses puntes de coixí, hi ha el Museu de l'Encaje i les Blondes, que aquí doncs, pots admirar obres d'art fetes per senyores en allà a base dels anys, i això, doncs, si un li agrada aquest tipus de brodats i de coses, si vas a visitar aquest museu en veuràs allà pilons.
1: Mm-hmm. Escolta, coses... aquí al Magro no sé desperdici, eh?
0: Sí.
1: Jo me quedo parada, perquè, no sé, la nostra audiència, que ja ho he dit al principi, no sé si havien sentit a parlar d'aquest nom, jo la veritat me quedo parada.
0: Però és un poble que no ha crescut massa, encara conserva ben bé l'esperit d'un poble petit, mm-hmm. perquè ja dic, ara només té 9.500 habitants i potser sí que mica ha pujat una miqueta més, però encara de moment no, la gent no té costum d'anar-hi a viure allà. Després hi ha una antiga església, que és la de Sant Blas, que en aquesta església, doncs, quan han de fer concerts de música, acostumen a fer-los en aquesta església. Però no s'hi fa missa ni s'hi fa res. Una església que l'ha convertit en un teatre, també.
1: Potser per la sonoritat, perquè les esglésies...
0: Sí, les esglésies sempre... d'abans doncs, tenien una sonoritat fora de lo corrent, i aquesta, doncs, ja dic, es dedica només a aquesta església a fer-hi concerts. Després hi ha una altra estància que havia sigut el convent de Santa Catalina, que era un convent de monges que ara aquestes van desaparèixer. Se'n deien Santa Catalina de Siena. Siena és una ciutat, un poble d'Itàlia, molt maco, i ara aquest convent l'han convertit en perdó nacional. O sigui que si un vol anar doncs, a estar-se uns dies amb un perdó nacional a dintre d'un convent, doncs aquí a Almagro té l'oportunitat d'estar doncs, a dintre d'aquest convent de Santa Catalina de Siena. Aquí, com a plats típics, són més aviat tipus...
1: Escolta'm un moment.
0: Plats tipus manxegos. Bueno, el principal de tot és l'aubergínia, perquè l'aubergínia la treballen de moltes maneres. O tallada fina i fregida, o la fan, per exemple, al forn, farcida... Bueno, que la treballen de moltes i moltes maneres. I, doncs, aquí podem degustar moltes maneres diferents a l'aubergínia. Hi ha altres plats, com per exemple hi ha uns que en diuen els duelos i quebrantos, que això ve a ser com un revoltijo a base d'ou, xoriço i porc, tot remenat i així, i això és un plat també típic d'aquí del Magro. Un altre que se'n diu el tiznao, que és, bueno, és vedella amb verdura. És una vedella... I un altre que se'n diu el somallau, que el somallau està a base de verdures, pebrot, alls, patates, ceba, o sigui...

0: i que ho tallen tot allà petit i vinga a coure, i en diuen el somallau. I van pujar un altre, que clar, aquí hi ha molta verdura, hi ha un que és a base de pebrot i una miqueta de carn, que se'n diu assadillo manchego.
1: Caramba, no!
0: Que també doncs, el podem trobar aquí. I, bueno, i d'altres, ejotes, hi ha un que se'n diu les chauchas, que són patates al forn.
1: A tots aquests noms se fa por demanar alguna cosa, perquè no?
0: Sí, perquè són noms que aquí no hi estem acostumats a sentir-los, però allà pues, és normal. Aquest dels chauchas són les patates que els obren per la meitat i posen una salsa per sobre, ho posen al forn i després te les menges.
1: O sigui,
0: aquí normalment farem patata al forn oberta i un migueta d'oli i sal, pues no, allà hi posen unes herbes i unes coses perquè siguin més gustoses les patates aquestes.
1: Molt bé.
0: I bueno, com que en aquest poble, com he explicat, hi ha moltes i moltes coses, per visitar-ho tot, a vegades una persona sola doncs et pots deixar llocs, hi ha unes agències que es dediquen a fer visites guiades.
1: Ah, està molt bé.
0: Tu els contractes i te diuen, mira, farem una visita de 2 hores, 3 hores, i ells doncs, te faran tot un recorregut pels carrers principals.
1: Molt bé.
0: Per algun museu.
1: Escolta, Lluís Josep, a veure, si volem anar aquí, al Magro, que jo m'estic quedant parada de tot el que es pot anar a veure. Sortint d'aquí Tordera, cap on hem d'anar?
0: Cap a Saragossa, cap a Madrid.
1: Sí.
0: A Madrid, que fa la carretera doncs, que baixa avall, direcció cap a Còrdoba. Però una vegada hi hem passat a Toledo i més avall, hem de trencar cap a, baixant a la dreta, direcció cap a Ciudad Real.
1: Val.
0: Hem d'entrar a Ciudad Real i de Ciudad Real en aquí doncs, hi ha uns 20 quilòmetres o 30, bona carretera. Vull dir que hi has d'anar-hi expressament, no és d'aquells pobles, com he dit abans, que venen de pas, sinó que ha de ser dir, no, és que jo vull anar en aquest poble. Perquè, bueno, a part és un lloc, per això deia jo d'això del Perdó Nacional, perquè a prop hi ha molts puestos per visitar. Hi ha, per exemple, les lagunes de Ruidera. Ruidera és un riu, és un afluent del Guadiana. Però les lagunes és com el riu Guadiana, que ara surt i ara no surt, o sigui, s'amaga i torna a sortir. Allò que en diuen los ojos del Guadiana. Pues, les lagunes de Ruidera són uns llacs, se'n calcula que hi ha uns 15, que ara surten i ara no surten. N'hi ha alguns que estan comunicats amb unes cascades i tot.
1: Oh, que maco, eh? Realment fantàstic,
0: aquest, que hi ha moments que desapareix i llavors torna a sortir.
1: Això inclús deu ser segons si plou més o no, segurament.
0: Però en èpoques de sequetat, això, doncs, res. Hi ha algunes llacunes d'aquestes que s'hi poden banyar. També a prop d'aquesta zona hi ha el famós Campo de Criptana, que és allò de l'època del Quijote, els molins de vent i tot allò, també queda relativament a la vora doncs, d'aquí del Magro. I un altre lloc que també queda a prop és les Tables de Daimiel, que aquí les Tables de Daimiel, si vas amb èpoques de molta pluja, doncs són molt maques, perquè són com una espècie d'aigamolls que forma el riu Guadiana, i bueno, els podem anar visitant tots. Si hi ha molta sequetat, tot queda molt sec i res. Això s'hi ha d'anar amb èpoques doncs, que per exemple ara aquest any que ha plogut molt doncs és un any adequat per anar a visitar tot aquest entorn del poble d'Almagro, que si un diu no, és que jo m'hi vull estar diversos dies, doncs bé, primer visites Almagro i després visites les Rodalies.
1: Molt bé, doncs una proposta que ens acabes de fer que realment fa moltes ganes d'anar-hi, eh?
0: Sí.
1: Vull dir que amb un perdó nacional i tot.
0: Perdó nacional, exacte.
1: Un nom d'un poble que pràcticament doncs no el tenim mentalitzat ni potser s'ha sentit massa anomenat.
0: S'havia fet famosa per això del teatre, el corral aquest del teatre.
1: Molt bé, Josep, moltes gràcies, molt bona explicació del Magro, i que bé que aquest nom segurament ens quedarà marcat per fer-hi una escapadeta.
0: Exactament. Vinga
1: moltes gràcies. Fins la propera setmana. Adéu, bon dia.
0: Adéu.
2: Ara i aquí.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio
2: Tordera.
3: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre cep i en gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
4: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Ràdio Tordera.
5: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Tordera.cat i xarxes socials.

0: Doncs bé, ja tombant el punt de 12:15, estem dintre l'espai a fons, dintre aquest magazín dels matins de l'ara i aquí. Doncs bé, amics oients, avui ens acompanya una persona molt vinculada al dia a dia de la nostra emissora, el seu director, en qui parlarem de les novetats que està impulsant les emissores municipals i de la programació especial que s'ha preparat per aquest estiu. Perquè hem de dir que les ràdios municipals continuen sent una eina fonamental de proximitat en la missió d'informar, donar veu a les entitats i reforçar la cohesió social dels municipis. Albert Sabater, director, gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Doncs bé, nosaltres que estem a punt de fer-li unes quantes preguntes i bé, com comentava, doncs a fer sapir a la nostra audiència aquest estiu que se'ns presenta pràcticament ja, doncs vinculat en aquesta nostra ràdio, Ràdio Tordera. M'agradaria saber una cosa. Vostè com es va iniciar en la ràdio municipal i què li va portar?
1: Com em vaig iniciar? Iniciar, doncs, suposo que també com tothom aquí, no? Que arribes i gairebé amb l'ajuda dels companys que hi ha en aquell moment, de les persones que hi ha a la ràdio, entre una mica d'un i una mica de l'altre, doncs vas aprenent coses diferents, diferents maneres de fer ràdio, diferents estils, i al final doncs acabes escollint o acabes fent-te la teva manera de fer ràdio, no? I aquesta segurament és una cosa que abans era com... era així molt... variat, és a dir, també en funció de qui et relacionaves aprenies unes coses o unes altres. Ara sí que m'he intentat els darrers anys és que com a mínim el primer pas dintre de la ràdio sigui com a mínim reglat, és a dir, fem un curs d'introducció a la ràdio, que és allò explicar els conceptes més bàsics, i a partir d'aquí sí que també existeix aquest fet, no?, de que la gent dintre de la ràdio es relaciona amb altra gent i també a vegades, evidentment, també amb influències externes del que puguin escoltar, i cadascú s'acaba doncs formant a la seva manera per fer el programa.
0: Què te va aportar?
1: Com?
0: Què te va aportar?
1: Què me va aportar a mi fer ràdio? Doncs, clar, jo vaig començar amb 14 anys, més o menys, doncs, visió, segurament, mitjà de comunicació, encara ara és un punt privilegiat per poder entendre millor el que passa al món i, sobretot, el que passa en el teu poble, conèixer el teu poble, conèixer les persones del teu poble i també que la gent del poble et conegui més a tu, no? Perquè, directe o indirectament, participes molt de la vida del poble de diferents aspectes, no? Des de l'àmbit esportiu, cultural, polític, econòmic, i això fa que sigui, com dic, un punt privilegiat el fet d'estar a la ràdio per conèixer molt millor el teu poble que si estiguessis amb qualsevol altra entitat o club o associació.
0: Vinga, som-hi. Parlem en fons ja de les principals novetats que doncs tindrem la nostra emissora, i actualment les emissores municipals també s'endinsen a diferents novetats.
1: Sí, home, l'estiu és una època que aprofitem sempre històricament per fer experiments, tot i que, insisteixo, que últimament ja fem experiments també durant l'hivern, però sí que l'estiu dona peu a poder-ho fer més, no? Parlem de 10 setmanes que comencen, doncs, com mantenim encara els calendaris de Sant Joan com a inici de temporada i de la diada de l'11 de setembre també com a final de temporada d'estiu. Són, com deia, 11 setmanes on destaquen especialment els dies de festa major, en què doncs intentem també fer una programació especial cada any que vagi doncs seguint aquests dies especials també per la gent del poble, i en especial també per la gent que no pot físicament doncs anar a les activitats més representatives, doncs que els puguin seguir des de casa, no? Llavors, aquest any, ja parlant de festa major i parlant de novetats, doncs una de les novetats que intentarem fer aquest any és fer una retransmissió d'un dels actes que es recupera per la Festa Major, que és la Baixada de Carretons, que també es farà pel Camí Ral, i en principi estem intentant acabar de lligar tècnicament la retransmissió, que serà audiovisual, és a dir, que hi haurà imatge i també hi haurà so, i també amb el funcionament d'un dron, no? Que ara els drons estan com molt extesos, i llavors intentarem fer funcionar un dron en aquesta retransmissió per poder veure una cosa que de fet és bastant visual, una baixada de carretons és més visual que no pas radiofònica, i llavors doncs bé, serà una de les novetats d'aquest estil.
0: És una aposta doncs realment especial per Festa Major aquesta,
1: Sí, és Festa Major total, i és també això, acostar un acte que s'hi ha d'anar-hi per veure-ho, i que potser fent-ho això a través d'una retransmissió com fem habitualment per YouTube valdrà la pena de seguir-la.
0: Quin paper té avui la informació de proximitat com una emissora com la nostra en un context cada vegada més global?
1: Home, el fet de que tot sigui més global ens juga a la nostra favor, no? Perquè diguéssim que cada vegada la gent té més opcions per informar-se, rep molta informació, segons diuen massa, fins i tot, i llavors dintre d'aquesta jungla el fet de conèixer realment el que t'afecta a tu personalment i directament guanya importància, no? Saber si aquell dia que sortiràs al carrer estarà tallat, saber per què ha passat una cosa en el teu poble, conèixer aquests detalls fa que nosaltres ens diferenciem molt clarament de tota la resta, no? I més enllà de també dels propis ciutadans que també fan a vegades de periodista, també fa que a vegades l'espectador, l'usuari, dubti, no?, de si allò que li estan explicant doncs és veritat o no és veritat, i llavors nosaltres també tenim una mica aquest deure també de contrastar les coses que passen. Potser a vegades triguem més del que pot fer un ciutadà qualsevol publicant una cosa a les xarxes socials, perquè ho hem de comprovar, hem de verificar que allò sigui cert, i llavors d'alguna manera també donar les garanties de que allò que estem explicant és així, no? I això també ens diferencia de tots els altres mitjans o pseudomitjans que hi han, i que fa que bé, que a vegades la gent no sàpiga ben bé què està passant, i que nosaltres siguem aquella referència que acabi de confirmar si allò ha passat, no ha passat, o de quina manera ha passat.
0: I que sigui veritat, no?, com comentaves. Les emissores municipals treballen cada cop més en xarxa, no?, aquí la nostra també. Quins avantatges aporta aquesta col·laboració?
1: Home, tenim molts avantatges de treballar en xarxa, no? El fet de poder veure com treballar en altres llocs, com l'experiència, sobretot, no?, de com tractar segons quins temes, perquè al final sí que els temes entre els diferents pobles més o menys són els mateixos, el que passa que hi ha els matisos de cada lloc, no?, dels protagonistes, i a vegades també de com ho tracta un en un lloc, o també ho pots adaptar també aquí com es pot fer. Existeixen col·laboracions, no?, de que tenim, per exemple, intercanvis de programes més d'entreteniment, i també això de fer programes conjuntament, no? Ja fa molts anys que estem fent el programa territorial de les tardes, de l'Ona Maresma, conjuntament amb les emissores d'aquí, i també de cara a l'hivern aquest programa ja puc anunciar que hi haurà uns canvis importants, que canviarà de nom, canviarà de format, però també seguirà amb aquest fil de col·laboració amb diferents emissores.
0: Quines iniciatives s'estan impulsant per fomentar el que és la participació ciutadana? Per què costa la participació ciutadana?
1: Home, a nivell clàssic de trucar per telèfon no notem tant. Nosaltres, per exemple, no sé, el programa del Matí de Sardanes, per dir d'alguna manera, continuen havent-hi moltes trucades. Sí que és cert que ja potser són no només trucades de Tordera, que històricament eren només veïns de Tordera que demanaven una sardana concreta sempre a les mateixes gent, sinó que s'ha ampliat molt. Ara ens truca gent habitualment que no és estrictament de Tordera, sinó que són de poblacions veïnes. També hem ampliat el repertori. I a nivell de participació sí que potser ja no hi ha les trucades telefòniques tant com missatges a través de xarxes socials. Nosaltres rebem cada dia missatges d'oients, de persones que llegeixen una notícia i que ens pregunten coses sobre aquella notícia, gent que ens pregunta coses a vegades en general, d'informació del poble, o programes que fem de participació, no? Per exemple, en el teu programa doncs fas concursos, la gent també a través de xarxes socials participa molt, o com fem el programa de l'alcaldessa, o com fem programes del CAP, o quan el programa de música d'en Joan Martín també fa una pregunta sobre preferències musicals, la gent també respon. Amb xarxes socials la gent sí que ha perdut molt la por de dir-hi la seva, i això a nosaltres ens va molt bé, perquè també coneixem una miqueta també els gustos de l'audiència i també intentem adaptar la nostra programació als seus gustos perquè fem una ràdio que els agradi.
0: Quina valoració en fas de la programació que ara pràcticament acabarà?
1: Home, valoració, sempre hi ha coses bones i sempre hi ha coses que s'han de millorar. Llavors, coses bones que hàgim fet, doncs, home, un dels plantejaments que fèiem En aquesta temporada d'hivern el lema que fèiem era fer menys coses per tenir més audiència i fer més coses per tenir més comunitat. És a dir, no fer coses pensant per tenir molts més oients en número, sinó dels oients que tinguem, de cuidar-los i d'estar pendents d'ells i fer que estiguin més vinculats amb nosaltres, no? I en aquest sentit, doncs, per exemple, un dels canvis importants que fèiem a nivell informatiu era, per exemple, programes com el Tordera en directe, doncs de no anar a buscar tant la xifra o aquella cosa, sinó anar a buscar històries particulars de gent de Tordera, no? De gent jove, de gent gran, de gent coneguda, de gent anònima, que expliquen el que fan o el que han fet, i això doncs genera molt un sentiment de pertinença. La gent li agrada molt veure què fan els seus veïns, i és una cosa que fa comunitat, no? Que miràvem molt això. I a nivell de menys audiència, doncs, per exemple, també hem intentat col·laborar amb altres entitats fent coses que potser no han sortit per antena, però que han ajudat en aquella entitat, no? Parlo, doncs, de col·laboracions amb clubs, amb la Fundació del Teatre Clavé, per exemple, amb coses que nosaltres no hem acabat traient per antena, però que els hem ajudat amb ells a poder fer la seva activitat, no? Llavors, sempre, amb tot, hi ha coses que es poden millorar molt, no? A l'hora d'introduir, per exemple, nous formats en xarxes socials, ens anem trobant, doncs, que, per exemple, ara Instagram també està provant nous sistemes per publicar coses i nosaltres ja ens hem quedat una miqueta antiquats, podríem dir, llavors ens hem d'anar adaptant també a aquestes noves coses que ens agafen a vegades una mica contrapeu, no? Uh-huh. I llavors, doncs bé, també organitzar-nos millor a l'hora d'explicar les coses. Bé, ja dic, fronts oberts per tot arreu, sí, sí. Amb coses que ja dic que penso que han anat bé i amb d'altres que s'han d'anar millorant.
0: Hi ha espais especials o magazins d'estiu que ja pots dir tu per convidar la gent a escoltar-ho i donar-hi doncs una atenció especial?
1: En tenim alguns que sí i altres que de fet aniran evolucionant durant l'estiu. Durant l'estiu ja ho vam tenir l'any passat, que tenim voluntaris, tenim joves que venen aquí, que se'ns han plantat a la porta dient que volen venir a la ràdio a fer coses durant l'estiu. Aquest estiu, si no vaig equivocat, en tindrem 5 o 6, oh, llavors els hem de repartir, i alguns d'aquests s'encarregaran, per exemple, d'ampliar el ventall que tenim de píndoles, no? Tenim ara píndoles d'opinió, tenim píndoles de salut, però també ens agradaria ampliar cap a píndoles d'economia, d'història o també de medi ambient, és a dir, temes que una miqueta sí que voldrem que ells mateixos també triïn, no? És a dir, agafar un àmbit i fer, doncs, contingut d'uns 10 minuts com a màxim, buscant protagonistes, històries, però centrats dintre d'aquest món, no? Aquesta seria una de les novetats. El que passa, ja et dic, no està molt concretada perquè l'equip de voluntaris, com aquell qui diu ara, aquesta setmana acabaran les classes, llavors la setmana vinent ens reunirem, repartirem una miqueta les tasques i veurem cap on ens ajudaran. El que sí que tenim clar, per exemple, és una de les apostes importants d'aquest estiu, que és que farem un informatiu diferent. Ara fa una estona acabàvem de parlar amb el Lluís d'informatius, a quina hora la matríem. Encara no ho tenim clar, estem entre les 2 de la tarda i les 5 de la tarda, i serà un informatiu per entendre'ns que estarà pensat per a totes aquelles persones que, pel que sigui, no poden seguir un informatiu de Ràdio Tordera, doncs, que no el poden seguir, per les raons que puguin ser, que no entenen bé el català, perquè tenen alguna necessitat especial i els hi costa potser comprendre exactament el que s'està dient. És a dir, serà un informatiu, podríem dir-ne inclusiu, podríem dir accessible, encara li hem de donar el nom definitiu, però serà un informatiu pensat per a aquelles persones que tenen una necessitat especial i que quan escolten un informatiu potser no l'acaben d'entendre del tot. Llavors serà un informatiu curt, amb frases curtes, sense vocabulari específic, diguéssim, o tècnic, que pugui embolicar una mica. No utilitzarà música molt contundent, tindrà un format, per dir-ho d'alguna manera, amable.
0: Molt bé.
1: Clar, la idea és de comparar, per exemple, quan tu vas a un lloc i veus una rampa i dius, jo no necessito una rampa per pujar les escales, perquè puc pujar les escales, però la puc fer servir, la rampa, no? Llavors, aquest informatiu també serà això. Serà un informatiu que tu diràs, potser sí que parlen un pèl massa a poc, o potser la manera que m'ho estan explicant és, jo considero que potser ja ho entenc prou bé com perquè m'ho expliquin així, però la idea és d'aconseguir que totes aquelles persones que potser fins ara un informatiu normal no el puguin seguir bé, el puguin seguir bé, no? Pensat en gent molt gran, gent, com et deia això, gent amb necessitats especials, nous parlants de català. I això, evidentment, també tindrà la seva variant amb les xarxes. Vull dir, serà un programa que matem, bueno, un informatiu que matrem migdia tarda, com deien, encara no sabem si entre dues o cinc, però que també farem arribar a través de diferents canals, no? Amb aquest format que, com dèiem, el que vol fer és que sigui fàcil de poder entendre.
0: Entenedor.
1: Una altra de les novetats és els audiollibres, que és una nova manera de distribució de llibres. Gent que, doncs, pel que sigui, no li va bé llegir un llibre, però el pot escoltar. Llavors, el que ja hem començat a fer són gravacions de llibres perquè la gent els pugui escoltar.
0: No,
1: hem començat amb Bertrana, Prudència Bertrana, hem començat amb Els Herois, i la idea és de fer una tria dels relats, històries, contes. Hem començat per Bertrana i la idea és de poder anar fent. Llavors, això està pensat sobretot per plataformes d'àudio, jo que sé, sigui Spotify, qualsevol plataforma online, però també per ràdio. El que passa que és un tipus, no és un relat, diguéssim, dramatitzat, no? Ja en tenim una radionovel·la dramatitzada que l'ha fet en Salvador Romans, que l'ha escrit ell i que l'han gravat, que és una comèdia, que això sí que, diguéssim, que és dramàtic, no? Que parla d'un lloro, ja ho escoltareu, no? I tot gira al voltant d'un lloro, no? Això sí que seria més dramàtic, o el que fan els polifacètics dels divendres. Aquí no, aquí estem parlant simplement d'una lectura, no? De poder tu escoltar aquest llibre i el puguis escoltar durant 4 hores seguides, o el puguis escoltar durant mitja hora, o el que sigui. És un nou format d'àudio que està pensat més per xarxes que per ràdio, però nosaltres l'aprofitarem.
0: Molt bé.
1: I finalment tenim el tema de la poesia de Tordera, que ja havíem començat també per xarxes socials, amb en Joan Madrid i l'Elvira Romaguera, i llavors tot de gent que havia anat col·laborant, que fins ara només el fèiem per Spotify i el farem ja només, sobretot per ràdio. També seguirà sent per Spotify. Llavors es tracta de llegir poemes que parlin de Tordera, fet per autors diversos, o llegir poemes de gent de Tordera que publicat a diferents llocs. Uh-huh. Llavors és posar una miqueta en valor la cultura tordarenca amb aquestes poesies. I aquestes són les principals novetats de la programació d'aquest estiu.
0: Amb totes aquestes novetats que ens has explicat, que déu-n'hi-do, molt interessants, quines recomanacions faries als oients perquè continuïn continuïtats a l'emissora durant les vacances?
1: Bé, que escoltin sense prejudicis, és a dir, que escoltin, i també, com deia abans, a través de les xarxes socials, a cada publicació, nosaltres ens els llegim tots els comentaris. Vull dir que si ens volen deixar el seu comentari, la seva opinió, tant si és bona com si no ho és, com si és crítica, ens ho poden deixar ahir, per nosaltres serà molt útil. I també si algú doncs troba a faltar dintre de la graella algun programa o algun contingut que pensin que hauríem de tractar i que no tractem, també ens ajuda. Vull dir, hi ha gent que ja ens ho fa, però bueno, ja que em fas la pregunta, jo insisteixo en dir això, que la gent no se n'estigui de trucar, d'enviar missatges, de demanar i d'opinar, perquè per nosaltres això és molt important i és una cosa que ens orienta molt a l'hora de preparar coses de cara a noves temporades.
0: Quins són els projectes principals, reptes de futur que tenen les emissores, i en aquest cas la nostra?
1: Home, reptes de futur, evidentment, és resultar útils al ciutadà. Aquest és el principal eix, no?, que ha de tenir un mitjà de comunicació. Vull dir, hem de fer coses que serveixin per alguna cosa. Això no vol dir que fem coses perquè ho escolti molta gent o buscar una gran audiència, no? Simplement és el que et deia abans, no?, de menys audiència i més comunitat, no? Uh-huh. De reforçar una miqueta l'identitat tordarenca, el vincle entre veïns, i aquest seria l'objectiu així, és una miqueta a mig llarg termini. De cara a la temporada d'hivern sí que, per exemple, ens estem plantejant doncs de reforçar la franja del matí. Els estudis que van sorgint expliquen que cada vegada la gent escolta coses més aviat gravades quan li ve de gust, i escoltar coses en directe cada vegada més ho fan només els matins. Abans sí que hi havia les corbes d'audiència que eren d'un camell, no?, que tenia les dues gepes, uh-huh, no?, que una era la del matí i l'altra era la tarda, i a vegades hi havia una tercera que era la de nit de matinada, però tot això ja s'està perdent. O sigui, la gepa, diguéssim, de tarda i la gepa del vespre es va baixant, va disminuint, uh-huh, i s'està concentrant molt en el matí. Llavors nosaltres també aquí hem de també adaptar-nos als gustos de l'audiència. Si l'audiència el que escolta en directe a la ràdio ho fa els matins, hem d'apostar per fer una bona programació en directe pels matins, que no vol dir que la resta de dia no fem coses, però ho farem més ja pensant-ho perquè també es puguin escoltar a la carta. Uh-huh. No? Llavors, el procés del futur de l'hivern i dels hiverns que venen i dels estius que venen és adaptar-nos també una miqueta a les preferències de la gent.
0: Quina importància té la ràdio, o consideres tu que tindrà la ràdio de proximitat en un món que estem ara en aquests moments tan globalitzat i que continuarà doncs pujant aquesta globalització?
1: Bé, no, la importància és aquesta, és de saber, primer de tot, tenir un contacte directe amb l'oient, amb el veí, de fet seria amb la comunitat, amb l'entorn més proper, i que el veí realment acabi decidint si ens vol escoltar o no ens vol escoltar, però que sàpiga sempre qui som i que li podem ser útils. Aquest és el gran quid de la qüestió, no? De que si passa alguna cosa, doncs, pugui saber on estem i en aquell moment doncs, escoltar-nos, o si realment quan es vol entretenir o es vol informar o vol fer-ho sempre en clau local, també sàpiga on som i que ens escolti o que ens segueixi.
0: Ara que parles d'això, les noves tecnologies que s'han incorporat a Ràdio Tordera, ens els dius quines són?
1: Bueno, noves tecnologies ja fa temps que ja no són tan noves, jo penso, eh? El que passa que sí que hem incorporat molt la imatge, no a nivell televisiu, de fer-ho com una televisió, però sí que, bé, molta gent ens coneix a través del telèfon mòbil i no tant ja de la ràdio a piles o de la ràdio, no? Sí que un dels objectius que dèiem abans també a l'hora de parlar de la ràdio en directe és també d'intentar tornar a la lluita per aconseguir que la gent escolti Ràdio Tordera al cotxe, en els desplaçaments relativament curts. És a dir, quan porten els familiars a l'escola, quan se'n van a la platja a Blanes o quan se'n van a un altre lloc, doncs puguin escoltar Ràdio Tordera. Segurament també tot això passarà en el futur en el sistema que hi haurà en els cotxes. Els cotxes fins fa ara tots anaven amb una antena d'FM o d'una mitja, i ara ja comencen a haver-hi cotxes que porten la FM i també porten el DAB, que és el sistema digital, o també hi ha cotxes que ja van amb una targeta SIM, o hi ha gent que també el que fa el primer només d'entrar al cotxe és connectar el telèfon mòbil a la ràdio del cotxe. Llavors, si connectes el telèfon mòbil a la ràdio del cotxe, sí que realment pots escoltar el que estem fent ara en directe, o també poden agafar amb la nova aplicació que hem posat a la web de la ràdio qualsevol programa de qualsevol dia de Ràdio Tordera quan li vingui de gust, no? Per tant, una batalla important, que és un dels llocs on la gent està demostrat que escolta molt la ràdio, és el cotxe. I llavors també una de les batalles futures és també col·locar la ràdio dintre del cotxe.
0: Quin missatge? Per acabar, Albert, vols donar a la nostra audiència?
1: Bé, un missatge no, de vingut a parlar de la programació d'estiu, agrair-los a tots els que ens han estat acompanyant a nivell d'audiència durant tot aquesta tardor-hivern, no, de les diferents franges, vull dir, hi ha gent que ens escolta tot el dia, i és cada vegada, a nivell general, no de Tordera, sinó que cada vegada hi ha menys gent que estigui sempre a les 24 hores del dia escoltant un mateix mitjà de comunicació, però n'hi ha, i ens consta que de Ràdio Tordera hi ha molta gent que ens escolta tot el dia, agrair-los-hi.
0: I nit,
1: i matinada, i totes les hores. Però també aquella gent que ens escolta puntualment, que, com deia, hi ha algun moment que ens ve, ens busca, ens escolta, o gent que té les seves preferències dintre dels programes, no? Agrair-los-hi això, que ens escoltin, que també, com deien, que opinin. I de cara a l'estiu, doncs bé, convidar-los a que ens segueixin escoltant, que valorin el que fem, no? Que ens diguin si els hi ha agradat, no els hi ha agradat, i si també tenen noves idees, i ja està, doncs això, simplement donar-los les gràcies, convidar-los en aquest estiu, i també, doncs, moltes vegades ens escolten els propis locutors de la ràdio, per tant, també aprofito per tots els locutors i membres de l'emissora per agrair-los tota la feina d'aquest estiu, d'aquesta tardor, d'aquest hivern, que ha sigut molta, que ha sigut molt bona, i també animar-los, això, que continuïn, perquè sense ells aquest projecte que parlem no seria possible.
0: Festa Major, seguiran igual, retransmetint concerts, aquesta innovació de la baixada de carretons, tot el que es feia fins ara es continua seguint igual?
1: Sí, la idea és de fer exactament el mateix que fèiem, i els carretons serien de més a més. Per tant, tot el que són concerts, havaneres, pregons, que són els actes així com més tradicionals, són els que seguirem fent en directe.
0: Molt bé, Albert, moltes gràcies per compartir-nos altres aquestes novetats, per explicar-nos els projectes que marcaran l'estiu de la nostra emissora, i des d'aquest magazín de l'àrea aquí continuarem oferint tota l'actualitat local, entrevistes, cultura, vaja, ja ho saps tot, no? Moltes gràcies també per escoltar-nos a l'audiència, doncs, dintre aquesta franja horària, i a tu, Albert, perquè hem sabut moltes més coses de novetats que s'incorporaran a Ràdio Tordera.
1: Molt bé, encantat de venir, fins la propera.
0: Vinga, adeu, gràcies. I fins aquí arribem. Esperem que el que és la direcció d'aquesta emissora, que és l'Albert Sabater, que el tinc aquí al costat, amb la temporada d'hivern, doncs encara ens mantingui mínimament en antena en l'àrea aquí, i com si més no, per la meva part sempre és un plaer estar darrere d'aquest micròfon, d'aquest mitjà radiofònic i aquesta proximitat que dia a dia volem marcar. Fins demà, a les 11. Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
3: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.
4: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
5: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
4: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
5: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
2: Emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble consolida la tendència a la baixa dels fets delictius, tot reclamant canvis legislatius. La Junta Local de Seguretat, celebrada la setmana passada, ha certificat una reducció del 13,3% dels delictes penals durant el 2025 i una taxa de resolució de casos superior al 50%. Nàdia Cantero és regidora de Seguretat.
2: Destaquem la coordinació entre els diferents cossos de seguretat i les inversions en videovigilància, nous vehicles i ampliació de la plantilla local, però sobretot reclamem més efectius dels Mossos d'Esquadra i canvis legislatius urgents per combatre amb més contundència delictes vinculats al tràfic i les plantacions de marihuana.
1: Tordera dissenya el seu futur turístic amb un nou pla estratègic centrat en la sostenibilitat i el patrimoni. L'Ajuntament vol anar més enllà del tradicional mercat dels diumenges i posicionar el municipi com una destinació de natura, gastronomia i cultura de qualitat. Rafa Delgado, regidor de l'Ajuntament.
3: Aquest és un treball tècnic. Després hi ha un desenvolupament polític d'aquest full de ruta, és a dir, aconseguir els recursos, anar a demanar subvencions o a generar-los per fer realitat tot aquest projecte. Però el que fem aquí és sentar les bases i el full de ruta per actuar de manera planificada i organitzada.
1: Al juliol s'estrena Estiu Jove 2026 amb activitats gratuïtes per als nascuts el 2012 i 2013. L'Ajuntament, a través del Casal de Joves, posa en marxa una nova programació lúdica, pensada especialment per a aquells joves que han quedat fora de les activitats infantils i que encara no tenen l'edat per fer el curs de monitors. Carme López destaca sobretot les sortides, per exemple, al Waterwall.
4: Són activitats que sempre fem perquè tenen molt d'èxit. Cada any, vull dir, el Casal de Joves l'organitza perquè els joves ens ho demanen i ja l'esperen.
1: El Maresme celebra la primera fira de silvopastura per prevenir incendis i promoure la ramaderia sostenible. La jornada serà diumenge a Can Gel, de Canyamars, a Dosrius, i oferirà activitats familiars, productors locals i debats sobre gestió forestal amb entrada gratuïta. Anna Martín i Irene Heredia culminen una gran temporada a la Copa Catalunya de Solo Dance. Al passat cap de setmana, les patinadores tordarenques van tancar una etapa després d'estrenar-se en una competició tan exigent. Ho valorava la seva entrenadora, Anna Jové.
5: Tant l'Anna com la Irene han fet una gran feina. Han demostrat molta constància als entrenaments i han viscut una experiència molt especial competint entre les millors de Catalunya.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica per aquest dimarts, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Situació meteorològica que ve encapçalada principalment per un temps de moment tranquil, de moment estable i bàsicament assolellat. Això sí, ahir a la tarda vam tenir núvols als mitjans, conseqüència de les tempestes, de les fortes tempestes que van descarregar cap al Pirineu i punts del Prepirineu Central i que avui es tornen a repetir. Per tant, avui aquesta tarda tornem a veure aquests núvols prims que doncs, ens mig taparan una mica el cel al llarg de la tarda. Tot plegat ben poca cosa i sense precipitacions aquí a la costa. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos de mar cap a terra, a diferència d'ahir que van ser més de garbí, i per tant això pot afavorir un lleuger descens de la temperatura. Un descens que demà i demà passat es concretarà una miqueta més, això pel que fa a les màximes, això sí, es mantindrà l'ambient de xafogor i el temps plenament estiuenc. Demà, com avui, a la tarda, podrem tenir alguns núvols, però en conjunt tornarem a tenir un ambient bàsicament assolellat.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la vostra atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
7: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia.
1: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Què tal, com esteu? Hola, hola, bona nit. Benvingudes i benvinguts a Ràdio Tordera. Això és la tornada d'aquest dilluns 15 de juny del 2026. Bon vespre, ja estem aquí amb tots vosaltres a la sintonia de la ràdio. Això és l'emissora que t'escolta, Ràdio Tordera, 4 minuts per sobre de les 9. I nosaltres que des d'ara i fins a arribar al punt horari de les 10 de la nit, en la repetició al migdia d'una a dues, doncs esteu escoltant aquest torn musical que ens ajuda a arrencar la setmana, que ens ajuda doncs a començar, per què no, aquest bon peu, aquesta quinzena ja del mes de juny, on bé, estem doncs molt bé, amb temperatures altes, amb calor, venim d'un cap de setmana que ha fet un temps radiant, i bé, esperem i desitgem que hagueu fet moltíssimes activitats, que ho hagueu aprofitat amb la família, amb els amics, hagueu pogut fer moltes coses. Mira, jo, per exemple, ahir el diumenge vaig poder estrenar-me a la platja, eh? Encara no hi havia estat, i ahir ja vaig fer-me el primer bany, vam prendre una mica el solet. En fi, aquestes dinàmiques de gairebé l'estiu, eh? Aquest proper cap de setmana ja arriba oficialment l'estació, i bé, nosaltres que, com sempre, venim carregats de bona energia, siguent optimistes, i amb les ganes de, bé, ja tenir aquesta llista de Spotify actualitzada amb totes les cançons. Recorda que la pots guardar, pots subscriure't en aquesta llista. Cada 7 dies anem actualitzant amb totes les cançons que aniran sonant aquí al programa. I per què no, ja arrenquem forts. Anem amb l'enquesta de la setmana passada, anem a convertir-vos, anem a conèixer els resultats de les votacions de la setmana passada amb tota la gent que va participar en la nostra enquesta. Com sempre, ens ajudeu a posar la primera cançó, la primera cirereta del pastís del programa. Perquè al programa llancem una enquesta a través de la història d'Instagram, que de fet ja en el dia d'avui ja tenim una altra enquesta llançada. Però anem per la setmana passada, anem pas a pas. La setmana passada us preguntàvem amb quina d'aquelles cançons, amb quina cançó esportiva et quedaves, val? Vàrem proporcionar tres opcions. La primera era la de Free From Desire, de Gala. Es va quedar amb l'11% de les votacions, tercera posició. Segon lloc per la Sara Porchitiamo, de DJ Matrix, amb el 28% dels vots. La líder, la més destacada, atenció, amb el 61% de les votacions, indiscutiblement, qui ens ajuda a arrencar el programa d'aquest 15 de juny és una d'aquelles que en qualsevol estadi pugen el volum ràpidament. Aquí al Camp Municipal d'Esports, quan juga el Club Futbol Tordera, també passa, perquè ja us ho asseguro que passa. La més votada és la Sweet Caroline, això sí, amb la versió de DJ Ozzy. D'aquesta manera comencem el dia d'avui.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: Sona així, amb molta energia i amb aquesta base pràcticament futbolística. Alerta, perquè d'aquí uns instants et presentem l'enquesta d'aquesta setmana, molt relacionada amb el Mundial. Sweet.

0: Doncs amb la Sweet Caroline va ser la cançó esportiva més votada de la setmana passada. No sé per què, però ara mateix us imagino en el cotxe amb el volum més pujat del que és habitual, picant el volant, això sí, sempre tens a la conducció, eh? O per què no, si esteu fent esport, esteu acabant de fer aquell sprint que no heu aconseguit al llarg de tot l'entrenament i ara hi arribareu, eh? O per què no, la gent que esteu a casa acabant de fer el sopar de la millor manera possible amb això.
1: Els dilluns les cantem totes.
0: I no ens aturem. Ara mateix us presentaré l'enquesta que ja tenim llançada a través de les xarxes socials, que, per cert, avui té relació amb les cançons més famoses. Cançons més famoses dels Mundials. Fa unes hores ha fet el debut a Espanya en el Mundial, però evidentment hi ha molts més partits, 104 partits en total. Déu-n'hi-do quina competició futbolística que ja ens depara, eh? Això no s'atura, tu, de partit a partit. Per tant, amb quina cançó de Mundial et quedes? Avui no sé per què, però tot anirà cap a un costat. Em dóna a mi la sensació. Això ho haureu de decidir vosaltres, els que esteu a l'altre costat. Tres cançons són les que us ofereixo perquè ens voteu aquesta enquesta que trobareu a la història d'Instagram de la ràdio. La primera opció, vaja, facilíssima. Waka Waka, This Time for Africa, de la Shakira. L'altra és La Copa de la Vida, de Ricky Martin. O també hi ha una altra, a veure si us en recordeu, eh? El We Are One, de Olé Olá, eh? Més ben coneguda. En aquest cas, una cançó que va interpretar la Pitbull, la Jennifer López, també hi havia la Claudia Leed. En fi, tres opcions, aquestes... Tres cançons que vosaltres ens heu d'ajudar a votar i, vaja, la setmana que ve, doncs, ens aixecarem, o més ben dit, arrencarem el programa amb la cançó del Mundial més votada. Doncs vinga, a través de la història d'Instagram de la ràdio ja podeu participar-hi. Va, ens ajudeu o no? Va, que sí, home, que sí, que volem que ho feu, va.
2: Participa en l'enquesta musical que et proposem a través de la història que trobaràs a l'Instagram de Ràdio Tortera i ajuda'ns a escollir la millor cançó.
0: I ara aquí amb tots nosaltres arriba el més nou d'Alfred García. Es va presentar la setmana passada, en concret divendres, coneixíem aquest tema anomenat Vine'm a buscar.

0: no me buscassis
1: por. Així és com es diu, ara sí, que m'heu escoltat bé, el canal de vegades em fa aquest fregit. Doncs bé, vine'm a buscar, sisplau, de l'Alfred García, el més nou que també ens agrada estrenar-ho aquí a la ràdio amb vosaltres.
2: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
1: I això és del 2026. Quevedo i Elvis Crespo.
3: Ella ja, ella ja.
1: Junts. Amb aquesta graciosa tema molt estiuenc, sens dubte.
4: El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: Doncs aquesta unió de Quevedo juntament amb Elvis Crespo, això es diu La Graciosa. Segur que l'has escoltat, eh? Vaja, tinc tota la certesa possible. Seguim endavant amb aquest 15 de juny. Ja hem superat un quart de 10 de la nit, un quart de 10 del vespre. I ara... Exacte, doncs amb La Graciosa la vida és més sabrosa, tal com ens deia ara Quevedo en aquest final de... Perdó, l'Elvis Crespo ens ho deia ara al final de la cançó. Bé, doncs d'aquesta, avui us estem preguntant precisament per cançons del Mundial. Tres opcions són les que podeu votar a través de la història d'Instagram de la ràdio, però evidentment seria pecat, i de fet encara no ho havíem fet fins al dia d'avui, de presentar-vos o d'escoltar la cançó d'enguany, també de la mà de Shakira, però en aquest cas ho fa acompanyada de Burna Boy.
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify i descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa, actualitzada cada setmana.
0: El títol de la cançó

0: tot més reproduïdes, com és aquesta cançó de la cançó oficial del Mundial 2026, el Dai Dai, Shakira i Burna Boy.
1: Els dilluns, de 9 a 10, escolta La Tornada, el torn musical setmanal amb en Joan Martín.
0: I anem a rematar aquesta primera part i ho farem de la mà de Joan Dausà amb Mamadusca, també nova actualitat aquest 2026. Alerta amb el títol, Papi, posa-la al disc. Veus a les...

0: Doncs que bé que sona això de la Mamaduixa i Joan Dausà, eh? Amb el seu Papi, posa-la al disc. Boníssima, també. Molt estiuenc el tema que acabàvem d'escoltar. Doncs recorda que això, a través de la història d'Instagram de la ràdio, és el fil conductor de la participació amb tots vosaltres. Avui tres temes que us estem preguntant sobre el Mundial, eh? Tres temes oficials del Mundial. Ajuda a escollir el més votat perquè per la setmana que ve la tornada arrenqui amb el tema més votació, eh? Amb el camp capçal i la llista, la posició número 1. En fi, nosaltres que fem una aturada per la publicitat, com sempre, els millors consells publicitaris des d'aquesta casa. Tornarem de seguida amb molta més música aquí amb la tornada. Encara queda, eh? Molta llista que trobes a Spotify. Doncs aquí també us la compartim, com cada dilluns. Va, ara tornem.
1: Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta la tornada. La tornada, sí, amb en Joan Martín.
2: Ràdio Tordera.
3: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 130278.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera.
2: Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10 escolta La Tornada. La Tornada, sí, amb en Joan Martín.

0: Dosis oír a respirar.
1: Doncs ja estem aquí de tornada. I ho hem fet de la mà d'Enol, això es deia Luciérnagas, és el nou tema d'aquest cantautor que també s'endinsa dins el món del pop espanyol.
2: La tornada sempre és millor si sona bona música.
1: Doncs estem aquí, eh? Després d'escoltar els millors consells publicitaris des de la ràdio, aquest dilluns 15 de juny del 26... Ja tornem a ser-hi amb tots vosaltres en aquesta vesprada nit d'arrencament de setmana. Què tal? Com va la cosa? Vinga, doncs res, deixem recordar-te que tenim aquest fil conductor de participació a través de les xarxes socials, un fil conductor que on avui et presentem, et preguntem tres cançons de Mundial. Eh? Avui ha fet el debut a Espanya en aquest vespre nit. Bé, més ben dit aquesta tarda, vespre de dilluns, el partit que començava a les 6 de la tarda, ha fet el debut de la selecció espanyola, però evidentment de Mundial en tenim molt i de sobres. I per això, doncs, avui hem dit, saps què? Per què no preguntem el tema del Mundial, que també tira molt de joc a nivell de cançons, perquè a nivell de cançons, doncs, ja sabeu que en tenim moltíssimes. Fa uns moments hem escoltat el nou tema de la Shakira, però, per exemple, una de les opcions de votació en el dia d'avui és el famós Waka Waka, eh? Què? Et quedes com a cançó mundialera, el Waka Waka? També tenim, per exemple, entre d'altres, una cançó de Ricky Martin, que Ricky Martin, doncs, també va fer la seva aportació musical, o una de Pitbull amb Jennifer López, amb J-Lo i Claudia Leitch, doncs també va fer la seva aportació. Per tant, tres cançons són les que optem. Ja saps que la més votada serà la que ens obrirà la llista de Spotify, la llista de la setmana que ve de la tornada, que per cert estarem ja en prèvia de la revetlla de Sant Joan. Per tant, se'ns queda bé la setmana que ve, dilluns 22 ja, és que déu-n'hi-do. Que vola tot plegat, eh? I no sé per què el temps va tan ràpid, no cal que corri tant. En fi, espero que estigueu molt bé, que ens estigueu escoltant a l'altre costat de la ràdio, de l'aparell radiofònic, del telèfon mòbil, de la tauleta, del cotxe, en fi, del 107.1. Gràcies per ser-hi una vegada més al nostre costat. Espero que estigueu bé de salut i, si no, us envio totes les forces possibles, una fortíssima abraçada des d'aquí. Com sempre dic, esperem que les bones notícies siguin sempre les protagonistes, com, per exemple, també el tema nou de Justin Bieber amb Nicki Minaj. Avui, déu-n'hi-do, quin programa molt d'actualitat us portem, eh? No us podreu queixar. Això porta per títol Beauty and a Beat. És, com dèiem, l'estrena d'aquest 26, d'aquesta parella musical.
2: So what you gonna do? Els dilluns les cantem totes.

0: Doncs amb aquest tema més cadents del nou de Justin Bieber amb Nicki Minaj. De fet, és molt estil Nicki Minaj, eh? Beauty and Beat.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.
0: Com aquesta, de Fly Ice Cream. Estic d'after, no vulguis que et saludi. I 31 fam.

0: Apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
2: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.

0: La veu de la Chiara Oliver, el seu puzzle. Nosaltres que anem avançant en aquest 15 de juny del 26 de Cançó amb Cançó.
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify i descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.

0: si et dius Gabriela, doncs estaràs contenta perquè t'acaben de dedicar una cançó, en concret Katsei. I bé, el títol queda més clar que l'aigua, eh? Gabriela. Per això us ho deia, que, escolta'm, si et dius Gabriela, ben contenta. Vinga, anem tancant ja el programa d'avui. Ara ens queda, per exemple, l'altre de Miqui Núñez, un altre cop.
1: Els dilluns les cantem totes.

0: Doncs amb aquesta gran energia del Miqui Núñez, nosaltres que posem el punt i final en aquesta edició d'avui, 15 de juny del 2026, des de la tornada. Com sempre, agraïts que ens hagueu acompanyat en aquesta estona del programa. Recorda que tens, vaja, la llista de l'Spotify, pots entrar-hi, pots guardar-te-la, que així s'actualitza automàticament cada 7 dies i pots descobrir les cançons que sonen a l'estona del programa, com també, per què no, una nova playlist, una llista que tens a la biblioteca de l'Spotify. I escolta'm, que si estàs cansat d'escoltar el mateix sempre, aquí tens varietat, eh? Aquí tens bona varietat per poder estar al nostre costat i baixa una miqueta per... perquè hi hagi també aquest caliu, no? Per què no? Doncs ja ho sabeu, ho pots trobar amb nosaltres, com sempre, aquí a la tornada cada 7 dies els dilluns, amb aquesta dosi de trencar la rutina, o més ben dit, d'agafar la rutina de la millor manera possible per encarar tota aquesta setmana, que vaja, una setmana bon temps, bona planificació, bones notícies, segur que sí, i res, que estarem al vostre costat, com sempre, des de l'emissora que t'escolta. Salutacions d'en Joan Martín, moltíssimes gràcies per estar-hi, per seguir-me, i res, que vagi molt bé i t'esperem la setmana que ve. Va, bona nit, adeu!
1: Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí. Amb en Joan Martín. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada. Passada.
1: Em diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
2: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.

ja estem aquí amb aquests minuts musicals. Aquestes vivències, com cada setmana, ja sabeu que us acompanya Maria Dolors Oliveres amb el nostre confident. Aquesta vegada, doncs, el confident ens explica la vivència de què ha estat en una casa rural doble. Doncs bé, posarem aquesta primera cançó i després, doncs, bé, veurem a veure de què va aquesta vivència d'avui.

Doncs bé, comencem la vivència de la nostra confident d'avui, que ens diu així. Diu, vaig anar amb la família de vacances a una casa rural. Allà em vàrem compartir amb una família que l'agència ja ens ho havien dit. La casa és doble, especial per dues famílies. Allà hi vaig passar les dues setmanes més meravelloses de la meva joventut.

Diu, el segon dia d'estar allà ens vàrem trobar els joves al riu, molt atraient. Un riu per passar-hi les millors hores. Un riu que va despertar les passions dels joves.

0: 107.1 FM.
1: El dia va ser tot complet. Ens vàrem banyar, vàrem pescar. També vàrem descobrir una cova. I molt atrevits, sense pensar res del que podria haver-hi allà dintre. I vàrem entrar. Els altres joves també.

Diu, quin ensurt, varen sortir uns raps penats i varen sortir tots corrents. No havia vist mai tan de prop els raps penats. Al tornar a casa, vàrem explicar l'aventura i el descobriment de la cova.

Als pares els hi va entrar la curiositat i a la tarda ells varen voler fer el seu descobriment. Els joves varen anar riu amunt a veure quin altre secret de la natura descobrien.

Vàrem quedar meravellats d'unes roques. Unes roques que havien al riu, que els saltants de l'aigua amb el temps havien fet uns dibuixos esculpits a les pedres. Tenien diferents colors amb els raixos del sol que entraven per entre els arbres.

0: Ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Hola, ja tornem a estar aquí en aquesta segona part de Minuts Musicals. Si ara algú s'incorporés, doncs bé, llegirem la vivència del confident d'avui, que l'ha titulat Casa Rural Doble. I ens diu així. Diu, vaig anar amb la família de vacances a una casa rural. Allà vàrem compartir amb una família que l'agència ens va, ja ens ho havia dit. La casa és doble, especial per dues famílies. Allà hi vaig passar les dues setmanes més meravelloses de la meva joventut. El segon dia d'estar allà, ens vàrem trobar els joves al riu, molt atraient. Un riu per passar-hi les millors hores. Un riu que va despertar les passions dels joves. El dia va ser tot complet. Ens vàrem banyar, vàrem pescar. També vàrem descobrir una cova. I molt atrevits, sense pensar res del que podia haver-hi allà dintre, hi vàrem entrar. Els altres joves també. Quin ensurt! Varen sortir uns raps penats i vàrem sortir tots corrents. No havia vist mai tan de prop els raps penats. Al tornar a casa, vàrem explicar l'aventura i el descobriment de la cova. Els pares els hi va entrar la curiositat i a la tarda ells varen voler fer el seu descobriment. Els joves vàrem anar riu amunt a veure quin altre secret de la natura descobríem. Vàrem quedar meravellats d'unes roques. Unes roques que havien al riu, que els saltants de l'aigua, amb el temps, havien fet uns dibuixos esculpits a les pedres. Tenien diferents colors, amb els raixos del sol que entraven per entre els arbres. Bé, fins aquí aquesta primera part i nosaltres doncs ara seguim amb la vivència del nostre confident que ens diu uns dibuixos que eren dignes de ser plasmats amb un quadre i posat al menjador de casa amb el record de les vivències al riu d'aquests dies.

Les curiositats varen anar a més i vàrem descobrir el plaer del sexe que vàrem practicar a la vora del riu, a l'herba, la sorra, el saltant d'aigua que ens donava la música per seguir el ritme. Tot anava rodat meravellós. Però com la vida pròpia que és, tenia que passar alguna cosa per trencar el somni que estàvem vivint.

Diu, sempre havia de passar alguna cosa per trencar el somni que estàvem vivint. Va passar que els petits es varen perdre. Va arribar la nit i no venien. Eren tres els menuts. Es va avisar a la guàrdia del poble i es va fer una patrulla de voluntaris, amb gossos. Varen estar tota la nit buscant, sense sort.

0: 107.1 FM.
1: Doncs bé, van estar tota la nit buscant i sense sort. Diu, al matí van sortir noves patrulles i nosaltres ens hi varen afegir. I ens varen preguntar si pensàvem per on podrien haver anat. I varen anar a la cova dels raps penats. I allà estaven encongits els tres ben dormits.

Diu que els van anar a buscar a la cova dels raps penats. I allà estaven. Allà estaven, encongits i dormits. Ai, quina alegria per part de tots! Ells estaven molt espantats per la gran invasió de raps penats. Per sort, tot va acabar bé.

Diu, per sort tot va acabar bé. Els dies d'estància a la casa rural es varen acabar. No vàrem tenir ocasió de veure'ns més. És una experiència tan real, tan palpable, tan meravellosa la que vàrem viure aquell estiu, que encara a vegades sembla que sento l'aigua que cau en aquella cascada.

0: Doncs bé, fins aquí aquests minuts musicals d'avui. Doncs que tingueu molt bona setmana i fins a la propera. Ja sabeu que us espero, passarem llista. Ei, aquella cadira sembla que no hi ha ningú. Gràcies per deixar-me entrar a casa vostra. Adéu-siau.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebre aportacions privades d'empreses com Telefònica, CSA o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Asai, destaca l'aposta per aquest projecte.
3: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
2: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres, insisteixen que és un projecte en què es treballa des de fa molt de temps. Jesús Álvarez és l'alcalde.
4: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa posar recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
2: I acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística pels creueristes que facin escala a Barcelona. Permetrà encarir, com us dèiem, fins a 30 aquesta taxa per als que fan una estada curta, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat en què els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de reduir a zero els creuers de curta estada. Avui que han sabut que l'Audiència Nacional ha rebutjat la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Junts forçarà els grups del Congrés a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions. El grup ha registrat una esmena, una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. Insta a Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció que previsiblement es votaria dijous. Els governs català i espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. És tot de moment, d'aquí una hora més notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa. Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
6: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
7: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
5: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimarts 16 de juny de 2026. Detenen la cuidadora d'una anciana premianenca a qui hauria robat més de 55.000 euros a base d'extraccions bancàries. Marc Tres Serres.
8: Sí, els Mossos d'Esquadra han detingut la cuidadora, una dona de 47 anys, com a presumpta autora d'un delicte d'estafa agreujada. Segons expliquen fonts policials, els fets es remunten a l'any 2022, quan la treballadora cuidava la dona, una persona que era de 70 anys i disposava d'un joc de claus del domicili de la víctima, documents i targetes bancàries per poder fer compres i tràmits a nom de la denunciant.
5: L'alcalde de Sant Vicenç de Montalt es reuneix amb veïns i veïnes per parlar dels pisos de lloguer assequible. Martí Capçada.
9: La sessió té lloc a les 7 de la tarda al despatx d'alcaldia de Sant Vicenç de Montalt i forma part d'un cicle de converses obertes amb la ciutadania.
5: L'Ajuntament de Malgrat continua divulgant la figura de l'explorador Fèlix Cardona. Ona Malgrat.
10: L'Ajuntament ha reprès a la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal l'activitat La motxilla d'en Fèlix Cardona d'Assumpta Mercader amb els alumnes de 6è de primària de les escoles de Malgrat per conèixer la figura i trajectòria de l'explorador a Veneçuela.
5: A Palafolls, el ple crearà demà el nou Consell d'Adolescents, Jordi Prats de Valls.
11: Un projecte de participació ciutadana adreçat específicament als alumnes de primer i segon d'ESO, una nova iniciativa que pretén que els joves s'impliquin en temes d'interès general i puguin fer propostes concretes per transformar la vila des de la seva pròpia òptica i experiència.
5: I la Fira Modernista de Canet anirà dedicada a la gastronomia. Dani Grau.
12: Els restaurants també s'hi apuntaran i disposaran de menú modernista.

0: Bona tarda, detenen la cuidadora d'una anciana premianenca a qui hauria robat més de 55.000 euros a base d'extraccions bancàries. Martre Serres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, detinguda a Premià de Mar, aquesta cuidadora que hauria retirat més de 55.000 euros del compte bancari d'una dona gran a qui cuidava des de feia anys. Els Mossos d'Esquadra havien detingut aquesta cuidadora de 47 anys com a presumpta autora d'un delicte d'estafa greu. Segons expliquen fonts policials, els fets es remunten l'any 2022, quan la treballadora cuidava aquesta dona i disposava d'un joc de claus del domicili de la víctima, documents i targetes bancàries per poder fer compres i tràmits en nom de la denunciant. La relació laboral entre totes dues va finalitzar el 2024, quan la víctima va ingressar en una residència premianenca. Va ser llavors quan es van adonar que l'antiga cuidadora continuava realitzant extractes bancaris en efectiu d'entre uns 500 i 900 euros amb la targeta i la llibreta de la víctima. En concret, segons la policia, la detinguda hauria retirat del compte bancari de la denunciant 55.500 euros des de l'any 2023 i fins l'actualitat. La detinguda ja ha passat ara a disposició judicial dels jutjats de Mataró.
0: Tordera consolida la tendència a la baixa dels fets delictius, tot reclamant canvis legislatius. Seguim amb tu, Marc.
1: Sí, des del consistori tordarenc s'ha fet un balanç de les polítiques de seguretat en una reunió que ha comptat amb tots els cossos policials i d'emergències del poble. Les dades presentades confirmen que l'estratègia basada en la prevenció, la proximitat i la lluita contra l'ocupació conflictiva està donant fruits positius per segon any consecutiu. Els fets delictius penals s'han reduït en un 13% respecte a l'any anterior i la resolució de casos supera ja el 50%, un indicador clau que reflecteix la bona coordinació entre els diferents cossos. La policia local ha realitzat prop de 15.000 serveis durant el 2025 i ha executat 260 controls preventius. Ho valorava de bona manera aquestes dades la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero.
2: La Junta Local de Seguretat que hem celebrat amb els diferents cossos de seguretat del territori ha confirmat una millora dels indicadors de seguretat al municipi. Durant l'any 2025, els delictes denunciats han baixat un 13,3% respecte a l'any anterior i més del 50% dels casos s'han resolt amb èxit. Durant l'últim any s'han realitzat 260 controls preventius i la policia local ha dut a terme gairebé 15.000 serveis. Atribuïm aquests resultats a l'augment dels controls preventius, al reforç de la policia de proximitat i a la lluita contra l'ocupació il·legal conflictiva.
1: Un dels eixos centrals de la trobada ha estat l'abordatge de l'ocupació il·legal conflictiva. El consistori ha manifestat la voluntat de continuar utilitzant tots els recursos jurídics i policials disponibles per protegir la convivència veïnal, tot consolidant protocols d'actuació més efectius. I també ha reclamat l'Ajuntament un increment dels efectius dels Mossos d'Esquadra destinats al territori per atendre les necessitats reals de Tordera. D'altra banda, es demana una actualització de la llei per combatre amb més contundència el creixement de plantacions i el tràfic de marihuana, una problemàtica que requereix noves eines legislatives.
0: I tancada una part de la platja de la Conca de Malgrat per una posta de corriol petit. Ona a Malgrat.
3: Així és, l'Ajuntament de Malgrat ha rebut un avís dels agents rurals perquè s'havia detectat una posta de corriol petit a la platja de la Conca. Aquesta setmana s'ha fet el tancament per protegir la posta. El corriol cabanegra és una espècie típica de platges present tot l'any a Catalunya, tot i que la major part dels efectius són migradors. És molt sensible a l'ús lúdic de les platges. Per conservar l'espècie a Catalunya és necessari el manteniment de les platges naturals amb vegetació de duna. Es troba al catàleg de fauna salvatge de Catalunya com a espècie protegida en ser una au amenaçada, especialment pels gossos i els gats i també per la pressió turística a les platges, ja que la seva nidificació es fa a la sorra.
0: Gràcies. Canviem de qüestions. Comença oficialment la campanya de platges a premiar. Reforços en el dispositiu de vigilància, dutxes operatives i també prohibit fumar. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Així és. Ahir dilluns començava oficialment la campanya de platges 2026 a Premià de Mar, un dispositiu que combina els serveis de socorrisme, infraestructures diverses, com ara dutxes, i també el reforç en el servei de neteja, i que per primera vegada s'acompanya de la prohibició de fumar a tots els efectes. Segons la informació que donava ahir l'Ajuntament, el servei de vigilància, que assumeix novament l'empresa MarSafe, es reforça significativament. Els punts de vigilància passen de 4 a 6 i el nombre de socorristes passa de 9 a 13. Així mateix, el servei es dota per primer cop d'una moto aquàtica. Més enllà d'això, i com ja s'havia anunciat, tornen a funcionar algunes dutxes, després que l'any passat quedessin tancades per la sequera i algunes d'elles ja ho han fet aquest cap de setmana passat perquè s'havien començat a provar. En total ens funcionaran 6 al llarg de tot el litoral, però una d'elles, a l'alçada del búnquer de la descàrrega, s'està reparant perquè patia una fuita. També funcionaran novament els rentapeus. Finalment, pel que fa a la neteja, de nou s'incrementen hores de servei i personal durant els matins i caps de setmana, i s'han instal·lat punts verds amb fraccions d'orgànica, envasos i rebuig. A tot plegat, s'hi ha d'afegir altres prestacions que es mantenen o es reforcen. S'amplia el servei de bany adaptat amb una segona cadira amfíbia que cal sol·licitar al telèfon 685-080-181 i s'habiliten fins a 8 línies de vida des de llevant fins al Pla de l'Os. I es crea també un nou espai d'ombra al Vellamar que se suma a la de l'Ona. I com diem, a tot aquest desplegament de serveis i equipaments s'hi ha d'afegir una altra novetat per una cosa que no s'incorpora sinó que desapareix. O d'això es tractaria i parlem del fum. Després que l'any passat es convidés als banyistes a estar-se de fumar, enguany ja queda totalment prohibit i en virtut de la nova ordenança que ho estableix, fins i tot es podran interposar sancions, que poden arribar a 750 euros, però només si després d'una advertència l'infractor persisteix.
0: A Calella, els alumnes del FAR expliquen com cuiden el planeta en el seu dia a dia. Sergi Ferrer, bona tarda.
5: Des de fa anys, les escoles de Calella treballen activament per conscienciar els alumnes sobre la necessitat de protegir el nostre entorn. Iniciatives com el Let's Clean Up Europe permeten als infants reflexionar sobre els seus hàbits quotidians i entendre l'impacte que tenen les seves accions en el medi ambient. Ens en van parlar fa poc a Ràdio Calella Televisió tres estudiants de cinquè de primària de l'escola Alfar, Arlet Peña Moreno, Paco del Pozo Esteban i Amadou Jawara, per explicar-nos què han après sobre sostenibilitat i respecte pel medi ambient i sobretot si aquests coneixements es tradueixen en hàbits quotidians dins i fora de l'aula. Els alumnes han treballat qüestions relacionades amb la convivència i la cura de l'espai públic des de la gestió dels residus fins al consum responsable. Ho fan a través d'uns dibuixos que han penjat a les cartelleres de la ciutat per conscienciar la ciutadania sobre la importància de respectar l'entorn.
6: No tirem els cigarrets encesos dins de les papereres perquè si no es poden cremar i tirar-les apagades. No tirar xiclets a terra. I hi ha una persona que posa no ho tiris, si no algú ho trepitjarà. I l'altra persona diu d'acord.
7: De que no feu grafitis en llocs no autoritzats.
6: Doncs en comptes de comprar més joguines, per exemple, doncs que s'intercanviïn les joguines.
5: També han reflexionat sobre problemàtiques ambientals més àmplies, com ara els efectes dels orins dels gossos a la via pública que deterioren el mobiliari urbà o la contaminació per plàstics que acaba arribant al mar i entra a la cadena alimentària. Més enllà dels coneixements adquirits des de l'escola, destaquen la importància de convertir aquests aprenentatges en actituds i comportaments quotidians. L'objectiu és que els infants esdevinguin agents actius de canvi i contribueixin a construir una societat més respectuosa amb el medi ambient.
0: I l'alcalde de Sant Vicenç de Montalt s'ha reunit amb els veïns i veïnes per parlar dels pisos de lloguer assequible. Martí.
4: Doncs sí, Javier Sandoval participa avui en una nova sessió de la iniciativa anomenada Fem un cafè i parlem, un espai de trobada amb la ciutadania que té com a objectiu fomentar el diàleg directe entre el govern municipal i els veïns. La sessió d'avui dimarts està dedicada als pisos de lloguer assequible, una qüestió que genera un gran interès al municipi. La trobada es farà a les 7 de la tarda al despatx d'alcaldia al carrer Sant Antoni número 13 i permet als assistents plantejar dubtes i inquietuds i propostes sobre aquesta temàtica i també altres qüestions relacionades amb la realitat local. Ens ho explica l'alcalde Javier Sandoval.
8: Aquestes trobades són les que ja fem habitualment, però ara d'una manera més específica el que farem serà concretar el tema en qüestió, perquè al final sempre es parla de temes en qüestions i el que volem és clarificar, explicar els dubtes que, sense voler, suposo, es manifesten habitualment per les xarxes socials, algunes entitats, alguns partits polítics, els quals fan difusió d'informació que no és la correcta en aquest cas. I el que fem és aclarir, que vingui la gent, pregunti, és el millor lloc per poder saber de primera mà i si tens algun dubte preguntar, doncs és el mateix lloc que és el que fem a l'alcalde.
4: La iniciativa forma part d'un cicle de converses informals impulsat per l'Ajuntament per acostar l'administració a la ciutadania i també recollir de primera mà les seves opinions. Les sessions obertes als veïns i veïnes tenen un aforament reduït per així afavorir la participació i l'intercanvi d'idees. Les properes trobades del programa estan previstes pels dies 7 i 21 de juliol.
0: Més temes. El Consell d'Infants de Palafolls edita un conte sobre el patrimoni. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
9: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, aquest dilluns a la tarda s'ha fet al teatre el ple de clausura del segon any del Consell Municipal d'Infants de Palafolls. Enguany, els consellers i conselleres tenien el manament de promocionar i posar en valor el patrimoni local i ahir era el moment de fer balanç de la feina feta pel Consell en els darrers mesos. Una de les accions realitzades per donar un impuls al patrimoni palafollenc ha estat la creació i edició d'un conte il·lustrat amb les vivències d'un nen de 12 anys que passa uns dies a casa de els seus avis a Palafolls. A les golfes de la casa hi troba una màquina que l'ajuda a conèixer indrets tan especials com el Palauet, la biblioteca, el castell o l'església de Sant Genís, entre d'altres, i el protagonista s'acaba enamorant de Palafolls. El conte, que es diu Palafolls, un poble de somni, i consta d'una trentena de pàgines, es va presentar ahir i no es ven ni es distribueix. De moment, només el tenen els consellers i conselleres, però es podrà consultar a la biblioteca de Palafolls. Enzo Martín, un dels consellers, explica que estan satisfets amb el resultat final i que per fer el conte han hagut de cercar molta informació.
10: El conte ha sigut a base d'una idea on hem hagut de cercar informació de diferents xarxes i un dia quan va vindre una il·lustradora li van dir la idea i la informació i llavors ens van fer el llibre. Estem encantats amb el llibre, crec que hem fet un molt bon treball i tothom el que vulgui llegir ho pot llegir a la biblioteca de Palafolls.
9: Aquest conte ve a reforçar les altres accions fetes pel Consell en aquest curs. Ja fa unes setmanes es va fer una visita guiada per alguns dels participants, elements arquitectònics del nostre poble, i també s'ha realitzat una enquesta oberta a la ciutadania per saber el grau de coneixement del patrimoni local i la seva història. Ahir, a més, es van acomiadar molts dels consellers que no podran repetir l'any que ve, ja que passen a l'institut el proper curs. El Consell d'Infants, que està composat per estudiants de 5è i 6è de primària de Palafolls, es tornarà a constituir la propera tardor amb un nou encàrrec.
0: Gràcies. I l'Ajuntament de Malgrat continua divulgant la figura de l'explorador Fèlix Cardona, Ona Malgrat.
3: Sí, l'Ajuntament ha reprès a la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal l'activitat La Motxilla d'en Fèlix Cardona, una activitat d'Assumpte Mercader que ha fet amb els alumnes de 6è de primària de les escoles de Malgrat per conèixer la figura i trajectòria de l'explorador a Veneçuela. Una iniciativa que també té com a objectiu descobrir l'extens fons de Fèlix Cardona que es guarda actualment a l'Arxiu Municipal. Fèlix Cardona i Puig va néixer el 4 de febrer de 1903 a Malgrat i va morir a Caracas el 8 de desembre de 1982. Va estudiar a l'Escola Nàutica de Barcelona i el 1922 va aconseguir el títol de pilot. Entre 1922 i 1925 va fer la volta al

0: Cardona va trobar ètnies indígenes no revelades, va batejar amb el seu nom espècies vegetals no identificades, va donar a conèixer la cascada més alta del món, coneguda com a Salto Ángel, va participar en el descobriment de les fonts de l'Orinoco, va explotar mines d'or i va buscar cautxo per als aliats durant la Guerra Mundial, entre d'altres coses.
1: Gràcies, i continua la campanya de renovació del paviment de diversos carrers de Calella. Sergi Ferrer.
2: La campanya de renovació del paviment de diversos carrers de Calella que s'està executant aquest mes de juny és un dels assumptes que la portaveu del PSC i primera tinent d'alcaldia, Cindy Randó, ha tractat a Ràdio Calella Televisió. Segons ha dit, les actuacions anuals es planifiquen segons criteris tècnics i es coordinen amb altres àrees municipals per minimitzar l'impacte en la mobilitat. La campanya d'asfaltats d'aquest mes de juny s'ha dissenyat a partir de l'anàlisi global de l'estat dels carrers de Calella. Ho ha dit la portaveu del PSC i primera tinent d'alcaldia, Cindy Randó, a Ràdio Calella Televisió.
3: Intentem tenir una visió de tota la ciutat, de com està l'estat del paviment, de com està l'estat dels carrers, i per tant prioritzem. I ens agradaria que en un sol any poguéssim fer tota la ciutat, però és que és impossible.
2: L'Ajuntament de Calella destina poc més de 200.000 euros a renovar i millorar el paviment de 15 trams de carrers al centre i a la zona que queda per damunt de la carretera Nacional 2. Segons Randó, les obres es planifiquen tenint en compte altres intervencions que es duen a terme a la ciutat, públiques i privades, per minimitzar les afectacions al trànsit i a la mobilitat. Una tasca de coordinació que reconeix a vegades és complicada i no evita que hi pugui haver problemes per circular, per exemple, a les hores d'entrada i sortida escolar.
3: Intentem evitar de fer les menys molèsties possibles a la nostra ciutadania. A vegades és inevitable perquè coincideix que tenim talls de carrer, perquè hi ha obres en edificis, perquè hi ha obres a la via pública, i per tant coordinar-ho tot no és fàcil, però per sort també la policia local intervé i ells ens diuen aquests dies millor que no talleu aquest espai o aquests carrers a la ciutat, perquè ja tenim un altre tall a prop i així no impedim la circulació. Tot i així, és cert, i ho sabem, que a vegades és molt complicat no entorpim el dia a dia dels nostres ciutadans, els demanem disculpes.
1: Gràcies. I Tordera dissenya el seu futur turístic amb un nou pla estratègic centrat en la sostenibilitat i el patrimoni. Marc Treserres.
4: Sí, amb l'objectiu de traçar un full de ruta sòlid, l'Ajuntament ha rebut recentment un nou pla estratègic de turisme elaborat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. El document neix amb la voluntat de convertir el que fins ara es percebia com una falta d'infraestructures turístiques massives, com per exemple els hotels, en una oportunitat per construir un model propi, sostenible i diferenciat del turisme de sol i platja que hi ha també als pobles del voltant de la comarca del Maresme. El pla, basat en un diagnòstic tècnic exhaustiu, posa en valor els actius reals del poble de Tordera, i així ho explica el regidor Rafa Delgado.
5: Natura, patrimoni, gastronomia, tenim doncs una característica que estem prop del mar, però som muntanya, tenim boscos, i sobre això han fet un plantejament amb una oferta molt característica que no té res a veure amb el turisme de costa i que és un plantejament tècnicament que ells veuen que tenim un potencial molt important i que hem de treballar per aprofitar-lo.
4: El pla aposta per la senyalització intel·ligent i la promoció de les rutes i camins del municipi. Tordera justament s'incorporarà al projecte del Vescomtat de Cabrera, aprofitant elements patrimonials com Roca Rosa o Sant Pere de Riu. I també es reforça la col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva per potenciar la ruta de la Tordera i la llegenda d'en Pere Porter. El regidor ha subratllat que, tot i que el mercat del diumenge és un element d'identitat i reconeixement, que cal seguir potenciant, l'objectiu del pla no és substituir-lo, sinó complementar-lo. Es busca que els visitants vegin Tordera com un destí global on es poden fer rutes, activitats a la natura o activitats culturals que ofereixin una experiència més completa i, a més, durant tot l'any.
5: De fet, en el pla estratègic, Tordera és coneguda arreu pel mercat. Sí, sí. I el mercat és un element a potenciar molt, perquè és aquest element de reconeixement, però tenim moltes més coses, i llavors no es tracta de dir altres coses o no, anem tots junts a potenciar l'experiència de venir a Tordera, de fer una ruta, de visitar o fer activitats de natura o cultura.
4: I la implementació d'aquest projecte s'executarà de manera organitzada. Després de la fase tècnica, s'iniciarà ara la fase de desenvolupament polític, que consistirà a cercar les inversions i subvencions necessàries per fer realitat les propostes marcades.
1: Parlem també d'altres temes. Llavaneres reforça la prevenció

0: d'incendis amb una jornada informativa oberta a la població, Martí.
1: Doncs sí, Sant Andreu de Llavaneres continua preparant la campanya de prevenció d'incendis forestals amb l'objectiu de minimitzar els riscos durant els mesos d'estiu. En aquest marc, el consistori ha organitzat una sessió informativa oberta a tota la ciutadania que tindrà lloc aquest dijous a les 6 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. La trobada comptarà amb la participació dels bombers, la policia local, l'ADF, Serralada de Montalt, el tècnic municipal de Medi Ambient i també representants de la societat de caçadors. Durant la sessió s'explicaran les actuacions que s'estan duent a terme per reforçar la prevenció, vigilància i resposta davant possibles incendis forestals. A més, els participants analitzaran l'estat actual dels boscos del municipi i compartiran recomanacions perquè la ciutadania pugui contribuir activament a reduir el risc d'incendis. Des del consistori es recorda que la col·laboració de la població és essencial per protegir l'entorn natural i actuar amb responsabilitat durant l'època de més perill. L'acte és gratuït i obert a tothom i vol esdevenir un espai de conscienciació i informació sobre una problemàtica que cada estiu preocupa especialment els municipis en entorns forestals.
0: I Canet recorda els inicis del fotògraf Eugeni Forcano, Dani Grau.
2: Sí, Eugeni Forcano és un... els inicis d'un fotògraf Canet de 1942-1959, una mostra que convida a redescobrir el municipi de mitjan segle XX a través de l'objectiu d'un dels noms imprescindibles de la fotografia catalana contemporània. L'exposició, que es pot veure fins al 25 de juliol, reuneix una selecció d'imatges corresponents als primers anys de trajectòria d'Eugeni Forcano, des dels seus inicis autodidactes fins al moment en què la fotografia es va convertir en la seva professió. Les fotografies permeten fer un viatge pel Canet dels anys 40 i 50 i mostren escenes de vida quotidiana, també festes populars, tradicions, carrers, espais i persones que formen part de la memòria col·lectiva del municipi. A través d'aquestes imatges, el visitant pot reconèixer una època marcada per la transformació social, però també per la força de la vida comunitària. Forcano hi apareix com un observador aterrit capaç de captar instants aparentment senzills i convertir-los en testimonis d'un temps i d'una manera de viure. La mostra permet, doncs, redescobrir el Canet que continua viu a través de fotografies de les fotografies de Forcano, una proposta que combina, doncs, també patrimoni, història local i sensibilitat artística i que ret homenatge a un fotògraf que va saber captar amb una mirada pròpia i profundament humana la vida quotidiana del seu temps.
0: I a Palafolls, el ple crearà demà el nou Consell d'Adolescents. Jordi Prats de Valls.
3: Sí, excepcionalment aquest mes de juny el ple municipal es farà demà dimecres i no dijous, com és habitual, per motius organitzatius. El ple començarà igualment a les 7 de la tarda i entre els 23 punts a l'ordre del dia hi ha l'aprovació de la creació del nou Consell d'Adolescent. Com ha passat amb el Consell d'Infants, els adolescents és un projecte de participació ciutadana que busca la implicació dels nois i noies de Palafolls en temes d'interès per a ells i per la població. D'aquesta manera, el Consell d'Adolescents permet als joves que estudien primer i segon d'ESO a expressar les seves idees i fer propostes d'accions concretes per transformar la nostra vila a través de la seva òptica i exercint així el seu dret a participar. El ple també tornarà a donar compte sobre les obres que compten amb finançament del Next Generation, com les de rehabilitació del castell o la construcció dels habitatges protegits. A més, tots els partits polítics en representació al consistori presenten conjuntament una moció de suport als bombers voluntaris, especialment els del Parc de Malgrat de Mar. Els bombers voluntaris fa temps que reclamen que se'ls doni d'alta a la Seguretat Social i que se'ls reconeguin mesures de prevenció de riscos laborals. El ple de demà serà ofert en directe de nou a través de Ràdio Palafolls i les seves xarxes socials.
0: I en cultura parlem de la Fira Modernista de Canet, que enguany anirà dedicada a la gastronomia. Dani.
2: Sí, aquesta edició vol posar en valor la cuina modernista com a reflex d'una època de transformació i innovació estretament vinculada als canvis socials, artístics i arquitectònics que van definir el moviment modernista. La gastronomia esdevé així un llenguatge cultural més a finals del segle XIX i principis del XX. Els cafès, les fondes i les llars burgeses eren espais de trobada on es compartien idees, art i noves maneres d'entendre el món. Aquesta edició vol reivindicar també precisament aquesta dimensió cultural de la gastronomia, els sabors, els costums i les formes de viure que van acompanyar l'esclat creatiu del modernisme. Durant el darrer cap de setmana de setembre, els carrers de Canet tornaran a transformar-se en un gran escenari d'època. Els visitants podran descobrir receptes i costums gastronòmiques inspirades en el modernisme, així com la seva relació amb l'art, el disseny, la vida quotidiana i el patrimoni. L'esdeveniment combinarà amb divulgació històrica, experiències gastronòmiques i activitats culturals per apropar aquesta temàtica a tots els públics, amb la participació dels restauradors de Canet, que oferiran plats inspirats en el modernisme. Tot i això, tot serà sense oblidar les rutes que per conèixer el patrimoni modernista, no només centrat en la figura de Domènech i Muntaner.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
4: Hola, bon dia. Situació meteorològica que ve encapçalada principalment per un temps de moment tranquil, de moment estable i bàsicament assolellat. Això sí, ahir a la tarda vam tenir núvols als mitjans, conseqüència de les tempestes, de les fortes tempestes que van descarregar cap al Pirineu i punts del Prepirineu central i que avui es tornen a repetir. Per tant, avui aquesta tarda tornem a veure aquests núvols prims que doncs, ens mig taparan una mica el cel al llarg de la tarda. Tot plegat ben poca cosa i sense precipitacions aquí a la costa. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos de mar cap a terra, a diferència d'ahir que van ser més de garbí, i per tant això pot afavorir un lleuger descens de la temperatura. Un descens que demà i demà passat es concretarà una miqueta més, això pel que fa a les màximes, això sí, es mantindrà l'ambient de xafogó i el temps plenament estiuenc. Demà, com avui, a la tarda, podrem tenir alguns núvols, però en conjunt tornarem a tenir un ambient bàsicament assolellat.
0: Molt bé, doncs ja hem escoltat la previsió del temps, la crònica del temps en Quim Serra. Nosaltres, com és habitual, a aquesta hora farem una petita pausa i quan tornem parlarem amb la Verónica Rebollo, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Pineda. Avui també nova secció de música amb en Sergi Ferrer, qui avui ens parla de Boom Boom Fighters, una nova banda que ens descobrirà tot seguit. I també atenció que tenim els tastets de llengua amb en Martí Capçada, doncs que cada setmana ens parlen de diferents qüestions. I acabarem el programa amb la Dasha Romero per parlar del seu treball de recerca Assassins en sèrie. No marxeu, fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
7: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
8: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
9: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
8: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
9: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
8: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
10: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
0: Passen 6 minuts a 3:45 de la tarda d'aquest dimarts, moment de fixar-nos en les xarxes socials. Avui amb en Martí. Martí, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, Gemma. Molt bé, molt bé. A punt de fer-vos aquí 5 cèntims sobre el que s'està parlant avui dimarts a les xarxes.
0: Molt bé, doncs com sempre, a Maresme, a clau internacional i tema curiós. Així que comencem pel Maresme.
1: Exacte, comencem per la nostra comarca i és que una de les notícies que està generant debat aquests dies és el cost de la zona blava, concretament a Mataró. I és que, segons un estudi que analitza un centenar de ciutats espanyoles, la capital del Maresme té, atenció, la segona zona blava més cara de l'estat, només per darrere de Barcelona. I és que aparcar una hora costa 2 euros i 40 cèntims, més del doble de la mitjana espanyola. A més, el temps màxim d'estacionament és de només 90 minuts, un dels més baixos de les ciutats analitzades. Les dades, doncs, han reobert el debat sobre el cost d'aparcar al centre de Mataró i sobre l'equilibri entre la necessitat de fomentar la rotació de vehicles i l'impacte econòmic que això té pels conductors.
0: Caríssim, eh? Una hora, 2 euros amb 40 cèntims, per tant, 2 hores gairebé 5 euros, i així consecutivament. A mi em sembla força car. No sé, a tu.
1: A mi també. És lo típic que a mi particularment em dol molt haver de pagar per estacionar el cotxe. Prefereixo aparcar 30 minuts més lluny i haver de caminar una mica que em facin pagar a la zona blava. I a més, si és a Mataró, que diuen que és tan cara, imagina't.
0: Imagina't. I el món, de què es parla?
1: Bé, doncs, es parla d'un fet, podria dir, inèdit, que és l'empat d'Espanya d'ahir contra el Cap Verd en el debut de l'equip del Cap Verd en qualsevol mundial i de l'equip espanyol d'aquest mundial del 2026, ja que és un tema que sorprèn moltíssim, i és que la selecció de Luis de la Fuente no va passar de l'empat a 0 davant d'una selecció que, com he dit, disputa per primera vegada una Copa del Món. Un resultat que ha sorprès molts aficionats i que, de fet, amb moltes porres, molta gent deia que quedarien 6 o 7-0, i al final, doncs, va acabar 0-0. També el que ha generat molts comentaris és la reaparició de Lamine Yamal, que va tornar als terrenys de joc després de gairebé 2 mesos lesionat. Tot i els seus intents per revolucionar el partit en els últims minuts, Espanya no va trobar el gol, i ara la selecció sí que està obligada a reaccionar en el pròxim partit si vol evitar complicacions en la fase de grups, i s'haurà d'enfrontar contra Uruguai i contra l'Aràbia Saudita, que ahir a la nit, precisament entre ells, també van empatar.
0: Molt bé, i el tema curiós del dia, més curiós que aquest que acabes de comentar, va.
1: Doncs una curiositat és que milions de jugadors d'un joc que es diu Pokémon Go van ajudar a entrenar tecnologia militar sense saber-ho. I és que, segons diverses informacions, les imatges i vídeos que els usuaris gravaven mentre buscaven Pokémons han servit per desenvolupar sistemes de posicionament avançat per drons. La clau està en els escanejos d'espais públics que molts jugadors feien a través de l'aplicació. I és que amb aquests milions de dades, l'empresa desenvolupadora va crear mapes tridimensionals molt detallats que posteriorment han estat utilitzats per entrenar sistemes d'intel·ligència artificial capaços de moure's fins i tot en llocs on el GPS no funciona correctament.
0: Ah, mira, doncs sí que és curiós el tema d'avui. Martí, com sempre, ara ens diràs la pregunta del dia. I què estem preguntant avui?
1: Doncs la pregunta que fem avui a través de les nostres xarxes socials és si hi heu jugat mai a aquest joc anomenat Pokémon Go, que ara ha passat una miqueta de moda, però que en el seu temps, no sé si va ser allà el 2016, 2017, més o menys, ho va petar, però d'una manera increïble, i tinc entès que més d'un d'aquí de l'Ona Maresma hi estàvem bastant enganxats, i jo m'hi poso al sac també, així que ens podreu respondre amb un sí o bé amb un no, Gemma.
0: Molt bé, doncs després repassem la pregunta del dia i si et sembla bé descobrim quin locutor o locutora de l'Ona Maresma estava enganxat, a part de tu, al Pokémon Go.
1: A veure si ho vol dir. Jo ja ho reconec. Ens escoltem
0: Perfecte.
1: Després.
0: Fins ara, adéu.

0: aquests dies, diferents municipis al Maresme presenten la seva programació festiva per als mesos de calor. És el cas de Pineda de Mar, programació que avui coneixem amb en Jordi Prats a Valls. Som-hi.
1: Ja és normal que aquests dies es presentin diferents activitats de cara a l'estiu, i és que tenim ganes d'activitats a l'aire lliure i de bones propostes musicals, artístiques o en altres formats. Ens fixem avui amb el tema de Pineda, i és que fa uns dies presentaven una nova programació de l'Estiueja't. Ens ho ve a presentar avui la regidora de Cultura en aquest municipi, la Verònica Rebollo. Verònica, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Estem en el cert. Fa uns dies presentàveu aquesta nova programació del festival Estiueja't. Una proposta complet tot l'estiu de propostes culturals i lúdiques, oi?
2: Exacte, és la segona edició, vam començar l'any passat i doncs aquest any amb més ganes encara, més empenta, és a dir, que ningú pugui dir que s'avorrirà.
1: Per la gent que no ho conegui gaire, amb quina intenció es treballa aquest Estiueja't? O quan algú sé la paraula Estiueja't, com ho definiríem des del punt de vista de l'estiu a Pineda de Mar?
2: Mira, l'Estiueja't per definició és cultura al carrer. I amb una intenció que, evidentment, que la gent gaudeixi d'aquesta cultura, la idea aquesta d'abans, inclús el cartell és així, no? Que la gent traia la cadira al carrer per parlar, per xerrar, que esperaven l'estiu, no? Per fer això, doncs una mica la idea va partir d'aquí, no? La gent al carrer, que la gent disfruti de la cultura, que es relacioni, que ens coneguem tots, i, evidentment, també la xarxa doncs, que hi ha de comerç, no? Restauració, xarxa hotelera, doncs clar, que també és beneficiat, no? La part econòmica, no? Doncs també donar-li aquest impuls.
1: De fet, jo podria descriure, no sé, corregeix-me si m'equivoco, com un gran trencaclosques on hi participen moltes entitats i molts factors, no? Òbviament l'Ajuntament aportant, per exemple, espectacles, ara parlarem de noms, però també entenc que aquí hi entren doncs, festes d'entitats locals, les festes dels diferents barris que també arriben a l'estiu. Una miqueta de tot això?
2: Mira, no, el que és l'Estiueja't en si, que va des de la festa major petita, que és per Sant Joan...
1: 19 de juny, no, ja?
2: Fins a finals d'agost, que és la festa major, aquí recollim tots els actes que organitza l'Ajuntament.
1: Val?
2: Llavors, paral·lelament, sí que es treu com un calendari d'estiu, del mes de juliol i agost, on sí que es veuen reflectides totes les activitats que fan els barris i totes les entitats. Però el que és l'Estiueja't és totes aquelles activitats que organitza l'Ajuntament des del 19 de juny fins al 30 d'agost.
1: Tot suma, i això fa que a partir del 19 de juny, vaja, si no ha passat ja, no tenim un cap de setmana lliure, el municipi de Pineda, per poder gaudir d'una proposta o altra.
2: Ni un.
1: Parlàvem de caps de cartell dins aquest Estiueja't, que com dèiem ja vau presentar amb noms propis com Joan Pera, també Toni Aguilar, conegut de l'emissora 40 principal, i Nexus, que és un ballet aeri que ja vau provar, no sé si és el mateix de l'any passat, però que va ser una meravella, Verònica.
2: És l'espectacle, o sigui, és la mateixa companyia, però l'espectacle aquest cop és amb música en directe. La veritat és que és com la cirera, no? Nosaltres diem de l'Estiueja't, va tenir molt d'èxit, però tot i així va haver gent que se'l va perdre, i ja ens pregunten, què tornarà aquell espectacle? Doncs sí, aquest any torna, perquè és la mateixa companyia amb un altre espectacle i amb música en directe.
1: A part, com dèiem, Joan Pera, un clàssic del teatre català, que bé, entenc que en un dels seus espectacles.
2: Exacte. Al final, Estiueja't, intentem doncs, que qualsevol persona de qualsevol edat, no?, tingui activitat on poder disfrutar. Hem d'agafar doncs, tot el ventall d'edats possibles, per això hi ha tants tipus d'espectacles diferents.
1: Aprofiteu també diferents indrets del municipi de Pineda o us centreu tot en un lloc en concret, Verònica?
2: No, s'utilitzen diferents espais del municipi escollits estratègicament pel que et comentava abans, que hi hagi doncs, restauració, comerç.
1: Atenció, doncs, que tota la programació, perquè és impossible ara mateix en aquests 10 minuts resumir-ho amb la regidora, la trobareu, per exemple, a través del web municipal www.pinedademar.cat. Nosaltres hem destacat els grans noms, però grans trets, també podem comptar, per exemple, amb espectacles familiars, amb monòlegs, tu mateixa ara ens ho deies, no? Pensem en tot tipus de públic, suposo que aquesta és la clau, no?, del triomf de l'Estiueja't.
2: Exacte, no? Tenim, doncs, des de tributs de diferents estils, com tu deies, espectacles familiars, el tardeo aquest amb el Toni Aguilar, no? Que aquest està com molt de moda, no? Hi ha molta tendència amb aquests tardeos, doncs també és veritat, perquè a vegades estem una mica com limitats amb el tema del so, doncs aprofitem les tardes, també doncs fem balls a la plaça per a la gent una miqueta ja d'una edat, que és tots els dijous, que és una activitat que la veritat està molt sol·licitada i a la gent li agrada moltíssim. En fi, l'espectacle aquest aeri, l'orquestres típiques de tota la vida...
1: Penso jo també, amb tributs, ara estava donant una ullada, precisament aquesta programació. Per exemple, per posar un exemple, el 3 de juliol teniu tribut a Hombres G. Hi ha d'altres també moments musicals. Que tot això, i ho parlem moltes vegades quan parlem d'aquest tipus d'activitats, el que també fa és que la gent de Pineda, i permeten que ho faci més gran, i la gent de municipis veïns també, que venim sí, a disfrutar d'aquestes propostes, ens retrobem, no? És moment també de sociabilitzar i de trobar-nos en un moment on, com dèiem, a l'estiu ve més de gust sortir al carrer i gaudir d'activitats.
2: Exacte, ho deia abans, és a dir, jo crec que és un motiu, vamos, magnífic, no? Una ocasió magnífica, doncs per això, per sortir relacionat-te, i és veritat, Pineda és molt gran, hem crescut moltíssim, tenim molta segona residència, també turistes doncs, que són assidus, és a dir, que venen, ja són molt fidels a Pineda, gent, com tu dius, de l'entorn dels municipis del voltant, i doncs que aprofites perquè et veus potser un cop l'any, que és a l'estiu.
1: Sense oblidar també els autors locals, no? Penso, ara quan parlàvem també de programació a l'auditori, que sempre heu apostat també per grups de casa, deixa'm dir-ho així, però comptareu, per exemple, en aquest estiuejat amb en Gustavo Jiménez, que també és conegut del municipi, o DJ Peñafiel, per tant, en aquí el quilòmetre zero també compta, Verònica.
2: Sí, sempre intentem, tant a lo que és la programació estable de l'auditori, que a l'estiu queda aturada, però al setembre, doncs, tornarà, a l'octubre tornarem a arrencar, sempre intentem doncs, que hi hagi cultura local, no? Perquè és veritat, com deia, Pineda és molt gran, tenim molts artistes, moltes actrius, actors, no? I intentem sempre doncs, donar aquesta oportunitat, perquè al final, no? Doncs, que millor que són ciutadans i ciutadanes de Pineda.
1: I també espectacles de gran format, o sigui, no pot faltar la mítica orquestra, que d'alguna manera també fa gaudir a grans i petits, no sé si en format sentat o en format ball, però d'alguna manera també que ens agrada escoltar perquè també és màgia dalt de l'escenari.
2: Bueno, el que és les grans orquestres és ja pel que és entre el que és la festa major, i sí, amb gran format hi ha el concert, no?, típic de tarda, hi ha un dia que hi ha la serenata, l'orquestra doncs, per poder ballar, això no... No pot faltar, no? Una festa major, doncs sempre hi ha coses, l'identifiquem doncs amb els geganters, amb els castellers, a l'orquestra doncs que ve a fer-nos aquest concert, sardanes, perquè sardanes també hi ha programació de sardanes tot l'estiu.
1: A nosaltres, Verònica, sempre ens agrada destacar la feina que hi ha darrere, perquè sí que és veritat que al final nosaltres ara ens quedem amb el resultat, que és aquesta programació que òbviament gaudirem, i entenc que aquesta és la intenció. Però res és gratuït, em refereixo que hi ha molt d'esforç, òbviament, capitanejat, si m'ho permets, per la regidoria de Cultura, però de ben segur s'involucra molta més gent de l'Ajuntament, i doncs això, fer un croquis, parlar d'on, de quan, de com, parlar amb les persones que venen, per tant, això porta feina darrere que poder no es veu tant, no?
2: Sí, evidentment, jo sempre dic que tinc la sort de tenir un equip bueno, sensacional, no?, al Departament de Cultura, Participació i Barris, perquè és una feinada, és a dir, nosaltres decidim, no?, políticament doncs, impulsar aquest festival, per dir-ho d'alguna manera, tota aquesta activitat, no?, l'estiueja't, i va directament doncs, al que és el Departament de Cultura, però com tu dius, aquí darrere hi ha molta altra gent, com pots imaginar, doncs hi ha persones que som a brigada, són persones que doncs, han de posar un escenari, persones que doncs, han de posar taules, cadires, que ens han de donar llum, és a dir, és una feinada, evidentment.
1: Donant una ullada a les dates, i tu ens ho comentaves abans, és la segona edició. Això representa segurament la consolidació, és a dir, la primera és com de prova, deixa'm dir-ho així, perquè s'ha de veure una miqueta com reacciona la gent, què funciona, què no funciona, i anar-nos adaptant. Això també es fa en els primers anys. L'Ajuntament heu apostat per una segona edició. Això significa que, si més no, la voluntat d'aquest Ajuntament actual és que l'estiueja't ha vingut per quedar-se i que es repeteixi també durant els pròxims estius. No?
2: Evidentment, tu ho has dit. És a dir, inicies doncs, l'estiuejat intentant fer-ho el millor possible i pensant que sigui una cosa atractiva, i al final el resultat és molt positiu. La gent està encantada, precisament perquè et diuen, ostres, es fa poble, no? Es queda els espectacles al carrer, als diferents espais que hi ha, diferents estils de música. Hi ha gent que és molt fidel i recorre, cada setmana recorre, se'ls veu tots, els espectacles. I evidentment que ha vingut per quedar-se l'estiuejat.
1: Com ho viu la regidora quan comença l'estiuejat? Òbviament, entenc que ha de ser un no parar, perquè al final nosaltres gaudim de les activitats culturals, però en aquest cas, des de l'organització, esteu molt més pendents de si tot va a l'hora, si tot funciona bé i si es necessita alguna cosa més. Per tant, no sé si posar una balança, si en aquest cas la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Pineda de Mar ho disfruta, ho gaudeix, o ho pateix, a parts iguals.
2: Ho disfruto, t'ho dic en sèrio, disfruto. A més, pensa que es comença a treballar amb molt de temps. I llavors, doncs, quan les coses les comences a treballar amb temps i amb ganes i amb la dedicació que es fa, doncs sempre pot fallar alguna cosa. I és evidentment que estàs allà patint, no és el mateix saber que la teva responsabilitat quan vas a veure un dels espectacles, que com si fos una, doncs, una espectadora de carrer, no?, que no ha tingut cap vincle amb el que és l'organització. Però no, ho disfruto. Sempre penso, sí, pot fallar alguna cosa, però ja està tot tan, com molt mastegat. Mm-hmm. Doncs, escolta, si passa alguna cosa, doncs la solucionarem i ja està. Però no, intento disfrutar-ho.
1: Aquesta és una bona filosofia. Sens dubte, doncs, ja que ens estan escoltant cadascú a casa seva, tot i no ser de Pineda, Verònica, com els convidaríem a participar de qualsevol de les activitats? Perquè, com dèiem, jo crec que no heu deixat cap pal lliure, és a dir, hi ha propostes per tots els gustos, per tots els públics i per totes les edats. Com dèiem, ho podeu consultar a través del web municipal, xarxes socials, entenc que també. De l'Ajuntament, exacte, canals de difusió, etc. Però què els hi diríem, doncs, per animar-los a venir a Pineda aquest estiu amb qualsevol de les propostes?
2: Doncs mira, que entrin a xarxes o on vulguin, que xafardegin tot el que hi ha, i evidentment que estan més que convidats i benvinguts. És a dir, ja et deia abans, hi ha gent de municipis del voltant que són, doncs, assidus, que venen per Pineda, que ens coneixem, i escolta, al final és que som, totes aquestes poblacions estem un al costat de l'altre, i en definitiva que la gent surti, que disfruti, que relacioni, que visqui el que és la cultura, sigui Pineda, Malgrat, Palafolls, és a dir, on sigui. Mm-hmm. Els de Pineda també ens movem als municipis del voltant. Mm-hmm. Per tant, jo crec que una mica és això, no? I la idea és, ha de ser, cadascú treballa, doncs, al seu municipi, però una mica, doncs, amb xarxa i amb bona comunicació i entesa amb els municipis del voltant.
1: I d'això es tracta, no?, que entre tots fem comunitat també. Del 19 de juny al 30 d'agost, Pineda de Mar acull 32 espectacles de diferents disciplines, com dèiem, que avui hem volgut desgranar una miqueta amb la regidora de Cultura, l'Ajuntament de Pineda de Mar, que ens ha acompanyat davant d'aquests micròfons. Verònica Rebollo, gràcies avui per ser nosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos per ser-hi sempre.

0: Molt bé, doncs som-hi. Marc Tresserres, fem el tal dia com avui. Comencem felicitant els famosos que avui fan anys. Endavant.
1: Doncs mira, avui felicitarem dues persones. En aquest cas, el primer d'ells és l'actor Daniel Brühl, que ha brillat a pel·lícules com Goodbye, Lenin, Bastardo sin Gloria...
0: Pel·lícules com Goodbye, Lenin, Bastardo sin Gloria i també dins l'univers Marvel com el Baró Zemo. També és l'aniversari de Jordi Hurtado, el presentador de televisió espanyola que ha estat durant anys i anys portant el concurs que...

0: El dia de la dona fica aquí. Estat de com avui 29 en eixa Jerónimo, el líder Apaches de més temut, es va convertir en el malson de Mèxic i també dels Estats Units. Lluny de lluitar només per la terra, es va moure per un desig de venjança després que els mexicans assassinessin la seva família. Durant dècades va organitzar revoltes i va demostrar una habilitat increïble per esquivar i escapar dels seus perseguidors. Marc Tresserras, no sé si tenim aquí amb nosaltres ja connectat.
1: Sí, jo estic aquí amb aquests problemes que estem tenint, sí, però vaja, Gemma, ja ho has explicat molt bé amb el tema d'en Jerónimo, que és una història que em vas llegir fins al final i fins i tot ell, tot i que sembla que protegia els seus, no els tractava bé, no estava ni gens valorat per la tribu Apache dels indis i finalment el van deixar bastant de banda perquè era molt radical, fins i tot amb els seus compatriotes.
0: Molt bé, i ara tenim menys un minut per acabar amb l'efemèride musical.
1: Doncs mira, l'any 2017, el reconegut cantautor nord-americà de country, Steve Earle, llança l'àlbum rendint homenatge al subgènere de l'outlaw country, és a dir, un country que estava fora de la llei. És un subgènere que va néixer a finals de la dècada dels 60 i bàsicament és que es queixaven de la indústria musical i per tant era més dur, més elèctric, un rock més potent i explicava, doncs, errors d'història de gent que no encaixava a la societat. Escoltem So You Wanna Be an Outlaw, que justament vol dir això, ser i formar part fora de la llei, i parla d'un bany de realitat i advertència a la dura vida que et pot portar a anar en contra de la llei.
0: Molt bé, Marc, gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Radio Tordera.
1: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Radio Tordera, amb Arseni García. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i balla a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Radio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ràdio Tordera, connexió amb la xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés dels Diputats per impedir que es voti l'esmena que Junts ha presentat a una moció del PP reclamant al president espanyol Pedro Sánchez que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una roda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la cambra d'inadmetre l'esmena. Els lletrats conclouen que la convocatòria és prerrogativa exclusiva del president espanyol. Justament avui els governs català i espanyol han defensat la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez i la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que s'estan aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes y trabajadoras. Escoltem la portaveu del gobierno español, Elma Saiz.
5: Este planteamiento que hace Junts, y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
4: I la portaveu del govern català, Sílvia Paneque, assegura que l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
6: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder...
4: I es reprèn la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos. El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directa fins a la UAB es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies. I Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir el buit de la seguretat de la policia local. Els agents d'aquest municipi de la Selva han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació del conveni col·lectiu i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués de tancar la comissaria perquè no hi havia prou efectius. L'alcalde ha explicat que hi ha enviat una proposta d'acord al comitè d'empresa i que preveu rebre la contraproposta els propers dies.
0: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
7: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda. Tot seguit és moment de remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
8: Bona tarda, Gemma. Espero que m'escolteu bé després d'aquestes petites interferències. Tot correcte,
7: sí,
8: eh?
7: Sí, t'escoltem bé, de moment. Així
8: perfecte,
7: que ens som-hi.
8: Intentaré explicar-vos doncs, aquesta efemèride, gràcies Gemma, perquè avui parlem de cinema i de pel·lícules rodades a la nostra comarca. De fet, era un 16 de juny de l'any 2000 quan la revista Reporter publicava la presentació de Mones com la Becky, del cineasta Joaquim Jordà, a Malgrat de Mar, una pel·lícula rodada a la comunitat terapèutica del Maresme i on alguns usuaris fins i tot hi van arribar a fer d'actors. Era un acte organitzat pel Cineclub Garbí amb el patrocini de l'Ajuntament de Malgrat. El director de cinema Joaquim Jordà era a Malgrat per presentar i per parlar de la pel·lícula Mones com la Becky, que va guanyar el Premi de la Crítica al Festival de Sitges del 1999 i que es filmava part a la comunitat terapèutica de Malgrat i a les dependències del Molí d'en Puigverd a Palafolls. Valentí Agustí, que era director de la comunitat terapèutica, acompanyava llavors a Jordà tant en la presentació com en el dinàmic i participatiu col·loqui que va tenir lloc després de la presentació d'aquesta. El director volia en primer projecte inicial, doncs fer una pel·lícula de ficció sobre un neuròleg portuguès que va aplicar la tècnica de la lobotomia als malalts mentals. Però el projecte no va reeixir i després de patir una embòlia cerebral, va tenir ocasió de posar-se darrere la càmera per firmar un documental en el qual combinar elements de ficció amb entrevistes o reportatges. Del primitiu projecte, sobretot després del tracte amb els pacients de la comunitat, pràcticament no en va quedar res. En preguntes al mateix col·loqui, Jordà explicava que va arribar al centre terapèutic de la mà de Marcelí Antúnez, membre de la Fura dels Baus, que havia d'interpretar un paper de boig en el seu primer projecte. Antúnez havia estat a Malgrat de Mar en ocasió d'un congrés de psiquiatria que es va realitzar als anys 80, on el seu grup va protagonitzar pels carrers de la població un espectacle que encara recorden molts dels sorpresos veïns. Un film que, de fet, va marcar la trajectòria del cineasta i que té molta empremta maresmenca i de conscienciació social sobre les malalties mentals. De fet, Gemma, hem anat molt més enllà i el que hem intentat és trobar també talls de veu dels mateixos protagonistes, que en un viatge, doncs, ens explicàvem, si em permets, te'l posaré, són 34 sí. segons, que explicava la seva experiència, primera experiència, doncs, davant de la càmera per representar aquest Mones com la Becky. Escoltem-lo.
9: Ha sigut un dia agradable, maravillós, un dia... Bien, sí. Con los actores de la película íbamos 18 o 19. Hemos sido bastantes y eso anima más una tarde, como un día como este.
10: Hombre, yo nunca he puesto delante de una cámara ni pensaba que me costaría más delante de una cámara, me daría más vergüenza, pero ahora me he dado cuenta que no. Que delante de una cámara es como... Habla como si fuera una persona normal, es igual.
8: Eren les impressions d'aquests actors per un dia de la comunitat terapèutica del Maresme que participaven en aquesta pel·lícula que us recomanem, Mones com la Becky.
7: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
8: A tu, fins ara.

0: I aquest mes de juny, Vilassar Ràdio celebra una fita molt especial. 46 anys d'història informant, entretenint i també fent companyia als veïns i veïnes. De fet, per commemorar la fita, s'ha editat el llibre Estem fent ràdio, Vilassar Ràdio, crònica d'una història col·lectiva, una obra que recull els moments, les persones i les anècdotes que han marcat aquestes 4 dècades i mitja de ràdio local. Aquest llibre s'ha fet pels 45 anys de la ràdio, tot i que ja en feu 46. Parlem amb en Jaume Cabot, director de Vilassar Ràdio. Jaume, benvingut.
1: Hola, bona tarda, què tal? Gràcies.
0: Molt bé. En primer lloc, què representa aquesta efemèride per Vilassar Ràdio?
1: Home, 45 anys ja són anys, informant, amb informació de proximitat, treballant... Ens estem fent gran tots plegats, totes les ràdios. I doncs són 4 dècades i mitja intensíssimes en què ens hem hagut d'anar adequant als temps que corren des de l'època fins a l'actualitat i mirant al futur.
0: Com va sorgir la idea d'impulsar aquest llibre?
1: Doncs, si et dic la veritat, va sortir per celebrar els 40 anys. Els 40 anys va caure just al 2020, que estava en plena pandèmia i no vam poder-ho celebrar. De fet, tenim una festa preparada, un concert, amb música en directe, havia de passar molta gent a fer ràdio, tenim preparat, i se'm va anar tot en orris, evidentment, amb el tema de la pandèmia. Es va quedar allà. I vam decidir, què fem? Ho celebrem els 41, 42, però tampoc li trobàvem gaire la solta. I vam dir, doncs va, fem un llibre. I ens vam posar en contacte, això... Va ser una idea de l'alcalde d'aleshores de Vilassar de Mar, en Damià del Clot, que va dir, va, fem un llibre. I vam parlar amb en Josep Bernabéu, que és un periodista vilassarenc, i va dir, va, es va animar. I, de fet, el tenia fet fa un parell d'anys. I vam dir, esperem els 45, clar, allarguem una miqueta el llibre, tot el que puguem, i el presentem pels 45, i així ha estat.
0: Què hi poden trobar els lectors en aquestes pàgines?
1: La història sencera, perquè hi ha hagut una búsqueda impressionant, però impressionant, a més, moltíssima gent, com els dèiem, escolta, que anem a fer un llibre, no? Antics col·laboradors, col·laboradores, ens deien, doncs jo tinc fotografies, tinc històries i tal, per tant, és història. Des de la primera antena que van penjar els 4 col·laboradors que van dir, escolta, anem a fer la ràdio, anem a fundar una ràdio a nivell particular, des de la primera foto penjant l'antena, doncs fins als nostres dies. Per tant, pots trobar unes fotos històriques i si tens una estona per anar mirant, doncs gaudeixes una miqueta i també veus que ens hem fet grans tots plegats.
0: Hi ha alguna anècdota o algun descobriment que t'hagi emocionat personalment en aquest llibre?
1: Moltes. Hi ha descobriments molt xulos, de veritat. Fotos que no em pensava ni que existien i fotos que expliquen històries que... Segurament algú que no està lligat a la ràdio li pot agradar, mirarà, dirà, doncs mira, tal. Però clar, els que hem estat lligats a la ràdio des de ben joves... És una emoció constant, Tampoc et podia destacar massa, però moltes històries, perquè és que tot és història, des de la primera a l'última pàgina.
0: Fa 46 anys, com era fer ràdio en aquella època? Què creus que sorprendria més a la gent jove que avui comencen els mitjans?
1: Bueno, en tinc 52, per tant, jo tenia 6 anys, recordo, on estaven els primers estudis, perquè jo hi havia anat... Clar, era fer ràdio, és que era fer ràdio. O sigui, la gent anava a fer ràdio, plegava de treballar, plegava d'on fos, i escolta, què anem a fer? Anem a fer ràdio, es deia així. Uh-huh. I la gent venia a fer programes bonament com podia, i tal, i era, doncs... Recordo, a més els tinc molt presents, ja et dic, era molt petit, però els tinc molt presents. Un estudi molt, molt, molt petit, en locutor, en tot que hi havia 3 persones apretades, i el tècnic just enganxat en el vidre, i allò era... I la discografia, com que no hi cabia dintre, estava fora un vestíbul. Uh-huh. Estava l'Ateneu Vilassanès, a l'última planta, i després ja es va anar a l'edifici actual, es va pujar a la segona planta, i ara des del 2010 estem a la planta baixa, just a davant del mar, estem a peu de carretera.
0: Uh-huh. Per tant, res a veure, amb l'actualitat.
1: En absolut. Uh-huh. En absolut. Clar, o t'adeques o mores directament. Clar. Aleshores, doncs, tothom s'ha hagut d'adequar als temps.
0: Tot i els canvis tecnològics i l'arribada de les xarxes socials, els podcasts, etc., quina és l'essència que creus que continua intacta a Vilassar Ràdio?
1: Jo sempre dic que allà anem a fer programes de ràdio, sí? Jo sé que com en els joves diuen, vull fer un podcast. Un podcast, si vols, el fem després. Quan tinguis la gravació, fem el podcast i tal. Nosaltres fem un programa de ràdio, no? A més, dona la casualitat o no, que el 2005... vam ser el primer mitjà de tot l'estat espanyol, que junt amb un altre, Vilassar Ràdio, Vilaweb, aleshores, Vilaweb, Vilassar, vam fer el primer podcast. I això nosaltres no ho sabíem, això. Hòstia, va venir un tio, escolta, anem a fer un podcast, no sabíem ni què era. Uh-huh. I vam fer un podcast i vam començar a sortir tots els mitjans, ens van trucar, escolta, ens podeu explicar? Jo, sincerament, és que ni ho entenia què volia dir un podcast. I això, nosaltres fem ràdio. A partir d'aquí, doncs, la gent, evidentment, t'has d'adequar, hi ha... que gent que escolta la ràdio en directe, n'estic segur, que hi ha gent que escolta la ràdio, però clar, ara és tota la carta, el podcast, quan tu vols, des d'on vols, amb el mòbil, amb la tablet, amb què sigui. Hem canviat la manera d'escoltar la ràdio, però jo crec que no hauríem de canviar la manera de fer ràdio.
0: Sobre què era aquell podcast que vau començar doncs, a emetre?
1: Doncs va ser una bogeria que vam fer que es deia Calamarman. Tot va venir d'una història molt rara, I si fos t'ho explico molt ràpidament. Vam fer un programa d'humor que va durar 15 anys i jo sempre estic, quan estic en directe, estic amb un voli jugant, vale? I a mi se'm va rebentar el voli a les mans mentre estava en directe. Vam fer una pausa quan va tocar i estava esperant un company que entrava per telèfon des de la mateixa ràdio, però entrava per telèfon fent veure que era un personatge molt divertit. I jo vaig anar a rentar les mans i quan vaig venir, vaig tornar, em vaig assentar a l'estudi i dic, vinga, doncs ja hem fet una pausa, hem fet un pipí, ens hem rentat les mans de tinta i ja podem continuar. I m'ha dit, has fet un pipí i t'has netejat les mans de tinta? Tu ets Calamarman. I el tio va inventar un personatge, uns còmics, però brutal, amb els personatges, Calamarman, els dolents i tal. Era una imitació de Batman, però portat amb humor, i a Vilassar, que es deia Vilatown. I el magnat de les comunicacions no eren Jaume Cabot, eren James Cable, li feia. I a partir d'aquí ens van dir, hosti, això ho podem fer, un podcast. Va sortir pel YouTube, també, perquè ens van dibuixar, i hi havia molta gent que va col·laborar. Es va anar a fer gran el projecte, es va fer tan gran que directament van dir, parem, perquè no, això nosaltres no ho podem abargar. És així, O sigui, i ho vam parar-ho. No hi havia xarxes socials, si res, no hi havia xarxes socials, no sé què hagués passat,
0: Clar.
1: Però realment va ser espectacular. I el podcast era del Calamarman.
0: Molt bé. Jaume, de ben segur que hauràs escoltat la següent afirmació que fa referència no només al món de la ràdio, també al món de la premsa, que la ràdio morirà, que la ràdio té els dies comptats, sí. També es deia doncs, amb els diaris... A veure, sembla que la situació no va en aquest camí. Sota la teva visió i sota la teva experiència com a director de ràdio, què creus que passarà?
1: El vídeo als anys 80 havia de matar la ràdio, internet havia de matar la ràdio, les xarxes havia de matar la ràdio, el podcast també, i aquí està. La mare de tot continua sent la ràdio. Tot, de tot. És a dir, hi haurà podcasts, hi haurà continguts per les xarxes, estarà tot molt bé, introduirem càmeres als estudis, que està tot molt bé, però la mare de tot és la ràdio.
0: Clar, la ràdio es va transformant, es va adaptant.
1: T'has de fer-ho, si no ho fas estàs perdut,
0: Ara, doncs, a part del so, també l'acompanya la imatge, però en definitiva, al final el que fa és donar-li un altre toc, no? És com un afegit més, però la veu és la veu i el so és el so.
1: Sí, pot haver imatge, però tu estàs fent un programa de ràdio. Si fas ràdio, evidentment,
0: Clar.
1: I per tant, doncs, és que has de buscar la manera de sortir, arribar al màxim. No pots estancar, dir, jo faig ràdio, a mi m'escoltes pel transistoret, i ja acabem. No, t'has d'adequar. Si no t'adeques, estàs perdut. Però ho hem d'aprofitar. És que jo, per mi, internet no és l'enemic de... O les xarxes, o la televisió, o el que sigui, no és l'enemic de la ràdio. És una cosa que t'has de complementar.
0: Clar.
1: I dir, escolta, jo ho faig servir, això. De fet, és com els músics.
0: Clar, funciona bé, no? Per exemple, extreure petits fragments de les entrevistes, el fragment més potent, és com el ganxo, no? I després la gent que està interessada doncs ja escoltarà el programa sencer.
1: Jo faig un programa a Vilassar Ràdio des de fa 18 anys, de 3 hores cada dia, al matí de 10 a 1. Com es fa a Premià, com es fa en molts llocs. És molt difícil que algú estigui escoltant 3 hores de ràdio. Ara vaig escoltar... Molt difícil. Aleshores, els fragments que tu dius, no? Els podcasts.
0: Clar.
1: Vaig escoltar l'entrevista que li has fet a tal. Vaig escoltar la secció que has fet de qual. I és així, és que ho has de fer així. Perquè, si no, és adequar-se. I aquí, jo crec que en el llibre està força ben explicat, això.
0: Molt bé, doncs Jaume Cabot, director de Vilassar Ràdio, gràcies per acompanyar-nos aquesta estona a l'Ona Maresma. Ha estat un plaer i que bé que siguin 46 i 50 i els que hagin de ser.
1: Igualment, i moltes gràcies a vosaltres i felicitats.
0: Molt bé, fins ara.
1: Fins ara, adéu. Gràcies.

0: Nou episodi musical avui amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens descobreix noves bandes i nous artistes del Maresme. Avui, de fet, ens parla de Boom Boom Fighters en Cuca P, una de les propostes més fresques i festives sorgides recentment de l'escena musical catalana. Sergi Ferrer, endavant.
1: Doncs sí, nou episodi musical on parlem de bandes i artistes del Maresme, i avui, els que estigueu drets no caldrà, però els que estigueu asseguts caldrà que us aixequeu, perquè avui tocarà ballar amb el reggae i el dancehall de la banda Boom Boom Fighters en Cuca P.
2: All the outlaw people and hustlers out there on the boiling sun. Make a hustle, we a hustle. We not go bumbo clad stop, boy. No.
3: Work on me done, well, me say work on me done.
1: Boom Boom Fighters en Cuca P és una de les propostes més fresques i festives sorgides recentment de l'escena musical catalana. El projecte neix l'any 2021 entre Mataró, l'Alt Maresme i Girona, unint els músics de Boom Boom Fighters amb la veu del cantant i MC empordanès Cuca P. Des del principi, la seva idea és clara: recuperar l'esperit de la música jamaicana clàssica i portar-la al segle XXI amb una mirada pròpia i molt mediterrània.

Tot i la seva joventut, la banda experimenta un creixement molt ràpid. En només un parell d'anys passen de ser una proposta emergent a convertir-se en una de les formacions més destacades del reggae i el dancehall en català. La seva reputació creix especialment gràcies als directes, convertint-se en una banda coneguda per la seva energia i la seva capacitat per fer ballar qualsevol plaça, sala, festival o estudi de ràdio ara mateix.

Després entrarem més profundament en aquest so tan curiós d'aquests tambors que heu escoltat. El salt definitiu arriba quan entren a formar part del catàleg de Propaganda pel Fet, una de les discogràfiques més importants de l'escena alternativa catalana. A partir d'aquí comencen a aparèixer en alguns dels principals festivals del país i també en cites internacionals vinculades a les músiques jamaicanes com el Rototom Sun Splash. També passen per sales de referència com l'Apolo de Barcelona i participen en esdeveniments com el Mercat de Música Viva de Vic o el Festival Ítaca.

Things del 2021, una mixtape que funciona com a carta de presentació del projecte. Aquí ja apareixen molts dels elements que definiran la seva identitat. Ritmes jamaicans, lletres alegres, molta energia i una clara voluntat de fer música pensada per al directe i per al ball. Bàsicament, un mixtape és un tipus de disc distribuït sense firma, és a dir, que els samples o les lletres poden ser utilitzats normalment sense drets d'autor.

Després d'alguns senzills que els ajuden a guanyar popularitat, el 2023 arriba Confit, el seu primer àlbum de llarga durada. El disc combina reggae, dancehall, ska i altres estils derivats de la música jamaicana, sempre amb una producció moderna i una actitud bastant festiva, de fet. Temes com Menjant paret, Bon Jan, Plou o Aixeca la mà es converteixen en algunes de les cançons més conegudes del grup.

No sabeu lo difícil que és locutar mentre estic ballant. Vosaltres ho teniu més fàcil, de fet, que només esteu escoltant. De fet, aquell mateix període també publiquen l'EP Hereus del Dancehall, un treball que ja deixa clar quin és el seu objectiu, reivindicar la cultura dancehall i adaptar-la a la realitat catalana i mediterrània. El mateix títol és una declaració d'intencions. Escoltarem un tema amb referències a videojocs com l'Street Fighter.

Els que hagueu jugat a l'Street Fighter haureu pillat la referència, suposo. La seva etapa més recent està marcada per Caliu, de l'any 2025, el segon àlbum d'estudi. Amb 14 cançons i diverses col·laboracions, és probablement el seu treball més ambiciós fins ara. El disc aprofundeix en la seva fórmula de barrejar reggae i dancehall amb referències mediterrànies parlant d'amistat, col·lectivitat, identitat i festa. Cançons com Passa el porró, Mare Nostrum, Rise Up o Xiclets i xicletes mostren una banda més madura, però sense perdre l'espontaneïtat ni l'energia dels inicis.

Vinga, va, anem a per l'estil i les influències. L'estil de Boom Boom Fighters and Kooka P parteix clarament de la música jamaicana, com ja hem explicat, especialment de dos gèneres, el reggae i el dancehall, però adaptats a una sensibilitat molt catalana i mediterrània. Tot i que els dos estils comparteixen origen, hi ha diferències importants. Us les explico. El reggae acostuma a ser més pausat, més melòdic, mentre que el dancehall aposta per ritmes més ràpids, bases electròniques i una orientació molt més festiva. Precisament aquesta combinació és una de les claus del so del

Normalment, moltes de les seves cançons es construeixen sobre rhythms, un concepte fonamental de la música jamaicana. Un rhythm és una base instrumental sobre la qual diferents artistes poden cantar o improvisar, una pràctica molt habitual tant en el reggae com el dancehall. Això explica que moltes de les seves produccions tinguin línies de baix molt protagonistes, bateries sincopades amb, que ho heu escoltat abans, sons de tambors metàl·lics molt típics del gènere i una sensació constant de moviment i groove. Entre els seus referents internacionals es poden identificar noms clau de la música jamaicana com Bob Marley, Burning Spear o Dennis Brown, passant pel vessant reggae més clàssic, mentre que la part més festiva i moderna es poden trobar influències de figures del dancehall com Shaggy, Vinnie Man i un nom que segur que quan heu escoltat aquesta banda per primera vegada us ha vingut al cap, que és Sean Paul. Anem a escoltar aquest

I a Catalunya també es poden emparentar amb bandes com Auxili, Espancat o Green Valley, grups que han ajudat a popularitzar les sonoritats jamaicanes en català durant les últimes dècades. Una altra característica molt important és la manera de cantar de Kukapi. Sovint alterna entre el cant melòdic tradicional del reggae i el toasting, una tècnica vocal que consisteix a parlar rítmicament sobre la base musical. De fet, és el que estava fent Sean Paul fa un moment. De fet, aquesta tècnica jamaicana és considerada un dels antecedents directes del rap modern.

0: En definitiva, Boom Boom Fighters en Cuca Pierra presenten una versió moderna de la música jamaicana feta des del Maresme i Catalunya. Reggae, dancehall, cultura sound system, ritmes ballables i una energia de directe que converteix cada concert en una autèntica festa col·lectiva. Això és tot. Fins aquí aquest episodi d'avui de Música del Maresme. Ja sabeu que cada setmana us sorprenc, us intento sorprendre, de fet, amb una banda, un artista nou. Ens veiem a la propera. Fins una altra.
1: A punt d'arribar a 4:45 de la tarda, moment de repassar la pregunta del dia. Martí Capçada, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
2: Doncs avui la pregunta que fèiem, Gemma, era si havíeu jugat mai a un videojoc que tenia relació amb la curiositat d'avui, que es diu Pokémon Go. I jo he reconegut obertament que jo sí que hi havia jugat, però he de dir que un 80% dels nostres oients han dit que no. I, de fet, crec que l'altre 20 seré jo que he votat que sí. Així que, bueno, sembla que no té tant èxit amb els nostres oients de l'Ona Maresma.
1: Però mira, t'haig de dir, jo vaig jugar-hi, de fet. Recordo
2: Ai,
1: que
2: vas jugar, tu?
1: Sí, estava molt, molt viciada perquè anaves pel carrer i és que, no només jo recordo aquella època que tothom estava amb el mòbil mirant el telèfon, que no sé com no van haver-hi doncs, atropellaments, perquè és que la gent estava que no treia la vista de sobre del telèfon. Tinc moltes ganes de saber qui és la persona que estava molt viciada. No sé
2: no
1: si
2: la... No ho sé, Podem haver ficat de potes a la galleda, però em sona que amb en Marc i en Sergi ho hem comentat algun cop, que ens agradaven els Pokémon i això,
1: sí.
2: Però potser m'equivoco o ho he somiat.
3: No,
1: potser...
3: ho
1: seria... Marc...
3: Sí, ho dius bé. A mi m'agrada... Sí que és veritat que, a diferència de vosaltres, sorprenentment, jo no vaig jugar mai al Pokémon Go, però perquè el mòbil que tenia era tan dolent que no podia baixar-me l'aplicació. Llavors, no hi vaig poder jugar mai.
2: Hòstia, doncs et falta, si t'agradaven els Pokémon, Marc, ho haguessis disfrutat, jo crec, perquè, bueno, va petar molt.
3: Els meus amics sí que el tenien i ells hi van jugar molt i, òbviament, doncs algun dia m'havien ensenyat tot el que feien i tal i podia estar-ho mirant tranquil·lament al seu costat, però, bueno, al final ja no hi vaig jugar i vaig dir, bueno, puc passar sense això. Fort, eh?
1: Si tu haguessis de ser un Pokémon, Marc Tresserres, què escolliries? Foc, aigua...
3: Aigua, gel, aigua, sens dubte, aigua.
1: Terra... Aigua?
3: Sí.
1: Perquè ets cranc, eh?
3: No, sóc Libra, jo.
1: Vale, no m'he equivocat.
3: Però...
1: I en Martí, què tria? Digues.
3: No, dic que, a més, tinc clar quin Pokémon seria, eh?
1: Quin?
3: Un que és un cocodril petit, que es diu Totodile.
1: Vale.
3: Aquest m'agradaria molt, perquè és així aventurer, és divertit, és de la broma. Llavors, jo, no sé.
1: Molt bé, i en Martí, què seria?
2: Uf, doncs no ho sé, O sigui, jo et diria... És que no ho sé.
1: Jo en Pikachu.
2: Crec que tipo normal, perquè em tipo normal. Bastant estàndard.
1: Jo crec que tu series en Charizard.
2: Ah, carai, pensava que m'anaves a dir l'Snorlax, que és un altre que bueno, ja ficarem alguna
3: cosa. Sí, perquè treus foc, tu, Martí.
2: No, que he de treure foc. Ja em coneixeràs aquest divendres, ja m'ho agrada el poc foc que trec.
1: Companys, acabem, vale? Fins ara.
3: Fins ara.
2: Molt bé, fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Sen 7.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre després de l'informatiu a Ràdio Tordera.
6: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camiral 50.
7: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930-1302-78.
8: Dental Company, porque sonreír es salud.
9: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify.
11: Tengo una chica y una pistola.
10: No esperis, aprem a Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva.

0: Ràdio Tordera.
1: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: I avui toquen tastets de llengua i seguirem parlant de les paraules que no ens poden faltar aquestes vacances amb la Gemma Martínez del CNL Maresme, Martí Capçada.
3: Doncs sí, Gemma, aquí estem un dia més, com cada dimarts, som al Centre de Normalització Lingüística i avui la Gemma Martínez ja ens va explicar la setmana passada una mica aquesta relació amb les vacances, amb el fer el ronso, amb mandrejar, i sembla que és un tema que ens agrada.
4: Ens agrada.
3: Perquè, a veure, digue'ns-ho tu, va, introdueix-ho tu. De sí. Què ens vens a presentar, de què ens vens a parlar avui?
4: Avui, doncs, mira, aprofitant que estem immersos en la previsualització de les vacances, ja ho veiem a l'horitzó, les veiem aquí a l'horitzó, parlaré de l'etimologia d'unes quantes paraules que estan relacionades amb el descans. Seguim amb la mateixa temàtica.
3: No, ja va bé, ja. O sigui, tot el que sigui descansar i fer-ne eco, aquí serà benvingut. Així que explica'ns una miqueta sobre aquesta etimologia.
4: Mira, comencem. L'origen de la paraula descansar es troba en descansar-se a un mateix. Cap al segle XIV es deia així. Ben aviat, però, es va començar a fer servir directament, sense fer referència a qui descansa. Jo descanso estirat a la platja, i no em descanso com es deia antigament.
3: D'acord, és a dir, ha canviat una mica sí. El significat.
4: Si parlem de com es descansa, ara passarem a com i on podem descansar. Podem descansar en una cadira, que ve del llatí vulgar, que alhora ve de la paraula grega càtedra. Us sona aquesta paraula, oi?
3: Sí, correcte, però no te l'hagués relacionat amb cadira.
4: La mateixa paraula del grec serveix per designar una plaça de categoria superior o bé el seient d'un bisbe. Però bé, ni en una càtedra ni en una cadira es reposa tan bé com en un sofà.
3: Bueno, òbviament, i o sigui, anem pujant anem nivells de descans.
4: De mandrejar, eh?
3: I acabarem a un llit.
4: La paraula sofà, en aquest cas, ve de l'àrab. I nosaltres la vam prendre del francès. En àrab, un sofà és un matalàs, o era un matalàs, i més endavant va passar també a ser un sofà. Sembla que els d'Occident vam aprendre aquesta paraula o vam conèixer aquest objecte a través de viatges a Turquia, on es devia descansar en sofàs.
3: Mm? Molt bé, molt bé. A Turquia anava a fer la broma de que només hi traiem coses bones, perquè els sofàs i els implants de cabell. O sigui, et diria... O sigui, tot el que... I els kebabs, una
4: ara mica... Ara m'has descol·locat.
3: Et diria, sí, perdona.
4: Tot en èpoques diferents,
3: sí,
4: però...
3: Sí, això per suposat.
4: Si seguim parlant de llocs on podem descansar la mar de bé, també podem parlar de les hamaques. La paraula, segons el diccionari Alcover Moll, ve i faig aquest gest que tu m'estàs veient, Martí, i els oients, no? Amb els dits, com de cometes. Segons el diccionari, Alcover Moll ve de l'indi americà. La paraula hamaca.
3: D'acord.
4: Perquè ara avui no diríem indi americà, potser diríem natiu americà, però l'Alcover Moll ho descriu així, a l'època ho descrivia així. Així que ja veieu, cadires, sofàs, hamaques, tot ho importem, tot el que ens va bé per descansar ho hem agafat de fora.
3: Home, i menys mal, perquè si no estaríem de peu tot el dia. A veure,
4: i encara
3: seguim.
4: En tenim un altre, també podem descansar en una gandula. Re de tombona. Ara que anem a la platja i en alguns llocs podem llogar una gandula, recordo que la paraula tombona no és correcta en català. Hem de fer servir la paraula gandula. I veiem una relació directa, suposo que veus d'on ve, ve sí. De la paraula de l'adjectiu gandul, que també ve de l'àrab, i en aquella llengua volia dir presumit i paràsit, alerta, home de mal viure.
3: Carai, tu! Ostres,
4: un gandul era un presumit, un paràsit i un home de mal viure. Per sort, avui podem gandulejar amb decència i sense sentir-nos tan malament, que per uns dies que descansem no cal que ens sentim uns paràsits.
3: Bueno, hi ha molta gent que sí, que es sent malament per fer el gandul.
4: Veritat,
3: no és el meu cas, he de dir,
4: veritat,
3: però...
4: És veritat,
3: bueno.
4: És el mal dels nostres dies, eh?
3: Sí.
4: No sentir-se productiu costa.
3: Correcte, jo... Sí, això és una conversa molt habitual de dir, oi, que malament em sento que he estat fent el gandul tot el dia. Bueno, mira, ja li veiem una mica l'origen doncs, de tot això. Mm.
4: I què se'ns acut? Quin millor lloc hi ha que descansar en un hotel? Que t'ho fan tot, no has de fer res.
3: Correcte, sí, com un rei.
4: La paraula hotel és la que té més prestigi al costat d'altres com hostal o fonda. I és un estrangerisme que ve del francès. El mot més humil, que és hostal, té orígens més antics. I, de fet, abans també es referia a un lloc on simplement hi vivia algú, no? Com un lloc on anàvem a passar uns dies. I Goita Cafonda també té un origen àrab i ve de la paraula funda. I si seguim parlant de llocs on descansar, hem de parlar de balnearis, ja que som al Maresme. Aquesta paraula ve del llatí balnearius i com dèiem, al Maresme hi ha un molt bon lloc per anar a gaudir d'un bany relaxat que cura tots els mals. Ja sabeu que estem parlant de Caldetes. Se sap que en temps dels romans la població ja era coneguda per les aigües termals i els romans l'anomenaven Aqua Calidae i d'aquí ve el nom de Caldes. Fins i tot els àrabs van gaudir d'aquestes aigües càlides. I ja deveu suposar que si la paraula balneari ve directa del llatí, balnearium, com hem dit, bany i banyar-se també venen del llatí, en concret de balneum. El que passa és que la paraula bany, com que s'ha anat fent servir molt, s'ha desgastat molt, ha anat deformant-se i no és tan similar a la paraula original del llatí. En canvi, balneari, balnearium, és una paraula més culta, s'ha fet servir menys i es conserva més la forma.
3: Carai, tu, no tinc pràcticament res a afegir. Una mica amb el que hem començat parlant, podríem dir que has sentat càtedra, eh? O sigui, molt bé, molt bé. Ja veig que el tema del descans també és el teu, eh, Gemma?
4: M'encanta.
3: Perfecte. Doncs res, ens queda res, però vull dedicar aquest espai, ja que estem a les acaballes d'aquesta temporada a l'Ona Maresme, perquè ens facis 5 cèntims de què hi podem trobar aquí al Centre de Normalització Lingüística, tothom qui vulgui seguir practicant el català.
4: Doncs sí, com hem dit aquestes últimes dues setmanes, us recordo, o recordo els oients, que des del CNL del Maresme, aquest juliol, oferim cursos i tertúlies. Els cursos són tots de nivell bàsic i els oferirem a Mataró, Masnou, Vilassar de Mar, Premià de Mar, Premià de Dalt, Pineda i Tordera. Són cursos intensius, de 4 dies a la setmana, 3 hores cada dia, començaran el 2 de juliol i les inscripcions s'han de fer presencialment o en línia el dia 30 de juny i l'1 de juliol. Els cursos, repeteixo, són per gent que té molt pocs coneixements de català, que tot just comença. En canvi, si vosaltres, els oients, ja en saben una mica més, han fet com a mínim un curs de català durant tot l'any, poden apuntar-se a les tertúlies que oferim també en diferents llocs de la comarca. Les tertúlies són totalment gratuïtes i s'hi inscriuen a través del nostre web. Si entreu al nostre web, veureu fàcilment la inscripció a les tertúlies. Són grupets petits, dinamitzats per un dels nostres tècnics i cada dia es parla d'un tema diferent. L'objectiu d'aquestes tertúlies doncs, és agafar fluïdesa, perdre la por a parlar en públic i millorar l'oral en català.
3: Molt bé, doncs crec que ha quedat claríssim i si no, doncs, com tu ben s'has dit, tothom qui li hagi quedat alguna cosa a l'aire que entri a la vostra pàgina web, que ja acabaran d'aclarir tots els dubtes. Així que, Gemma, res, recordar a tothom que aquest estiu segueixi parlant català i aportant el seu granet de sorra per poder conservar la nostra llengua i a tu personalment donar-te les gràcies un dia més per acompanyar-nos aquí a l'Ona Maresme.

0: I l'alumna de l'Escola Vedruna de Malgrat de Mar, la Dasha Romero, ha estat guardonada als Premis Treballs de Recerca de Batxillerat pel seu estudi sobre els factors psicològics, socials i ambientals que poden influir en la conducta criminal i en la creació dels assassins en sèrie. En parlem amb ella tot seguit.
1: Bé, parlem de crims i concretament de què passa per la ment d'un assassí. Born to Kill, Inside the Mind of a Murderer, és el títol del treball de recerca de l'alumna de l'Escola Vedruna, la Dasha Romero, premiada aquest any als treballs de recerca de batxillerat. Benvinguda, Dasha.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, en primer lloc, d'on va sortir aquest interès per estudiar el que és la ment d'un assassí?
2: Doncs sempre he tingut un interès en aquest àmbit de la psicologia i volia dur a terme un TDR que enfoqués el que vull fer en un futur pròxim, que és doncs, la psicologia forense. Sempre m'ha agradat les pel·lícules aquestes sobre crims i assassinats i volia realment entendre què passa per una ment d'una persona que pot arribar a fer un acte com és aquest tan greu de matar una persona.
1: De fet, ja ho planteges en el mateix títol del treball, que és el nascut per matar, és a dir, realment es neix assassí o és una conseqüència de l'entorn i de les experiències?
2: És una conseqüència de les experiències. És només una petita part de la població la que neix amb una condició biològica que fa que el porti a terme a dur aquestes accions, però la molt majoria d'individus que duen a terme aquestes accions són comoguts i conduïts per les experiències tant psicològiques com socials que duen a terme doncs, a la seva vida, sobretot a la infància.
1: Com et vas plantejar el treball? És a dir, en qualsevol treball de recerca, un es planteja uns objectius, no? I mira de treballar per intentar resoldre, no? la pregunta que un es fa. Llavors, com te'l vas plantejar el treball?
2: Doncs em vaig preguntar què és el que realment passava per la ment dels assassins en sèrie i doncs em vaig plantejar també els objectius principals que volia aconseguir i resoldre amb el treball, que van ser doncs, si, quins efectes i factors influeixen en la conducta criminal.
1: I com el vas portar a terme? És a dir, què vas fer? Vas investigar casos reals? Vas anar preguntant? Com vas desenvolupar el treball?
2: Doncs a la part teòrica vaig buscar informació sobre la vida de nou assassins en sèrie, americans i d'arreu del món, doncs investigant sobre la seva infància, tots els factors que els van fer dur aquestes accions a terme, i la meva tutora també em va ajudar i em va donar consells i idees per buscar i investigar teories de criminòlegs que havien posat doncs, en pràctica i en pregunta aquestes accions.
1: Quins assassins vas investigar, si es pot preguntar?
2: Sí, per exemple, Ted Bundy, que és un americà molt famós, sí. O Jeffrey Dahmer, després Pogo the Clown, que és un home que es vestia de pallasso i anava pels hospitals com alegrant la vida dels nens que estaven malalts, però després matava i enterrava a casa seva doncs, els cossos de les persones. I aquests són alguns dels exemples que vaig poder investigar.
1: Quin és el que va inventar més de tots els casos?
2: Doncs Jeffrey Dahmer, jo diria, perquè a més també practicava el canibalisme. Uf. Per això era una mica dur d'investigar.
1: Fa por. Bé, quins factors vas veure que es repeteixen en els assassins? Tenen algun patró en comú que puguin determinar, no?, que es converteixin en futurs assassins?
2: Sí, doncs els psicològics juguen un paper molt important, són els trastorns mentals, per exemple, el trastorn de personalitat o la depressió o la psicopatia. I d'altra banda, els més freqüents van ser els ambientals. Això pot causar una mica de dubte, però són bàsicament els ambients en els que han estat exposats aquests individus des de molt petits, sobretot perquè a l'etapa de la infància és quan el cervell es desenvolupa més i si un nen veu unes conductes concretes al seu àmbit familiar, les repetirà i les trobarà normals en l'adultesa.
1: Tot i així, hi ha molta gent que ha viscut per penúries i processos difícils, però no fan aquest clic, no?, de cometre un assassinat. És a dir, diguéssim que són patrons que afavoreixen, no?, que puguis tenir aquestes conductes, però al final té que haver-hi alguna altra cosa que finalment diguis, mira, passo al límit, no?
2: Sí, sí. Per això és molt important també doncs, tenir uns bons llocs on acudir en casos de trastorns mentals i això, perquè hi hagi gent que et pugui ajudar, per aquestes conductes que no es converteixin en freqüents i acabin en conductes criminals i violentes.
1: Vas buscar també si hi havia, perquè clar, els més coneguts o famosos acostumen a ser també per les sèries, no?, que veiem molt de crims i tot això, acostumen a ser internacionals, no?, d'Amèrica i tot això, però d'aquí a Espanya o Catalunya em vas buscar i vas investigar?
2: Doncs vaig intentar doncs buscar de totes les parts del món, però no vaig trobar cap assassí en sèrie, per dir-ho d'aquesta manera, d'Espanya o de Catalunya, ja que jo em vaig enfocar en individus que havien matat 300 persones o més i no vaig trobar cap nom així que reflectís doncs aquesta conducta en el país.
1: Val, i de tots aquests casos, sempre parles o incideixes en que són les conductes les que fan que una persona es converteixi en assassí, és a dir, els factors com pot ser la psicopatia o altres factors, trastorns mentals, això és una part residual, podríem dir, dels assassins en sèrie, o no?
2: Pel que vaig trobar a la meva part pràctica, juguen un paper molt important, però sí que és veritat que el factor que té més pes és l'ambient, o sigui, les experiències a les que et sotmeten doncs, aquests individus. Però tot i això, la psicologia és molt important, per això s'ha d'insistir en buscar ajuda per poder ajudar doncs, aquestes persones a que no acabin cometent delictes.
1: Val, t'ha suposat algun problema o t'ha impactat el fet d'investigar tants crims, assassinats, coses doloroses o no sé, o al contrari, o t'ha emocionat molt més, no sé.
2: Doncs jo crec que m'ha realment ajudat a saber el que vull dedicar-me en un futur, perquè jo tenia claríssim que volia dedicar-me a la psicologia, però penso que aquest àmbit de la psicologia és un del que no es parla tant com d'altres, i en el que és molt important doncs, investigar i ser-hi part, perquè el futur és molt important i s'ha d'intentar evitar doncs, aquestes conductes per tenir un futur més segur.
1: Ja que has fet un estudi tan exhaustiu, també voldria fer un incís, no? L'altra part, que la societat és la que veu, no?, que són les sèries, no? En plan, Mentes Criminales, CSI, no? Bueno, i moltes més que n'hi ha, que estan molt de moda, i tu creus que es simplifica molt el que és la imatge de l'assassí, o es glorifica, o com a Dexter, per exemple, o es té una visió molt exagerada dels crims?
2: El que crec és que es té una visió molt negativa, en el sentit de que es veu a l'assassí com a part del problema, però no es veu el que ha fet que acabi en aquesta situació. És a dir, ningú tria ser un assassí. És les teves experiències, la teva infància i els teus trastorns psicològics els que et condueixen a aquest camí. Llavors, jo crec que s'hauria d'implementar una altra versió, per exemple, doncs, un ambient més segur o que ajudés més aquest tipus de persones, perquè no només és les accions que cometen, que òbviament són les greus, però és també doncs, l'estat mental d'aquesta persona.
1: Què vas sentir quan et van donar el premi de recerca?
2: Doncs felicitat, jo crec, perquè vaig esforçar-me molt durant molts mesos i a més el vaig fer en menys temps perquè vaig marxar d'intercanvi i vaig tenir doncs, menys temps per dur-ho a terme. Llavors, el fet de que estigués en anglès i de fer-ho en tan poc temps doncs, va fer que m'esforcés molt més. Llavors jo crec que em va fer molt feliç rebre el premi.
1: Bueno, i a part, rebre aquest premi encara et motiva més també, bueno, i a més que valorin el teu treball, et motiva més a seguir la teva carrera criminòloga, no? Psicologia criminal, podríem dir, no?
2: Sí, sí.
1: Val. També m'ha agradat el que has dit, que o sigui, al final l'assassí no decideix, sinó que és la societat, l'entorn, el que fa que l'assassí ho faci, és a dir, que no és aquesta la visió que vols transmetre.
2: Sí, o sigui, més aviat entendre el que el condueix a dur a terme les accions
1: això
2: que
1: du. Sí.
2: Clar. Sí,
1: vale, aquesta... Això s'entén, no? Perquè al final és el que et deia abans, no? Per fer una mica de crítica, eh? Sóc advocat del diable,
2: sí.
1: Perquè molta gent ho passa malament, però al final no tothom acaba punyalant algú o acaba matant, sinó influeix, però sempre hi ha alguna cosa dins teu que fa la que et digui, vinga, fem-ho,
2: sí.
1: Ja està.
2: Per això el títol del TDR també.
1: Molt bé. Doncs bé, Dasha Romero, premiada amb aquest treball de recerca de Born to Kill, Inside the Mind of a Murderer. Gràcies per ser avui aquí a Ona Malgrat i esperem que tinguis molts d'èxits amb el teu futur professional.
2: Moltes gràcies.
0: I acabem el programa d'avui amb la nova cançó de la Taylor Swift. Adéu, fins demà.

0: Radio Tordera.
1: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
6: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
5: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
6: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
7: Ràdio Tordera, connexió amb la xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa.
9: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial previst a Móra la Nova, Ribera d'Ebre, un projecte compartit amb San Fernando de Henares, que és candidat a la convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquest tipus. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, la candidatura catalana reuneix totes les condicions per ser una de les escollides i destaca la importància del projecte.
10: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
9: I acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística pels creueristes que facin escala a Barcelona. PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros en la seva part de la taxa. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que han presentat els tres partits. Escoltem Jordi Valls, quartinent d'alcaldia i responsable de turisme a Barcelona.
11: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen d'una forma intensiva el que són els serveis públics.
9: I sense deixar Barcelona, un total de 3.307 persones corresponents a 1.100 unitats de convivència es trobaven a l'abril en allotjaments temporals d'urgència a Barcelona, és a dir, en pensions i hostals, entre d'altres. Són dades facilitades avui per la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, a la Comissió de Drets de l'Ajuntament. Ha detallat que prop del 87% són famílies amb infants a càrrec i alertat de la cronificació d'aquesta situació en un 76% dels casos. I la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i per l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinaran el litoral tarragoní a diari. Lia Kali, Ginestar, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 seran estrenes.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Hola, amics i amigues. Als estudis de la xarxa de comunicació local estem a punt per encetar un nou capítol radiofònic del Picalletres, el concurs lingüístic que ens té el cor robat. Bé, també ens tenen el cor robat els nostres concursants, que demostren un joc excel·lent programa rere programa, unes grans habilitats lingüístiques. Segur que venen amb moltes ganes d'entrar al nostre Pica Ranking. Ho comprovarem ara mateix. Tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants a segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Palamós i cap a Vilafant.
2: Estàs escoltant el Picalletres.
1: Contactem amb Abel Espinosa, que ens parla des de Ràdio Palamós. Abel, bon dia.
3: Què tal, com estem?
1: Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
3: En el nostre cas són tres noies que arriben des de l'Institut d'Educació Secundària de Palamós i que es presenten elles mateixes.
4: Hola, sóc la Lola, m'agrada molt jugar a futbol i jugo a l'escola de futbol Calonge i Sant Antoni.
5: Hola, bon dia, sóc l'Arlet, jugo a bàsquet i m'encanta escoltar música.
6: Hola, bon dia, em dic Alexia i fa 7 anys que toco el piano.
1: Doncs us saludem afectuosament i us donem la benvinguda, concursants. Que tingueu molta sort. Anem ara a Ràdio Vilafant. Com va, Toni Guerrero?
7: Doncs molt bé, amb una mica de nervis, això sí, però moltes ganes de passar-ho bé amb el Picalletres.
1: I
7: avui amb nosaltres tenim els alumnes de la Salle Figueres i vull que es presentin ells mateixos. Tenim...
8: Hola, jo em dic Kirja i m'agrada molt jugar a futbol i jugar a escacs.
9: Hola, em dic Gil i m'agrada molt jugar a futbol i sortir amb els amics.
10: Hola, em dic Biel i m'agrada molt quedar amb els amics i veure curses de cotxes.
1: Us desitgem també el millor a vosaltres. I si no saludem a la nostra estimada jurat, no podem començar, així que jurat, ets aquí preparada per tot, oi?
11: Sí, Tina, ben preparada, amb el cervell ple de lletres i paraules que tot seguit sortiran al terreny de joc. Benvinguts i benvingudes, concursants, molta sort.
1: Estic segura que els concursants demostraran una gran qualitat de joc. Abans de començar amb les proves, però recordem el Pica Ranking. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
2: El Pica Ranking.
11: El nostre Pica Ranking és el següent. En quarta posició tenim l'Escola Garbí Pere Vergés de Badalona amb 100 punts. La tercera posició l'ocupa el Jaume Viladoms, Centre Educatiu de Sabadell, amb 600 punts. En segon lloc tenim l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. I encapçala el Pica Ranking el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts.
1: Doncs aquest és el Pica Ranking, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos-hi un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. I si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
2: A lletrejar.
1: Iniciem el joc amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Institut de Palamós. Preparada, Lola?
4: Sí, preparada.
1: Doncs temps. Sonda.
4: S-O-N-D-A.
1: Donació.
4: D-O-N-A-C-I, home accent tancat.
1: Fletxa.
4: F-L-E-T-X-A.
1: Aroma.
4: A-R-O-M-A.
1: Amistat.
4: A-M-I-S-T-A-T.
1: Recular.
4: R-E-C-O-L-A.
11: És una U, no una O.
1: Arlet. Víric.
5: B-I-R-I-C.
11: La I primera porta accent.
1: Alexia. Balanç.
6: B-A-L-A-N-C trencada.
1: Alpina.
6: A-L-P-I-N-A.
1: Darrer.
6: D-A-R-R-E-R.
1: País.
6: P-A-I-S.
11: La hi porta accent.
1: Noies, en aquesta prova heu fet un total de 8 encerts que us donen un total de 800 punts que sumeu al vostre marcador. Felicitats! I ara és el torn de la Salle Figueres. Preparat, Quirze?
12: Sí.
1: Temps. Granel.
12: G-R-A-N-E-L.
1: Escaló.
12: E-S-C...
11: Es diu C.
1: Gil. Ratxa.
9: R-A-T-X-A.
1: Orada.
9: O-R-A-D-A.
1: Adreça.
9: A-D-R-E-C trencada A.
1: Envair.
9: E-N-B-A-I amb dièresi.
11: No porta dièresi.
1: Biel. Fracàs.
12: F-R-A-C amb accent S.
1: Carret.
12: C-A-R-R-E-T.
1: Propis.
12: P-R-O-P-I-S.
1: Error.
12: E-R-R-O-R.
1: Tragí.
12: T-R...
1: Nois, en aquest cas, vosaltres també heu fet correctament 8 encerts i que sumen un total de 800 punts al vostre marcador. Felicitats també a vosaltres. Passem ara, de seguida, a la següent prova.
0: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'Institut de Palamós. Les vostres paraules són baldada, cansada, agobiada.
4: Agobiada.
11: Correcte. En català, per expressar que una persona té molta preocupació per les responsabilitats que assumeix, podem dir que està angoixada, però no agobiada. Si, en canvi, volem expressar que una persona té, per exemple, excés de feina, podem dir que va atabalada i no que està agobiada.
1: Torna ara per la Salle Figueres. Les vostres paraules en infinitiu són numerar, aplastar, reposar.
9: Nosaltres pensem que és aplastar.
11: Doncs penseu molt bé. Correcte. En català, per expressar l'acció de deformar una cosa per compressió, aplanant-la i disminuint-ne el gruix, hem de fer servir verbs com aixafar, esclafar, trepitjar i no pas aplastar.
1: Doncs en aquest cas, els dos equips sumeu 200 punts al vostre marcador perquè heu fet correctament la prova. Felicitats. I ara tornem a lletrejar.
2: A lletrejar.
1: Entrem a la segona ronda i aquí tenim paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut de Palamós. Vinga, Arlet. Temps. Sacrifici.
12: S-A-Q-A-I-C.
11: C.
1: Alexia. Insinuar.
12: I-N-C-S.
11: És una S.
1: Lola. Sol·lícites.
4: S-O-L geminada I-C.
11: La primera I porta accent.
1: Noies, llàstima, en aquest cas no heu fet cap encert, però segur que en les properes proves podreu arreplegar moltíssims més torns, d'acord? Ara li toca a la Salle Figueres. Preparat, Gil?
9: Sí.
1: Temps. Esporuguit.
9: E-S-P-U.
11: És una O, no una U.
1: Biel. Culminar.
12: C-O...
11: És una U, no una O.
1: Quirze. Flagelar.
12: F-L-A-G-E-L-A-R.
11: És una L geminada al final.
1: No, és que us passa, sembla que aquest nivell no us agradi, però no patiu, va, que seguim amb el concurs, a veure si en aquesta ocasió sí que podeu sumar més punts. Però abans de continuar, és el moment ara de saber com van els marcadors. Jurat, t'escoltem.
11: Doncs tenim un empat en el primer recompte de punts. L'Institut de Palamós té acumulats fins ara 1.000 punts i la Salle Figueres en té també 1.000.
1: Frec a frec, aquest recompte general. Vinga, va, el picalletres no perd el ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap al terreny del pop-folk de la mà de l'Anna Andreu. Nascuda a Sant Quirze del Vallès, va començar la seva carrera en solitari el 2020. El 2023 va rebre el Premi Enderroc al millor disc d'autor per La Mida. Avui escoltarem el tema Any Natural del seu darrer disc Vigília. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem Any Natural de l'Anna Andreu.

0: Molta sensibilitat la de l'Anna Andreu, no us sembla? Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Va, passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut de Palamós, vaig amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és... De quin color t'havia vist la protagonista de la cançó?
2: Blanca com la llet.
3: Molt bé, correcte, escoltem-ho.
4: Jo t'havia vist blanca com la llet.
0: Molt bé, nois, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. I ara és el torn de la Salle Figueres. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és... Què ha de fer la protagonista de la cançó per oblidar-se de tu?
5: Creiem que és que ha d'anar molt enrere.
3: Molt rebé, correcte, escoltem-ho.
4: Per oblidar-me de tu, m'he d'anar tan enrere.
0: Molt bé, nois, en aquest cas, tots dos equips heu encertat aquesta pregunta i, per tant, també sumeu 200 punts al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts, cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut de Palamós. Alèxia, és el teu torn. Temps. Informatius.
2: I-N-F-O-R-M-A-T-I-U-S.
0: Missatgeria.
2: M-I-S-S-A-T-G-A-R-E.
3: És una E.
0: Lola, estratègica.
6: E-S-T-R-A-T-M-G-I-C-A.
0: Abanderaran.
6: A-B-Baixa.
3: És una B alta.
0: Arlet, damnificats.
2: D-E-M.
3: És una A.
0: Noies, en aquesta ocasió heu fet bé dues paraules que sumen un total de 600 punts al vostre marcador. I ara és el torn de la Salle Figueres. Preparat, Biel?
2: Sí.
0: Temps. Participatiu.
2: P-A-R-T-I-C-I-T-I-U.
3: T'has deixat lletres?
0: Quirze. Professional.
7: P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-A-L.
0: Intolerància.
7: I-N-T-O-L-E-R-A amb accent obert N-C-I-A.
0: Submergiries.
7: S-U-B-M-E-R-G-I-E-S.
3: T'has deixat dues lletres.
0: Gil, darrerament.
8: D-A-R-R-E-R-A-M-E-N-T.
0: Qualificada. Nois, en el vostre cas heu fet bé un total de 3 paraules que sumen 900 punts al vostre marcador. Perfecte. Ens trobem ara ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: El segon recompte de punts és el següent. L'Institut de Palamós té acumulats un total de 1.800 punts i la Salle Figueres en té un total de 2.100.
0: Amb aquests resultats arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts, i és que teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació, i això us pot fer conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Com més punts guanyeu en aquesta prova, més possibilitats tindreu d'entrar al Picarrànquing. Això sí, vigileu perquè també els podeu perdre, com hem dit. Vinga, Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, escollim els dos representants que faran el lletreig. Abel Espinosa, vinga amb tu. Qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
8: En el nostre cas serà la Lola.

0: Institut de Palamós. Lola, estàs preparada?
1: Sí, sí, ho estic.
0: Doncs som-hi. Quan fem que algú se senti culpable per alguna cosa que potser no ha fet, el culpabilitzem injustament. També pot passar que nosaltres mateixos assumim la culpa d'alguna cosa, per exemple, d'un accident, d'una situació, i per tant ens en culpabilitzem. Doncs bé, la megaparaula d'avui és una forma verbal, atenció, de primera persona del plural. La megaparaula d'avui és culpabilitzéssim.
1: Culpabilitzéssim.
2: Endavant, quan vulguis.
1: C-U-L-P-A-B-I-L-I-T-Z-E amb accent tancat, S-S-I-M.
0: Molt bé, carai, que ràpid, no? I quina seguretat. Felicitats per haver-la encertat. Més tard descobrirem com ho fan els vostres companys de la Celler Figueres. Que, per cert, ara és el seu torn, per tant, desconnectem de Ràdio Palamós. Fins després, Abel Espinosa.
3: Fins ara.
0: La Celler Figueres, és el vostre torn. Quirze, estàs preparat?
4: Sí.
0: Doncs som-hi. De vegades, amb retrets, fem sentir algú culpable injustament d'una situació. D'altres, ens sentim tan responsables d'un fet, d'una situació, que ens sentim culpables. La megaparaula d'avui és una forma verbal de primera persona del plural. La megaparaula d'avui és... culpabilitzéssim.
4: Culpabilitzéssim.
2: Perfecte, endavant.
4: C-U-L-P-A-B-I-T-Z-I...
2: Ai, Quirze, t'has deixat la L i la I. Després de la primera I has anat directe a la T. I abans hi havia una L i una I. Ho sentim. Oh!
0: Doncs, Quirze, en aquest cas no ha pogut ser, però no pateixis, perquè ara descobrirem com ho han fet els altres companys de l'Institut de Palamós. Connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i concursants. Ara sabreu com ha lletrejat la megaparaula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Abel Espinosa, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut de Palamós?
3: Nosaltres ens ho hem jugat tot, els 1.800 punts.
0: Molt bé. Toni Guerrero, quants punts ha apostat l'equip de la Salle Figueres?
5: També aquí s'han apostat tots els punts, 2.100.
0: Aquest és un programa de valents, eh? Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut de Palamós ha lletrejat la megaparaula... correctament! I la Salle Figueres ha lletrejat la megaparaula... incorrectament. Oh! Només ens queda ja saber quin dels dos equips ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.

0: Les puntuacions finals d'aquest programa són les següents. L'Institut de Palamós ha aconseguit finalment 3.600 punts. I la Salle Figueres queda finalment amb 0 punts.
1: Doncs en aquest cas el guanyador del programa d'avui és l'Institut de Palamós amb 3.600 punts. Anem a parlar amb ells. Institut de Palamós, enhorabona.
2: Estan contentíssimes, Tina, no t'ho pots imaginar.
1: Home, tu diràs, molt bona participació, per això en aquest concurs. Us ho heu passat bé o què?
3: Sí, molt.
2: Ara ja estan una miqueta més tranquil·les, perquè la Lola estava a punt d'infartar-se.
1: Home, clar, amb els nervis de la mega paraula és una prova complicada, però l'ha jugat molt bé. Doncs...
2: Sí, i a més hem anat tot el programa pràcticament empatats i s'han avançat 300 punts i mira, hem fet el sorpasso final.
1: Fins al final, amb emoció. Doncs moltíssimes felicitats, espero que us hagi agradat participar en el Tic a Lletres. No ens volem oblidar tampoc de la Salle Figueres, perquè malgrat que hagin perdut el programa, també heu fet una boníssima participació. Toni Guerrero, com esteu per aquí?
4: Home, una mica decebuts perquè volíem arribar a la final i guanyar-la.
1: Home, això sempre. Sí. Però bé, us ho heu passat bé, tot i al final no haver guanyat el...

0: concurs?
1: Sí, sí, molt.
2: Ens hem passat molt bé.
0: Quina és la prova que teníeu més complicada o que us ha costat més?
3: No, jo crec que la mega paraula,
0: la
3: no?
0: Mega, sí, bueno, no?
2: Sí, sí. Sí, pot ser.
0: És que és complicada, hi ha poc temps per lletrejar i tot. Però bé, us en podeu anar contentíssims perquè també heu fet una boníssima participació, així que felicitats. Molt bé, i ara ens cal saber com queda el pica-rànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si han aconseguit una plaça els concursants d'avui.
4: El pica-rànquing.
5: Doncs em sembla que sí, Tina. El nostre pica-rànquing és el següent. En quarta posició tenim el Jaume Viladoms, Centre Educatiu de Sabadell, amb 600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. En segona posició entra l'Institut de Palamós, concursant avui, amb 3.600 punts. I la primera posició l'ocupa el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts.
0: Carai, noies, o sigui, la participació ha estat tan bona que sou segones al pica-rànquing, eh? Com ho sentiu? A veure.
6: Doncs molt emocionades.
0: Tu diràs, doncs va, a veure si podeu mantenir aquesta posició la resta de programes que queden i podeu arribar a jugar aquesta final del pica-lletres. Abel Espinosa, concursants, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
7: Moltíssimes gràcies a vosaltres, ens ho hem passat molt bé.
0: I Toni Guerrero, concursants, moltes gràcies també per la vostra feina avui.
3: Gràcies a vosaltres i, sobretot, als participants que s'ho passen bé i es diverteixen.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir prenent sobre el català d'una forma divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, Ràdio Palamós i Ràdio Vilafant, per la seva feina, així com també al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Picarrànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat. Adeu!
1: Picalletres, mots i jocs a cabassos.

Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar. Prometo.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble consolida la tendència a la baixa dels fets delictius, tot reclamant canvis legislatius. La Junta Local de Seguretat, celebrada la setmana passada, ha certificat una reducció del 13,3% dels delictes penals durant el 2025 i una taxa de resolució de casos superior al 50%. Nàdia Cantero és regidora de Seguretat.
2: Destaquem la coordinació entre els diferents cossos de seguretat i les inversions en videovigilància, nous vehicles i ampliació de la plantilla local, però sobretot reclamem més efectius dels Mossos d'Esquadra i canvis legislatius urgents per combatre amb més contundència delictes vinculats al tràfic i les plantacions de marihuana.
1: Tordera dissenya el seu futur turístic amb un nou pla estratègic centrat en la sostenibilitat i el patrimoni. L'Ajuntament vol anar més enllà del tradicional mercat dels diumenges i posicionar el municipi com una destinació de natura, gastronomia i cultura de qualitat. Rafa Delgado, regidor de l'Ajuntament.
3: Aquest és un treball tècnic. Després hi ha un desenvolupament polític d'aquest full de ruta, és a dir, aconseguir els recursos, anar a demanar subvencions o a generar-los per fer realitat tot aquest projecte. Però el que fem aquí és sentar les bases i el full de ruta per actuar de manera planificada i organitzada.
1: Al juliol s'estrena Estiu Jove 2026 amb activitats gratuïtes per als nascuts el 2012 i 2013. L'Ajuntament, a través del Casal de Joves, posa en marxa una nova programació lúdica, pensada especialment per a aquells joves que han quedat fora de les activitats infantils i que encara no tenen l'edat per fer el curs de monitors. Carme López destaca sobretot les sortides, per exemple, al Waterwall.
4: Són activitats que sempre fem perquè tenen molt d'èxit. Cada any, vull dir, el Casal de Joves l'organitza perquè els joves ens ho demanen i ja l'esperen.
1: El Maresme celebra la primera fira de silvopastura per prevenir incendis i promoure la ramaderia sostenible. La jornada serà diumenge a Can Gel, de Canyamars, a Dosrius, i oferirà activitats familiars, productors locals i debats sobre gestió forestal amb entrada gratuïta. Anna Martín i Irene Heredia culminen una gran temporada a la Copa Catalunya de Solo Dance. Al passat cap de setmana, les patinadores tordarenques van tancar una etapa després d'estrenar-se en una competició tan exigent. Ho valorava la seva entrenadora, Anna Jové.
5: Tant l'Anna com la Irene han fet una gran feina. Han demostrat molta constància als entrenaments i han viscut una experiència molt especial competint entre les millors de Catalunya.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica per aquest dimarts, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Situació meteorològica que ve encapçalada principalment per un temps de moment tranquil, de moment estable i bàsicament assolellat. Això sí, ahir a la tarda vam tenir núvols als mitjans, conseqüència de les tempestes, de les fortes tempestes que van descarregar cap al Pirineu i punts del Prepirineu Central i que avui es tornen a repetir. Per tant, avui aquesta tarda tornem a veure aquests núvols prims que doncs, ens mig taparan una mica el cel al llarg de la tarda. Tot plegat ben poca cosa i sense precipitacions aquí a la costa. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos de mar cap a terra, a diferència d'ahir que van ser més de garbí, i per tant això pot afavorir un lleuger descens de la temperatura. Un descens que demà i demà passat es concretarà una miqueta més, això pel que fa a les màximes, això sí, es mantindrà l'ambient de xafogor i el temps plenament estiuenc. Demà, com avui, a la tarda, podrem tenir alguns núvols, però en conjunt tornarem a tenir un ambient bàsicament assolellat.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la vostra atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Bona tarda, salutacions. Avui dimarts 16 de juny de 2026. Bé, avui és el penúltim programa d'aquesta temporada i si molts han mirat dia Facebook sabran que avui dediquem el programa, fem un especial Joan Manel Serrat. Sí, doncs bé, jo crec, no sé si dir que s'ho mereixia per part meva, perquè bé, hi ha gent que pensaria que potser això és una mica fatu, no? Però sí que m'agradaria, deia, temps enrere, m'agradaria presentar el Serrat de la manera que més o menys jo vaig conèixer-lo. Bé, doncs, salutacions a tots i a totes i, com sempre, salut per tothom. Un dia especial per molts i per moltes que tinguin com a cantant Joan Manel Serrat en la seva agenda de favorits. Sí, el noi de Poble Sec, que tant de recorregut ha fet al llarg de la seva carrera i que de ben segur coneixereu sobradament. Però avui i aquí m'agradaria fer-li doncs aquest especial, com deia, i bé, he de ser sincer, vaig sentir quelcom especial el dia en què amb els meus amics ens desplaçàrem fins a la veïna localitat d'Hostalric. No sé si va ser la seva primera presentació en públic, no ho sé. El que sí sé és que en aquells moments a tots ens agradà i molt. Ell era molt jovenet i nosaltres també.

15, 16 o 17. Serrat, quanta raó. No en sabíem més, teníem 15 anys. Ha plogut molt, però molt, per aquesta lletra entra molt endins. Segur que els moments viscuts i desaprofitats en la nostra adolescència en foren unes quantes. Segur que sí. Sobretot aquell temps que diem que ara fa, podríem dir, 60 anys enrere, més o menys. Bé, estem i aquí volem recordar-lo a ell i a totes i a tots els amics que en l'època foren testimonis d'aquell boom que estava a punt d'esclatar.

un tema que hem tret del Rebost, que poques versions corren ja de la Maciel, moltes, i en català molt poques. Però bé, qui era en Manel? Qui era en Serrat? Qui era en Joan Manel Serrat? Va néixer a Barcelona el 43, el 1943. És un dels cantautors més influents de la música espanyola i catalana, pioner de la nova cançó. La seva obra fusiona poesia i música, destacant per himnes com Mediterráneo i la musicalització de poetes com Machado. Retirat dels escenaris el 2022, és reconegut per la seva defensa de la llibertat i la diversitat cultural. Tinc un arxiu de veu, que he estat a punt de retallar-lo, però després de reescoltar-lo he decidit que veu de ser vosaltres el que feu la selecció del que més us agrada. Sapigueu que escoltareu a Serrat, a la Núria Feliu, al Raimon, a la Maria del Mar Bonet i al final un polsim de l'Ovidi, tot plegat amanit per als moments de la creació dels 16 jutges i esdeveniments propis d'aquell temps.

Després de les últimes incorporacions, el 14 de maig de 1965, en un recital a la Capella Francesa de Barcelona, els 16 jutges van presentar el seu membre número 13, Joan Manuel Serrat, que, un bon dia, va anar al programa de Salvador Escamilla buscant, com tots, una oportunitat.

0: plora.
1: Un bon dia em va trucar un noi jove, desconegut, i que em va dir que es deia Joan Manuel Serrat i que li agradaria venir a cantar.
2: Jo havia començat ja a escriure algunes cançons i havia fet ja dos o tres cançons en català i em van dur amb el Salvador Escadilla.
1: Ve al cap de tres dies en el programa, a l'estudi d'Oreschi, canta, molt èxit de la gent el va rebre magníficament, amb molt de carinyo, perquè ell era carinyós i sabia fascinar la gent i perquè cantava molt bé, no ens enganyem. Ell ja quan va venir d'entrada ja cantava bé.
2: De seguida em va posar pràcticament en nòmina, perquè sortia dia sí, dia no, en el programa, i realment allí jo vaig fer un aprenentatge molt, molt important de la meva feina.
1: Cobraràs 250 pessetes per cada programa, amb ell li va semblar de perles, i vaig trucar a Eriksa per dir, escolteu, aquest noi els hi va agradar, van quedar per veure's, es van veure a Eriksa, i així van firmar el primer disco.
3: Una actuació realment important va ser una que es va fer aprofitant una kermès, una festa de la Capella Francesa. Però l'interessant d'aquesta actuació va ser que és la primera en la qual entra a cantar el Joan Manuel Serrat.
4: I a partir d'aquí el Joan Manuel es va incorporar ja als 16 jutges l'any següent. I al cap de quatre dies ja tothom volia el Joan Manuel Serrat. Que deien els 16 jutges, però que vingui el Joan Manuel, que vingui el Joan Manuel.
2: Jo venia del barri, passat per la universitat, però del barri. I el meu món quotidià era una mica diferent que el món quotidià de la major part dels integrants de la nova cançó. Hi havia certes diferències d'origen i de coneixements i de formació. El meu catalanisme no arribava més enllà de la Unió Excursionista de Catalunya, els Minyons de Muntanya, i la senyora Encarna, la veïna meva dels Baixos, que era de la seva.

0: A ver, yo era un amante de la música francesa y eso era la música francesa. Y me llegó al corazón. Un tío de nuestro país que hiciera una cosa así, pues me encantó. Serrat vino al domingo siguiente, estuvo estupendo, la gente disfrutó, menos mil que llamaron por teléfono a ponernos a parir, porque qué era eso de tener un catalán cantando media hora en catalán, y fue pues el comienzo de éxito de Serrat a nivel nacional, naturalmente.
1: I recordo realment molt agraït el tractament de la gent de Madrid, que va ser un tractament esplèndid per un paio que va fer un concert, una matinal de diumenge, només amb cançons en català.
2: Quan va fer Cançó de Matinada vaig dir, això ja, aquest és la figura. Segur que tenim la figura popular, la que encaixarà, no ja com una cançó protesta, sinó com el que necessitàvem en aquell moment a la cançó, a Catalunya, com un home de comunicació a tots nivells.

0: Cada cop surten més intèrprets al marge dels 16 jutges i la cançó admet altres estils més enllà de la influència francesa. És en aquesta línia que apareix una cantant amb swing que s'allunya de la Mediterrània i busca les seves fonts en l'estàndard nord-americà. No compon, només canta versions catalanes del gènere i cançons originals d'autors catalans en aquella línia. És la Núria Feliu.
1: La Núria Feliu va ser un cas molt curiós perquè la Núria Feliu feia teatre.
2: Hi havia els cantautors, escrivien les seves lletres, les seves cançons, tot s'ho manegaven tots. Jo no escrivia ni feia res, jo només cantava. O sigui, jo era la típica cantatriu.
1: I un amic meu que també feia teatre em diu, mira, la Núria Feliu canta. Dic, ja la conec perquè l'he vist tantes vegades fer teatre. Dic, mira, seria qüestió de fer-li una prova.
2: Després de la prova que em van fer, van dir, bé, hem d'escriure cançons per aquesta cantatriu. Llavors s'ajunta el Rosmar Bà, el Borrell, sobretot el Lleó Borrell, el Josep Maria Andreu, i m'escriuen una cançó preciosa. Una cançó amb swing, que era aquella de...

0: després de l'èxit d'Anirem tots cap al cel, Núria Feliu, amb l'ajut de la Berro Llufré, busca una idea per al seu primer LP amb la col·laboració de Teta Montoliu, el seu trio i el saxofonista nord-americà Booker Erwin.
1: Arribo al Tete de la mà del Mallofré. Perquè a mi, esclar, ja tots els autors m'havien escrit cançons, havien adaptat cançons americanes i tot plegat. I llavors hauríem de fer alguna cosa diferent, no? Llavors em dius, i si presentem amb el Tete, aviam com l'agafem, perquè també segons com es llevava, no? I un dia el vam anar a veure, jo, no, la veu no em sortia, com pots imaginar, i ell va dir que si ja m'havia escoltat, es va posar al piano, va insinuar el look at me, el mistió, tarora, tirerora, plega i diu, d'acord.

0: Per mi, sentir-la cantar al Palau People i cançons d'aquestes va ser com la demostració de que a dintre del marc de la cançó catalana també hi podia haver algú que representés aquesta tendència de cançó d'una manera digna i d'una manera estimulant, inclús per a altres, no?
1: No hi ha res a fer avui ni demà, el fort fa la llei amb la seva mà. No vulguis sortir, no vulguis volar, no vulguis saber, només escoltar. El món és així, o així ens el fan. No serveix de res voler-lo canviar. Ens direm adéu, això acabarà, i tots ben contents a casa aniran.
2: El disc amb el Tete el vaig presentar al Palau, jo crec que va ser el mes de novembre, devia ser el mes de novembre, al Palau de la Música. Vaig cantar les 6 cançons perquè el Booker Ervin no hi era. I allà hi va cantar també el Serrat, em sembla que hi havia el Raimon. Hi ha una foto històrica, que és a dintre del el Palau, abans de sortir a l'escenari, hi havia un quartet amb un sofà, emblemàtic, i que allà ens esperàvem per sortir. Doncs jo estic asseguda al mig del sofà, a mà dreta el Serrat mirant cap a la dreta, i a l'esquerra el Raimon mirant cap a l'esquerra, jo assegudeta al mig fent de contrapès. Vull dir, ja la cosa no... Ja es donaven l'esquena una miqueta, eh?

0: El 9 de març de 1966, al convent dels Caputxins de Sarrià, es fa l'acte de constitució de l'il·legal Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona. Aquell acte, conegut com la Caputxinada, va comptar amb la participació de mig miler de delegats universitaris i més d'una trentena d'artistes i intel·lectuals com Salvador Espriu i Antoni Tàpies.
1: I aquí es va tenir, independentment de la marxa del convent, que no hi tenia res a veure ni d'entrada ni de sortida, la primera assemblea per la constitució del Sindicat Democràtic.
2: L'ambient és fantàstic. Quan hem anat a sortir, se'ns ha avisat de que no es podia sortir del recinte sense donar el carnet de la policia que cercava l'edifici. Estem senzillament recluïts dins de la sala d'actes. La totalitat dels estudiants cercats, jo calculo que deuen ser uns 600 estudiants més uns 20 intel·lectuals. Hem trobat un cantireiga que ens omple els monjos i un, per desocupar, hem trobat un lavabo amb estat bastant cojambrós i sense llum.
3: En aquell moment hi havia molt sexisme encara, i com a noia guera doncs vaig col·laborar amb tota la intendència, junt amb totes les altres noies, vam preparar els possibles menjars, que la comunitat de caputxins ens van ajudar moltíssim, els llits, que eren papers de diari per terra, perquè alguns gent d'edat va tenir dret a alguns catres, però en general vam dormir tots per terra amb un fred bastant notable que feia el mes de març.
4: I l'acte final estava configurat com un acte amb participació d'uns 300 estudiants, més participació d'una cinquantena d'intel·lectuals.
3: I allà vam estar fins que ens van desabotxar, que vam sortir entregant carnets i abofetades, com tothom sap, i entre manifestacions, perquè hi va haver una resposta extraordinària, i després, pocs mesos després, ens van expedientar i vam ser expulsats.
4: Tot això ha tingut a la vegada unes altres repercussions, perquè quan amb la detenció a mi el 6 de maig del 66 em torturen, la meva mare ho denuncia, el Soler Barberà ho aireja com a advocat, i això provoca que l'11 de maig hi hagi una manifestació de capellans que va des de la catedral a Via Laietana amb les sotanes que criden l'atenció reclamant que s'acabi amb la tortura.
5: La caputxinada, jo vinc des de París en aquell moment i me diuen que hi ha això, i aleshores en el cotxe amb altra gent, perquè jo no sabia conduir, fèiem al voltant de Sarrià, doncs anàvem voltant per allà i fotent el claxon i coses d'aquestes. I després és quan ja faig això de dedicar el disc de l'Olímpia, dedico l'inici de càntic en el temple al Caputxin de Sarrià, perquè a més l'Olímpia està en la rue du Caputxin, o sigui, de caputxins a caputxins.
6: Poema de Salvador Espriu que s'apela Debout du Chantique de chant au temple. C'est une chanson que je veux dédier comme hommage au Capucin du couvent de Sarriat.

0: això va coincidir en que van arribar per primera vegada a París el Bob Dylan i la Joan Baez, amb tot el que suposa la cosa americana. I a mi em col·locaren en el mateix sac, amb la diferència de que ells podien dir el que volien i jo venia d'una dictadura. En certa manera, doncs, entre cometes, tenia més mèrit, diguem-ne, doncs, a jugar-te el tipus a estar fent allò. Més o menys aquesta era la presentació en segons quins diaris de la cosa.
1: Raimon, jo l'he anat seguint, vaig ser també a París en el seu recital de l'Olimpia, que va ser molt impressionant, i l'he anat seguint així.
0: Ja, jo el Miró l'havia conegut abans a París i em va dir: hem de fer alguna cosa junts. I jo dic, esclar, el Miró no toca la guitarra, no? I també pinta, i què podem fer junts? Quan vaig tenir les cançons de la Roda del Temps fetes, li vaig escriure dient: miri, i això, he fet això. I aleshores ell va fer la portada del disc.

0: guanyat ni ho he...
1: Són uns anys fèrtils per a Raimon. Després dels concerts al Palau de la Música i l'edició dels discos a l'Olímpia i les cançons de la Roda del Temps, amb poemes d'Espriu i portada de Miró, va poder cantar dos recitals sense censura, al campus de Bellaterra i a l'Institut Químic de Sarrià.
2: Allà van venir uns xicots de l'Institut Químic de Sarrià, que si jo faria un recital allà, a l'institut, dic sí, d'acord, per què no? I aleshores vam allà a un pati, però esclar, allò es va quedar absolutament petit, van venir de totes les universitats aquí a recitar. I això de l'Institut Químic de Sarrià no s'hagués pogut fer en un teatre perquè igual no haguessin donat permís, però en l'universitat, en aquell moment, en l'universitat es donaven els permisos perquè no calia demanar permís. El responsable era o el degà de l'Institut Químic de Sarrià o el rector o el que fos, però una responsabilitat acadèmica, que això es manté fins als anys... fins al 68, per exemple. Jo quan canto a la Facultat d'Econòmiques a Madrid, és també el degà que diu, este xico canta. I la ciutat...

0: Aquell festival de Raimon en el 18 de maig en la Villa ja pertaneix a la mitologia d'aquest cantant, no? Nosaltres, els de la nostra edat, ho recordem com un acte més d'un romanticisme de la nostra joventut. Allí, en l'auditori d'esta Facultat d'Econòmiques, estava tot plegat policies, trotskistes, comunistes, demòcrates, gent sense partit, però que lluitaven furiosament per una llibertat.
1: Entre l'any 63 i 68, on hi havia els jutges, hi havia el Serrat, hi havia el Raimon, hi havia el Pi de la Serra, hi havia començaven els Pau Ribes i companyia, s'incorporava al Llac.
2: I un amic me va donar una empenta per anar a la Cova del Drac. Vaig improvisar temes de Mahalia Jackson, que imagina't tu, sense lletra ni res, només esgarrips vocals. I al cap d'un temps me varen convidar a cantar i me varen dir si volia que em traduïssin lletres de la Joan Baez o de Jasbel per cantar. Jo li vaig dir que intentaria fer cançons.
3: Maria del Mar Bonet, Rafael Subirachs i Lluís Llach completen i tanquen la llista dels 16 jutges. Són la novíssima cançó.

0: Lluís Llach va ser realment un descobriment, un d'aquests de nois que arriben i dius, té una veu, sap què vol. També només tenia un parell de cançons quan va començar-se, però em va fer més, em va preocupar. Una gran característica del Lluís Llach és la voluntat d'aprenentatge.
1: I ens varen provar el mateix dia el Pere Tàpies i jo.
2: Jo vaig veure claríssimament que el senyor Lluís Llach entraria als 16 jutges.
1: I aleshores va ser d'una tendresa i d'uns nervis i va ser molt bonic. I així vaig entrar a 16 jutges. Vaig ser el número 16.
3: Jo vaig ser el jutge número 14. Vaig arribar a Barcelona per estudiar ceràmica a la Massana i no em vaig anar amb un pis, amb amics o... No, vaig anar a caure al vell mig dels 16 jutges, que era a casa del Lluís i la Remei Margarit. La primera vegada que vaig cantar en públic a Mallorca, hi havia un festival de 16 jutges, em sembla que va ser en l'hotel Jaume I. El meu germà em va dir, escolta, per què no surts a cantar tu un parell de cançons de Mallorca i de Menorca? Perquè aquí tothom canta cançons tipus doncs, Brassens o cançó catalana, però no treuen cançons populars de la terra, no? Jo era una nena, doncs devia tenir 17 anys, llavors, no? I em va agafar una espècie de patatús horrorós, però vaig sortir i vaig cantar unes quantes cançons amb ells.
4: Nosaltres encara estàvem a Concèntric, i la Maria Mar acabava d'entrar als 16 jutges, era una nena que devia tenir 16 anys, em sembla, potser 17, però 17 anys màxim, i havia d'actuar a la Cova del RAC. I ho havia fet unes fotografies a Oriol Maspons.
5: I un dia li vaig fer una foto a la Maria del Mar, al meu estudi, que ensenyava una mica els genolls. Fins aquí. Encara no era l'època de la minifalda, però una mica de la minifandilla, però eren els genolls.
4: Les fotos van arribar a mi via Concèntric i jo, corrents a la Cova del RAC, el posaves a l'anunci que actuava a la Cova del RAC.
5: Vaig veure aquesta foto en l'aparador de la Cova del Drac de Tuset, censurada, amb un celo negre tatxant-li els genolls. I dic, batu el món la censura, que són imbècils i mal d'allò. I entro, fet una fiera, dic, escolta, però com us deixeu fer això que la censura us foti un celo negre en els genolls de la Maria del Mar Bonet? Diu, si és ella que us ho ha posat.
4: No hi va agradar que utilitzéssim el seu atractiu físic innegable per anunciar els recitals.
6: Una cançó que sempre he dedicat a Mallorca i a mo mare es diu Mercè.

Jo sempre havia volgut doncs, que la meva música, encara que fos escrita ara i musicada ara, tingués alguna cosa a veure molt forta amb les nostres arrels tradicionals.

0: conoces.
1: En el pròxim capítol coneixerem com es va produir l'escàndol del La La La, la cançó amb què Televisió Espanyola volia que en Serrat representés Espanya en el Festival d'Eurovisió del 1968. La, la, la, la. També veurem com aquell mateix any apareix en força un nou talent, l'Ovidi Montllor.
2: Una fera feroge del parc s'escaparà. Esprega les senyores, compren força aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: Notícies en xarxa. Edició matí.
5: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
6: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
7: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
4: Notícies en xarxa. Edició matí.
8: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
3: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera.
9: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
10: A l'Escola de les Arts del Teatre Clavé, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
9: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
10: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
9: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
11: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
12: Doncs bé, en Serrat, avui estem amb ell. Heu escoltat uns quants més, formava part d'una entrevista feta a televisió, i diem que va néixer en Serrat, en Joan Manel, va néixer el 27 de desembre del 1943 al barri obrer de Poble Sec de Barcelona, fill de pare català i mare aragonesa. Bé, la seva obra artística també hem de dir que el 1975 va ser exiliat a Mèxic, després de condemnar ell públicament la pena de mort imposada pel règim franquista. Ell personalment està casat amb Candela Tifón, i l'obra musical i artística té un estil que combina la cançó popular, el folklore català, la copla, el tango i el bolero amb influències llatinoamericanes. Bé, té poesia, ha posat música a grans poetes, Miguel Hernández, Antonio Machado, Joan Salvat Papasseit, el Federico García Lorca, en Rafael Alberti, el Mario Benedetti, bé, com veieu, grans poetes. Cançons claus, Paraules d'amor, Cançó de matinada, Mediterrània, Cantares, La tieta, Els bojos baixets. Va rebre el Premi Princesa d'Astúries de les Arts el 2024 i la Gran Creu de l'Orde Civil d'Alfons X el Savi. Però avui tot és Serrat i ens passegem pel seu barri, el Poble Sec, que és un barri del districte de Sants Montjuïc de la ciutat de Barcelona. Té al voltant de 70 hectàrees d'extensió i està situat a l'estreta llenca urbana entre Montjuïc i l'Avinguda del Paral·lel. De Serrat quasi tot m'ha agradat i té un tema musicat de la poesia de Miguel Hernández que es titula Nanes de Cebolla. I jo, en la meva ignorància, en els inicis de la seva obra, creia que era lletra seva i dedicada a la terra de la seva mare aragonesa.

Segons l'historiador Miquel Bàdenas, l'origen de la denominació de poble sec es troba en el fet que l'activitat d'aquelles fàbriques que hi havien estaven instal·lades a mitjans del segle XIX, va assecar els pous d'aigua de les hortes de Sant Bertran. Ja sabeu, la densa vida de Joan dona tant de sí que és impossible fer-ne un perfil que l'identifiqui plenament. Crec, doncs, que de tots és sobradament conegut, però que potser no sabeu és que aquí al poble sec hi han nascut altres personatges prou interessants. Joan Gràcia, que és membre del Ticicle, Jaume Sisa, cantautor, la Julia Otero, periodista, Julieta Serrano, l'actriu nascut al carrer Nou de la Rambla 139, los Mustang, sí, tres dels components d'aquest grup, Marco Rossi, guitarra solista. Tinc la sensació que de tot el que volia dir ha quedat al tinter, però sí que dos temes musicals encara em sembla que no. Em penso que amb un en tindrem més que suficient, perquè estem arribant a les 7 de la tarda, en falten escassament 6 minuts i tenim un tema que és molt llarg i un altre més curtet, que crec que és el que hem de posar per fer l'acomiad avui d'aquest cantautor, aquest Manel Serrat, tan prolífic amb tot. Bé, jo diria que per acabar podríem escoltar doncs aquest tema que va ser quasi bé una icona, que és un himne, i seria aquest, que és ni més ni menys que Mediterrani, oi que sí? Doncs escoltem Mediterrani.

Doncs sí, hi ha un tema que m'hagués agradat que pogués entrar dins de la programació, i el tema és Un Pueblo Blanco. I encara que sovint s'associa amb Andalusia per la menció de les cases de calç, la cançó està inspirada en els pobles de la zona de Belchite, Aragó, d'on era la mare de Serrat i on ell va passar estius amb la seva infantesa. Sí, i Mediterráneo, que és l'últim tema que hem posat, està inspirat en un poble. A quin poble està inspirat aquesta cançó de Mediterráneo? Doncs no és altre que el de Calella de Palafrugell a la Costa Brava, també un poble blanc. I fins aquí el programa d'avui, i diem que és una tarda calorosa, però jo m'he sentit molt refrescat amb aquest tema dedicat, bueno, amb aquest programa dedicat al Joan Manel Serrat. La setmana que ve és l'últim programa, Vigília de Sant Joan, i tenim pensat dedicar una mica a la programació per la de les Revetlles. I veiem com ens quedarà. Nosaltres el que sí sabem és que el dia 23 és l'últim programa de la temporada i l'últim programa de Temps era Temps. Adeu-siau, fins la propera, i que sigueu feliços. Adeu-siau.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble consolida la tendència a la baixa dels fets delictius, tot reclamant canvis legislatius. La Junta Local de Seguretat, celebrada la setmana passada, ha certificat una reducció del 13% dels delictes penals durant el 2025 i una taxa de resolució de casos superior al 50%. Nàdia Cantero és regidora de Seguretat.
2: Destaquem la coordinació entre els diferents cossos de seguretat i les inversions en videovigilància, nous vehicles i ampliació de la plantilla local, però sobretot reclamem més efectius dels Mossos d'Esquadra i canvis legislatius urgents per combatre amb més contundència delictes vinculats al tràfic i les plantacions de marihuana.
1: Dimarts 16 de juny de 2026, Tordera dissenya el seu futur turístic amb un nou pla estratègic centrat en la sostenibilitat i el patrimoni. L'Ajuntament vol anar més enllà del tradicional mercat dels diumenges i posicionar el municipi com una destinació de natura, gastronomia i cultura de qualitat. Escoltem el regidor Rafa Delgado.
3: Aquest és un treball tècnic. Després hi ha un desenvolupament polític d'aquest full de ruta, és a dir, aconseguir els recursos, anar a demanar subvencions o a generar-los per fer realitat tot aquest projecte. Però el que fem aquí és sentar les bases i el full de ruta per actuar de manera planificada i organitzada.
1: El juliol s'estrena Estiu Jove 2026 amb activitats gratuïtes per als nascuts el 2012 i 2013 que a través del Casal de Joves es posa en marxa aquesta nova programació lúdica pensada especialment per aquells joves que han quedat fora de les activitats infantils i que encara no tenen l'edat per fer el curs de monitors. I destaquen diverses sortides en caiac o, per exemple, la de Waterwall, ja molt esperada. Carme López és tècnica de joventut.
4: Són activitats que sempre fem perquè tenen molt d'èxit. Cada any, vull dir, el Casal de Joves l'organitza perquè els joves ens ho demanen i ja l'esperen.
1: El Maresme celebra la primera fira de silvopastura per prevenir incendis i promoure la ramaderia sostenible. La jornada, que serà diumenge 21 de juny a Can Gel, a Canyamars, a Dosrius, oferirà activitats familiars, productors locals i debats amb sobregestió forestal, amb entrada gratuïta. En esports, us parlem de l'Anna Martín i la Irene Heredia, que culminen una gran temporada a la Copa Catalunya de Soladens. Al passar cap de setmana, les patinadores tordarenques van tancar una etapa després d'estrenar-se en una competició tan exigent. Ho valorava l'entrenadora, Anna Jové.
5: Tant l'Anna com la Irene han fet una gran feina. Han demostrat molta constància als entrenaments i han viscut una experiència molt especial competint entre les millors de Catalunya.
1: Anem a saber quin temps ens espera aquest dimarts, també de cara als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Situació meteorològica que ve encapçalada principalment per un temps de moment tranquil, de moment estable i bàsicament assolellat. Això sí, ahir a la tarda vam tenir núvols als mitjans, conseqüència de les tempestes, de les fortes tempestes que van descarregar cap al Pirineu i punts del Prepirineu central i que avui es tornen a repetir. Per tant, avui aquesta tarda tornem a veure aquests núvols prims que doncs, ens mig taparan una mica el cel al llarg de la tarda. Tot plegat ben poca cosa i sense precipitacions aquí a la costa. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos de mar cap a terra, a diferència d'ahir, que van ser més de garbí, i per tant això pot afavorir un lleuger descens de la temperatura. Un descens que demà i demà passat es concretarà una miqueta més, això pel que fa a les màximes, això sí, es mantindrà l'ambient de xafogor i el temps plenament estiuenc. Demà, com avui, a la tarda, podrem tenir alguns núvols, però en conjunt tornarem a tenir un ambient bàsicament assolellat.
1: Informatiu d'aquest dimarts que completarem avui amb el Tordera en directe. Comencem aquesta edició dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha fet balanç de les polítiques de seguretat en una reunió que ha comptat amb tots els cossos policials i d'emergències del municipi. Les dades de la Junta de Seguretat presentades la setmana passada confirmen que l'estratègia basada en la prevenció, la proximitat i la lluita contra l'ocupació conflictiva està donant fruits positius per segon any consecutiu. Els fets delictius penals s'han reduït un 13,3% respecte a l'any anterior. La resolució de casos supera el 50%, un indicador clau que reflecteix la bona coordinació entre els diferents cossos. La policia local ha realitzat prop de 15.000 serveis durant el 2025, un 5% més, i ha executat 260 controls preventius. Valorava les dades la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero.
1: La Junta Local de Seguretat que hem celebrat amb els diferents cossos de seguretat del territori ha confirmat una millora dels indicadors de seguretat al municipi. Durant l'any 2025, els delictes denunciats han baixat un 13,3% respecte a l'any anterior i més del 50% dels casos s'han resolt amb èxit. Durant l'últim any s'han realitzat 260 controls preventius i la policia local ha dut a terme gairebé 15.000 serveis. Atribuïm aquests resultats a l'augment dels controls preventius, al reforç de la policia de proximitat i a la lluita contra l'ocupació il·legal conflictiva. Precisament aquest ha estat un dels temes centrals de la reunió, on s'han revisat les investigacions i operatius conjunts desenvolupats per actuar davant d'aquestes situacions i garantir la convivència i la seguretat dels veïns del municipi.
0: Precisament un dels eixos centrals de la trobada ha estat l'abordatge de l'ocupació il·legal conflictiva. El consistori ha manifestat la voluntat de continuar utilitzant tots els recursos jurídics i policials disponibles per protegir la convivència veïnal, tot consolidant protocols d'actuació més efectius.
1: Destaquem la coordinació entre els diferents cossos de seguretat i les inversions en videovigilància, nous vehicles i ampliació de la plantilla local, però sobretot reclamem més efectius dels Mossos d'Esquadra i canvis legislatius urgents per combatre amb més contundència delictes vinculats al tràfic i les plantacions de marihuana.
0: Es demana en aquest sentit una actualització de la llei per combatre amb més contundència el creixement de plantacions i tràfic de marihuana, una problemàtica que requereix noves eines legislatives. Canviem de tema perquè amb l'objectiu de traçar un full de ruta sòlid, l'Ajuntament ha rebut recentment el nou Pla Estratègic de Turisme elaborat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. El document neix amb la voluntat de convertir el que fins ara es percebia com una falta d'infraestructures turístiques en una oportunitat per construir un model propi, sostenible i diferenciat del turisme de sol i platja. El pla, basat en una diagnosi tècnica exhaustiva, posa en valor els actius reals del nostre poble. Ho explicava el regidor de promoció de l'activitat econòmica, Rafa Delgado.
2: Tordera no té infraestructures turístiques, no tenim hotels, no tenim, doncs, com pobles molt propers, sí. I això que en principi pot semblar que és un desavantatge, doncs, aviam, és una realitat, però també ens permet treballar, planificar i sentar les bases del que ha de ser la construcció d'un turisme sostenible i de qualitat per a Tordera. I per això vam demanar la col·laboració de la Diputació de Barcelona i dels seus tècnics, que han fet un diagnòstic, un estudi de què és Tordera, què som, quin potencial tenim, i han desenvolupat un pla estratègic, que és a anys vista, precisament per determinar tota una sèrie d'accions i tota una sèrie de línies de treball que bàsicament van lligades al que tenim: natura, patrimoni, gastronomia. Tenim, doncs, una característica que estem prop del mar però som muntanya, tenim boscos, i sobre això han fet un plantejament amb una oferta molt característica que no té res a veure amb el turisme de costa i que és un plantejament tècnicament que ells veuen que tenim un potencial molt important i que hem de treballar per aprofitar-lo.
0: El pla aposta per la senyalització intel·ligent i la promoció de les rutes i camins del municipi. Tordera s'incorporarà al projecte dels Vescomtats de Cabrera, aprofitant elements patrimonials com Roca Rossa, Sant Pere de Riu. També es reforça la col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva per potenciar la ruta de la Tordera i la llegenda d'en Pere Porter. El regidor Delgado ha subratllat que, tot i que el mercat del diumenge és un element d'identitat i reconeixement que cal seguir potenciant, l'objectiu del pla no és substituir-lo, sinó complementar-lo. Es busca que els visitants vegin Tordera com un destí global on es poden fer rutes, activitats a la natura o activitats culturals que ofereixin una experiència completa durant tot l'any.
2: De fet, en el pla estratègic, Tordera és coneguda arreu pel mercat, sí, sí. I el mercat és un element a potenciar molt perquè és aquest element de reconeixement, però tenim moltes més coses i llavors no es tracta de dir altres coses o no, anem tots junts a potenciar l'experiència de venir a Tordera, de fer una ruta, de visitar o fer activitats de natura o culturals, tenim Prudenci Bertrana, tenim una sèrie d'elements, tenim en Pere Porter, que és un projecte que també he comentat i que hem parlat amb el Consell Comarcal de la Selva, perquè tenim una ruta, la ruta que surt al llibre, que parteix de Tordera, però acaba a Sils, a l'Estany. O sigui que són elements que estem explorant per posar en valor el que ja tenim i continuar treballant, sobretot és un moment de sentar bases, marcar línies de treball i línies de futur.
0: La implantació d'aquest projecte s'executarà de manera organitzada després de la fase tècnica. S'iniciarà ara la fase de desenvolupament polític, que consistirà a cercar les inversions i subvencions necessàries per fer realitat les propostes proposades.

0: Amb el suport del finançament de la Diputació de Barcelona neix una nova edició de l'Estiu Jove 2026, una alternativa d'oci saludable, dinàmica i totalment gratuïta als joves de Tordera nascuts entre el 2012 i 2013. El calendari d'activitats està dissenyat per aprofitar l'entorn natural i l'esport durant tot el mes de juliol. Dilluns de piscina per combatre la calor en grup, els dimecres d'excursions amb sortides d'aventura que inclouen caiac, rutes pel camí de ronda o una jornada waterwall. La tècnica de joventut, Carme López, recorda que aquestes sortides són molt esperades.
1: Són activitats que sempre fem perquè tenen molt d'èxit. Cada any, vull dir, el Casal de Joves l'organitza perquè els joves ens ho demanen i ja l'esperen.
0: Els dijous serà de sortides amb activitats dinàmiques com platja, vòlei i sessions de geocaching en bicicleta. L'horari habitual de les activitats serà de 10:45 a 11:45, amb alguna excepció segons la planificació puntual de la jornada. Les places són limitades i les inscripcions ja estan obertes. Els interessats han de contactar directament amb el Casal de Joves per formalitzar la seva participació en les activitats escollides. Per dubtes, també es pot enviar un WhatsApp al 671-65-06-31. I el Consell Comarcal del Maresme impulsa aquest diumenge 21 de juny a la granja Can Gel de Canyamars a Dosrius la primera fira de la silvopastura del Maresme, batejada com Ramats al Rescat. La jornada d'entrada gratuïta i aparcament gratuït vol donar a conèixer com la pastura de ramats als boscos ajuda a netejar el sotabosc, reduir el risc d'incendis i afavorir un model ramader sostenible i de proximitat. La fira, pensada per a famílies, professionals i amants de la natura, oferirà productors locals, demostracions gastronòmiques, taules rodones, una conversa sobre prevenció d'incendis, activitats infantils i zona de restauració. L'espai serà lliure de fum i no s'hi permetrà l'accés a gossos ni altres animals domèstics. L'acte forma part del projecte Maresme Eurovelo 2026, que compta amb el suport de la Unió Europea i que se celebrarà de 10:45 del matí a 7 de la tarda. L'objectiu és posar en valor la silvopastura com a eina clau per gestionar els boscos davant el canvi climàtic i la vulnerabilitat als focs forestals a la nostra comarca.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El passat cap de setmana del 6 i 7 de juny, el patinatge artístic Tordera va viure una de les cites més destacades del calendari amb la celebració de la Copa Catalunya de Solo Dance per als nivells 1 i 2. En aquest escenari d'alt nivell, les patinadores Anna Martín i Irene Heredia van competir amb determinació en una categoria que trepitjaven per primera vegada aquest curs. Fer el salt a un nou nivell competitiu de Solo Dance requereix una adaptació tècnica important, i tot i tractar-se del seu any de debut en aquests nivells, el gran treball realitzat durant tota la temporada regular ha donat els seus fruits. Arribar a classificar-se i a trepitjar la pista en una cita de magnitud de Copa Catalunya ja suposa per si mateix una fita esportiva remarcable i un motiu d'orgull tant per elles com per l'entitat. L'entrenadora Anna Jové i la pròpia Anna Martín valoraven aquesta experiència.
2: En la modalitat de Solo Dance, aquesta temporada hem tingut a dues representants del club a la Copa Catalunya, una competició que reuneix les millors patinadores de cada nivell després de diferents opens classificatoris durant la temporada. Tant l'Anna com la Irene han fet una gran feina, han demostrat molta constància als entrenaments i han viscut una experiència molt especial competint entre les millors de Catalunya.
3: Hola, sóc l'Anna Martín i em va fer molta il·lusió haver participat a la Copa Catalunya. Hem hagut de fer diversos campionats durant la temporada per arribar-hi, així que és un premi a tot l'esforç. M'ha agradat molt viure aquesta experiència i competir amb patinadores amb un nivell molt alt.
1: Amb aquest campionat es dona per conclosa la temporada de Solo Dance i ara, amb els deures fets, la mirada ja està posada, ja de cara a la pròxima temporada.

0: Més coses, els hospitals de la Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura després de comprovar la seva eficàcia i una menor toxicitat. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu. Ens ho explica en la següent crònica Maite Podó.
1: En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
2: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac en aquest cas el que pot aportar és una nova oportunitat.
1: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
0: La Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030, una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país. Durant aquests 4 anys es destinaran 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Ens ho explica en la següent crònica Judit Vallès.
3: El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
3: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
0: Falten pocs dies per a la revetlla de Sant Joan i Protecció Civil ja ha activat el dispositiu especial per prevenir incidents, tot plegat després del primer cap de setmana d'incendis simultanis al territori. És crònica d'Esther Minguell.
5: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres a espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta perquè, tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
6: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
5: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
0: Actualitzem la informació del temps per aquest dimarts, també per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: Aquest diumenge arribarà l'estiu quan passin 25 minuts de les 10 del matí, tot i que l'estiu meteorològic ja fa temps que ens acompanya.

tempestes. D'aquestes tempestes arribaran aquí a la comarca en forma de núvols alts i mitjans que estones podran arribar a tapar el cel. En qualsevol cas, però, seran núvols poc importants. Demà, més o menys, com avui amb temperatura que baixa una miqueta més, es reforçarà aquest flux humit de mar cap a terra i, per tant, això farà que la temperatura entre demà i demà passat no pugi tant com aquests últims dies. Això sí, la xafogor es mantindrà marcada. Tot això en una jornada en la qual demà tornarà a predominar el sol. Tot i que a la tarda tornem a veure núvols alts i mitjans, creiem que menys nombrosos, i dijous, doncs, tres quarts del mateix. Divendres, però, la temperatura tornaria a repuntar i tindríem valors molt semblants als d'ahir. Per tant, petita oscil·lació tèrmica entre avui i sobretot de cara a demà i demà passat, amb temperatures una mica més baixes, però amb calor plenament estiuenca, que ens continuarà acompanyant els pròxims dies.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Tordera en directe, allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Avui al Tordera en directe ens hem desplaçat a Barcelona. Som davant del Museu Nacional d'Art de Catalunya i estem amb l'Eduard Cavaller. Eduard, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, moltes gràcies.
1: Gràcies per atendre'ns. Estem, no sé si en plena temporada de museus, segurament aviat serà així, ja tenim forces turistes per aquí al voltant. I avui hem vingut aquí perquè hem sabut que un tordarenc ha comissionat una exposició que barreja patrimoni i guerra civil. Explica'ns, com has arribat fins aquí a comissionar? T'interessa la història? Has estudiat sobre història? Explica'ns una miqueta com ha anat això.
2: Bé, doncs jo sóc investigador de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural i vaig fer el doctorat sobre aquest tema, no? L'interès, doncs, ve per un interès personal per la guerra civil i també pel patrimoni, d'allò que sovint s'explica a casa, històries familiars, algun silenci de les àvies, aquelles coses que sempre, doncs, a un li criden l'atenció, aquella cosa del misteri, què descobrirem d'això, no? I bé, d'aquí va néixer el meu interès, vaig estudiar història, vaig fer el doctorat, ara doncs, vinculat a diferents projectes de recerca que tenim des del centre on treballo, un sobretot de ministerial, on tractem què va passar durant la Guerra Civil i la postguerra també amb els museus i les seves col·leccions, s'ha produït aquesta exposició que barreja això, no? Aquest doble context de les peces que van arribar i també explicar què va passar durant la guerra i la postguerra, sobretot.
1: És un tema, suposo, que de veí parts proporcionals, de pantanós, complicat, amb molts de silencis parlaves tu, però també apassionant, no?
2: Clar, és això, és una història que realment es va silenciar perquè, diguéssim que en aquí iniciada la guerra i amb un procés clar de destrucció també per part de sinetistes i anarquistes, al mateix moment hi va haver doncs, una voluntat clara de salvaguarda, una política que al moment va ser moderna, que va funcionar, que es va fer doncs, a través d'un procés habitual que era la incautació, però clar, aquest procés acabada la guerra, quan els franquistes diguéssim que ocupen el territori i comencen a gestionar aquests dipòsits, aquests béns, aquest patrimoni que s'havia salvaguardat per part dels republicans, doncs de tot això no se'n parla, es silencia, bé, a través d'una metodologia dialèctica amb aquest recuperador de l'enemigo que hem volgut posar en el títol, i això doncs va quedar en el silenci de la guerra. Només se n'ha sabut respecte al patrimoni que el patrimoni es va destruir, però van passar moltes altres coses, i això doncs fins fa més o menys uns 20 anys en la historiografia recent doncs tampoc se n'havia parlat, i ara ja sí que fa uns anys que se'n parla, i això, i des del centre on treballo doncs ara ja coneixem molts altres investigadors també què va passar amb el patrimoni durant la guerra, com es va salvar, on va anar, per els dipòsits on va passar, algun va creuar la frontera, va anar a França, altre va anar a Ginebra, i ara doncs el que hem intentat és saber què va passar després, no? Quan arriben els franquistes, què fan amb tot això, ho tornen els propietaris, tornen una part sí, una

0: No, per no, saben a qui tornar-ho? Doncs és aquesta qüestió que sí que realment és pantanosa i és difícil, no?, de cercar.
1: Ens hem desplaçat de l'entrada del museu, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, i anem a la sala concreta on podem veure l'exposició que has comissionat. Eduard, ha sigut complicat transformar tot allò que m'explicaves abans amb una tria d'objectes, amb situar-los en un espai? Suposo que forma part de la feina del comissari, però no fa que no sigui molt fàcil, això.
0: No, realment és una feina difícil, i sobretot per als historiadors, que som gent que tendim a enrotllar-nos i explicar tot el que podem, no? Per tant, aquí, en part, hi ha hagut un exercici de sacrifici, de no poder-ho explicar tot, però bé, hem intentat fer la feina de sintetitzar més o menys el més rellevant de la qüestió, no? Aquest museu va ser important en els fets del 36, perquè va ser museu i alhora dipòsit, i per tant aquí van arribar moltes peces, centenars de milers de peces, que van passar per aquest procés de salvaguarda i incautació també. I clar, aquí havíem d'explicar per què es fa aquesta exposició en el museu sobre les peces dipositades, i després explicar aquestes peces, no? Per tant, hem dividit l'espai en dues parts, un per explicar el context i tot això que abans comentava, i després, la segona part de l'exposició, hem intentat fer que les persones que vinguin sentin que tinguin una idea de què és entrar en un dipòsit. La idea és doncs que les peces estan penjades tal i com ho estan en els dipòsits, els actuals, no, del MNAC, però hem fet allà, hem jugat una miqueta amb un cartell franquista d'aquest servei de l'SDPAN, i hem fet aquest exercici. Llavors el que trobaran les persones que vinguin és doncs totes les peces ordenades més o menys cronològicament, que van arribar aquí al museu per aquest context, no? A vegades trobarem peces que no tenen una alta qualitat artística, però en realitat van arribar perquè, acabada la guerra, els propietaris no van saber com fer-ho, o no van poder físicament reclamar les peces. Per tant, el que trobarem en aquesta exposició són peces no reclamades, no retornades, i que el franquisme va decidir dipositar en museus, no? Aquest és un exemple, però això ho trobem a tots els museus de Catalunya i també en institucions públiques i privades, en esglésies, en universitats. Per tant, això és un fenomen compartit amb la resta de l'estat espanyol també, i ara, en aquest cas, l'exposició parla només de les peces que van ingressar aquí, al MNAC.
1: Per tant, és una exposició especial, no? Perquè el que dius tu, el protagonisme no sol emporta tant la peça, sinó el fet en si, del viatge que ha fet aquella peça, de com ha estat tractada i com ha arribat fins aquí.
0: Correcte. Clar, aquí una mica la sorpresa i la dificultat va ser, doncs, amb els conservadors i les conservadores de la casa, doncs, per exposar unes peces que moltes vegades estan a les reserves, no? Són peces que fa anys que no han sortit a la llum, i no ho han fet per una voluntat d'ocultació i aquesta qüestió més de misteri, que diguéssim que aquí sí que la direcció del museu és on volia posar, diguéssim, el focus, no? De que aquestes són unes peces que ara surten a la llum, sembla que apareguin com un bolet, però clar, en realitat són peces que moltes vegades, doncs és això, no tenen la suficient qualitat per ser exposades en un museu com el Museu Nacional d'Art de Catalunya, no? Per tant, la feina també ha sigut complexa, de treballar amb la gent del museu per dir, home, aquesta peça l'exposem, bueno, no està massa bé, o no, aquesta feina sí que ha estat un repte, però bé, tampoc les exposem totes, expliquem ben bé quines hi ha. En total n'hi ha 135, algunes ja s'han retornat als propietaris. Hem fet un petit mural per explicar quines peces hi ha, però després no les hem posat totes per qüestions d'espai i també perquè dificulta el discurs, no? Per tant, trobarem una selecció de peces dels diferents orígens que creiem que tenen aquestes peces. Algunes que venen de fons privats, altres que venen de l'Església, i altres que venen de lo que hem dit a institucions republicanes, exposicions republicanes, que és a dir, peces que els artistes van deixar a la República per exposar-se al pavelló espanyol de la República de París del 37, en exposicions trimestrals que es feien aquí en el museu, llavors el Museu d'Art de Catalunya, i que, acabada la guerra, evidentment, aquests republicans han de marxar a l'exili, el franquisme no els hi torna i queden aquí les peces fins, bueno, passats 90 anys que encara hi són.
1: Per tant, aquesta exposició s'havia de fer aquí, no? Al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
0: clar, aquesta exposició s'havia de fer aquí perquè aquestes peces estan aquí, no? Però com deia abans, això és compartit amb tots els museus. Per tant, aquesta exposició que ja s'ha fet al Museu de Granollers, una cosa similar, al Museu de Mataró és un dels casos que han estudiat força bé quin és el, doncs aquests fons que van arribar a la, durant la guerra i la postguerra, però això es podria replicar a molts museus perquè tots tenen fons com aquest, no? Fons de béns no retornats als propietaris i que han acabat els seus museus, els nostres museus, són museus públics.
1: Hem entrat dintre de l'exposició, una exposició que ens explicaves, Eduard, que de fet parla de la destrucció que porta la guerra, que sempre ens imaginem en vides humanes, evidentment, destrossos materials, però també hi ha la identitat, la marca, la cultura. Aquesta és una història que de fet va d'això, no? De la por moltes vegades que generen aquests moviments i també del moviment que genera paral·lelament de salvaguarda que ens explicaves, que fa que almenys avui tinguem també els museus obres d'arts molt destacades.
0: Sí, exacte. És el que dèiem, no? Això és una història comuna i compartida entre tots els humans, des de com a mínim que hi ha que existeix la cultura, que probablement deu ser des de sempre que hi ha els humans. Quan hi ha una revolució, una confrontació, una guerra, doncs sempre hi ha aquesta voluntat de fer mal a l'enemic a nivell físic, però també simbòlic. Per tant, és comú a totes les guerres que hi hagi destruccions, com també és comú que hi hagin doncs, actes de salvaguarda, a vegades espontanis, a vegades no tan espontanis. Clar, aquí ens trobem en un exemple que no, per la nostra història doncs, és paradigmàtic i, a més, és un exemple que cal reivindicar. No? Aquests episodis de la Guerra Civil, Catalunya tenia les competències en patrimoni des de l'any 32, a la resta de l'estat espanyol funcionaria diferent, una mica similar, però amb una altra institució depenent del govern central de la República. Però aquí el que trobem doncs, és aquesta campanya de salvaguarda del patrimoni a través de, diguéssim, aquest mètode legal d'incautació, de confiscació. Es va confiscar massivament el patrimoni i d'aquesta manera es podia moure, no? Perquè, clar, ja depenia directament de la Conselleria de Cultura i, per tant, el patrimoni es va moure per tot arreu. Clar, quan ja entrem en una operació d'aquest volum, perquè parlem que aquí al Museu Nacional hi van arribar doncs, unes 100.000 peces que es van moure, es van etiquetar, es van registrar, es va fer tot aquest procés, doncs passa tota aquesta qüestió, no? També d'un estat que ja era modern, sobretot a la República a partir de les lleis republicanes de patrimoni l'any 33. Per tant, ja hi havia una metodologia de transport, de manteniment, de tot això ja estava creat i, per tant, nosaltres hem treballat en l'exposició amb la documentació que van generar aquests serveis de protecció del patrimoni republicans, els de Catalunya i, en algun cas, els espanyols, i alhora treballem amb les mateixes peces, no? Aquestes peces que en si mateix porten la traça de la Guerra Civil i de la postguerra en elles, en algun petit desperfecte, però sobretot en els reversos, no? Ja era comú als anys 30 que en els reversos, quan una peça entrava en un nou museu, quan anava en una exposició, això quedés registrat, marcat en el seu revers.
1: No? I és precisament això, ens trobem aquí en una sala on veiem quadres que curiosament podem veure del vers i del revers. De fet, estem aquí que tenim el revers d'una obra que ens pots explicar una miqueta. Veiem que, més enllà del que pogués ser una inscripció, en veiem moltes etiquetes i molts de números apuntats. No sé si ens pots explicar una miqueta què llegeixes tu de tot aquest marcatge, d'aquest, vaja, sí, etiquetatge que porta aquesta obra.
0: A veure, aquesta obra és una peça que complexa, eh? Per tant, no sé ni si ho podré llegir tot, però més o menys el que ens condueix, per on ens condueixen aquestes etiquetes és per un periple que comença el 36 i acaba el 41, si no m'equivoco. En aquesta veiem que la peça va ser incautada a Madrid, perquè això ho va fer a la Junta Central del Tesoro Artístico. I veiem que va passar a un departament republicà que es deia el Departamento Especial de Información del Estado, no? Per tant, seria com els serveis d'intel·ligència republicans. En aquest cas, això passaria a la Junta Central del Tesoro Artístico i hem de pensar, perquè això no tenim proves evidents, però diguéssim, analitzat ja el context i sapient com va anar tot, hem de pensar que aquesta peça estaria a Madrid confiscada, passaria cap a Barcelona, cap a València, Barcelona, amb el recorregut habitual que també faria el govern central de la República, però allò en el moment extrem de que ja se sabia que la guerra era perduda i havien de marxar a l'exili, aquestes peces no es van moure, es van quedar a Barcelona, i llavors veiem les etiquetes, aquesta famosa, no, del recuperado del enemigo, que va posar doncs, aquest organisme franquista.
1: Que és el títol de l'exposició.
0: És el títol de l'exposició, i veiem que és una qüestió, doncs, que va molt més enllà del fet administratiu, no? Que deixa aquesta impronta dialèctica franquista en la mateixa peça. I després veiem que la peça va ser fotografiada, va passar a Caja de Pensiones, que és un palau que hi havia aquí, que hi ha encara a Montjuïc, i va estar exposada, ningú la va reclamar o no es va retornar al seu propietari, i va acabar dipositada aquí en el MNAC.
1: Avançant en aquesta sala d'exposicions, una sala d'exposicions que es va inaugurar al febrer i que havia acabat fet aquest mes de juny i que s'ha prorrogat. Això suposo que és una bona notícia, no?
0: Sí, és una bona notícia, és un èxit per nosaltres, juntament amb la Gemma Domènech, que també és la comissària d'aquesta exposició. Sembla que ha agradat, que té interès, que hi ha públic, i per tant, per nosaltres, encantats que s'allargui.
1: Quin és el feedback que has rebut? Què t'ha arribat a l'exposició? Suposo que t'han arribat coses bones i també t'han arribat crítiques, no?
0: Sí, com tot, sempre no es pot fer res a gust de tothom. Però no, la crítica jo crec que ha estat constructiva, bona. Sí que és veritat que és un tema que hi ha uns quants que tenim alguna expertesa amb això, però tampoc és un tema que sigui, no, que molta gent conegui. Per tant, és una nova aportació, una aportació més.
1: Què crida l'atenció? Què ha creat l'atenció en el canvi?
0: Clar, és que aquí hauríem de parlar una miqueta de què sap la gent d'aquest tema, no? Per tant, clar, quan la gent entra en aquesta exposició, moltes vegades no sap ni tan sols que l'art es va salvaguardar durant la Guerra Civil. A vegades, també, aquí ja tens un museu, diguéssim, amb afluència de gent de molts països del món, no? Per tant, clar, quan ve un xinès a veure aquesta exposició, doncs s'ha d'adonar per fet que, lògicament, no sabrà el context ni sabrà exactament què va passar amb la Guerra Civil, no? Per tant, s'ha de fer aquests equilibris on es pugui explicar i que una lectura així transversal permeti entendre com va anar, no? Per tant, jo crec que el feedback ha estat positiu, tot i la complexitat, les crítiques que han aparegut han sigut força bones.
1: Molt bé, suposo que aquí has explicat una part petita de tota la teva recerca, del teu coneixement, i no sé si del que ha quedat fora surt la necessitat o ja existia abans d'haver de fer, d'explicar molta més cosa al públic en general, ja no entenc no només acadèmic, sinó també al públic en general, a través d'un llibre que encara, de fet, com aquell que diu, no has presentat.
0: No, encara no s'ha presentat.
1: És ara... així o no? Hi havia molta més cosa que quedava pendent, o el que hem vist a l'exposició també es reflexa en el llibre?
0: Sí,
1: com és això?
0: Hi ha molta més cosa pendent i cosa que tampoc hem pogut posar o he pogut posar en el llibre, no? Al final, intentar fer un llibre que arribi a més gent, doncs sempre té aquesta qüestió d'haver de reduir. La tesi va ser molt llarga i l'he hagut de reduir, doncs, això, aquestes 200 i pico de pàgines. Però bé, aquí he intentat que s'entengui el context de com va anar tot això, sobretot per la part franquista, que és on jo m'he centrat, no? Què va passar a partir del 38, quan ja s'ocupa Lleida, com a gest aquest servei franquista, i arribem fins als anys 40 per entendre què passa amb aquest panorama dels museus i de la gestió de patrimoni en etapa franquista, no?
1: M'explicaves que el que va passar aquí va sentar bases, que era una cosa que no s'havia fet. Hem arribat al dia d'avui, s'ha après de tot el que va passar museísticament, a nivell de protecció. Què n'opines de la situació actual, si passés el que dius tu, un esdeveniment violent que
0: sí,
1: potser posés en perill la integritat de les obres artístiques que hi ha als museus?
0: Clar, aquí hi ha moltes vessants per respondre a aquesta pregunta. La ètica filosòfica de qualsevol tipus.
1: A nivell
0: científic i a nivell tècnic s'ha après, no? I de fet és el que comentàvem, aquest exemple que va ser nostre, no?, d'aquesta salvaguarda, això va tenir una repercussió internacional important a l'època, no? I d'això se'n van fer congressos i es va establir a través de la nostra experiència aquí a Catalunya i la de la resta de l'estat espanyol, es van centrar les bases de què s'havia de fer amb el patrimoni en temps de guerra, a través d'un congrés que es va fer a París el 37, a través de l'organització Associació Internacional dels Museus, aquelles bases s'han anat ampliant lògicament amb els anys i amb la trista notícia de que les guerres mai desapareixen i sempre n'hi ha. Per tant, diguéssim, és un corpus tècnic de què s'ha de fer que cada vegada va creixent, no? Si n'hem après o no, doncs serà en qüestió de si hi ha guerres, no hi ha guerres, hi ha coses que s'allunyen clarament d'aquest debat, no? Però quan veiem què passa amb Ucraïna, amb Rússia, amb el desastre a Palestina, sobretot, veiem operacions molt similars, no? A Ucraïna més, a Palestina ja tenien altres problemes, però a Ucraïna sí que hi ha hagut operacions d'aquestes de rescat de peces, de buidar els museus per treure's del front, imatges d'aquestes que representen doncs, la nacionalitat, aquesta idea de que les peces són més que una sola peça, sinó que té uns atributs, uns valors i que ens aporten aquesta identitat, no?
1: Eduard, moltes gràcies per rebre'ns aquí en el museu. Molta sort amb el que queda d'exposició i, evidentment, també amb aquest llibre que ens deies que presentaràs en breu aquí i a molts altres llocs, eh?
0: Sí, bueno, de moment, la setmana que ve el presentem a Madrid, a la Universitat Complutense, i el dia 29 de juny aquí a l'Institut Ametller.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés dels Diputats per impedir que es voti l'esmena que Junts ha presentat a una moció del PP reclamant al president espanyol, Pedro Sánchez, que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una ronda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la cambra que conclouen que la convocatòria és prerrogativa del president espanyol. Justament avui, tant el govern català com l'espanyol han defensat la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Escoltem la portaveu Elma Saiz.
3: Este planteamiento que hace Junts, y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
2: En clau internacional, Iran i els Estats Units han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz. Així ha transcendit durant la trobada del G7 aviant a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Parlem sobre aquest acord perquè l'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat a les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Escoltem Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili.
4: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
2: Iniciativa innovadora al Baix Penedès, l'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per als infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot pensada per donar un respir a les famílies i garantir la inclusió de tots els infants en activitats de lleure. El projecte es desenvoluparà 3 hores al dia a l'Escola d'Educació Especial Garbí i per a 8 alumnes estiu espai de respir. I la Perla 29 porta escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la de postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins del Festival Grec i es podrà veure al Teatre Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
0: A Ràdio Tordera.
5: A Ràdio Tordera.
0: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Benvinguts i benvingudes a aquest show diari d'avui, dimarts 6 de juny. Són les 8 i 3 del vespre i això és una nova edició d'aquest show dels esports amb un programa que repassarem una mica al Mundial. I per conèixer-ho en profunditat, anem a saber, anem a conèixer ja sense més dilació aquests continguts del dia d'avui. Vinga, va, som-hi!

Doncs vinga, com us he comentat i us he fet aquest petit spoiler, ahir vam tenir una tertúlia de Mundial, però més centrada en el debut d'Espanya, de la selecció espanyola, però avui anem a repassar en profunditat tots els resultats, les sorpreses, alguna curiositat també que ens ha deixat aquest Mundial, i ho farem dins de la secció de Minut 90 amb en Pau, Serrano, doncs, que ens portarà tots aquests resultats, i després farem una petita porra. Bueno, ell farà la seva porra d'aquest Mundial, tots els encreuaments, fins a aconseguir el campió d'aquest Mundial 2026. Tot això ja ho veurem després. Això serà l'últim. Per tant, haureu d'esperar una mica per conèixer qui és el campió del Mundial per en Pau Serrano. I us avanço que no és qui creieu que pot ser. Només us dic això, perquè crec que no us espereu quina selecció podrà ser. I això serà aquest programa d'avui, per tant, el tindrem carregat també de Mundial, com ja és típic d'aquests programes. Abans, però, hem de conèixer també l'actualitat general que tenim en el dia d'avui.

Parlem-ne d'aquests possibles rumors o d'aquests rumors que ja sorgeixen encara estan en aquest inici del Mundial. I és que a Brasil asseguren que Neymar... En el Brasil asseguren que Rafinha parlarà amb l'Al-Hilal després del Mundial. I és que, segons Globo Esport, l'Al-Hilal, com ja es va anunciar fa dies, vol fer-se amb els serveis del davanter blaugrana, que ha posposat qualsevol negociació fins a que acabi el Mundial. Una setmana després de tots aquests rumors de que s'informés que des d'Aràbia Saudita tornava a carregar per Rafinha, i tant que l'Al-Hilal com l'Al-Nassr estaven disposats a oferir-li una oferta marejant, que el multiplicaria per 4 el seu salari net actual. Aquest dimarts, el diari esportiu brasiler Globo Esport confirma que l'Al-Hilal l'ha buscat. Segons la informació del digital brasiler, l'equip que dirigeix Simone Inzaghi vol recuperar el tro de la Lliga Saudita. I per desbancar l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, s'han posat com a gran objectiu fitxar l'extrem del Futbol Club Barcelona, que ja va pretendre fa 2 temporades, i li ofereixen 170 milions d'euros de salari. A més, té intenció de desfer-se del davanter uruguaià Darwin Núñez perquè sigui Rafinha la seva gran estrella. La mateixa informació detalla que Rafinha ja tenia constància d'aquesta proposta abans del Mundial, però el davanter brasiler va demanar llavors centrar-se en el torneig en els Estats Units, que també es disputa a Mèxic i Canadà, i va emplaçar els dirigents del club saudit a parlar-ne més tard, quan acabés. Veurem, perquè aquest estiu a Can Barça hi ha molts documentals i moltes pel·lícules obertes i molts rumors que donaran a parlar durant aquests mesos.

0: Parlem de l'esport local i és que Anna Martín i Irene Heredia culminen una gran temporada a la Copa Catalunya de Solo Dance i estem parlant de patinatge, on el passat cap de setmana les patinadores tordarenques van tancar una etapa després d'estrenar-se en una competició tan exigent. El passat cap de setmana 6 i 7 de juny, el Pa Tordera va viure una de les cites més destacades en el calendari amb la celebració de la Copa Catalunya de Solo Dance per als nivells 1 i 2. En aquest escenari d'alt nivell, les patinadores Anna Martín i Irene Heredia van competir amb determinació en una categoria que trepitjaven per primera vegada aquest any. Fer el salt a un nou nivell competitiu de solo dance requereix una adaptació tècnica important i, tot i tractar-se del seu any de debut en aquests nivells, el gran treball realitzat durant tota la temporada regular ha donat els seus fruits. Arribar a classificar-se i trepitjar la pista en una cita de magnitud com la Copa Catalunya ja suposa per si mateix una fita esportiva remarcable i un motiu d'orgull tant per elles com per l'entitat. I és per això que Anna Jové, l'entrenadora del Pa Tordera i de les seves també, de l'entrenadora de l'Anna i l'Irene, i la pròpia Anna Martín, valoraven molt positivament aquesta experiència.
1: En la modalitat de solo dance, aquesta temporada hem tingut a dues representants del club a la Copa Catalunya, una competició que reuneix les millors patinadores de cada nivell després de diferents opens classificatoris durant la temporada. Tant l'Anna com la Irene han fet una gran feina, han demostrat molta constància als entrenaments i han viscut una experiència molt especial competint entre les millors de Catalunya.
2: Hola, sóc l'Anna Martín i em va fer molta il·lusió haver participat a la Copa Catalunya. Hem hagut de fer diversos campionats durant la temporada per arribar-hi, així que és un premi a tot l'esforç. M'ha agradat molt viure aquesta experiència i competir amb patinadores amb un nivell molt alt.
0: Amb aquest campionat ja es dona per conclosa la temporada de solo dance, no del club. I ara, amb els deures fets, ja posen la mirada en la propera campanya.
3: Cada dia, rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know, I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.
0: Vinga, va, i ara, per començar, sense més dilació, anem a entrar ja amb els continguts del dia d'avui. Vinga, va, som-hi!

0: Vinga, va, anem a entrenar ara sí que sí amb aquests continguts del dia d'avui. Com us comentava, doncs tenim una mica de repàs de Mundial del que portem fins ara i també del que vindrà, i tot això ho farem dins de la secció de Minut 90 amb en Pau Serrano, que ja el tenim per aquí. Com estàs, Pau?
1: Bona tarda, Jordi. Doncs com sempre, jo estic la mar de bé i preparadíssim per presentar-vos l'actualitat del futbol.
0: Que com estàs veient aquest Mundial? Abans de començar a repassar resultats, a fer les nostres porres, com l'estàs veient?
1: Un Mundial molt, molt, molt interessant, eh? Amb moltíssima sorpresa, jugadors que ens estan sorprenent, porters també, resultats increïblement difícils perquè ningú diria, ostres, com pot ser que això hagi quedat així? Un Mundial molt interessant i anem a veure qui s'emportarà aquest trofeu. No sé què penses tu.
0: Dels partits que hi han disputat, per tu, quin és l'equip que diguis, compte, cuidado amb aquest equip, amb aquesta selecció?
1: Podria dir Alemanya, perquè van quedar 7-1, però per canviar una mica, diré que...
0: Sí, digue'm algun que no te'l no te'l puguis esperar.
1: Uf, és molt difícil dir, però et diria Japó.
0: Japó, eh? Japó que va empatar, no? Si no m'equivoco.
1: Va empatar exactament 2-2 contra Holanda amb un partit de golaços, bàsicament, et diria.
0: I la teva preferida? Seria Alemanya, en aquest cas?
1: La meva selecció preferida perquè guanyés.
0: O
1: la que més m'agrada.
0: Primer anem amb la que, dels partits que has vist, creus que pot guanyar. Hem vist pocs equips, encara fa falta per debutar Argentina, França, vull dir, queden moltes seleccions a top per disputar, però de moment, amb els partits que portem.
1: Doncs, home, amb els partits que portem, et diria clarament Alemanya van golejar 7-1 a Curaçao i jo trobo que de moment és la preferida.
0: I per tu, qui t'agradaria que guanyés?
1: Home, m'agradaria que guanyés Espanya, però no perquè Espanya guanyés el Mundial com a tal, sinó pels jugadors del Barça.
0: Perquè hi ha aquests jugadors del Barça. Anem a repassar una mica el que ens aportes avui. Anem a començar repassant com has vist, en aquest cas, aquests resultats. Anem a repassar com està tot, també. Ho hem escoltat abans, però anem a saber-ne una miqueta més.
1: Comencem des del primer partit, no? Comencem des del Mèxic-Sud-Àfrica, que va ser molt sorprenent perquè van haver-hi no una ni dos, sinó tres targetes vermelles.
0: Una dada, de fet, d'aquest partit és que en el Mundial del 2022 van haver-hi quatre expulsions amb els 60 i llargs partits que van haver-hi. En aquest Mundial només, amb aquest partit inaugural, és a dir, un partit, tres expulsions ja, una menys que en tot el Mundial l'ha passat. Però bueno, veurem, de moment el criteri tampoc m'està sorprenent. Jo crec que amb aquest partit, si l'àrbitre va considerar que calia expulsar aquests jugadors, doncs ho va fer amb tota la seva seguretat. Per mi, m'agrada que facin aquestes coses i que no s'intimidin, i a més amb una anfitriona, com va ser Mèxic, que tampoc va patir gaire per guanyar i va convèncer.
1: Això que dius tu ara de l'arbitratge, una cosa que a mi m'ha agradat molt és les revisions al VAR. I és que ara el VAR, en cas de que no estiguis segur de la teva decisió, no fa falta que vagis i ho revisis tu. Ells et diuen un servei de porteria, per exemple, ei, no és servei de porteria i és corner tal. I al final això trobo que fa més dinàmic el joc i més positiu.
0: Sí, fa falta veure que aquestes revisions siguin ràpides. És a dir, que no s'entretinguin gaire a veure si és saque de porteria o córner, a veure de realment si és la segona targeta groga que també revisen. Però s'està posant a prova tot això, s'està posant a prova les noves regles del VAR, que es puguin implementar també durant la propera temporada. De moment, no estan perdent gaire temps. Jo crec que es perden més temps amb les pauses d'hidratacions, que a més una dada d'aquestes pauses d'hidratació, aquí la televisió oberta espanyola no es veu.
1: Tens raó.
0: Però sí que està havent moltes crítiques en que aquestes pauses d'hidratació s'aprofiten per la publicitat.
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí,
0: s'aprofiten
1: sí.
0: a la publicitat. Molts partits d'aquest Mundial han hagut d'esperar a que tornessin de publicitat per tornar a reanudar el partit, és a dir, els jugadors s'han hagut d'esperar col·locats ja en el camp. I igual, amb l'inici del partit, si posen que ara a les 9 comença un partit, és probable que comenci 9:05, 9:07, i això en els Estats Units ja és habitual, és a dir, un partit comença sempre una mica més tard per les publicitats que hi ha just abans de començar el partit. Són marques, empreses que paguen més per estar abans, just abans i dins l'hora del partit perquè la gent ho pugui veure més. És una de les crítiques que hi ha. Aquí la televisió espanyola deixen, per exemple, a les pauses d'hidratació que es vegi realment què estan xerrant entre el míster, què els està dient als seus jugadors. Crec que és una cosa interessant que s'està perdent una mica i per tema de calés i de publicitat. Hi ha partits, a més, que crec que no caldria, depenent de l'estadi, que hi hagués una pausa d'hidratació. Potser en alguns sí, crec que altres en alguns no faria falta. Però veurem tot això, estic especulant. Tornem a resultats que m'he anat per les branques.
1: Tornem amb resultats, anem a repassar algun partit, un partit que m'ha cridat molt i molt l'atenció, que és el Corea-Txèquia. Corea del Sud, Txèquia. M'ha cridat l'atenció degut a com ho diria, les oportunitats que té Txèquia a l'hora de rematar de cap. Per què? Ho dic perquè en aquest partit, Txèquia, l'únic gol que va marcar que va ser de Krejci, el del Girona.
0: Àlex del Girona, sí.
1: Sí, Àlex del Girona. Doncs va ser, el gol va venir d'un servei de banda, van centrar-la directament amb les mans i va acabar rematant de cap al jugador. Què més? En el partit, a més, tots els centres anaven a l'àrea i bé, van tenir fins i tot un gol en fora de joc i moltíssimes oportunitats que podrien haver aprofitat, però bé, és una dada que dic així i sense gaire rellevància, però que és important saber.
0: No, sí, m'agrada. Següent.
1: Següent partit, un altre que també m'ha cridat molt i molt l'atenció és als Estats Units, Paraguai. 4-1, i a més a les xarxes s'ha fet viral la dupla que diuen que tenen Christian Pulisic i Balogun. Balogun que en va marcar dos, si no m'equivoco, la veritat, i trobo que...
0: No t'equivoques. Un... Va marcar dos.
1: Vale, sí, perfecte. I doncs, va marcar un golaç a més... Res més a dir, una gran dupla, la veritat.
0: Vas poder veure aquest partit, tu, Pau?
1: Sí, vaig poder veure'l.
0: Sí? Com vas veure? Creus que els Estats Units va convèncer, a més, davant de la seva afició i com a... ara no em surt. Bueno, com s'està jugant a Estats Units.
1: La veritat, trobo que sí que va convèncer, però no per arribar a guanyar la Copa.
0: Bueno, clar, estem parlant de paraules majors. Sí. Següent partit, què tenim?
1: Anem a repassar el Brasil-Marroc.
0: Mira, jo aquest, ja dic que el vaig posar així de fons mentre jugàvem a cartes amb els amics. Bastant feixuc, no, aquest
1: sí,
0: partit? No
1: sé si bastant, tu el vas veure... Sí, tens raó.
0: El vaig veure. Sí? Què vols que et digui?
1: Dos gols al final de partit. Aviam, un gol a Vinícius, això s'ha de dir.
0: Sí, però
1: per la resta...
0: No em va cridar, no em va cridar gaire cosa. Vaig escoltar, no sé si per tu és decepció aquest empat per part de Brasil.
1: Decepció no, sinó jo crec que són més falta de ganes per part de Brasil, perquè trobo que si li fiquessin més intensitat, si tinguessin més ganes de jugar, haguessin aconseguit la victòria, la veritat. Un partit bastant avorridot. Trobo que Brasil podria haver fet molt més, que també era difícil perquè Marroc, una selecció que ve d'arribar a semifinals del Mundial i guanya la Copa Àfrica d'una manera una mica curiosa, doncs trobo que va estar això, un partit avorridot, però que Brasil es podria haver emportat la victòria.
0: És que per mi crec que de les opinions que he escoltat algunes de que diuen que és una decepció Brasil, crec que no tenen en compte el potencial que té Marroc. Per mi estan en una generació molt bona de jugadors de marroquins que poden sorprendre, van sorprendre la selecció espanyola en el Mundial passat, van arribar fins a semifinals i compte, perquè han empatat contra Brasil, sí que potser no el millor Brasil de que hem vist, però ostres, per mi té potencial de passar-la per les properes rondes i compte que no sigui com a primer de grup, perquè ha sortit viu contra Brasil i haurà de suar Brasil, haurà de suar la canarinya per aquesta primera plaça del grup.
1: Tota la raó que tens, no s'ha d'infravalorar a Marroc. Anem a seguir amb un altre partit, un partit que també m'ha cridat molt l'atenció, que aquest no l'he vist, m'he hagut de veure el resum, que és l'Austràlia-Turquia. I diràs, per què m'ha cridat l'atenció? Han guanyat 2-0 Austràlia i és més que res pels golaços que van marcar, per el xut que tenen els jugadors d'Austràlia.
0: No, sí, partidats que crec que de fet, tothom deia que era preferida a Turquia per l'equip que té, però jo no ho tinc tan clar. Es parla d'un equipàs, oh, sí, Arda Güler, vale, Arda Güler, un suplent del Madrid, Gildiz, un jugador que encara no ha acabat d'explotar, sí que són joves, que tenen un futur molt prometedor, però que encara no han fet res com per dir, ostres, són candidates. I aquí s'ha demostrat, van perdre contra Austràlia, que ja em diràs tu noms, és a dir, no tots són noms, sinó és com juguen realment, aprofitar les teves oportunitats.

0: El partit a fons va començar guanyant a Alemanya.
1: Sí, va empatar a Curaçao.
0: I quan va empatar a Curaçao dic, ep, compte aquí que tindrem una sorpresa de les grans. A veure, compte que Curaçao pot aguantar. Sí que el gol va venir una mica així de...
1: Sí.
0: Bueno, de pilota dividida, una mica morta, però després Alemanya va refer-se, va marcar 6 golaços més, va convèncer, va jugar bé davant, té a dir, un dels, potser el rival més fluix d'aquest sí. Mundial. Sí que queda per demostrar contra equips més de la seva talla, veurem contra Costa de Marfil i Ecuador, que són els dos rivals del seu grup, però crec que Alemanya guanyarà els 3 partits, passarà com a primera del grup amb 9 punts i no tindrà cap problema. De moment ha convençut i és la primera gran golejada d'aquest Mundial.
1: Una selecció que a mi m'ha sorprès molt també és la que deies abans, Costa de Marfil. La veritat, trobo que és una selecció que està molt infravalorada, que té jugadors d'un bon nivell, no crec mundial, sinó un bon nivell, que saben jugar bé futbol. Ja ho van demostrar, van guanyar a Ecuador amb un gol al minut 90. Però, cuidado perquè poden sorprendre, la veritat.
0: Veurem. He escoltat també a gent de Latinoamèrica dient que la decepció, de moment està sent Ecuador, les seleccions latinoamericanes que no estan acabant de funcionar. Ja repassarem també perquè, per exemple, la mena, Paraguai va perdre,
1: sí.
0: Canadà, bueno, va empatar, però Mèxic va guanyar, però bueno, amb un joc així que encara no acabaven. Queden per disputar, però, ostres, mira, Uruguai, en parlarem després, però Uruguai també va empatar contra Aràbia Saudita. Déu-n'hi-do que les seleccions latinoamericanes que estan de moment no fent els resultats que s'esperava. No sé si tens apuntat aquest resultat, però de Suècia.
1: Sí, exactament. De fet, l'anava a comentar ara mateix. Mira. 5-1 a Tunísia, la veritat. Un partit que també van haver-hi gols molt bons, com és el d'Ayari des de la frontal de l'àrea de voler. No sé si tu vas poder veure aquest partit.
0: No, aquest no.
1: No? Doncs sí, la veritat, un partit bastant interessant per Suècia, tot i que a Tunísia hi ha un gol que pràcticament els van regalar. El defensa es fica a reguetejar gairebé dins de l'àrea, li treuen la pilota i marquen.
0: Lamentable. De fet, aquest partit de Tunísia, aquesta derrota, va significar la primera baixa d'un dels entrenadors. Han fet fora l'entrenador de Tunísia.
1: Què dius?
0: En ple mundial, només a perdre un partit, l'han fet fora i ara han de buscar algun substitut per al proper partit. Però, per tant, ja tenim la primera baixa d'entrenador, el primer acomiadament de plantilla, en aquest cas del míster.
1: Això sí que no ho sabia, eh? Uh-huh. Bueno, anem a seguir amb altres partits i diré el partit més decepcionant que tothom ja se l'espera i és el d'Espanya a Cap Verd. 0-0, un partit molt avorrit.
0: Digue'm el que opines.
1: Un partit molt avorrit. Espanya va malgastar moltes aprofitats. Trobo que va deixar que desitjar. Mm. I molt avorrit, pesat d'aquest partit, la veritat. Espanya no se'n sortia, els jugadors molt lents, Ferran Torres, tu ja saps que per banda dreta no et pot jugar, Gavi tampoc és extrem esquerre, no el pots ficar, i Oyarzabal, que ja s'està fent una miqueta gran, al igual que Rodri.
0: Mira, jo en aquest partit et diré que òbviament és lamentable que no es pugui guanyar a Cap Verd. T'he de dir que el plantejament de Luis de la Fuente no el vaig acabar d'entendre gaire. No sé si volia guanyar el partit només amb Cucurella fent internades per la banda i centrant. És un equip, Cap Verd, molt físic, molt rugós, que defensa amb un bloc molt baix, és a dir, tots els jugadors tancats a darrere, i això ja ho sabem, ho vam parlar ahir a la tertúlia que vam fer aquí en el Show dels Esports, que, ostres, molts jugadors del Barça, i al Barça també li costa molt atacar equips en bloc baix. Però és que a Espanya li va costar moltíssim. Fiques a Gavi d'extrem, que no és la seva posició. Comences el partit posant a Pedri de mitja punta, que tampoc és la seva posició i no estava gens còmode. Rodri, bueno, pilota d'or en el seu any, però no el vaig veure. Ferran Torres, òbviament, fallant ocasions molt
1: claríssimes.
0: Clares. Oyarzabal, que fins al minut 30 o 30 i alguna cosa, no va tocar cap pilota. Cap. O sigui, cap, no tenia puntuació.

0: això que veus la nota de tal, sí, aquest sí. jugador 5, aquest jugador 6. No, no, no tenia res de nota. Clar, no havia tocat cap pilota. És lamentable, Pep, a part el primer canvi que va arribar al minut 70.
1: Sí, per allà.
0: 60 llargs, 70. Sí. No, no pots fer-ho. I tampoc pots intentar d'aprendre tant de l'Amin, que ja al final totes eren passeu-li. Sí. Porta dos mesos sense jugar. Calma. Però el plantejament... Molts dubtes. Has de ser molt més crític amb tu mateix. Les finalitzacions entrenen a l'as, perquè és lamentable que no es marqui tant. El porter sí que va fer unes aturades impressionants, que ara ja ha fet estar... va créixer moltíssims seguidors a Instagram, sí. I es va fer viral, bueno, s'ha fet viral la reacció que va tenir després de la roda de postpartit. Però, ostres, hi ha molts punts a pensar i a replantejar-se d'aquesta selecció espanyola, que partia com una de les preferides pel seu joc, perquè venia d'haver guanyat l'Eurocopa, però ara, compte, i sort que Uruguai va empatar contra l'Aràbia Saudita. Sort.
1: Ara en parlarem.
0: Però ara Espanya ha de fer la feina el diumenge, que té el proper partit contra l'Aràbia Saudita, ha de fer la feina.
1: Sí.
0: Perquè quan es torni a escapar els punts, compte que la tenim liada.
1: Sí, així, però bueno, no tot són males notícies. També hi ha una bona, i és que ni Uruguai ni Aràbia Saudita van guanyar, van empatar 1-1, la veritat. Un gran partit dels dos porters, tant de Uruguai com de Muslera. Ho van fer molt bé, he estat mirant el resum i trobo que ho han fet molt bé. Els dos es podrien haver portat l'MVP. I bueno, no sé si ara tenies algú pensat, no?
0: Bueno, anem a fer aquesta predicció del Mundial. Tenim aquí una mica, res, amb una web, doncs, qui creiem que pot quedar primer, segon i tercer de cada grup. Anem a començar pel grup A, tenint en compte que el grup A és Mèxic, Sud-àfrica, Corea del Sud i República Txeca. Com ho veus, aquest grup?
1: Jo dic, primer, Corea.
0: Sí?
1: Sí.
0: Mira, jo et faré cas, eh?
1: Sí?
0: No et faré cas. Per mi crec que Mèxic pot quedar a primer.
1: Sí?
0: Sí, està jugant d'anfitrió, jo crec que té números.
1: Doncs cuidado. Segon, Txèquia.
0: Ui, no.
1: Sí, sí, sí.
0: Això ja no...
1: Tercer, Mèxic, i quart, Sud-àfrica.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: Buf.
1: Però, deixa'm dir, Mèxic passa com a millor tercer.
0: Grup B, Canadà, Bòsnia, Herzegovina, Qatar i Suïssa. Un grup que tots estan empatats en només un punt.
1: Buah. Jo et dic primer, Canadà mateix. Segon, Suïssa. I tercer, Qatar.
0: Sí? Sí? Jo aquí també ho canviava tot, eh? Jo aquí et feia... Primer, Suïssa. Segon, Canadà. I tercer, Bòsnia.
1: Sí, i deixaves a Qatar
0: sí,
1: fora.
0: Sí, Qatar no farà res. Qatar no farà res. Ho tinc molt clar. Grup C, Brasil, Marroc, Haití i Escòcia.
1: Primer, Marroc.
0: De moment, Escòcia va primera, eh? Això ho tenim...
1: Primer Marroc. Tu fica primer Marroc.
0: Mira, jo aquí comparteixo la sorpresa.
1: Segon, Escòcia.
0: No, aquí ja
1: sí,
0: no.
1: Sí.
0: No.
1: Segon, Escòcia. Tercer, Brasil. Que passarà com a millor tercera. I quart, Haití. És el que crec.
0: Jo crec que primer Marroc, segon Brasil i tercer Escòcia. Grup D. Estats Units, Paraguai, sí. Austràlia i Turquia.
1: Primer Estats Units, segon Austràlia, tercer Turquia.
0: Vale, aquí sí. Sí? Aquí sí que estem d'acord.
1: Vale.
0: Grup E, Alemanya, Curaçao, Costa de Marfil i Equador.
1: Alemanya, Costa de Marfil i Equador.
0: Vale, també. Sí? Aquí també compartim. Compte en aquest.
1: Ui.
0: Grup F, Països Baixos, Japó, Suècia i Túnez.
1: Primer, Japó.
0: Compte.
1: Segon, Països Baixos. Tercer, Suècia. I quart. Doncs
0: pues mira, jo aquí t'he de dir que crec que Suècia donarà la sorpresa.
1: Sí, és que també ho he pensat ara, però
0: crec
1: no
0: que
1: sé
0: Suècia donarà la sorpresa, quedarà primera, i més que Japó i Països Baixos van empatar els seus partits i Suècia va guanyar, per tant ja parteix amb avantatge. Crec que primera serà Suècia, després a Països Baixos i tercera Japó.
1: Buf.
0: Crec que aquest és, podríem dir, un dels grups de la mort.
1: Buah.
0: Ja veurem què passarà. Després podran recopilar tot això i veurem... Després, quan acabi, podem reaccionar a les nostres prediccions. Grup G, Bèlgica, Egipte, Iran i Nova Zelanda.
1: Primer, Bèlgica. Segon, Egipte. Tercera, Nova Zelanda. I quarta, Iran.
0: Vale, veurem.
1: Grup H, Espanya. Grup H,
0: Espanya, Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai.
1: Val, doncs primer Espanya, segon Uruguai, tercer Cap Verd i quart Aràbia.
0: Sí?
1: Sí.
0: Cap Verd dona de sorpresa a Aràbia?
1: Confio en Cap Verd.
0: Jo aquí hagués canviat amb Aràbia Saudita tercera. Grup I, compte, França, Senegal, Iraq i Noruega.
1: Primer Iraq, no, és broma. Primer França. Segons...
0: Compte aquí, eh?
1: Uf, oi, és que...
0: Jo tinc dubtes,
1: és molt difícil, aquí.
0: És que encara no han jugat aquests.
1: Va, segon Noruega i tercer Senegal.
0: T'he de dir que comparteixo.
1: Sí?
0: T'he de dir que crec que Noruega donarà la sorpresa i serà segona de grup. Grup J, Argentina, Argèlia, Àustria i Jordània.
1: Primer Argentina, segon Àustria i tercer Argèlia.
0: Comparteixo.
1: Vale.
0: Comparteixo. Grup K, Portugal, República Democràtica del Congo, Uzbekistan i Colòmbia.
1: Primer... Colòmbia. Primer Colòmbia. Segon Portugal. I tercer, República Democràtica del Congo.
0: Jo aquí canviava Portugal primera, Colòmbia de segona. Per mi Portugal té un dels millors plantilles de Mundial.
1: Sí, però no sé, jo trobo que potser li falta tàctica.
0: Ja ho veurem, ja ho veurem. Jo crec que Portugal pot arribar a la final perfectament, eh? Grup L, Anglaterra, Croàcia, Ghana i Panamà.
1: Ah, sí, tal qual. Ho deixo així, tal com està. Anglaterra, sí? Croàcia, Ghana i Panamà.
0: Mira, sí, te la compro, te la compro. Anem a passar i hem de decidir els 8 millors tercers. Tenim primer a Mèxic, Qatar, Brasil, Turquia, Equador i Suècia... Nova Zelanda, Cap Verd, Senegal, Argèlia, República Democràtica del Congo i Ghana.
1: Val, jo dic Mèxic, Brasil i Suècia.
0: M'has de dir més. Són vuit.
1: Ah, val. Bueno, per aquesta part i per l'altra part...
0: No, pot ser d'aquest també, eh?
1: Ah, val.
0: Sí, tots són un.
1: Uf. Bueno, Senegal, també te'l diré. Equador.
0: Sí?
1: Sí. Turquia.
0: Jo Turquia la tenia clara. Ens falten dos.
1: Nova Zelanda, confio en Tim Payne.
0: Ui, no, jo aquí no.
1: I, buah, és que aquí el que em queda, la veritat. Ah, fica Ghana.
0: Vale. Bueno, compta amb Argèlia i República Democràtica del Congo. Sí, però, bueno, sí, te'ls puc arribar a comprar. Vale, tenim els setzents de final.
1: Buah.
0: Amb aquests emparellaments tenim, primer de tot, Alemanya-Brasil. Primer partidàs.
1: Alemanya.
0: L'has vist jugar, no?, per això. Però exacte. Sí, jo crec que Alemanya té molt bon equip i pot donar la sorpresa. França-Turquia.
1: França.
0: República Txeca-Suïssa.
1: Uf. Va, a Suïssa.
0: Compte. Japó-Escòcia.
1: Japó. Cap dubte.
0: Portugal-Croàcia.
1: Uf, és que Croàcia juga molt bé. Va, però m'he de quedar en Portugal.
0: Sí, jo crec que Croàcia, ja, la seva generació d'or ja ha acabat.
1: Sí.
0: Espanya-Àustria.
1: Espanya.
0: T'he de dir que Àustria és molt bona selecció.
1: Sí.
0: I podria costar aquest partit. Estats Units-Suècia.
1: Uf, que difícil, eh? Va, això dic Suècia.
0: Jo crec que també en aquest, si es donés això, crec que als Estats Units s'aniria ja... Bueno, es quedaria cap a casa seva,
1: sí,
0: però l'anfitrió no acabaria. Bèlgica, Mèxic.
1: Bèlgica.
0: Jo aquí tinc dubtes, no sabria dir-te, eh? Compte aquest partidàs. Buah. Marroc, Països Baixos.
1: Jo crec que aquí cau Marroc, passa a Països Baixos.
0: Uf, un altre que jo no ho tindria tan clar. Anem a aquest Costa de Marfil, Noruega.
1: Noruega.
0: Sí, jo també. Corea del Sud, Ghana.
1: Corea del Sud.
0: Anglaterra, Senegal.
1: Anglaterra.
0: Vale. Argentina, Uruguai, compta aquest duel latinoamericà.
1: Argentina.
0: Austràlia, Egipte.
1: Egipte.
0: Uf, dona la campanada. Canadà, Nova Zelanda.
1: Canadà.
0: I l'últim setzents de final, compta un altre duel latinoamericà. Colòmbia, Equador.
1: Colòmbia.
0: Vale, va, aquesta te la compro. Passem a octaus de final. Compte un altre partidàs. Aquest Alemanya-França.
1: dic que se l'emporta França.
0: Jo crec que també. Suïssa-Japó.
1: Japó.
0: Suècia-Bèlgica.
1: Va, Bèlgica, perquè tenen a Courtois i li pararà totes, jo que eres.
0: Dubto. Compte ara. Països Baixos o Noruega?
1: Països Baixos. Aquí se'n manjaran a casa.
0: Corea del Sud o Anglaterra?
1: Anglaterra.
0: Canadà-Colòmbia?
1: Et diria Colòmbia. Colòmbia.
0: Argentina-Egipte?
1: Argentina.
0: I un duel que jo penso que... Bueno, i a part d'altres vegades que ho he fet aquesta simulació, crec que és la final avançada.
1: Sí.
0: Crec que és la final avançada. Portugal-Espanya.
1: Espanya.
0: Sí?
1: Sí.
0: Jo aquí...
1: Lamin, Pedri, Gavi...
0: Bueno, jo aquí tinc dubtes. És que veig la Portugal molt forta.
1: Clar, Vitinha...
0: Crec que... dels altres simulacions que he fet, aquest duel només passava a la final, perquè un rival arribava de l'esquerra, del quadre esquerre, que és Espanya, i de la dreta venia Portugal, després d'eliminar Argentina.
1: Buah.
0: Que això no s'ha donat encara, però Portugal, per mi, crec que pot arribar a la final, i compte. Anem als quarts ja de final. França-Japó.
1: França.
0: Argentina-Colòmbia.
1: Buf. Argentina, va.
0: Uf! Països Baixos, Anglaterra.
1: Buah, és molt difícil, això. És molt difícil aquest partit, va, però em quedo... en Països Baixos.
0: Mira, jo aquí t'hagués dit Anglaterra, però ho puc comprar-ho. L'últim quarts de final, Espanya-Bèlgica.
1: Espanya.
0: Per mi aquest partit és més fàcil que octaus,
1: Sí,
0: Sí. Passem a les semifinals. Compte França-Espanya.
1: França.
0: A Espanya, que se'n va cap al carrer. França arriba per tercer any consecutiu a una final mundialista, segons Pau Serrano. L'altre costat, l'altra semifinal. Argentina, Països Baixos. La mateixa que l'últim Mundial, si no m'equivoco.
1: Tu quina creus aquí?
0: Ho estàs fent-ho, Pau. T'ho deixo jugar.
1: Països Baixos.
0: Eliminen a la campiona
1: del
0: món, Argentina. La final, França. Bueno, el tercer quart lloc. Espanya-Argentina.
1: Tercer Espanya.
0: Guanyeria Espanya. I la gran final d'aquest Mundial 2026, França o Països Baixos?
1: Jo crec que aquest és l'any de Països Baixos.
0: Ostres.
1: Sí.
0: Per en Pau Serrano, Països Baixos, que acabaria sent campió d'aquest Mundial 2026. Bastantes sorpreses,
1: Sí, la veritat.
0: Veurem seria difícil. Veurem què acaba passant. Pau, nosaltres, que ja ho tindríem per avui, no?
1: Exactament. No sé si tu vols afegir alguna més.
0: El problema ho deixem per la setmana vinent. Una setmana vinent que hem de mirar, que encara no estic segur perquè és el dia 23, no sabem si farem programa o no. Però, Pau, si no, que acabis de passar un magnífic Sant Joan, si no ja ens veurem després perquè obrirem una altra coseta, que podem dir la banqueta, jo crec que tothom ja ho sap. I et veurem, no? Per aquí, Pau, et veurem alguns dies, oi?
1: Ens veurem aquí, exactament.
0: Doncs, Pau, que vagi molt bé i moltes gràcies per venir un dia més aquí, al Show dels Esports.
1: A tu, Jordi, ens veiem!

Vinga, doncs fins aquí arribem a nosaltres. Posem punt i final a aquest show diari d'avui, dimarts 16 de juny. Cada cop queda menys per aquesta gala, recordeu que és el proper dia 26. Queden 10 dies per la 11a edició de la gala dels esports d'aquí de Tordera. I avui, que en aquest show dels esports, doncs hem tingut aquest repàs del Mundial amb en Pau Serrano i també hem conegut aquesta petita píndola d'en Damià, que col·labora, i podeu trobar totes les seves píndoles repassant els partits i de cada dia d'aquest Mundial per al TikTok de Ràdio Tordera. Nosaltres, que llavors ho deixem aquí, desitjar-vos molt bona nit i que acabeu de passar una magnífica estona abans d'anar cap a dormir. Nosaltres, que ens veurem demà amb més seccions. Que vagi molt bé i molt bona nit. A reveure.

0: Radio Tordera.
1: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.
2: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
3: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
2: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
3: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
0: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
1: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
2: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
4: Dental Company. Porque sonreír es salud.
5: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al Camí Ral 182.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

107.1 FM. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat haver participat en cap trama o conspiració contra la unitat central operativa, la UCON, ni cap altra unitat del cos. En la seva compareixença aquesta tarda al Senat, González ha dit que mai ha participat en cap campanya de desprestigi contra cap dels cossos, ni influenciada per Leire Díez, ni per cap altra persona. La directora de la Guàrdia Civil ha comparegut després que la UCO apuntés en un informe, inclòs el sumari del cas Leire, que va mantenir dues trobades amb l'exmilitant socialista. I Barcelona amplia amb un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de des de casa. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica.
3: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
2: I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert un expedient sancionador conjunt de 6 grans bancs, CaixaBank, Banc Sabadell, Banc Inter, Santander, BBVA i Unicaja, per presumptes pràctiques contràries a la competència relacionades amb les hipoteques de tipus fix. Segons la Comissió, s'investiga la relació de les declaracions públiques d'alguns dels seus directius sobre la política comercial futura a les entitats, sobre aquest tema, amb els tipus d'interès de les hipoteques i com haurien per més a les entitats del sector anticipar el futur comportament dels competidors. I el Gremi de Restauració ha denunciat 30 mercaurans de Barcelona per intrusisme i incompliment normatiu. Es tracta d'establiments de l'empresa Mercadona que disposen d'espais amb taules i cadires de fins a 30 places i amb microones on els clients poden consumir els plats cuinats que acaben de comprar. Diuen que contravé l'ordenança municipal de comerç alimentari. I la cantant Magalí Sarri inaugurarà la 17a edició del Festival de Llegendes a Catalunya amb l'espectacle Descasada del dia 2 al 5 de juliol, i es podran veure també 44 propostes artístiques a Sant Martí de Tous.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Bona nit, soc Toni López, som a La Particel·la i pertoca escoltar sardanes. Des del llarg durada de 50 anys d'Amunt i Crits, la cobla juvenívola de Sabadell ens interpreta una d'Heribert Segala, la sardana universal.

Des de la llarga durada a Tordera Sardanes, de la Cobla Montgrins, ens arriba una sardana que nosaltres pretenem que sigui un petit homenatge a l'Associació Colla Antaviana, sardana de Jaume Cristau i Brunet, i es titula així, Antaviana.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Des d'un dels Sardanes d'Or, escoltarem una sardana del mestre Eduard Toldrà, que va composar Atzavares i Baladres.

0: l'emissora que t'escolta.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
5: Bona nit a totes aquelles persones que ens escolten el dimarts de 9 a 10. Bona tarda ja a aquelles persones que ens escolten el bon dia de 1 a 2 el dimecres i també bon dia a les persones que ens segueixen els diumenges de 8 a 9 abans del matí de sardanes. Soc Toni López i comencem la segona part d'aquesta reguitzell de sardanes que hem triat avui. Ho farem amb un altre de Francesc Marrós, que interpreta la Copla Marina, i amb Amics de Caçar.

Des de llarga durada sardanes Besalú, ara i sempre, ens arriba una sardana que es titula Ramon Vidal, trobador de Besalú.

Bé, sembla una petita joia que hem escoltat, hem tingut el gust d'escoltar aquest Ramon Vidal, trobador de Besalú. Continuem amb una llarga durada que es titula Francesc Marrós 100 anys, o sigui, celebrant el centenari de Francesc Marrós, suposo que del seu naixement. Anem a escoltar, ara escoltarem, la Cobla Salvatana, amb un tema que es titula Malavella.

Ja per concloure aquesta particela, anem a la Cobla Ciutat de Girona, que ens porta una sardana de Josep Antoni López. Es titula El meu mestre.

0: Bé, nosaltres que acabem aquest penúltim programa del que és la Particel·la, sabeu que a partir del 24 de juny Sant Joan es canvia la programació de Ràdio Tordera i es fa programació d'estiu, i nosaltres hem decidit, amb el suport de la direcció d'aquesta emissora, de fer un programa d'havaneres i cançó catalana. Així doncs, a partir del 24, el 23 encara tindrem la Particel·la, doncs farem el cant de la sirena. El meu nom, Toni López, és un plaer ser aquí, poder triar aquestes sardanes, poder portar i convidar d'honor Francesc Marrós amb aquesta sardana Amics de Casar i aquesta altra sardana que celebrava els 100 anys de Francesc Marrós. És un plaer poder triar aquestes sardanes i desitjo que us agradin. Marxem ja i ho fem amb una promo del nostre programa que ens agrada perquè aquest programa està centrat en el món de la cobla i en el món de la sardana. A reveure!
1: Si t'agraden les sardanes i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
4: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
3: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
4: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
3: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove't Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat una ciència al servei del bé comú i considera que per dedicar-s'hi no ha de ser un acte heroic, sinó que ha de tenir tot el suport. El president ho ha dit durant la cerimònia de lliurament dels 36è Premis Nacionals de Recerca que ha tingut lloc al Teatre Nacional de Catalunya.
3: Alguns volen convertir el progrés científic i tecnològic en una cursa competitiva de poder. És imprescindible que mantinguem ferma una voluntat compartida. Reafirmar que la ciència que impulsem des de Catalunya ha d'estar per damunt de tot al servei de l'interès general i del bé comú.
2: I li ha explicat que el govern aposta per infraestructures científiques d'avantguarda i que incrementarà el pressupost en recerca i universitats un 24% respecte al 2023. Més temes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat la decisió de la mesa del Congrés dels Diputats que avui ha impedit que es voti l'esmena dels que els de Puigdemont han presentat a la moció del PP reclamant que el govern espanyol convoqui eleccions anticipades. Els lletrats de la mesa conclouen que la convocatòria és una prerrogativa exclusiva del president Pedro Sánchez.
4: Nosaltres defensem que la legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. I per això el que hem fet és un acte de coherència. Què han fet els partits del govern? Doncs un acte de coherència amb el que estan fent fins ara, que és anar d'esquenes al Parlament, en aquest cas a les Corts, la qual cosa dona quin nivell de conviccions democràtiques tenen.
2: Precisament l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero compareixerà demà davant l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra i les joies trobades al seu despatx. La defensa de Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, al·legant que només feia 5 dies que el jutge José Luis Calama havia obert una peça separada i reclamava més marge. Calama, però, defensa que diu que la defensa ja tenia informació de les joies des del dia de l'escorcoll el 19 de maig. I ha acabat sense acord una nova reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. El comitè d'empresa ha informat a l'administració que sol·licitarà una mediació del Departament de Treball. El consistori ha anunciat la voluntat de contractar 25 persones més, però el comitè d'empresa ha criticat que no es retiri la jornada d'11 hores diàries, fet que considera una línia vermella. I acabem parlant del Cabatàs de Sant Sadurní d'Anoia, que celebra la 30a edició, rebatejat com a Escomostra. L'Ajuntament de la coneguda com a capital del Cava ha presentat avui els detalls d'un canvi que ja havia anticipat que faria seduir els col·laboradors que els últims anys han abandonat la denominació d'origen.

Ara esguardo la lluna que ja m'apareix lluna plena, i ells recullen les plumes i ja enyoren el demà. Demà, posats a taula, oblidarem els pobres, i tan pobres com som nosaltres.

and we're already late. Jesús ja serà nat. Ens mirarà un moment a l'hora de les postres i després de mirar-nos arrencarà a plorar.

Res no és mesquí, ni cap hora és isarda, ni és fosca l'aventura de la nit. I la rosada és clara, tan clara que el sol surt i sorprèn, i té delit de bany que s'emmiralla al llit de tota cosa feta.

Res no és mesquí, i tot ric com el vi i la galta colrada. I l'onada del mar sempre riu, primavera d'hivern, primavera d'estiu, i tot sempre és primavera.

i tot és primavera, i tota fulla verda eternament. Res no és mesquí perquè els dies no passen, i no arriba la mort ni si l'heu demanada.

I si heu demanada la mort, us dissimula un clot, perquè per tornar a néixer necessiteu primer morir.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: I no som mai un plor, sinó un somriure. Fiques dispersa com grills d'una bona taronja.

Res no és mesquí, perquè la cançó canta en cada bri i en cada mena de cosa.

Avui, també demà, i va passar ahir, s'esfullarà una rosa i a la verge més jove li vindrà llet al pit.

Dóna'm la mà, que anirem per la riba ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de les coses, només en dir-nos que ens seguim estimant.

Les barques llunyanes i les de la sorra prendran un aire fidel i discret. No ens miraran. Miraran noves rutes amb l'esguard lent del copsador distret.

Dóna'm la mà i arrecera la galta sobre el meu pit i no temis ningú. I les palmeres ens donaran ombra segura i ferma.

I les gavines, sota el sol, que llua ens portaran la celebró que amara la mort, tota cosa que és a prop del mar...

0: I jo, aleshores, besaré la teva galta, i la besada ens durà el joc d'estimar. Dóna'm la mà que anirem per la riba ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim estimant.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 16 de juny, les tres paraules del dia són legislatius, jove, copa. Legislatius, Tordera consolida la tendència a la baixa dels fets delictius, tot reclamant canvis legislatius, i el nostre poble dissenya el seu futur turístic amb un nou pla estratègic centrat en la sostenibilitat i el patrimoni. Jove, al juliol s'estrena l'estiu Jove 2026 amb activitats gratuïtes per als nascuts el 2012 i 2013, i el Maresme celebra la primera fira de silvopastura per prevenir incendis i promoure la ramaderia sostenible. Copa. Anna Martín i Irene Heredia culminen una gran temporada a la Copa Catalunya de Solo Dance. I l'IBEX 35 supera per primer cop a la història els 19.000 punts, impulsat per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. El Banc Santander lidera els guanys amb un 3,86% i Repsol les pèrdues amb un 4,67%. Tordera consolida la tendència a la baixa dels fets delictius, tot reclamant canvis legislatius. La Junta Local de Seguretat, celebrada la setmana passada, ha certificat una reducció del 13% dels delictes penals durant el 2025 i una taxa de resolució de casos superior al 50%. Nàdia Cantero és regidora de Seguretat.
2: Destaquem la coordinació entre els diferents cossos de seguretat i les inversions en videovigilància, nous vehicles i ampliació de la plantilla local, però sobretot reclamem més efectius dels Mossos d'Esquadra i canvis legislatius urgents per combatre amb més contundència delictes vinculats al tràfic i les plantacions de marihuana.
1: Avui se celebra el Dia Internacional de les Remeses Familiars i també del Dia de l'Infant Africà. Avui a Sant Joan Francesc Regís va ser missioner jesuïta del segle XVII, molt conegut per recórrer pobles de muntanya ajudant pobres i marginats. Avui fa anys Lauri Malkaf, 71 anys, Daniel Brühl, 46, o l'entrenador Jürgen Klopp, que en fa 59. Falten 5 dies per l'estiu, falten 69 dies per Sant Bartomeu, el 24 d'agost. Avui esperem un ambient càlid a Tordera, intervals de núvols clarianes màximes prop dels 28 graus. De cara a demà continuarà el temps estable amb temperatures al voltant dels 27 graus les màximes. La dita juny calent, pagès content. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. Recollida de poda i voluminosos a Sant Daniel i Terra Brava. Heu de trucar prèviament al 93 765 3151 o enviar un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que el Cercle d'Història prepara una publicació sobre la indústria de begudes de gas a Tordera. Fa 5 anys els plàstics representaven el 45% dels residus que es trobaven a les conques dels rius Besòs, Ter, Tordera i Fluvià, i fa 10 anys parlàvem que un remolc perdia la càrrega a la rotonda de Can Bartolí. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar l'especial de Rocío. La notícia curiosa de la jornada ens parla d'una massa d'aire calent procedent del Sàhara que està impulsant una forta calor a bona part d'Europa amb temperatures molt superiors a les habituals per a aquestes dates.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Bon dia i molt benvinguts amb una nova edició del nostre magazine. Avui us saludo amb una petita aventura personal. M'he trencat el cinquè metre de tercià del peu. Així és de clar i català. Així que, si avui em noteu una mica més quieta del que és habitual, no patiu. És que he canviat les passes avall per les crosses. Però l'ànim continua intacte i les ganes de compartir amb els nostres companys i contertulians aquesta bona estona amb tots vosaltres també. Per tant, poseu-vos còmodes, prepareu el cafè o l'esmorzar, perquè durant tota la propera estona us portarem informació, curiositats, bona música i, sobretot, moltes ganes de somriure. Com sempre, gràcies per ser a l'altre costat, a l'altra banda de la ràdio receptor, perquè vosaltres sou la millor audiència del món. Gràcies i felicitats. I ja saludem els nostres contertulians per avui, el Sammy García, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Avui portes el tema, eh?
1: Bé, jo no tinc res trencat.
0: No.
1: Ai, per dintre també tinc alguna cosa que... Però a fora, així a fora, no...
0: No es veu. Jordi de Diego.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Jo també caic i em passen aquestes coses, però tinc molta capacitat de recuperació. Mira, tinc una sort.
0: Molt bé, molt bé. A banda que aquest home, us explicaré un secret, que ara m'agafarà pel coll, li sobra el ferro. Tu, a molts es falta ferro, aquest ni sobra. Aquest ni sobra, mira, Jordi.
2: Sí, a mi m'ho han de treure amb kriptonita.
0: Mare meva.
3: Com en Superman, eh?
2: Com en Superman.
0: Pilar Bota, bon dia.
4: Bon dia.
0: Gràcies per estar aquí, també.
4: Gràcies.
0: I també la Cristina Llobet, ara sí que la tornem a recuperar. Es va fer-se, doncs, una actuació realment espectacular a Hostalric. Molta
4: Boníssima.
0: Gent, doncs, d'aquí Tordera es va desplaçar a Hostalric per veure.
4: Sí.
0: I bé, doncs, contenta, no?
3: Molt contenta.
0: Molt bé,
3: jo sempre
0: molt
3: estic contenta.
0: Sí,
4: a veure, potser des d'aquí podríem fer una crida que no haguéssim d'anar a Hostalric a veure això. Veieu,
3: ostres,
4: si Tordera, vull
3: ostres,
4: dir que...
3: Pilar, que bé que aniria poder-ho fer Tordera.
4: No ser...
3: Saps per què? Perquè a mi moltíssima gent de Tordera em diuen, escolta, Cristina, i com una cosa així no la fas a Tordera? Dic, doncs mira, perquè no em deixen. És que jo soc tan clara i catalana...
0: Igualment et culpabilitzen a tu, a veure.
3: Ah, no,
0: això,
3: perquè,
0: veure.
3: No, clar, perquè no em culpabilitzin, ja. Perquè no em deixen.
4: No, no, llavors... jo personalment demano que aquestes coses es puguin fer al Teatre Clavé, és una
3: aquí
4: vergonya.
3: Aquí haguessis vingut, Pilar, però és clar, desplaçar-te a Hostalric, doncs, potser és per això, potser és que no es vol que es vegi gaire el que jo faig.
4: Si estigui sempre ple del 100%, dius, és que no hi ha espai, però moltes vegades no hi ha ningú.
3: Vull dir que... És cert.
1: Sí, això jo voldria felicitar la Cristina.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Perquè treballar amb joventut és molt important.
3: Molt.
1: Estàs fent un bé molt important.
3: Moltes gràcies,
1: a la canalla.
3: Arseni.
1: I quan siguin grans, ells se'n recordaran de tu.
3: Oi, no m'ho dic. És que jo sempre que sigui molt forta...
1: Perquè jo, a mi m'ha passat. Jo vaig trobar una persona com tu quan tenia molt pocs anys.
3: Gràcies.
1: I això se recorda tota la vida.
0: Sí. Uh-huh. Marquen un fonament important, doncs, en el seu porvenir.
3: Moltes gràcies.
0: Vinga, avui, 16 de juny, què se celebra? Després, el Dia Internacional de les Remeses Familiars, una jornada promoguda per les Nacions Unides per reconèixer l'esforç de milions de persones que ajuden a les seves famílies enviant diners des de l'estranger. Jo faig un silenci aquí i deixo uns punts suspensius.
3: Ah, vale.
0: També és el Dia de l'Infant Africà, dedicat a reivindicar el dret a l'educació i el benestar dels nens i nenes del continent africà. I com a curiositat d'avui també és com el Dia Mundial de la Tortuga Marina, per conscienciar sobre la protecció d'aquests fascinants animals. Els titulars d'avui destacats en l'actualitat són aquest Mundial de Futbol, l'Arseni García disfrutarà molt, continua sent un dels grans protagonistes informatius amb l'estrena de diverses seleccions favorites i una gran expectació internacional. Espanya i bona part d'Europa a l'inici de l'estiu ve marcat per una intensa agenda cultural i musical amb festivals i activitats a l'aire lliure que ja omplen el calendari. I ara sí, arrenquem motors en crosses, sense crosses ara, que una petita lesió no ens tregui el bon humor. Com diuen, si la vida et fa anar més a poc, aprofita per gaudir millor del camí. Comença el nostre magazine.

posen ni més ni menys que els Bravos, una música que jo crec que no ha passat a la història, sinó que és una música encara fa recent i que en un moment determinat, això d'anar amb una moto, vull dir, té que donar una sèrie d'adrenalina que ha de ser prou important. Els Bravos ens ho van reflectir i que bé, nosaltres hem volgut posar doncs aquest èmfasi musical amb aquesta estona radiofònica que estem ja començant.

0: I bé, 13 minuts que passen de les 11, anem nosaltres ja endinsant-nos amb les notícies, algunes de les quals doncs, volem acabar de buscar una miqueta l'opinió dels nostres contertulians. Vam escoltar doncs, el que diu el senyor Jordi Domingo, que forma part del Consell de la República, sobre temes que vénen molt lligats amb diferents activitats dels últims dies.
1: Ahir va ser un dia en què vam demostrar al món, com tantes altres vegades ho hem fet, que Catalunya sap organitzar esdeveniments espectaculars, com ho va ser el de la benedicció de la Torre de Jesús del Temple de la Sagrada Família pel Sant Pare. Tots ens n'hem d'enorgullir. Tanmateix, ara també és el moment de fer-nos les primeres preguntes. La pregunta essencial és per què el patronat del temple va permetre coses que són del tot inacceptables. Perquè si una cosa va quedar clara ahir, és que som efectivament una colònia i ens tracten com a tal. La Sagrada Família és un temple que des del primer moment i per voluntat dels seus impulsors, especialment del propi Gaudí, ha estat finançat directament pel poble. Mai ni la monarquia, ni el govern espanyol, ni l'Església Catòlica, ni el govern de Catalunya hi han fet cap mena d'aportació directa. El poble ha sigut i és l'ànima i essència de la construcció de la Sagrada Família. Dit això, per què ahir era la monarquia borbònica, el govern espanyol, el president de la Generalitat i l'arcabisbe Juan José Omella els qui copresidien amb tots els honors els actes i, en canvi, s'expulsava els 600 cantaires que van participar de manera brillant en els cants dins la Sagrada Família i que havien de participar també en els cants finals a l'exterior? Sembla que el gran delicte pel qual van ser literalment expulsats del temple era que portaven impresa una senyera entre les partitures i que algú els convidava, els qui volguessin, a interpretar l'himne nacional de Catalunya en acabar el virulai. En altres paraules, la metròpoli i els qui li fan sistemàticament la gara a gara els feia pànic que el poble expressés davant del món la seva nacionalitat, tot ensenyant la seva bandera i cantant el nostre himne nacional.
0: Bé, aquí hi ha hagut doncs, unes genial, bones declaracions. Què us sembla?
2: Genial, genial.
0: Què us sembla?
2: No totalment... podria resumir, està resumit, uh-huh. I no es podria resumir de la millor manera com ho ha fet aquest personatge.
3: Doncs sí.
4: Som una colònia.
2: Ho ha resumit
3: molt
2: bé.
3: És que som una colònia.
4: Sí. En moltes coses està...
3: I aquí està el problema. O sigui, realment no volen que mostrem al món el que som capaços de fer i el que som realment. O sigui, això és covardia. I això també, o sigui, això ens crea a nosaltres aquesta impotència que, tot i siguem forts, de vegades no ens deixen demostrar la fortalesa que tenim. Perquè la fortalesa no solament es demostra tinguent poder. La fortalesa es demostra fent coses i demostrant el que som capaços de fer. El poder... Suposo que el poder te l'han de donar aquelles persones que t'admiren, però la fortalesa l'has de portar tu dintre, i has de tenir molt clar qui ets i on vas, i per això, fora aquests, perquè clar, si porten, hòstima, diran, aquests catalans, doncs, possiblement són gent que se'ls ha de tenir en compte, a la resta del món, tot i que ens tenen molt en compte, perquè jo, nosaltres viatgem molt, i quan dic que sóc catalana,
4: ja ens coneixen.
3: Jo dic que sóc catalana, jo dic que sóc catalana. I que si tothom sap que Catalunya està en un lloc, que no vull dir ni el nom.
5: Aquí s'ha demostrat moltes coses, i hasta l'Ayuso, tots sabem qui és l'Ayuso.
3: I tant.
5: L'Ayuso ha fet unes declaracions que valla diferència amb la preparació de la visita del Sant Pare a Catalunya comparada amb la de Madrid. O sigui, hasta l'Ayuso...
4: I no varen deixar actuar els cantaires,
5: bueno,
4: que allò encara hagués estat més bonic. De
5: bueno, vale.
3: I tant.
5: Alguna cosa tenia que fallar. Alguna cosa tenia que fallar. Perquè després de tot aquest espectacle, d'aquesta visita del Papa, després, al final, ha sigut a trampocades. Perquè amb un avió espatllat...
3: És que és com...
0: Potser li volien fer un atemptat, però home... No vull dir-ho gaire
5: no,
0: fort,
5: aquí va quedar, aquí el que
0: jo
5: va...
0: sí penso malament.
5: Aquí el que va quedar bé amb aquest tema va ser el Felip VI, que va dir, es va donar compte de seguida, diu, és que hi ha un motor que no s'encén. O sigui, ningú se'n havia donat compte, se'n va donar compte ell.
0: Ah, sí, oi,
5: al contrari que la seva filla, ell entén d'avions. I llavors va decidir deixar-li el Falcon del govern a...
0: Quin gest, no?
4: Home, sí, ui, cuidado,
0: eh?
4: Oh, mare de Déu, però, això però, ha sigut...
5: Bueno, no, però el desastre és que un avió preparat perquè sortís el papa es va espallar en aquell moment.
4: Era d'Ibèria, aquest avió?
5: Sí, era d'Ibèria. Era d'Iberia.
3: Doncs és molt estrany.
5: Perquè sempre, ell, sempre vola amb l'Itàlia. No sé per què no el va vindre a buscar l'avió de l'Itàlia.
0: Sí, vinga, però, anem, continua, Rosani.
2: No, que sí, em permeteu, jo m'agradaria llançar un petit missatge dins de la meva insignificància, que no som ningú, de que els catalans perseverin a lluitar contra aquestes inèrcies que ens arriben de fora, i que nosaltres prescindim d'elles i anem fent les coses ben fetes com els acostumem
3: sí,
2: a fer.
3: Sí, senyor. Sí.
2: Fem-ho ben fet, lluitem contra això. Hi ha una frase que jo no tinc gens bona memòria, però em va quedar una vegada una frase perquè venia del poble. Quan els Jocs Olímpics del 92 coincidia amb l'Expo de Sevilla. Mm-hmm. I recordaré tota la meva vida que van entrevistar gent del poble de Sevilla i n'hi va haver un que va dir ¿sabes lo que lamento más? Es que estos catalanes van a hacer unos Juegos Olímpicos que van a iluminar el mundo y nosotros será un fracaso.
3: I ja ho tenien clar, abans de començar ja ho tenia clar.
4: I a més, totes les obres que varen fer per les Olimpiades, totes s'han aprofitat, totes les cases que varen fer, i en canvi, aquí,
3: a l'Expo,
4: ha quedat abandonat.
3: Tot abandonat.
2: Pues ho va pronosticar.
4: Això ho van aprofitar.
3: Això... El port de la fusta, que va quedar diví.
0: Ha quedat,
3: sí. És que jo estic tan orgullosa de la meva ciutat.
2: Això ho va pronosticar un ciutadà sevillà. Jo ho vaig escoltar.
0: Vinga, anem cap a una altra notícia. Gràcies a la perseverança de les famílies, ha vençut que el català formi part del currículum a Zurich. Bones notícies per al català. Els alumnes de l'Escola Catalana Zurich podran convalidar les classes de català dins el currículum oficial del cantó al curs vinent. Glòria Llopart, directora i cofundadora de l'Escola Catalana de Zurich, explica que és una fita molt important perquè és el primer reconeixement que es fa a Suïssa del català com a part del currículum escolar oficial. Un altre tema, la revista de Catalunya va fer renéixer el país d'abans de la guerra i avui torna a la mateixa força. Escoltem.
6: Les idees de Catalunya el va salvar una revista.
7: A l'estiu de 1924, amb la dictadura de Primo de Rivera, a Catalunya es van clausurar entitats, partits polítics i publicacions periòdiques.
8: Des de Madrid es volia revertir la catalanització de la vida pública i pensaven que amb 4 decrets i la policia podrien sotmetre a tot un país.
6: Enmig de la repressió i la desmoralització general, un grup de polítics, activistes i intel·lectuals catalans decideixen iniciar un projecte que pocs pensaven que canviaria la història del país.
7: Tenien una cosa molt clara. Volien assentar les bases d'un relleu generacional, polític i cultural que continués l'obra de la Renaixença. Creien que, per redefinir un país i renovar-lo, primer calia començar per les idees. Després ja vindria la política.
6: S'ajunten els intel·lectuals emergents del país en un front comú, la Revista de Catalunya.
7: Intueixen que la crisi total que viu Catalunya és sinònim també de grans oportunitats.
8: Amb l'aparició de Francesc Macià, les idees de la revista es materialitzen amb la República Catalana i la nova Generalitat.
6: Aquella revista, que a la dictadura era pràcticament a l'ombra, va repensar la catalanitat amb la voluntat de crear un poder propi i amb l'anhel de fer de Catalunya un país europeu i modern.
7: Però malgrat tots aquests esforços, que començaven tot just a prendre forma, l'esclat de la guerra i la victòria franquista van ensorrar el país.
8: La dictadura envia la Revista de Catalunya a l'exili.
6: La capçalera perd força, molts intel·lectuals marxen o enmudeixen. Però la revista continua, amb llargues interrupcions, a països d'Europa i del món.
7: Malgrat tot...

0: Està preparat. Bueno, doncs,
1: està acceptat per el fill del director de Mango i els jutges, això que sortia és perquè...
0: Doncs,
1: molt mira, malament, a veure.
0: A veure...
2: Fatal.
0: Amb la Ayuso, perquè en el company de la Ayuso, perquè varen sortir unes converses que deia que havia set... El varen treure, sí. el fiscal del govern... i encara no s'ha comprovat si ell va ser el que va fer públic l'han tret. I aquí, bueno, amb ell i molts altres casos, que es fa públic i ell es crea un judici paral·lel. Bueno, jo ho guardava per la setmana que ve, això.
1: Mm-hmm. Ho agafarem, Pilar, vale? Mm-hmm. Doncs vinga, nosaltres que ja hem fet un petit repàs d'alguna de les notícies que han marcat l'actualitat i bé, posant de fons aquesta cançó dedicada a tota la nostra amics i també doncs, seguidors del magazín i de Ràdio Tordera. La cançó Los Amigos, abans d'entrar en directe per saber les temperatures.

0: Doncs bé, amic, amiga, nosaltres no ens oblidem de vosaltres i sí que intentem cada dia aportar informació, companyia, i que ens escolteu allà, allà on ens estigueu escoltant. Ens anem a fer un repàs de temperatures i ens anem a saludar amb en Joan González de Marreixac. Molt bon dia, Joan.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinc a saber quina és la temperatura màxima que vam tindre ahir.
1: La màxima va ser de 33 graus i una dècima.
0: Molt bé.
1: Una mínima ha sigut de 16 graus, 8 dècimes.
0: Uh-huh.
1: Ara, aquest moment, estem aquí a 31 graus, 5 dècimes.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Ha baixat.
0: Ah?
1: Si no, un quart de 12 estàvem a 33 graus, 1 dècima.
0: Mare meva, Déu-n'hi-do.
1: I ara ha baixat a 31 graus, 5 dècimes.
0: Uh-huh.
1: Amb un 33% d'humitat.
0: Uh-huh.
1: I això representa el temperatiu de la sensació de 30 graus, 8 dècimes.
0: Vale, molt bé.
1: L'humitat és baixa, amb un 33%.
0: Molt bé.
1: I el màxim que vam dir de 32,2 km/h.
0: Home, Déu-n'hi-do, doncs va bufar una mica, Joan?
1: Sí, sí.
0: Vinga.
1: La mitjana que estigui baixa,
0: sí.
1: No tinc tanta sensació de deixar fugir.
0: Uh-huh. Vinga, doncs,
1: bastant.
0: Intentem anar respirant a poc i guarint-nos del sol. Gràcies per la informació, Joan. Bon dia.
1: D'acord, fins demà. Adéu, bon dia.
0: Les temperatures de fibra color màxima, 33 graus en 7 dècimes, ahir mínima de 8,16 graus en 2 dècimes, i ara 32 graus en 2 dècimes, humitat un 33%. I ara prepareu-vos contertulians, Cristina, Pilar, Jordi, Arseni. Completeu aquest refrany català. Va dir el juny al segador: ja dormiràs per Nadal, però...
2: Oh!
0: Oh! T'ha sortit de l'ànima!
2: De l'ànima, Rosa Maria!
0: Va dir el juny al segador: ja dormiràs per Nadal, però... És molt fàcil aquest, eh? Pim, pim, eh?
2: I mira que ens encerto molts, eh?
3: Sí, sí, jo no n'encerto ni un.
0: Jordi, tu estàs pensant per això ara, aquest moment?
3: Sí, però no veig res que encaixi aquí.
0: No, tu ho sent, tampoc? No.
2: Aviam, torno a dir.
0: Torno a dir-ho. Va dir el juny,
2: Va dir el juny.
0: Al segador.
2: Al segador. Perquè o sigui, el mes li va dir en el segador.
0: Sí, ara està en temps de segar.
2: Sí, sí.
0: Ja dormiràs per Nadal, però... Pim, pim,
3: ara
0: pim.
3: No cal.
4: S'ha de fer rodolí.
0: Vinga. Ja, doncs ja canviem ja de...
2: Que ara
0: de temàtica,
2: no cal. Que ara ja... no cal.
0: No, ara no cal, esclar, això és el segador.
2: Per això, clar. Ara no cal dormir.
0: Vinga, doncs va, passem a publicitat.
2: I ja dormirà per
0: seguida.
2: Nadal.
0: I tema de l'Arseni, que ens farà trontollar, també.
5: Ja?
0: Va, ara.
6: Ah. Ara i aquí.
7: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
6: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
8: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència, perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
7: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
8: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
9: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
5: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
9: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
5: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
9: Inscripcions obertes. Descobreixo a www.teatreclave.cat.
7: Sense 107.1 FM.
6: Ara i aquí,

0: Posa'ns damunt la taula el tema que avui proposes, a veure què hem pensat.
1: Sí, aquí és també un tema que hem d'anar molt en compte, perquè és abans de que hi hagi judicis. Però no deixa de ser que Sánchez, que és tan sempre recurrent amb Sortissen, aquesta vegada se'l veu molt acorralat, perquè aquesta setmana per ell és una setmana horrible. Jo, si em permeteu, vosaltres decanteu si per la Begoña, si per l'Avalos, si per... però jo em decantaré per en Zapatero, perquè en Zapatero, la veritat, la seva imatge i el seu manera de ser, comportament, no m'encaixa amb el que està passant ara. No m'encaixa.
2: A mi tampoc. El que diuen que passa, que tampoc sabem...
1: Començaré per dir que Zapatero no és encara ni culpable ni innocent.
0: Clar.
1: Però, això sí, engruixeix ja les files de la hipocresia i la mentida. Això és cert. He llegit aquesta frase i crec que fa fortuna, perquè tot el que estem escoltant i llegint no encaixa massa amb una persona, no ho sé, honrada, honesta, o no encaixa massa. I després he fet uns talls d'opinions en què en el despatx de José Luis Rodríguez Zapatero, i coneixent la seva taxació, costa d'entendre com algú de la vida austera, repeteixo aquí, austera, i que era un referent moral de l'esquerra, tenia la seva caixa forta aquest tresor. Les peces de més valor eren un collar d'or blanc i diamants, amb dues maragdes i un altre collaret igualment d'or i brillants amb 13 safirs. Només el valor de tots dos sumats assoleix el 500.000 d'euros. La resta de joies fa pujar el total fins a 1.300.000 euros. Un sol emportar-se al despatx, una cafetera, una col·lecció de bolígrafos o una foto de la família. Però una col·lecció de joies així no resulta pas inusual. Jo entenc jo que aquí ja està. A més, ells, per sortir del pas, ho van tassar en 30.000 euros, 50.000 al màxim. I estem parlant de 30.000 a 1.300.000. Mm-hmm. El PSOE creuen que tot ha de tenir una explicació, però el cert és que la cúpula està desconcertada. Se'ns ha obert una causa que pot... Aquí ho remarco, suposar. Si algú de vosaltres sap més que jo d'aquest tema, jo m'imagino que tenir joies és patrimoni.
3: Totalment.
1: Crec que és patrimoni.
3: Totalment.
1: El patrimoni s'ha de declarar, Hisenda. Es va declarar Hisenda, això?
0: Què va?
1: Perquè si no es va declarar Hisenda, el delicte fiscal és molt gran. Perquè una petita, no ho sé, càlcul que vaig fer per 1.300.000, volia de ser com a mínim 50.000 euros a l'any de renda. Tot això s'ha pagat.
2: És que jo no ho sé, el que diuen, que això fa molts anys que ho tenien, ja ha caducat, ja ha prescrit el càstig.
1: No, el patrimoni no prescriu.
3: Perquè, esclar, una cosa és comprar-te
1: un
3: anell que et
1: costi... Tu tens una casa, prescriu la casa que tens de propietat?
2: Jo vaig llegir que havia prescrit si li havien regalat o li ven, o fet d'allà on t'ha sortit.
0: Però el té.
2: No sé.
4: El patrimoni es revaloritza, no?
1: Sí.
2: Bé, una altra cosa que...
0: I és el pagament.
2: Una altra cosa que vaig escoltar, això que dius, per què els tenia el despatx que amb la caixa forta? Perquè estava... Una altra que vaig llegir, o en opinions, no? Que havia canviat de casa i en la casa allà on anava no hi havia caixa forta i per això va portar la caixa forta del despatx. Això és que el que jo he llegit. És per dir-te que tu llegeixes una cosa, jo una altra, i l'altra una altra, i cada un es forma la seva opinió. Per això aquestes coses no haurien de ser públiques. Nosaltres no hauríem de saber, no hauríem d'haver vist aquestes fotografies amb aquestes joies. Això són els jutges que haurien de ser.
0: Però fins ara no ho hem sabut, Pilar, perquè a mi sí dels anys que fa que els deu
3: però
0: tenir.
3: Jo penso,
2: bueno, perquè no l'havien investigat, ara l'estan investigant.
3: Però jo penso, Pilar, si per exemple jo heredo o m'adonen o em regalen un Rolls Royce, això forma part del meu patrimoni. Clar. És un cotxe. Doncs una joia que val 500.000 euros no forma part del patrimoni. Clar. És que encara que me l'hagin regalat, jo haig de declarar, vull dir, jo ara mateix, bueno, és igual, són coses familiars, però jo tinc molt clar el que he tingut que declarar de l'herència dels meus pares i d'una tieta. Tot, menys els mobles i la roba. És que, vull dir, no ho sé, vull dir, clar que poden dir, i el que, per exemple, comentes de que tindria que estar sigui tancat a sumari, vale, però és que és un president del govern. Aquestes persones no poden tancar res.
1: I tot això no encaixa amb la figura que tenien d'ell.
3: No, és que no m'encaixa en absolut, perquè és que era una persona austera.
1: És el més estrany de tot.
3: Sí.
1: És no que la figura d'ell, la figura del Zapatero, era de l'excepció de tot aquest maramàngum que hi ha a Madrid.
3: Totalment.
1: Ell era l'excepció.
3: Sí.
4: Però no ho ha negat, no? Que les joies les hi van trobar en un lloc que era seu. No, ell no ho ha negat. Que tingués aquestes joies.
2: No sé, això és igual que en Jordi Pujol, que tenia uns diners i no els havia declarat. Diners que al final no eren seus, eren dels fills i la dona. I ell va declarar que aquells diners els havien donat els seus pares, el seu pare els havia deixat, bueno, et va quedar de lladre i de tot el que vulguis. La Botín tenia 250.000 euros a Suïssa, va pagar no sé si 10.000 de multa, i mai més
3: s'ha acabat tot.
2: Mai més se n'ha parlat. En Jordi Pujol, els fills varen pagar el que havien de pagar i encara el judici encara està per veure les injustícies que s'han
3: fet
2: amb aquests diners. I aquestes coses no haurien d'haver ser públiques. Jo crec que això haurien de portar la justícia en secret i com hi hagi un veredicte que diguin un veredicte.
4: Durant la dictadura es feien aquestes coses, no, això no les han inventat ara, es feien aquestes coses i efectivament ningú s'enterava. I això era una dictadura, amb una democràcia...
1: Però la Pilar vol dir que després ara hi hauria un judici que abans no hi era.
4: Sí, vale.
1: No hi havia cap judici.
4: El que no tindria que haver-hi és aquestes acusacions prèvies.
1: Abans Jordi era intocable.
4: Era intocable, no feien el que volien.
1: Feien el que els donava la gana, que no es podien tocar. Ni jutges, ni policia, ni ningú, eren els amos.
3: Sí. Jo crec que en Zapatero, per exemple, s'ha pogut despistar si això ha sigut una herència, però és que m'estranya tant. Vull dir, la seva vida austera d'una persona, doncs, vull dir que...
0: Ha de ser una imatge.
3: Sí, però és que una imatge costa molt de mantenir-la al llarg del temps, i és que ell ha sigut impecable durant moltíssims anys. Sempre hi ha alguna cosa que se t'escapa, i en aquest és que no se li ha escapat res fins ara. Llavors jo penso... S'haurà despistat d'haver identificat les joies allà d'una herència i haurà pensat, bueno, això com és una cosa que...
4: És que pensava que eren una baratija.
3: Sí, no.
1: Cristina, pot passar-t'ho, però una persona
3: per
1: que té tants assessors i tanta gent que l'orienta del que ha de fer...
3: És per això és el que estic dient, que és que seria impossible que pugui dir... És que jo, esclar, jo això... És que jo és el que penso, que amb ell no se li ha pogut escapar, això, de que no tenia que declarar-ho, perquè és l'únic que pot dir. Que no ho sabia.
1: Una vegada vaig llegir o vaig escoltar o no sé com va anar de que en Pedro Sánchez tenia dos cents agents de confiança.
0: Què dius ara?
1: 200.
0: Què dius? Doncs això és de veritat,
1: O sigui, no és que se'n surti ell perquè és un enginyós, perquè té molts, però molts, càrrecs de confiança.
2: Però poder aquests càrrecs de confiança no són tant de confiança com això. Poder són topos posar-se dintre el seu.
3: Això, és molt difícil que li hagin trobat aquesta joia.
2: Vés a saber d'on t'han sortit aquestes joies. No sé si...
1: Bueno, més que el tema aquest, que com molt bé dieu, està pendent de judici i, per tant, de que sapiguem la veritat a través d'un jutge. Més que això, jo el que volia transmetre aquí era, en general, el fullon en què està ficat ara en aquest moment en Pedro Sánchez, amb tot això de l'Àvalos, la dona, ara en Zapatero, que poder era el seu gran suport, Zapatero, era el seu bastó de caminar. I se li ha trencat tot. Se'n sortirà en Sánchez? Aquesta seria una mica el plantejament que faig jo. No voldria posar tot l'èmfasi sobre en Zapatero, perquè en Zapatero està sub judici i veurem com acaba. Que estranya, que ens sorprèn, que no sé què... Tot això sí.
2: Si tarden, per tot el que més, valorar... En Pujol va tardar 10 anys a sortir.
1: No, aquí no trigaran pas tant. Perquè a Pujol no li trobaven res per on agafar-lo. I aquí, si el tenen per agafar, ja faran ràpid.
4: El Pedro Sánchez, i això ho vaig dir en una altra tertúlia, si en el món hi hagués un cataclisme que morís tothom, l'únic que quedaria viu seria ell.
0: Pobre home, que és que deuria...
1: Molt bona.
2: No, que és una persona... Si
4: aquesta vegada no se'n surt, seria la primera vegada.
1: És l'Ave Fènix.
4: Com bé has dit ara, no és solament mèrit d'ell, sinó de la gent que es rodeja.
3: Clar.
4: Que això, amb les escoles de negoci, ja es parla molt, això. O sigui, no és el que tu sàpigues fer, és de qui els rodeges. Sí. Quan portes la direcció d'una empresa
3: la imatge que dones als assessors, has de mirar cap aquí, cap allà. Has de
2: donar, i donar clar, confiança a qui se la mereixi, perquè això és molt important.
4: Sí, però bueno. Hi havia un savi que deia tingues els teus amics a prop i més a prop encara els teus enemics.
0: Sí, no i tant.
1: I l'especialització en el món modern és clau.
4: És clau, exacte.
1: Jo recordo quan estava aquí a la Casa Gran que es veia el primer pis que es va signar de pis social que va fer la Caixa aquí a Tordera. L'alcalde era Sontera, no podia anar-hi a signar en el notari. I em va delegar a mi. I jo... i anar a signar això, i el Cerdari, no et preocupis, el Cerdari i jo, cap allà. Es va presentar a la Caixa en 5 advocats. 5. Sí, sí. La signatura era a les 12. A les 5 signàvem. A les 5 de la tarda signàvem. Un era especialista en dret fiscal, l'altre en punts i comes i en accents i en no sé què. L'altre era especialista en no sé quantos. L'altre especialista... I, clar, cada un deia la seva.
0: Mare meva, Déu-n'hi-do,
1: no? Vull dir que el món aquest es mou amb una especialització desconeguda per nosaltres.
2: Estem en una immersió burocràtica... horrorós, eh? La burocràcia se'ns menjarà.
4: La meva filla gran és advocada i especialista en procediment.
1: Oh, sí.
0: Escolta, però aquests 200 càrrecs de confiança ja fa anys que els tenia, aquest home.
2: Suposo.
0: Eh? Veure, la burocràcia ara ja ve de... ve molts anys enrere.
3: Jo m'he enterat avui d'això que ho acaba de dir la Cè.
2: Sí, que té tants de càrrecs de confiança.
3: Jo?
2: No sabia.
4: És que no hi sabia, però ja hi comptava.
1: Hi ha assessors, càrrecs de confiança.
4: Sí.
1: Per gent que està en nòmina.
4: Sí.
3: Mare de Déu.
2: I nosaltres no pagant impostos.
3: És una barbaritat,
4: Clar.
1: No, la qüestió és aquesta, de que el perill que hi ha aquí és que en aquest moment ara sembla que Pedro Sánchez és incapaç de revertir la situació. Les enquestes ja estan donant que Vox i PP manaran, i a mi això fa venir pell de gallina.
2: Sobretot Vox.
4: Sí,
2: fos no. El PP sol seria una altra cosa.
1: Això fa venir pell de gallina.
3: Jo Vox m'espanta molt, també.
1: I sembla ser que és irreversible, perquè, és clar, ara en aquest moment jo no havia vist, com deia molt bé el Jordi, és l'Ave Fènix que sempre ressorgeix, però aquesta vegada no crec que se'n surti.
4: I aquí Catalunya, a més, està pujant Aliança Catalana, també.
3: Sí, però moltíssim, eh?
4: Moltíssim, moltíssim.
3: Jo parlo amb molta gent, vull dir, per la meva...
4: Jo amb gent que no m'ho pensava.
3: Jo tampoc. I és clar, et donen uns arguments que, de la manera... O sigui, com estem... Aviam, és complicat, Aliança Catalana, jo no sóc política, vull dir, jo simplement sóc una persona de peu, però vull dir que et donen uns arguments
0: bueno, perquè
3: que te fan pensar, eh? Sí.
0: Bueno, ella diu que... el que ens agrada escoltar, no?
4: El populisme sempre ha funcionat
1: els
4: igual.
1: Els extrems...
4: És un extrem, populista.
1: Els extrems es toquen.
2: Què faria? Clar.
1: Nosaltres hem passat ara una legislatura, dues legislatures, en la que ha tingut una influència brutal l'extrema esquerra. Perquè no és que hagi votat en el Congrés a favor o en contra, no, és que estan en el govern.
2: Exactament.
1: Formen part del govern. I en Sánchez, si ha volgut mantenir el govern cohesionat, ha hagut d'acceptar moltes de les propostes que se li han fet des de l'extrema esquerra.
2: Que ell no hauria fet.
1: I aquesta extrema esquerra ens ha portat en un lloc que ha fet brutal l'extrema dreta. Perquè els extrems es toquen.
2: Totalment. Passarà el mateix amb PP. Si PP podrés governar sol, no faria les coses que farà si té Vox que el condicioni.
1: El mateix cas.
2: I els extrems...
1: I això farà pujar l'extrema esquerra.
2: Exactament. Els extrems condicionen els governs i és tan dolent és que sigui un extrem de dreta com d'esquerra que condicioni un govern. En Pedro Sánchez hi ha coses que no els hagués fet si no hagués fet l'extrema esquerra.
1: No, què va.
2: I el PP tampoc faria
1: aquesta
2: coses...
1: Aquesta Yolanda Díaz ha fet molt de mal amb aquest aspecte.
2: Mal. Clar, però no tothom pensa igual. Hi ha gent que són miradors de la Yolanda Díaz.
1: De veure.
2: Jo també estic d'acord amb tu. Jo també estic d'acord.
4: Però el populisme, que és el que manega l'extrema dreta, sempre té coses amb les que tu hi pots combregar, perquè dius... Hi ha un punt...
1: La immigració...
4: Sí, ja està, perquè clar. Aquí no li molesta segons quines coses de la immigració. Si això ho magnifiquen i ho multipliquen, o sigui, aquest dematí mateix discutia el tema, perquè fan anar els percentatges de la gent, d'immigrants que són delinqüents, però no fan anar el percentatge de la gent espanyola que són delinqüents. Però és clar, el percentatge no és el mateix. 100 persones de 1.000 que 100 persones d'un milió. No és el mateix percentatge, però la quantitat de persones és la mateixa.
3: És que fan un discurs molt fàcil.
4: No, per això.
3: Fan un discurs molt fàcil, Jordi.
4: I llavors ens es molesta segons quines coses.
3: Clar.
4: Però no mirem el que hi ha en el trasfons d'aquesta gent.
3: Amics, que jo respecto tothom, perquè jo a vegades callo, perquè l'altre dia l'Arseni em diu: vols que t'ajudi, Cristina? Ja ho diré jo. Vull dir, li vaig agrair, no? Perquè jo intento ser prudent, perquè el que tinc aquí ho tinc a boca, llavors m'estimo més callar. Però amb un discurs tan fàcil, a persones que no s'informen més, és relativament fàcil convèncer-los.
4: Però els percentatges, el que jo
3: et
4: deia,
3: és així, un discurs fàcil, arriba els que no s'informen i ja està.
4: Ni analitzen les coses.
1: Aliança Catalana va néixer i va aconseguir escons, primer l'alcaldia i després escons, en dos missatges claus, que era la independència de Catalunya i la immigració. D'un temps cap aquí, de la independència de Catalunya, l'Aliança Catalana no en parla mai.
2: Això?
1: El que parla és de la immigració.
2: Però fixa't una cosa, a on t'ha sortit això? A Ripoll. Què va passar a Ripoll amb aquells nois? Que, vull dir, la base de que va començar l'Aliança Catalana va venir dels atemptats que aquests nois musulmans de Ripoll varen fer. Aquí va començar la base. I si vas a Ripoll, molta gent de Ripoll està molt contents de la seva alcaldessa, perquè no ha deixat que s'empadronessin molta gent en els pisos, controla molt... cosa que ara també fan en altres llocs. No sé on t'ho vas llegir ahir, que un poble d'aquí al Maresme, em sembla que és, que miren la gent que estan empadronada en els llocs. Clar, el moment que tu t'empadrones en un país, tu tens ensenyança gratuïta, sanitat gratuïta, ho tens tot gratuït, ajudes, i llavors s'empadrona molta gent amb una sola vivenda, i això la de Ripoll ho ha tallat en sec, com les persones van empadronar i van a mirar ja Montaviu i així s'empadrona. La gent de Ripoll ho agraeixen, això, eh?
3: Bueno, però és l'alcaldessa del seu poble. Vull dir, m'entens? Però això és una història
2: no sé,
3: molt diferent al que és el país.
2: Sí, imagina't que l'Aliança Catalana té una majoria per governar. Què faria amb la situació que tenim?
3: No pot fer res.
0: Home,
3: no poden fer res. que és el que es pensen. Jo realment també estic en contra de tot això, eh? Vull dir, jo sóc la primera que aquí a Tordera tenim un cas a nivell familiar que n'hi ha unes persones que estan dintre d'una casa nostra i no volen marxar. M'entens? O sigui, que jo m'estic trobant... Però jo veig que és que... Per mi és difícil... Bueno, per al meu marit, siguent ell el propietari, com aquell que diu, doncs imagina't tu. O sigui, és que jo al·lucino amb aquestes varetes màgiques. Que es facin fades, tu. Ja, ho sento.
2: Però haurien d'haver-hi unes lleis que, per exemple, ser d'ocupes hauria d'estar més penat.
3: I tant.
2: Perquè, a més, no solament ocupen, sinó que ho destrossen.
3: Ara. Totalment. Uh-huh. Ja veurem com ens trobarem al pis nosaltres, eh?
0: Fatal.
3: Ja veurem com ens trobarem al pis.
0: Ja no hi trobaràs res, perquè sí. jo també ja m'hi he trobat.
2: La majoria ja no ocupes que seran prou honestos i mira, estan allà perquè no tenen res més, però n'hi ha que no. La majoria és que no. I llavors, què farem? Què faran amb els ocupes si el govern no ho tolera, llavors? Hi haurà més gent a sota el pont?
1: Sí, però, Pilar...
2: Què en fem d'aquesta gent?
1: Hi ha un col·lectiu que recolza els ocupes, no sí. recolza el propietari.
2: Sí, que, clar.
1: I aquest col·lectiu està en el govern.
3: Sí, i tant.
1: I aquest col·lectiu està en les Corts.
3: I tant.
1: I a l'hora de votar lleis, no deixa votar segons quines lleis.
3: És que és això.
1: Ahir és amb els ocupes, ahir és amb aquestes bandes organitzades mafioses que van amb armes i maten gent aquí a Barcelona, perquè tenen unes penes baixíssimes. Les penes, perquè costaria de fer una... de imposar lleis duríssimes de presó.
2: Lleis difícils de complir, perquè hi ha moltes lleis que no es fan complir.
1: Perquè tenen arguments...
0: Presó que entren i surten per la porta de darrere i ja està.
2: Les lleis que hi ha estarien prou bé, però llavors no es compleixen tampoc, eh?
3: Ja, però n'hi ha lleis que estan absolutes, o sigui, obsoletes,
1: exacte,
3: perdó.
1: Exacte,
4: però
1: no es poden canviar.
3: No es poden canviar.
1: Perquè hi són els... perquè hi ha els que hi ha.
4: Però segons quina llei es canvia radicalment i fàcilment, perquè li convé a algú canviar-la.
0: Però penseu que de lleis quasi ara no se'n parla, només se'n parla de mal i fetes dels que governen i només es busquen les històries entre ells, eh? Vull dir, és que això també dius, home, sembla premsa rosa política, eh?
4: Mira, la llei de successió de la monarquia a Espanya es va canviar amb un pispàs.
3: Sí. Perquè la infanteta pogués anar amb avió.
4: Sí, i inclús sense fer-ho com s'havia de fer, que es tenien que haver dissolt les càmeres per canviar aquesta llei. No es van dissoldre. No. Es va fusar un pegat allà ràpidament i es va solucionar en 5 minuts. Aviam si en 5 minuts no podien solucionar la dels ocupes.
0: Mare meva.
4: Clar que la podien solucionar.
0: Però, esclar, però
4: aquesta no li convé
0: a
4: algú que la faci.
1: I les bandes aquestes que
4: maten. I les bandes. Anda
1: que no. Barcelona.
4: Anda que no.
1: Bueno, el Tordera també.
3: Sí, i tant.
0: Sí, home, Tordera, sí. Déu-n'hi-do, eh?
4: Sí, sí.
0: Aquí n'hi ha dues que sí. Ja n'hi han rebut, eh?
4: Tordera... Jo cada vegada agraeixo més viure davant de la policia municipal.
3: Ai, sí, jo.
0: Vinga, doncs ja han tocat els senyals horaris de les 12. Arsemi, molt bon tema, eh? Aquí hi haurà marro, eh? Però no podem solucionar res.
1: Jo, com us he posat en el mòbil, aquesta setmana és la setmana horribles d'en Sánchez.
0: Sí. A veure.
2: Jo crec que aguantarà...
4: Ja, aviam si se salva.
2: Jo crec que se salvarà i aguantarà.
1: Sí,
3: clar que sí.
2: Sí, perquè el que ens ve fora d'ell no hi ha cap que vulgui. Llavors, com que no hi ha cap que vulgui, tampoc li faran cap moció de censura.
4: És el menys dolent del que està passant en aquest país.
2: Exactament, tens raó.
4: No és que sigui bo, eh?
3: No
4: el defenso de bo.
3: No, perquè
4: tot és millorable.
1: El problema és que per al País Basc, aquí a Catalunya, aquí, si fan la moció de censura, el promotor és en Feijó, esclar, automàticament ell posa el Feijó de president del govern.
2: No,
1: eleccions, diuen aquests els de la perifèria. Eleccions, perquè clar, si ells van a la moció de censura, estan votant el Feijó.
2: En Feijó i a Vox, perquè en Feijó sol no n'hi ha prou.
0: Sí. Jordi, gràcies per estar aquí.
4: De res.
0: Vinga, gràcies per estar aquí, Cristina.
3: Gràcies a tu.
5: Tordera. Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i...
6: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
7: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, després d'escoltar amb atenció tot el que ens depara l'informatiu d'aquesta casa, nosaltres que anem a donar pas a una altra secció d'aquest magazín, de l'Ara i Aquí. I bé, tenim aquí ja a punt el nostre company i col·laborador, en Lluís Josep. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui que ens anirem de tribu, ens quedem aquí a Catalunya?
1: No, avui ens quedem aquí a Espanya i anirem a visitar la ciutat de... Bueno, ciutat, el poble d'Almagro.
0: Almagro?
1: Almagro.
0: Com sona, no, aquest poble?
1: És un poble, doncs, que pertany a la província de Ciudad Real. És un poble... És petit, perquè té 9.500 habitants. I el 1972, a la part antiga, la van declarar Conjunto Histórico Artístico, tota la part antiga. I, a més, està dintre dels pobles més macos d'Espanya. O sigui que això és una categoria que ara s'ha posat de moda. Dintre d'Espanya hi ha tota una sèrie de pobles que diuen que són els més macos d'aquí d'Espanya que es poden visitar. Doncs aquest forma part dintre d'aquests pobles macos d'Espanya. En aquí aquest poble té un entorn d'origen volcànic. O sigui, ens hem d'imaginar més o menys, no tant en boscos i així, com la zona volcànica d'Olot, o, per exemple, en el que hi ha, doncs, en el Cabo de Gata, que també té un entorn volcànic, doncs aquí al Magro, el seu entorn, doncs, també, doncs, hi ha hagut cràters, hi ha terra volcànica tot al voltant.
0: Molt bé.
1: És el que podem trobar, doncs, en aquesta zona. És d'origen, ja durant la prehistòria ja van començar, doncs, a viure gent. Els romans s'hi van estar també, doncs, una època. Els que podem van treure més profit i així van ser els àrabs, que els àrabs van ser els que li van donar el nom d'ara que mm-hmm. coneixem. Perquè aquí al seu entorn hi ha molta argila. És una argila vermella i es veu que és el color aquest d'Almagro. Almagro és un color vermell intens, bueno, vull dir que...
0: Uh-huh. Te'n recordes de les escoles nacionals que també hi havia argila?
1: Sí, que també allà en el pati hi havia
0: vermelló, te'n recordes tu una mica?
1: Sí, sí, hi havia anat moltes vegades a fer manualitats amb l'argila.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però, bueno, doncs aquí n'hi ha molta i molta, i al tenir aquest color d'Almagro, per això els àrabs li van posar aquest nom, i des d'aquella època s'ha anat conservant el nom d'Almagro. Durant la invasió francesa, aquí, en aquest poble, s'hi van instal·lar la secta aquesta dels maçons.
0: Ai.
1: I també posteriorment s'hi van instal·lar el Tribunal de la Inquisició, o sigui, aquell tribunal que perseguia les bruixes o la gent, doncs, que anaven contra la religió. Aquest tribunal va estar-hi no masses anys aquí, però va estar-hi un temps. El 1950 va ser un any, doncs, que es va dedicar a restaurar tot el poble aquest, perquè es havia quedat molt abandonat. I, doncs, una de les coses primers que es van restaurar va ser el Corral de les Comèdies.
0: Ai, no, quins noms, bé, especials, no?
1: És un teatre. Uh-huh. Un teatre, però, que ja venia de la mitjana, que es veu que aquí, doncs, sempre hi ha hagut molta passió pel teatre, i tenien, doncs, un teatre
0: molt bé, no?
1: Com si fos un pati, doncs, dintre d'una casa, uh-huh. amb unes galeries, i allà, doncs, feien comèdies. També es va restaurar molt bé l'Ajuntament, el que ara és l'Ajuntament. Després, com que hi havia també molts edificis senyorials, també els van anar restaurant de mica en mica, i aquí llavors va néixer el museu que se'n diu el Museu Nacional del Teatro.
0: Ah, caramba,
1: com que sempre
0: no?
1: Hi ha hagut molta afició pel teatre, doncs aquí, doncs, per promocionar i salvaguardar tot el patrimoni dels escenaris, van crear un museu, i en aquest museu, doncs, podem veure els vestuaris de coses, vestits que havien fet servir, decorats que abans, doncs, en el teatre feia servir molt els decorats, és ara que ara el decorat ha desaparegut quasi. Mm-hmm. Després cartells de propaganda, després aquí han conservat maquetes de com eren els escenaris antigament, vull dir que tot això ho podem veure si visitem aquest el Museu Nacional del Teatre. Bueno, doncs en aquest poble, a part d'això de la gran afició que tenen al teatre i tot, per les seves rodalies, doncs hi han se cultiva molt els cereals, perquè com que estem parlant d'un poble que està al centre d'Espanya, i el que sí que es cultiva molt i té molta fama són les aubergínies.
0: Ah, caramba!
1: Que inclús les aubergínies tenen dominació d'origen d'Almagro, o sigui que són unes aubergínies, diuen que són boníssimes.
0: Uh-huh. Vaja, un poble i un nom que segurament que els nostres oients també s'han quedat parats, no?
1: Sí, esclar, si ha d'anar expressament, s'ha d'anar primer de tot per poder anar aquí al Magro, s'ha d'anar a Ciutat Real, uh-huh. Però com que l'autovia que va de Madrid a Córdoba i així no passa per aquí, o sigui que has d'anar expressament a Ciutat Real i després expressament aquí al Magro, o sigui uh-huh. que has d'anar volent. No és d'aquells pobles que dius, mira, passo per aquí i m'aparo. No. Queda molt distanciat de l'autovia oficial que va de Madrid cap al sud.
0: Va.
1: Bueno, a part dels cereals i les aubergínies, també s'hi fa vi. Tenen molts ametllers i també moltes oliveres.
0: Home, aquest poble, amb tot el que va explicar Lluís Josep, sembla que té que ser, doncs, econòmicament ric,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, perquè a part ja té altres coses. A part de l'agricultura i els cereals que pugui tenir, molta part de la gent treballa en mines.
0: Ah, caramba.
1: Aquí, en aquest poble, hi ha unes mines de basalto, després hi ha unes mines de manganès, i més a més també s'extreu guix, o sigui que d'indústries en tenen moltes.
0: Caram, molt
1: no sé,
0: bé,
1: la
0: no?
1: Gent, el poble no ha crescut massa, potser la gent va i ve o el que sigui, o potser són indústries petites, perquè una de les coses també que aquí s'ha fet molt famós són les puntes de coixí. Les puntes de coixí també són molt famoses, les del Magro, eh? Bueno, aquí al poble aquest doncs, té moltes coses que podem visitar, com per exemple la plaça Major, o sigui la plaça on hi ha l'Ajuntament, que s'assembla ser doncs, de que antigament això era la plaça d'un castell.
0: Mm.
1: Però bueno, del castell ni muralles no queda absolutament res.
0: Oh, que bonito.
1: Però segons es calcula doncs, que el que ara és la plaça Major doncs, va haver sigut la plaça del castell.
0: Està bé. Déu-n'hi-do, per això que hagin deixat perdre doncs, aquest patrimoni. No?
1: Sí, els castells a vegades van aprofitant les pedres per fer
0: sí.
1: construccions, perquè aquí el que hi ha són moltes cases senyorials.
0: Uh-huh.
1: D'aquestes cases doncs, que tenen els seus blasons, els seus escuts a la façana,
0: ah,
1: i a dintre doncs, o hi viuen, o han fet hotels o restaurants. Té diversos palaus, perquè hi ha el palau, per exemple, del marquès de Torremejía, que ara aquest palau es va convertir en un convent de monges. O sigui, les germanes dominiques es van instal·lar fa molts anys aquí, aprofitant doncs, aquest palau que no es feia servir.
0: Encara hi són, ara?
1: Encara hi són, sí.
0: Uh-huh.
1: Després hi ha un altre palau que era dels condes de Valdeparaíso, un altre que se'n diu el Palau de Medrano, un altre que se'n diu Los Fúcares. Aquest Los Fúcares també l'han aprofitat aquest palau per fer la universitat. O sigui, el poble té universitat, encara que estigui pocs habitants, però té universitat. I llavors van aprofitar el palau aquest de Los Fúcares per instal·lar doncs, les aules dels estudiants i tot. I bueno, com no, doncs té el palau, el corral aquest de les comèdies, que com he dit, és un teatre d'origen medieval, o sigui que ja a l'edat mitjana ja es feia teatre allà. Ara està completament restaurat, tot està en condicions de poder-hi fer actuacions que encara en fan. Té un pati d'uns 300 metres quadrats, que representa com si fos el pati interior d'un bloc de cases, eh? I llavors el pati està envoltat de columnes de fusta, unes 54
0: maco, no?
1: columnes, que a la vegada aquestes columnes estan formant balcons.
0: Mm.
1: O sigui que hi ha la part de les grades de baix, i a dalt doncs, hi ha dos pisos o tres, tots així en fusta, i aquí doncs, la gent també se posa doncs, a mirar el teatre. Una de les característiques d'aquest teatre, com que s'ha volgut conservar l'època medieval, no hi ha butaques. Tots són cadires d'aquelles antigues, aquelles cadires de fusta
0: de
1: que
0: boga.
1: Feien servir els nostres avis de boga,
0: sí.
1: Pues són les cadires que trobaràs en allà.
0: Ai.
1: Tant si estàs a baix a platea, com si estàs a dalt en els balcons aquests, tot són cadires de fusta amb el posto, sí, de posar el cul, sí, de boga.
0: De totes maneres van donant feina i negoci amb la gent que estan fent aquest tipus de cadires, eh?
1: Sí, perquè, clar, de cadires n'hi ha moltes i moltes. A més, suposo jo que s'han d'anar restaurant amb el temps. I, bueno, vull dir que han volgut conservar el teatre quasi com era antigament. Mm-hmm. Després ja... un altre lloc que havia sigut un hospital, l'Hospital de Sant Joan de Déu, que ara, doncs, aquí, com que amb aquest teatre del Corral de les Comèdies no en devien fer prou, aquí, doncs, l'hospital aquest també el van convertir en teatre. I després, bueno, com he dit, que hi havia això, les famoses puntes de coixí, hi ha el Museu de l'Encaje i les Blondes, que aquí doncs, pots admirar obres d'art fetes per senyores en allà a base dels anys, i això, doncs, si un li agrada aquest tipus de brodats i de coses, si vas a visitar aquest museu en veuràs allà pilons.
0: Mm-hmm. Escolta, coses... aquí al Magro no té desperdici, eh?
1: Sí.
0: Jo me quedo parada, perquè, no sé, la nostra audiència, que ja ho he dit al principi, no sé si havien sentit a parlar d'aquest nom, jo la veritat me quedo parada,
1: bueno,
0: amb tot el que vas
1: explicant. És un poble que no ha crescut massa, encara conserva ben bé l'esperit d'un poble petit,
0: mm-hmm,
1: perquè ja dic, ara només té 9.500 habitants i potser sí que a mica ha pujat una miqueta més, però... encara de moment no, la gent no té costum d'anar-hi a viure allà. Després hi ha una antiga església, que és la de Sant Blas, que en aquesta església, doncs, quan han de fer concerts de música, acostumen a fer-los en aquesta església. Però no s'hi fa missa ni s'hi fa res. Una església que l'ha convertit en un teatre, també.
0: Va. Potser per la sonoritat, perquè les esglésies...
1: Sí, les esglésies
0: sempre...
1: d'abans doncs, tenien una sonoritat fora de lo corrent. I aquesta, doncs, ja dic, es dedica només a aquesta església a fer-hi concerts. Després hi ha una altra estància que havia sigut el convent de Santa Catalina, que era un convent de monges que ara aquestes van desaparèixer. Se'n deien Santa Catalina de Siena. Siena és una ciutat, un poble d'Itàlia, molt maco. I ara aquest convent l'han convertit en Perdó Nacional. O sigui, que si un vol anar, doncs, a estar-se uns dies amb un perdó nacional a dintre d'un convent, doncs aquí a Almagro té l'oportunitat d'estar, doncs, a dintre d'aquest convent de Santa Catalina de Siena. Aquí, com a plats típics, són més aviat tipus...
0: Escolta'm un moment.
1: Plats tipus manxegos. Bueno, el principal de tot és l'aubergínia, perquè l'aubergínia la treballen de moltes maneres, o tallada fina i fregida, o la fan, per exemple, al forn, farcida, bueno, que la treballen de moltes i moltes maneres, i doncs aquí podem degustar moltes maneres diferents l'aubergínia. Hi ha altres plats, com per exemple, hi ha uns que en diuen els duelos i quebrantos, que això ve a ser com un revoltijo a base d'ou, xoriço i porc, tot remenat i així, i això és un plat també típic d'aquí del Magro. Un altre que se'n diu el tiznao, que és, bueno, és vedella amb verdura. És una vedella... I un altre que se'n diu el somallau, que el somallau està a base de verdures, pebrot, alls, patates, ceba, o sigui que ho tallen tot allà petit i vinga a coure, i en diuen el somallau. I bueno, després hi ha un altre, que, clar, aquí hi ha molta verdura, hi ha un que és a base de pebrot i una miqueta de carn, que se'n diu assadillo manchego.
0: Caramba, no!
1: Que també doncs, el podem trobar aquí. I, bueno, i d'altres, ejotes, hi ha un que se'n diu les chauchas, que són patates al forn.
0: És clar, a tots aquests noms se fa por demanar alguna cosa,
1: perquè
0: no?
1: Sí, perquè són noms que aquí no hi estem acostumats a sentir-los, però allà pues, és normal. Aquest del xauxa són les patates que els obren per la meitat,
0: sí,
1: i posen una salsa per sobre, ho posen al forn, i després te les menges.
0: Ah, mira, no.
1: O sigui, aquí normalment farem patata al forn oberta i un miqueta d'oli i sal, doncs no, allà hi posen unes herbes i unes coses perquè siguin més gustoses les patates aquestes.
0: Molt bé, molt bé.
1: I, bueno, com que en aquest poble, com he explicat, hi ha moltes i moltes coses, per visitar-ho tot, a vegades una persona sola, doncs et pots deixar llocs, hi ha unes agències que es dediquen a fer visites guiades.
0: Ah, està molt bé.
1: Tu els contractes i te diuen, mira, farem una visita de 2 hores, 3 hores, i ells pues, te faran tot un recorregut pels carrers principals.
0: Molt bé.
1: Per algun museu.
0: Escolta, Lluís Josep, a veure, si volem anar aquí, al Magro, que jo m'estic quedant parada de tot el que es pot anar a veure. Sortint d'aquí Tordera, cap on hem d'anar? Direcció
1: cap a Saragossa, cap a Madrid.
0: Sí.
1: A Madrid, que fa la carretera doncs, que baixa avall, direcció cap a Còrdoba. Però una vegada ja hem passat a Toledo i més avall, hem de trencar cap a, baixant a la dreta, direcció cap a Ciudad Real.
0: Val.
1: Hem d'entrar a Ciudad Real i de Ciudad Real en aquí doncs, hi ha uns 20 quilòmetres o 30, bona carretera. Vull dir que ja has d'anar-hi expressament, no, no és d'aquells pobles, com he dit abans, que venen de pas, sinó que ha de ser dir, no, no, és que jo vull anar en aquest poble. Perquè, bueno, a part és un lloc, per això deia jo d'això del Perdó Nacional, perquè a prop hi ha molts puestos per visitar. Hi ha, per exemple, les lagunes de Ruidera. Ruidera és un riu, és un afluent del Guadiana. Però les lagunes és com el riu Guadiana, que ara surt i ara no surt, o sigui, s'amaga i torna a sortir. Allò que en diuen los ojos del Guadiana. Pues les lagunes de Ruidera són uns llacs, se'n calcula que hi ha uns 15, que ara surten i ara no surten. N'hi ha alguns que estan comunicats amb unes cascades i tot.
0: Oh, que maco, eh? Realment fantàstic,
1: aquest, que hi ha moments que desapareix i llavors torna a sortir.
0: Això inclús deu ser segons si plou més o no,
1: sí,
0: no? Segurament.
1: Però en èpoques de sequetat, això, doncs, res de res. Hi ha algunes llacunes d'aquestes que s'hi poden banyar. També a prop d'aquesta zona hi ha el famós Campo de Criptana, que és allò de l'època del Quijote, els molins de vent i tot allò, també queda relativament a la vora doncs, d'aquí del Magro. I un altre lloc que també queda a prop és les Tables de Daimiel, que aquí les Tables de Daimiel, si vas en èpoques de molta pluja, doncs són molt maques, perquè són com una espècie d'aigamolls que forma el riu Guadiana, i bueno, els podem anar visitant tots. Si hi ha molta sequetat, tot queda molt sec i res. Això s'hi ha d'anar en èpoques doncs, que, per exemple, ara aquest any que ha plogut molt, doncs és un any adequat per anar a visitar tot aquest entorn del poble d'Almagro, que si un diu, no, és que jo m'hi vull estar diversos dies. Doncs bé, primer visites Almagro i després visites les Rodalies.
0: Molt bé, doncs una proposta que ens acabes de fer que realment fa moltes ganes d'anar-hi, eh?
1: Sí, sí.
0: Vull dir que amb un perdó nacional i tot.
1: Perdó nacional, exacte.
0: Un nom d'un poble que pràcticament doncs, no el tenim mentalitzat ni potser s'ha sentit massa anomenat.
1: S'havia fet famosa per això del teatre, eh? Per el corral aquest del teatre.
0: Molt bé, Josep, moltes gràcies, molt bona explicació del Magro, i que bé que aquest nom segurament ens quedarà marcat per fer-hi una escapadeta.
1: Exactament. Vinga,
0: moltes gràcies. Fins la propera setmana. Adéu, bon dia.
1: Adéu.
2: Ara i aquí. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
3: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials. Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Ràdio Tordera.

0: Cordera, gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat xarxes socials.

0: Doncs bé, ja tombant el punt de 1:15, estem dintre l'espai a fons, dintre aquest magazín dels matins de l'àrea aquí. Doncs bé, amics oients, avui ens acompanya una persona molt vinculada al dia a dia de la nostra emissora, el seu director, en qui parlarem de les novetats que estan impulsant les emissores municipals i de la programació especial que s'ha preparat per aquest estiu. Perquè hem de dir que les ràdios municipals continuen sent una eina fonamental de proximitat en la missió d'informar, donar veu a les entitats i reforçar la cohesió social dels municipis. Albert Sabater, director, gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Doncs bé, nosaltres que estem a punt de fer-li unes quantes preguntes i bé, com comentava, doncs a fer saber a la nostra audiència aquest estiu que se'ns presenta pràcticament ja, doncs vinculat en aquesta nostra ràdio, Ràdio Tordera. M'agradaria saber una cosa. Vostè com es va iniciar en la ràdio municipal i què li va portar?
1: Com em vaig iniciar?

0: Iniciar, doncs suposo que també com tothom aquí, no? Que arribes i gairebé amb l'ajuda dels companys que hi ha en aquell moment, de les persones que hi ha a la ràdio, entre una mica d'un i una mica de l'altre, doncs vas aprenent coses diferents, diferents maneres de fer ràdio, diferents estils, i al final doncs acabes escollint o acabes fent-te la teva manera de fer ràdio, no? I aquesta segurament és una cosa que abans era com... era així molt variat, és a dir, també en funció de qui et relacionaves aprenies unes coses o unes altres. Ara sí que m'he intentat els darrers anys és que com a mínim el primer pas dintre de la ràdio sigui com a mínim reglat, és a dir, fem un curs d'introducció a la ràdio, que és allò explicar els conceptes més bàsics, i a partir d'aquí sí que també existeix aquest fet, no?, de que la gent dintre de la ràdio es relaciona amb altra gent, i també a vegades, evidentment, també amb influències externes del que puguin escoltar, i cadascú s'acaba, doncs, formant a la seva manera per fer el programa.
1: Què te va aportar?
0: Com?
1: Què te va aportar?
0: Què em va aportar a mi fer ràdio? Doncs, clar, jo vaig començar amb 14 anys, més o menys, doncs, visió, segurament, mitjà de comunicació, encara ara, és un punt privilegiat per poder entendre millor el que passa al món i sobretot el que passa en el teu poble, conèixer el teu poble, conèixer les persones del teu poble i també que la gent del poble et conegui més a tu, no? Perquè directe o indirectament participes molt de la vida del poble de diferents aspectes, no? Des de l'àmbit esportiu, cultural, polític, econòmic, i això fa que sigui, com dic, un punt privilegiat el fet d'estar a la ràdio per conèixer molt millor el teu poble que si estiguessis amb qualsevol altra entitat o club o associació.
1: Vinga, som-hi. Parlem de fons ja de les principals novetats que doncs, tindrem la nostra emissora, i actualment les emissores municipals també s'endinsen a diferents novetats.
0: Sí, home, l'estiu és una època que aprofitem sempre històricament per fer experiments, tot i que, insisteixo, cultivament ja fem experiments també durant l'hivern, però sí que l'estiu dona peu a poder-ho fer més, no? Parlem de 10 setmanes que comencen, doncs, que mantenim encara els calendaris de Sant Joan com a inici de temporada i de la Diada de l'11 de setembre també com a final de temporada d'estiu. Són, com deia, 11 setmanes on destaquen especialment els dies de festa major, en què doncs, intentem també fer una programació especial cada any que vagi doncs, seguint aquests dies especials també per la gent del poble, i en especial també per la gent que no pot físicament doncs, anar a les activitats més representatives, doncs, que els puguin seguir des de casa. No? Llavors, aquest any, ja parlant de festa major i parlant de novetats, doncs una de les novetats que intentarem fer aquest any és fer una retransmissió d'un dels actes que es recupera per la Festa Major, que és la baixada de carretons, que també es farà pel Camí Ral, i en principi estem intentant acabar de lligar tècnicament la retransmissió, que serà audiovisual, és a dir, que hi haurà imatge i també hi haurà so, i també amb el funcionament d'un dron, no? Que ara els drons estan com molt extesos, i llavors intentarem fer funcionar un dron en aquesta retransmissió per poder veure una cosa que de fet és bastant visual, una baixada de carretons és més visual que no pas radiofònica, i llavors, doncs bé, serà una de les novetats d'aquest estiu.
1: És una aposta, doncs, realment especial per la Festa Major, aquesta, eh?
0: Sí, és Festa Major total, i és també això, costar un acte que s'hi ha d'anar-hi per veure-ho, i que potser fent-ho això a través d'una retransmissió com fem habitualment per YouTube valdrà la pena de seguir-la.
1: Quin paper té avui la informació de proximitat com una emissora com la nostra en un context cada vegada més global?
0: Home, el fet de que tot sigui més global ens juga a la nostra favor, no? Perquè diguéssim que cada vegada la gent té més opcions per informar-se, rep molta informació, segons diuen massa fins i tot. I llavors, dintre d'aquesta jungla, el fet de conèixer realment el que t'afecta a tu personalment i directament guanya importància, no? Saber si aquell dia que sortiràs al carrer estarà tallat, saber per què ha passat una cosa en el teu poble, conèixer aquests detalls fa que nosaltres ens diferenciem molt clarament de tota la resta, no? I més enllà de també dels propis ciutadans, que també fan a vegades de periodista... També fa que a vegades l'espectador, l'usuari, dubti, no?, de si allò que li estan explicant doncs, és veritat o no és veritat. I llavors nosaltres també tenim una mica aquest deure també de contrastar les coses que passen. Potser a vegades triguem més del que pot fer un ciutadà qualsevol publicant una cosa a les xarxes socials, perquè ho hem de comprovar, hem de verificar que allò sigui cert, i llavors d'alguna manera també donar les garanties de que allò que estem explicant és així, no? Mm. I això també ens diferencia de tots els altres mitjans o pseudomitjans que hi han, i que fa que bé, que a vegades la gent no sàpiga ben bé què està passant, i que nosaltres siguem aquella referència que acabi de confirmar si allò ha passat, no ha passat, o de quina manera ha passat.
1: I que sigui veritat, no?, com comentaves. Les emissores municipals treballen cada cop més en xarxa, no?, aquí la nostra també. Quins avantatges aporta aquesta col·laboració?
0: Home, tenim molts avantatges de treballar en xarxa, no? El fet de poder veure com treballar en altres llocs, com l'experiència, sobretot, no?, de com tractar segons quins temes, perquè al final sí que els temes entre els diferents pobles més o menys són els mateixos, el que passa que hi ha els matisos de cada lloc, no?, dels protagonistes, i a vegades també de com ho tracta un en un lloc, o també ho pots adaptar també aquí com es pot fer. Existeixen col·laboracions, no?, de que tenim, per exemple, intercanvis de programes més d'entreteniment, i també això de fer programes conjuntament, no? Ja fa molts anys que estem fent el programa territorial de les tardes, de l'Ona Maresma, conjuntament amb les emissores d'aquí, i també de cara a l'hivern aquest programa ja puc anunciar que hi haurà uns canvis importants, que canviarà de nom, canviarà de format, però també seguirà amb aquest fil de col·laboració amb diferents emissores.
1: Quines iniciatives s'estan impulsant per fomentar el que és la participació ciutadana? Per què costa la participació ciutadana?
0: Home, a nivell clàssic de trucar per telèfon no notem tant. Nosaltres, per exemple, no sé, el programa del Matí de Sardanes, per dir d'alguna manera, continuen havent-hi moltes trucades. Sí que és cert que ja potser són no només trucades de Tordera, que històricament eren només veïns de Tordera que demanaven una sardana concreta sempre a les mateixes gent, sinó que s'ha ampliat molt. Ara ens truca gent habitualment que no és estrictament de Tordera, sinó que són de poblacions veïnes. També hem ampliat el repertori. I a nivell de participació sí que potser ja no hi ha les trucades telefòniques tant com missatges a través de xarxes socials. Nosaltres rebem cada dia missatges d'oients, de persones que llegeixen una notícia i que ens pregunten coses sobre aquella notícia, gent que ens pregunta coses a vegades en general d'informació del poble, o programes que fem de participació, no? Per exemple, en el teu programa doncs fas concursos, la gent també a través de xarxes socials participa molt, o com fem el programa de l'alcaldessa, o com fem programes del CAP, o quan el programa de música d'en Joan Martín també fa una pregunta sobre preferències musicals, la gent també respon. Amb xarxes socials la gent sí que ha perdut molt la por de dir-hi la seva, i això a nosaltres ens va molt bé, perquè també coneixem una miqueta també els gustos de l'audiència, i també intentem adaptar la nostra programació als seus gustos perquè fem una ràdio que els agradi.
1: Quina valoració en fas de la programació que ara pràcticament acabarà?
0: Home, valoració, sempre hi ha coses bones i sempre hi ha coses que s'han de millorar. Llavors, coses bones que hàgim fet, doncs, home, un dels plantejaments que fèiem en aquesta temporada d'hivern, el lema que fèiem era fer menys coses per tenir més audiència i fer més coses per tenir més comunitat. És a dir, no fer coses pensant per tenir molts més oients en número, sinó dels oients que tinguem, de cuidar-los i d'estar pendents d'ells i fer que estiguin més vinculats amb nosaltres, no? I en aquest sentit, doncs, per exemple, un dels canvis importants que fèiem a nivell informatiu era, per exemple, programes com el Tordera en directe, doncs de no anar a buscar tant la xifra o aquella cosa, sinó anar a buscar històries particulars de gent de Tordera, no? De gent jove, de gent gran, de gent coneguda, de gent anònima, que expliquen el que fan o el que han fet, i això doncs genera molt un sentiment de pertinença. A la gent li agrada molt veure què fan els seus veïns, i és una cosa que fa comunitat, no? Que miraven molt això. I a nivell de menys audiència, doncs, per exemple, també hem intentat col·laborar amb altres entitats fent coses que potser no han sortit per antena, però que han ajudat en aquella entitat, no? Parlo, doncs, de col·laboracions amb clubs, amb la Fundació del Teatre Claver, per exemple, amb coses que nosaltres no hem acabat traient per antena, però que els hem ajudat amb ells a poder fer la seva activitat, no? Llavors, sempre amb tot hi ha coses que es poden millorar molt, no? A l'hora d'introduir, per exemple, nous formats en xarxes socials, ens anem trobant, doncs, que, per exemple, ara Instagram també està provant nous sistemes per publicar coses, i nosaltres ja ens hem quedat una miqueta antiquats, podríem dir, llavors ens hem d'anar adaptant també a aquestes noves coses que ens agafen a vegades una mica contrapeu, no? I llavors, doncs bé, també organitzar-nos millor a l'hora d'explicar les coses. Bé, ja dic, fronts oberts per tot arreu, sí, sí, amb coses que ja dic que penso que han anat bé i amb d'altres que s'han d'anar millorant.
1: Hi ha espais especials o magazins d'estiu que ja pots dir tu per convidar la gent a escoltar-ho i donar-hi doncs una atenció especial?
0: En tenim alguns que sí i altres que de fet aniran evolucionant durant l'estiu. Durant l'estiu ja ho vam tenir l'any passat, que tenim voluntaris, tenim joves que venen aquí, que se'ns han plantat a la porta dient que volen venir a la ràdio a fer coses durant l'estiu. Aquest estiu, si no vaig equivocat, en tindrem 5 o 6,
1: oh,
0: llavors els hem de repartir, i alguns d'aquests s'encarregaran, per exemple, d'ampliar el ventall que tenim de píndoles, no? Tenim ara píndoles d'opinió, tenim píndoles de salut, però també ens agradaria ampliar cap a píndoles d'economia, d'història o també de medi ambient, és a dir, temes que una miqueta sí que voldrem que ells mateixos també triïn, no? És a dir, agafar un àmbit i fer doncs contingut d'uns 10 minuts com a màxim, buscant protagonistes i històries, però centrats dintre d'aquest món, no? Aquesta seria una de les novetats. El que passa que, ja et dic, no està molt concretada perquè l'equip de voluntaris, com aquell qui diu ara, aquesta setmana acabaran les classes, llavors la setmana vinent ens reunirem, repartirem una miqueta les tasques i veurem cap on ens ajudaran. El que sí que tenim clar, per exemple, és una de les apostes importants d'aquest estiu, que és que farem un informatiu diferent. Ara fa una estona ho acabàvem de parlar amb el Lluís d'informatius a quina hora la matríem. Encara no ho tenim clar, estem entre les 2 de la tarda i les 5 de la tarda, i serà un informatiu per entendre'ns que estarà pensat per a totes aquelles persones que, pel que sigui, no poden seguir un informatiu de Ràdio Tordera, doncs, que no el poden seguir, per les raons que puguin ser, que no entenen bé el català, perquè tenen alguna necessitat especial i els hi costa potser comprendre exactament el que s'està dient. És a dir, serà un informatiu, podríem dir-ne inclusiu, podríem dir accessible, encara li hem de donar el nom definitiu, però serà un informatiu pensat per a aquelles persones que tenen una necessitat especial i que quan escolten un informatiu potser no l'acaben d'entendre del tot. Llavors serà un informatiu curt, amb frases curtes, sense vocabulari específic, diguéssim, o tècnic, que pugui embolicar una mica. No utilitzarà música molt contundent, tindrà un format, per dir-ho d'alguna manera, amable.
1: Molt bé.
0: Clar, la idea és de comparar, per exemple, quan tu vas a un lloc i veus una rampa i dius, jo no necessito una rampa per pujar les escales, perquè puc pujar les escales, però la puc fer servir, la rampa, no? Llavors, aquest informatiu també serà això, serà un informatiu que tu diràs, potser sí que parlen un pèl massa a poc, o potser la manera que m'ho estan explicant, jo considero que potser ja ho entenc prou bé com perquè m'ho expliquin així, però la idea és d'aconseguir que totes aquelles persones que potser fins ara un informatiu normal no el puguin seguir bé, el puguin seguir bé, no? Vale. Pensat en gent molt gran, gent, com et deia això, gent amb necessitats especials, nous parlants de català. I això, evidentment, també tindrà la seva variant amb les xarxes, vull dir, serà un programa que matem, bueno, un informatiu que matrem migdia tarda, com deia, encara no sabem si entre 2 o 5, però que també farem arribar a través de diferents canals, no? Amb aquest format que, com dèiem, el que vol fer és que sigui fàcil de poder entendre.
1: Entenedor.
0: Una altra de les novetats és els audiollibres, que és una nova manera de distribució de llibres. Gent que, doncs, pel que sigui, no li va bé llegir un llibre, però el pot escoltar. Llavors, el que ja hem començat a fer són gravacions de llibres perquè la gent els pugui escoltar. Hem començat amb Bertrana, Prudència Bertrana, hem començat amb Els Herois, i la idea és de fer una tria dels relats, històries, contes. Hem començat per Bertrana i la idea és de poder anar fent. Llavors això està pensat sobretot per plataformes d'àudio, jo que sé, sigui Spotify, qualsevol plataforma online, però també per ràdio. El que passa que és un tipus, no és un relat, diguéssim, dramatitzat, no? Ja en tenim una radionovel·la dramatitzada que l'ha fet en Salvador Romans, que l'ha escrit ell i que l'han gravat, que és una comèdia, que això sí que, diguéssim, que és dramàtic, no? Que parla d'un lloro, ja ho escoltareu, no? O tot gira al voltant d'un lloro, no? Això sí que seria més dramàtic, o el que fan els polifacètics dels divendres. Aquí no, aquí estem parlant simplement d'una lectura, no? De poder tu escoltar aquest llibre i el puguis escoltar durant 4 hores seguides, o el puguis escoltar durant mitja hora, o el que sigui. És un nou format d'àudio que està pensat més per xarxes que per ràdio, però nosaltres l'aprofitarem.
1: Molt bé.
0: I finalment tenim el tema de la poesia de Tordera, que ja havíem començat també per xarxes socials, amb en Joan Madrid i l'Elvira Romaguera, i llavors tot de gent que havia anat col·laborant, que fins ara només el fèiem per Spotify i el farem ja només, sobretot per ràdio. També seguirà siguent per Spotify. Llavors es tracta de llegir poemes que parlin de Tordera, fet per autors diversos, o llegir poemes de gent de Tordera que ha publicat a diferents llocs. Uh-huh. Llavors és posar una miqueta en valor la cultura tordarenca amb aquestes poesies. I aquestes són les principals novetats de la programació d'aquest estiu.
1: Amb totes aquestes novetats que ens has explicat, que déu-n'hi-do, molt interessants, quines recomanacions faries als oients perquè continuï continuïtats de l'emissora durant les vacances?
0: Bé, que escoltin sense prejudicis, és a dir, que escoltin, i també, com deia abans, a través de les xarxes socials, a cada publicació nosaltres ens els llegim tots els comentaris. Vull dir que si ens volen deixar el seu comentari, la seva opinió, tant si és bona com si no ho és, com si és crítica, ens ho poden deixar i per nosaltres serà molt útil. I també si algú doncs troba a faltar dintre de la graella algun programa o algun contingut que pensin que hauríem de tractar i que no tractem, també ens ajuda. Vull dir, hi ha gent que ja ens ho fa, però bueno, ja que em fas la pregunta, jo insisteixo en dir això, que la gent no se n'estigui de trucar, d'enviar missatges, de demanar i d'opinar, perquè per nosaltres això és molt important i és una cosa que ens orienta molt a l'hora de preparar coses de cara a noves temporades.
1: Quins són els projectes principals, reptes de futur, que tenen les emissores, en aquest cas la nostra?
0: Home, reptes de futur, evidentment, és resultar útils al ciutadà. Aquest és el principal eix, no?, que ha de tenir un mitjà de comunicació. Vull dir, hem de fer coses que serveixin per alguna cosa. Això no vol dir que fem coses perquè ho escolti molta gent o buscar una gran audiència, no? Simplement és el que et deia abans, no?, de menys audiència i més comunitat, no? Uh-huh. De reforçar una miqueta l'identitat tordarenca, el vincle entre veïns, i aquest seria l'objectiu així, és una miqueta a mig-llarg termini. De cara a la temporada d'hivern sí que, per exemple, ens estem plantejant doncs de reforçar la franja del matí. Els estudis que van sorgint expliquen que cada vegada la gent escolta coses més aviat gravades, quan li ve de gust, i escoltar coses en directe cada vegada més ho fan només els matins. Abans sí que hi havia les corbes d'audiència que eren d'un camell, no?, que tenia les dues gepes, uh-huh, no?, que una era la del matí i l'altra era la tarda, i a vegades hi havia una tercera que era la de nit de matinada, però tot això ja s'està perdent. O sigui, la gepa, diguéssim, de tarda i la gepa del vespre es va baixant, va disminuint, uh-huh, i s'està concentrant molt en el matí. Llavors nosaltres també aquí hem de també adaptar-nos als gustos de l'audiència. Si l'audiència el que escolta en directe a la ràdio ho fa als matins, hem d'apostar per fer una bona programació en directe pels matins, que no vol dir que la resta de dia no fem coses, però ho farem més ja pensant-ho perquè també es puguin escoltar a la carta. Mm-hmm. No? Llavors, el procés del futur de l'hivern i dels hiverns que venen i dels estius que venen és adaptar-nos també una miqueta a les preferències de la gent.
1: Quina importància té la ràdio, o consideres tu que tindrà la ràdio de proximitat en un món que estem ara en aquests moments s'han globalitzat i que continuarà doncs pujant? Aquesta globalització.
0: Bé, no, la importància és aquesta, és de saber, primer de tot, tenir un contacte directe amb l'oient, amb el veí, de fet seria, amb la comunitat, amb l'entorn més proper, i que el veí realment acabi decidint si ens vol escoltar o no ens vol escoltar, però que sàpiga sempre qui som i que li podem ser útils. Aquest és el gran quid de la qüestió, no?, de que si passa alguna cosa, doncs pugui saber on estem i en aquell moment doncs escoltar-nos, o si realment quan es vol entretenir o es vol informar o vol fer-ho sempre en clau local també sàpiga on som i que ens escolti o que ens segueixi.
1: Ara que parles d'això, les noves tecnologies que s'han incorporat a Ràdio Tordera, ens els dius quines són?
0: Bueno, noves tecnologies ja fa temps que ja no són tan noves, jo penso, El que passa que sí que hem incorporat molt la imatge, no a nivell televisiu, de fer-ho com una televisió, però sí que, bé, molta gent ens coneix a través del telèfon mòbil i no tant ja de la ràdio a piles o de la ràdio, no? Sí que un dels objectius que dèiem abans també a l'hora de parlar de la ràdio en directe és també d'intentar tornar a la lluita per aconseguir que la gent escolti Ràdio Tordera al cotxe, en els desplaçaments relativament curts. És a dir, quan porten els familiars a l'escola, quan se'n van a la platja a Blanes o quan se'n van a un altre lloc, doncs puguin escoltar Ràdio Tordera. Segurament també tot això passarà en el futur en el sistema que hi haurà en els cotxes. Els cotxes fins fa ara tots anaven amb una antena d'FM o d'ona mitja, i ara ja comencen a haver-hi cotxes que porten la FM i també porten el DAB, que és el sistema digital, o també hi ha cotxes que ja van amb una targeta SIM, o hi ha gent que també el que fa el primer només d'entrar al cotxe és connectar el telèfon mòbil en la ràdio del cotxe. Llavors, si connectes el telèfon mòbil a la ràdio del cotxe, sí que realment pots escoltar el que estem fent ara en directe, o també poden agafar amb la nova aplicació que hem posat a la web de la ràdio qualsevol programa de qualsevol dia de Ràdio Tordera que li vingui de gust, no? Per tant, una batalla important, que és un dels llocs on la gent està demostrat que escolta molt la ràdio, és el cotxe. I llavors també una de les batalles futures és també col·locar la ràdio dintre del cotxe.
1: Quin missatge? Per acabar, Albert, vols donar a la nostra audiència?
0: Bé, un missatge hem vingut a parlar de la programació d'estiu, agrair-los a tots els que ens han estat acompanyant a nivell d'audiència durant tot aquesta tardor hivern, de les diferents franges, vull dir, hi ha gent que ens escolta tot el dia, i és cada vegada a nivell general, no de Tordera, sinó que cada vegada hi ha menys gent que estigui sempre a les 24 hores del dia escoltant un mateix mitjà de comunicació, però n'hi ha, i ens consta que de Ràdio Tordera hi ha molta gent que ens escolta tot el dia, agrair-los.
1: I nit,
0: i matinada, i totes les hores. Però també aquella gent que ens escolta puntualment, que, com deia, hi ha algun moment que ens ve, ens busca, ens escolta, o gent que té les seves preferències dintre dels programes, no? Agrair-los això, que ens escoltin, que també, com deien, que opinin. I de cara a l'estiu, doncs bé, convidar-los a que ens segueixin escoltant, que valorin el que fem, no? Que ens diguin si els hi ha agradat, no els hi ha agradat, i si també tenen noves idees, i ja està, doncs això, simplement donar-los les gràcies, convidar-los en aquest estiu, i també, doncs, moltes vegades ens escolten els propis locutors de la ràdio, per tant, també aprofito per tots els locutors i membres de l'emissora per agrair-los tota la feina d'aquest estiu, d'aquesta tardor, d'aquest hivern, que ha sigut molta, que ha sigut molt bona, i també animar-los, això, que continuïn, perquè sense ells aquest projecte que parlem no seria possible.
1: Festa Major, seguiran igual, retransmetent concerts, aquesta innovació de la baixada de carretons, tot el que es feia fins ara es continua seguint igual?
0: Sí, la idea és de fer exactament el mateix que fèiem i els carretons serien de més a més. Per tant, tot el que són concerts, havaneres, pregons, que són els actes així com més tradicionals, són els que seguirem fent en directe.
1: Molt bé, Albert, moltes gràcies per compartir nosaltres aquestes novetats, per explicar-nos els projectes que marcaran l'estiu de la nostra emissora, i des d'aquest magazín de l'àrea aquí continuem oferint tota l'actualitat local, entrevistes, cultura, vaja, ja ho saps tot, no? Moltes gràcies també per escoltar-nos a l'audiència, doncs, dintre d'aquesta franja horària, i a tu, Albert, perquè hem sabut moltes més coses de novetats que s'incorporaran a Ràdio Tordera.
0: Molt bé, encantat de venir. Fins la propera.
1: Vinga, adeu, gràcies. I fins aquí arribem. Esperem que el que és la direcció d'aquesta emissora, que és l'Albert Sabater, que el tinc aquí al costat, amb la temporada d'hivern, doncs encara ens mantingui mínimament en antena en l'àrea aquí, i com si més no, per la meva part sempre és un plaer estar darrere d'aquest micròfon, d'aquest mitjà radiofònic i aquesta proximitat que dia a dia volem marcar. Fins demà, a les 11. Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
3: Perquè la poesia...
2: 107.fm Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble consolida la tendència a la baixa dels fets delictius, tot reclamant canvis legislatius. La Junta Local de Seguretat, celebrada la setmana passada, ha certificat una reducció del 13% dels delictes penals durant el 2025 i una taxa de resolució de casos superior al 50%. Nàdia Cantero és regidora de Seguretat.
2: Destaquem la coordinació entre els diferents cossos de seguretat i les inversions en videovigilància, nous vehicles i ampliació de la plantilla local, però sobretot reclamem més efectius dels Mossos d'Esquadra i canvis legislatius urgents per combatre amb més contundència delictes vinculats al tràfic i les plantacions de marihuana.
1: Dimarts 16 de juny de 2026, Tordera dissenya el seu futur turístic amb un nou pla estratègic centrat en la sostenibilitat i el patrimoni. L'Ajuntament vol anar més enllà del tradicional mercat dels diumenges i posicionar el municipi com una destinació de natura, gastronomia i cultura de qualitat. Escoltem el regidor Rafa Delgado.
3: Aquest és un treball tècnic. Després hi ha un desenvolupament polític d'aquest full de ruta, és a dir, aconseguir els recursos, anar a demanar subvencions o a generar-los per fer realitat tot aquest projecte. Però el que fem aquí és sentar les bases i el full de ruta per actuar de manera planificada i organitzada.
1: El juliol s'estrena Estiu Jove 2026 amb activitats gratuïtes per als nascuts el 2012 i 2013 que a través del Casal de Joves es posa en marxa aquesta nova programació lúdica pensada especialment per aquells joves que han quedat fora de les activitats infantils i que encara no tenen l'edat per fer el curs de monitors. I destaquen diverses sortides en caiac o, per exemple, la de Waterwall, ja molt esperada. Carme López és tècnica de joventut.
4: Són activitats que sempre fem perquè tenen molt d'èxit. Cada any, vull dir, el Casal de Joves l'organitza perquè els joves ens ho demanen i ja l'esperen.
1: El Maresme celebra la primera fira de silvopastura per prevenir incendis i promoure la ramaderia sostenible. La jornada, que serà diumenge 21 de juny a Can Gel, a Canyamars, a Dosrius, oferirà activitats familiars, productors locals i debats amb sobregestió forestal, amb entrada gratuïta. En esports, us parlem de l'Anna Martín i la Irene Heredia, que culminen una gran temporada a la Copa Catalunya de Soladens. Al passar cap de setmana, les patinadores tordarenques van tancar una etapa després d'estrenar-se en una competició tan exigent. Ho valorava l'entrenadora, Anna Jové.
5: Tant l'Anna com la Irene han fet una gran feina. Han demostrat molta constància d'entrenaments i han viscut una experiència molt especial competint entre les millors de Catalunya.
1: Anem a saber quin temps ens espera aquest dimarts, també de cara als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Situació meteorològica que ve encapçalada principalment per un temps de moment tranquil, de moment estable i bàsicament assolellat. Això sí, ahir a la tarda vam tenir núvols als mitjans, conseqüència de les tempestes, de les fortes tempestes que van descarregar cap al Pirineu i punts del Prepirineu central i que avui es tornen a repetir. Per tant, avui aquesta tarda tornem a veure aquests núvols prims que doncs, ens mig taparan una mica el cel al llarg de la tarda. Tot plegat ben poca cosa i sense precipitacions aquí a la costa. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos de mar cap a terra, a diferència d'ahir, que van ser més de garbí, i per tant això pot afavorir un lleuger descens de la temperatura. Un descens que demà i demà passat es concretarà una miqueta més, això pel que fa a les màximes, això sí, es mantindrà l'ambient de xafogor i el temps plenament estiuenc. Demà, com avui, a la tarda, podem tenir alguns núvols, però en conjunt tornarem a tenir un ambient bàsicament assolellat.
1: Informatiu d'aquest dimarts que completarem avui amb el Tordera en directe. Comencem aquesta edició dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha fet balanç de les polítiques de seguretat en una reunió que ha comptat amb tots els cossos policials i d'emergències del municipi. Les dades de la Junta de Seguretat presentades la setmana passada confirmen que l'estratègia basada en la prevenció, la proximitat i la lluita contra l'ocupació conflictiva està donant fruits positius per segon any consecutiu. Els fets delictius penals s'han reduït un 13,3% respecte a l'any anterior. La resolució de casos supera el 50%, un indicador clau que reflecteix la bona coordinació entre els diferents cossos. La policia local ha realitzat prop de 15.000 serveis durant el 2025, un 5% més, i ha executat 260 controls preventius. Valorava les dades la regidora de Seguretat, Nadia Cantero.
1: La Junta Local de Seguretat que hem celebrat amb els diferents cossos de seguretat del territori ha confirmat una millora dels indicadors de seguretat al municipi. Durant l'any 2025, els delictes denunciats han baixat un 13,3% respecte a l'any anterior i més del 50% dels casos s'han resolt amb èxit. Durant l'últim any s'han realitzat 260 controls preventius i la policia local ha dut a terme gairebé 15.000 serveis. Atribuïm aquests resultats a l'augment dels controls preventius, al reforç de la policia de proximitat i a la lluita contra l'ocupació il·legal conflictiva. Precisament aquest ha estat un dels temes centrals de la reunió, on s'han revisat les investigacions i operatius conjunts desenvolupats per actuar davant d'aquestes situacions i garantir la convivència i la seguretat dels veïns del municipi.
0: Precisament un dels eixos centrals de la trobada ha estat l'abordatge de l'ocupació il·legal conflictiva. El consistori ha manifestat la voluntat de continuar utilitzant tots els recursos jurídics i policials disponibles per protegir la convivència veïnal, tot consolidant protocols d'actuació més efectius.
1: Destaquem la coordinació entre els diferents cossos de seguretat i les inversions en videovigilància, nous vehicles i ampliació de la plantilla local, però sobretot reclamem més efectius dels Mossos d'Esquadra i canvis legislatius urgents per combatre amb més contundència delictes vinculats al tràfic i les plantacions de marihuana.
0: Es demana en aquest sentit una actualització de la llei per combatre amb més contundència el creixement de plantacions i tràfic de marihuana, una problemàtica que requereix noves eines legislatives. Canviem de tema perquè amb l'objectiu de traçar un full de ruta sòlid, l'Ajuntament ha rebut recentment el nou Pla Estratègic de Turisme elaborat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. El document neix amb la voluntat de convertir el que fins ara es percebia com una falta d'infraestructures turístiques en una oportunitat per construir un model propi, sostenible i diferenciat del turisme de sol i platja. El pla, basat en una diagnosi tècnica exhaustiva, posa en valor els actius reals del nostre poble. Ho explicava el regidor de promoció de l'activitat econòmica, Rafa Delgado.
2: Tordera no té infraestructures turístiques, no tenim hotels, no tenim, doncs, com pobles molt propers, sí. I això que en principi pot semblar que és un desavantatge, doncs, aviam, és una realitat, però també ens permet treballar, planificar i sentar les bases del que ha de ser la construcció d'un turisme sostenible i de qualitat per a Tordera. I per això vam demanar la col·laboració de la Diputació de Barcelona i dels seus tècnics, que han fet un diagnòstic, un estudi de què és Tordera, què som, quin potencial tenim, i han desenvolupat un pla estratègic, que és a anys vista, precisament per determinar tota una sèrie d'accions i tota una sèrie de línies de treball que bàsicament van lligades al que tenim: natura, patrimoni, gastronomia. Tenim, doncs, una característica que estem prop del mar però som muntanya, tenim boscos, i sobre això han fet un plantejament amb una oferta molt característica que no té res a veure amb el turisme de costa i que és un plantejament tècnicament que ells veuen que tenim un potencial molt important i que hem de treballar per aprofitar-lo.
0: El pla aposta per la senyalització intel·ligent i la promoció de les rutes i camins del municipi. Tordera s'incorporarà al projecte dels Vescomtats de Cabrera, aprofitant elements patrimonials com Roca Rossa, Sant Pere de Riu. També es reforça la col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva per potenciar la ruta de la Tordera i la llegenda d'en Pere Porter. El regidor Delgado ha subratllat que, tot i que el mercat del diumenge és un element d'identitat i reconeixement que cal seguir potenciant, l'objectiu del pla no és substituir-lo, sinó complementar-lo. Es busca que els visitants vegin Tordera com un destí global on es poden fer rutes, activitats a la natura o activitats culturals que ofereixin una experiència completa durant tot l'any.
2: De fet, en el pla estratègic, Tordera és coneguda arreu pel mercat, sí, sí. I el mercat és un element a potenciar molt, perquè és aquest element de reconeixement, però tenim moltes més coses i llavors no es tracta de dir altres coses o no, anem tots junts a potenciar l'experiència de venir a Tordera, de fer una ruta, de visitar o fer activitats de natura o culturals. Tenim Prudenci Bertrana, tenim una sèrie d'elements, tenim en Pere Porter, que és un projecte que també he comentat i que hem parlat amb el Consell Comarcal de la Selva, perquè tenim una ruta, la ruta que surt al llibre, que parteix de Tordera però acaba a Sils, a l'Estany. O sigui que són elements que estem explorant per posar en valor el que ja tenim i continuar treballant, sobretot és un moment de sentar bases, marcar línies de treball i línies de futur.
0: La implantació d'aquest projecte s'executarà de manera organitzada després de la fase tècnica. S'iniciarà ara la fase de desenvolupament polític, que consistirà a cercar les inversions i subvencions necessàries per fer realitat les propostes proposades.

0: Amb el suport del finançament de la Diputació de Barcelona neix una nova edició de l'Estiu Jove 2026, una alternativa d'oci saludable, dinàmica i totalment gratuïta als joves de Tordera nascuts entre el 2012 i 2013. El calendari d'activitats està dissenyat per aprofitar l'entorn natural i l'esport durant tot el mes de juliol. Dilluns de piscina per combatre la calor en grup, els dimecres d'excursions amb sortides d'aventura que inclouen caiac, rutes pel camí de ronda o una jornada al Waterworld. La tècnica de joventut, Carme López, recorda que aquestes sortides són molt esperades.
1: Són activitats que sempre fem perquè tenen molt d'èxit. Cada any, vull dir, el Casal de Joves l'organitza perquè els joves ens ho demanen i ja l'esperen.
0: Els dijous serà de sortides amb activitats dinàmiques com platja, vòlei i sessions de geocaching en bicicleta. L'horari habitual de les activitats serà de 10:45 a 11:45, amb alguna excepció segons la planificació puntual de la jornada. Les places són limitades i les inscripcions ja estan obertes. Els interessats han de contactar directament amb el Casal de Joves per formalitzar la seva participació en les activitats escollides. Per dubtes, també es pot enviar un WhatsApp al 671 65 06 31. I el Consell Comarcal del Maresme impulsa aquest diumenge 21 de juny a la granja Can Gel de Canyamars a Dosrius la primera fira de la silvopastura del Maresme, batejada com Ramats al Rescat. La jornada d'entrada gratuïta i aparcament gratuït vol donar a conèixer com la pastura de ramats als boscos ajuda a netejar el sotabosc, reduir el risc d'incendis i afavorir un model ramader sostenible i de proximitat. La fira, pensada per a família professionals i amants de la natura, oferirà productors locals, demostracions gastronòmiques, taules rodones, una conversa sobre prevenció d'incendis, activitats infantils i zona de restauració. L'espai serà lliure de fum i no s'hi permetrà l'accés a gossos ni altres animals domèstics. L'acte forma part del projecte Maresme Eurovelo 2026, que compta amb el suport de la Unió Europea i que se celebrarà de 10:45 del matí a 7 de la tarda. L'objectiu és posar en valor la silvopastura com a eina clau per gestionar els boscos davant el canvi climàtic i la vulnerabilitat als focs forestals a la nostra comarca.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El passat cap de setmana del 6 i 7 de juny, el patinatge artístic Tordera va viure una de les cites més destacades del calendari amb la celebració de la Copa Catalunya de Solo Dance per als nivells 1 i 2. En aquest escenari d'alt nivell, les patinadores Anna Martín i Irene Heredia van competir amb determinació en una categoria que trepitjaven per primera vegada aquest curs. Fer el salt a un nou nivell competitiu de Solo Dance requereix una adaptació tècnica important, i tot i tractar-se del seu any de debut en aquests nivells, el gran treball realitzat durant tota la temporada regular ha donat els seus fruits. Arribar a classificar-se i a trepitjar la pista en una cita de magnitud de Copa Catalunya ja suposa per si mateix una fita esportiva remarcable i un motiu d'orgull tant per elles com per l'entitat. L'entrenadora Anna Jové i la pròpia Anna Martín valoraven aquesta experiència.
2: En la modalitat de Solo Dance, aquesta temporada hem tingut a dues representants del club a la Copa Catalunya, una competició que reuneix les millors patinadores de cada nivell després de diferents opens classificatoris durant la temporada. Tant l'Anna com la Irene han fet una gran feina, han demostrat molta constància als entrenaments i han viscut una experiència molt especial competint entre les millors de Catalunya.
3: Hola, sóc l'Anna Martín i em va fer molta il·lusió haver participat a la Copa Catalunya. Hem hagut de fer diversos campionats durant la temporada per arribar-hi, així que és un premi a tot l'esforç. M'ha agradat molt viure aquesta experiència i competir amb patinadores amb un nivell molt alt.
1: Amb aquest campionat es dona per conclosa la temporada de Solo Dance i ara, amb els deures fets, la mirada ja està posada, ja de cara a la pròxima temporada.

0: Més coses, els hospitals de la Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura després de comprovar la seva eficàcia i una menor toxicitat. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu. Anjo explica en la següent crònica Maite Podó.
1: En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
2: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
1: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
0: La Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030, una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país. Durant aquests 4 anys es destinaran 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Ens ho explica en la següent crònica Judit Avellès.
3: El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
3: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
0: Falten pocs dies per a la revetlla de Sant Joan i Protecció Civil ja ha activat el dispositiu especial per prevenir incidents, tot plegat després del primer cap de setmana d'incendis simultanis al territori. És crònica d'Esther Minguell.
5: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres a espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta perquè, tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
6: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
5: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
0: Actualitzem la informació del temps per aquest dimarts, també per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: Aquest diumenge arribarà l'estiu quan passin 25 minuts de les 10 del matí, tot i que l'estiu meteorològic ja fa temps que ens acompanya. De fet, ahir vam tenir màximes que van arribar cap als 31 graus a la mateixa costa d'aquí del Maresme i a l'interior de la comarca valors que arribaven als 34-35 graus. Avui la temperatura probablement no pujarà tant perquè hi teníem vent de garbí. Avui el vent bufarà més de mar cap a terra, serà per tant més humit i això pot ajudar que avui la temperatura pugui baixar un palet, però tot i així continuarem amb molta calor i sobretot xafogor, amb vents molt fluixos tant aquest matí com aquesta tarda i amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la amb domini del marejol. Aquesta tarda, com ja va passar ahir, hi haurà tempestes fortes al Pirineu i punts del Prepirineu, sobretot de l'àrea central, i les restes d'aquestes tempestes arribaran aquí a la comarca en forma de núvols alts i mitjans que estones podran arribar a tapar el cel. En qualsevol cas, però, seran núvols poc importants. Demà, més o menys com avui, amb temperatura que baixa una miqueta més, es reforçarà aquest flux humit de mar cap a terra i, per tant, això farà que la temperatura entre demà i demà passat no pugi tant com aquests últims dies. Això sí, la xafogor es mantindrà marcada. Tot això en una jornada en la qual demà tornarà a predominar el sol, tot i que a la tarda tornem a veure núvols alts i mitjans, creiem que menys nombrosos, i dijous, doncs, tres quarts del mateix. Divendres, però, la temperatura tornaria a repuntar i tindríem valors molt semblants als d'ahir. Per tant, petita oscil·lació tèrmica entre avui, sobretot de cara a demà i demà passat, amb temperatures una mica més baixes, però amb calor plenament estiuenca, que ens continuarà acompanyant els pròxims dies.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Avui al Tordera en directe ens hem desplaçat a Barcelona. Som davant del Museu Nacional d'Art de Catalunya i estem amb l'Eduard Cavaller. Eduard, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, moltes gràcies.
1: Gràcies per atendre'ns. Estem, no sé si en plena temporada de museus, segurament aviat serà així, ja tenim forces turistes per aquí al voltant. I avui hem vingut aquí perquè hem sabut que un tordarenc ha comissionat una exposició que barreja patrimoni i guerra civil. Explica'ns, com has arribat fins aquí a comissionar? T'interessa la història? Has estudiat sobre història? Explica'ns una miqueta com ha anat això.
2: Bé, doncs jo sóc investigador de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural i vaig fer el doctorat sobre aquest tema, no? L'interès, doncs, ve per un interès personal per la guerra civil i també pel patrimoni, d'allò que sovint s'explica a casa, històries familiars, algun silenci de les àvies, aquelles coses que sempre, doncs, a un li criden l'atenció, aquella cosa del misteri, què descobrirem d'això, no? I bé, d'aquí va néixer el meu interès, vaig estudiar història, vaig fer el doctorat, ara doncs, vinculat a diferents projectes de recerca que tenim des del centre on treballo, un sobretot de ministerial, on tractem què va passar durant la Guerra Civil i la postguerra també amb els museus i les seves col·leccions.

0: que es va fer doncs, a través d'un procés habitual que era la incautació, però clar, aquest procés acabada la guerra, quan els franquistes diguéssim que ocupen el territori i comencen a gestionar aquests dipòsits, aquests béns, aquest patrimoni que s'havia salvaguardat per part dels republicans, doncs de tot això no se'n parla, es silencia, bé, a través d'una metodologia dialèctica amb aquest recuperador de l'enemigo que hem volgut posar en el títol, i això doncs va quedar en el silenci. De la guerra només se n'ha sabut respecte al patrimoni, que el patrimoni es va destruir, però van passar moltes altres coses, i això doncs fins fa més o menys uns 20 anys en la historiografia recent doncs tampoc se n'havia parlat, i ara ja sí que fa uns anys que se'n parla. I això, i des del centre on treballo, doncs ara ja coneixem molts altres investigadors també què va passar amb el patrimoni durant la guerra, com es va salvar, on va anar, per als dipòsits on va passar. Algun va creuar la frontera, va anar a França, altre va anar a Ginebra. I ara doncs el que hem intentat és saber què va passar després, no? Quan arriben els franquistes, què fan amb tot això? Ho tornen els propietaris? Tornen una part sí, una part no? Saben a qui tornar-ho? Doncs és aquesta qüestió que sí que realment és pantanosa i és difícil, no?, de cercar.
1: Ens hem desplaçat de l'entrada del museu, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, ja a la sala concreta on podem veure l'exposició que has comissionat. Eduard, ha sigut complicat transformar tot allò que m'explicaves abans amb una tria d'objectes, amb situar-los en un espai? Suposo que forma part de la feina del comissionari, però no fa que no sigui molt fàcil, això.
0: No, realment és una feina difícil, i sobretot per als historiadors, que som gent que tendim a enrotllar-nos i explicar tot el que podem, no? Per tant, aquí, en part, hi ha hagut un exercici de sacrifici, de no poder-ho explicar tot, però bé, hem intentat fer la feina de sintetitzar més o menys el més rellevant de la qüestió, no? Aquest museu va ser important en els fets del 36, perquè va ser museu i alhora dipòsit, i per tant aquí van arribar moltes peces, centenars de milers de peces, que van passar per aquest procés de salvaguarda i incautació també. I clar, aquí havíem d'explicar per què es fa aquesta exposició en el museu sobre les peces dipositades, i després explicar aquestes peces, no? Per tant, hem dividit l'espai en dues parts, un per explicar el context i tot això que abans comentava, i després, la segona part de l'exposició, hem intentat fer que les persones que vinguin sentin que tinguin una idea de què és entrar en un dipòsit. La idea és doncs que les peces estan penjades tal i com ho estan en els dipòsits, els actuals, no, del MNAC, però hem fet allà, hem jugat una miqueta amb un cartell franquista d'aquest servei de l'SDPAN, i hem fet aquest exercici. Llavors el que trobaran les persones que vinguin és doncs totes les peces ordenades més o menys cronològicament, que van arribar aquí al museu per aquest context, no? A vegades trobarem peces que no tenen una alta qualitat artística, però en realitat van arribar perquè, acabada la guerra, els propietaris no van saber com fer-ho, o no van poder físicament reclamar les peces. Per tant, el que trobarem en aquesta exposició són peces no reclamades, no retornades, i que el franquisme va decidir dipositar en museus, no? Aquest és un exemple, però això ho trobem a tots els museus de Catalunya i també en institucions públiques i privades, en esglésies, en universitats. Per tant, això és un fenomen compartit amb la resta de l'estat espanyol també, i ara, en aquest cas, l'exposició parla només de les peces que van ingressar aquí, al MNAC.
1: Per tant, és una exposició especial, no? Perquè el que dius tu, el protagonisme no sol emporta tant la peça, sinó el fet en si del viatge que ha fet aquella peça, de com ha estat tractada i com ha arribat fins aquí.
0: Correcte. Clar, aquí una mica la sorpresa i la dificultat va ser doncs amb els conservadors i les conservadores de la casa, doncs per exposar unes peces que moltes vegades estan a les reserves, no? Són peces que fa anys que no han sortit a la llum, i no ho han fet per una voluntat d'ocultació i aquesta qüestió més de misteri, que diguéssim que aquí sí que la direcció del museu és on volia posar, diguéssim, el focus, no? De que aquestes són unes peces que ara surten a la llum, sembla que apareguin com un bolet, però clar, en realitat són peces que moltes vegades, doncs és això, no tenen la suficient qualitat per ser exposades en un museu com el Museu Nacional d'Art de Catalunya, no? Per tant, la feina també ha sigut complexa, de treballar amb la gent del museu per dir, home, aquesta peça l'exposem, bueno, no està massa bé, o no, aquesta feina sí que ha estat...

0: un repte, però bé, tampoc les exposem totes, expliquem ben bé quines hi ha. En total n'hi ha 135, algunes ja s'han retornat als propietaris. Hem fet un petit mural per explicar quines peces hi ha, però després no les hem posat totes per qüestions d'espai i també perquè dificulta el discurs, no? Per tant, trobarem una selecció de peces dels diferents orígens que creiem que tenen aquestes peces. Algunes que venen de fons privats, altres que venen de l'Església i altres que venen del que hem dit a institucions republicanes, exposicions republicanes, que és a dir, peces que els artistes van deixar a la República per exposar-se al pavelló espanyol de la República de París del 37, en exposicions trimestrals que es feien aquí en el museu, llavors el Museu d'Art de Catalunya, i que, acabada la guerra, evidentment, aquests republicans han de marxar a l'exili, el franquisme no els hi torna i queden aquí les peces fins, bueno, passats 90 anys que encara hi són.
1: Per tant, aquesta exposició s'havia de fer aquí, al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
0: Clar, aquesta exposició s'havia de fer aquí perquè aquestes peces estan aquí, no? Però com deia abans, això és compartit amb tots els museus. Per tant, aquesta exposició que ja s'ha fet al Museu de Granollers, una cosa similar, al Museu de Mataró és un dels casos que han estudiat força bé quin és aquests fons que van arribar durant la guerra i la postguerra, però això es podria replicar a molts museus perquè tots tenen fons com aquest, no? Fons de béns no retornats als propietaris i que han acabat als seus museus, als nostres museus, als museus públics.
1: Hem entrat dintre de l'exposició, una exposició que ens explicaves, Eduard, que, de fet, parla de la destrucció que porta la guerra, que sempre ens imaginem amb vides humanes, evidentment, destrosses materials, però també hi ha la identitat, la marca, la cultura. Aquesta és una història que, de fet, va d'això, no? De la por moltes vegades que generen aquests moviments i també del moviment que genera paral·lelament de salvaguarda que ens explicaves, que fa que almenys avui tinguem també els museus obres d'arts molt destacades.
0: Sí, exacte. És el que dèiem, no? Això és una història comuna i compartida entre tots els humans, des de com a mínim que hi ha que existeix la cultura, que probablement deu ser des de sempre que hi ha els humans. Quan hi ha una revolució, una confrontació, una guerra, doncs sempre hi ha aquesta voluntat de fer mal a l'enemic a nivell físic, però també simbòlic. Per tant, és comú a totes les guerres que hi hagi destruccions, com també és comú que hi hagin doncs, actes de salvaguarda, a vegades espontanis, a vegades no tan espontanis. Clar, aquí ens trobem en un exemple que no, per la nostra història, doncs és paradigmàtic i a més és un exemple que cal reivindicar, no? Aquests episodis de la Guerra Civil, Catalunya tenia les competències en patrimoni des de l'any 32, la resta de l'estat espanyol funcionaria diferent, una mica similar, però amb una altra institució depenent del govern central de la República. Però aquí el que trobem doncs, és aquesta campanya de salvaguarda del patrimoni a través de, diguéssim, aquest mètode legal d'incautació, de confiscació. Es va confiscar massivament el patrimoni i d'aquesta manera es podia moure, no? Perquè, clar, ja depenia directament de la Conselleria de Cultura i, per tant, el patrimoni es va moure per tot arreu. Clar, quan ja entrem en una operació d'aquest volum, perquè parlem de que aquí al Museu Nacional hi van arribar doncs, unes 100.000 peces que es van moure, es van etiquetar, es van registrar, es va fer tot aquest procés, doncs passa tota aquesta qüestió, no? També d'un estat que ja era modern, sobretot a la República, a partir de les lleis republicanes de patrimoni l'any 33. Per tant, ja hi havia una metodologia de transport, de manteniment, de tot això ja estava creat i, per tant, nosaltres hem treballat en l'exposició amb la documentació que van generar aquests serveis de protecció del patrimoni republicans, els de Catalunya i, en algun cas, els espanyols. Alhora treballem amb les mateixes peces, no? Aquestes peces que en si mateix porten la traça de la Guerra Civil i de la postguerra en elles, en algun petit desperfecte, però sobretot en els reversos, no? Ja era comú als anys 30 que en els reversos, quan una peça entrava en un nou museu, quan anava a una exposició, això quedés registrat, marcat en el seu revers.
1: No? I és precisament, ens trobem aquí en una sala on veiem quadres que curiosament podem veure del vers i del revers. De fet, estem aquí que tenim el revers d'una obra que ens pots explicar una miqueta. Veiem que, més enllà del que pogués ser una inscripció, en veiem moltes etiquetes i molts de números apuntats. No sé si ens pots explicar una miqueta què llegeixes tu de tot aquest marcatge, d'aquest Vaja, sí, etiquetatge que porta aquesta obra.
0: A veure, aquesta obra és una peça que complexa, per tant no sé ni si ho podré llegir tot, però més o menys el que ens condueix, per on ens condueixen aquestes etiquetes és per un periple que comença el 36 i acaba el 41, si no m'equivoco. En aquesta veiem que la peça va ser incautada a Madrid, perquè això ho va fer a la Junta Central del Tesoro Artístico. I veiem que va passar a un departament republicà que es deia el Departamento Especial de Información del Estado, no? Per tant, seria com els serveis d'intel·ligència republicans. En aquest cas, això passaria a la Junta Central del Tesoro Artístico i hem de pensar, perquè això no tenim proves evidents, però analitzat ja el context i sabent com va anar tot, hem de pensar que aquesta peça estaria a Madrid confiscada, passaria cap a Barcelona, cap a València, Barcelona, amb el recorregut habitual que també faria el govern central de la República, però allò en el moment extrem de que ja se sabia que la guerra era perduda i havien de marxar a l'exili, aquestes peces no es van moure, es van quedar a Barcelona, i llavors veiem les etiquetes, aquesta famosa, no, del recuperado del enemigo, que va posar doncs, aquest organisme franquista.
1: Que és el títol de l'exposició.
0: És el títol de l'exposició i veiem que és una qüestió, doncs, que va molt més enllà del fet administratiu, no? Que deixa aquesta impronta dialèctica franquista en la mateixa peça. I després veiem que la peça va ser fotografiada, va passar a Caja de Pensiones, que és un palau que hi havia aquí, que hi ha encara a Montjuïc, i va estar exposada, ningú la va reclamar o no es va retornar al seu propietari, i va acabar dipositada aquí en el MNAC.
1: Estem avançant en aquesta sala d'exposicions, una sala d'exposicions que es va inaugurar al febrer i que havia d'acabar fet aquest mes de juny i que s'ha prorrogat. Això suposo que és una bona notícia, no?
0: Sí, és una bona notícia, és un èxit per nosaltres, juntament amb la Gemma Domènech, que també és la comissària d'aquesta exposició. Sembla que ha agradat, que té interès, que hi ha públic i, per tant, per nosaltres, encantats que s'allargui.
1: Quin és el feedback que has rebut? Què t'ha arribat a l'exposició? Suposo que t'han arribat coses bones i també t'han arribat crítiques, no?
0: Sí, com tot, sempre. No es pot fer res a gust de tothom. Però no, la crítica jo crec que ha estat constructiva, bona. Sí que és veritat que és un tema que hi ha uns quants que tenim alguna expertesa amb això, però tampoc és un tema que sigui, que molta gent conegui. Per tant, és una nova aportació, una aportació més.
1: Què crida l'atenció? Què ha creat l'atenció en el que han vist?
0: Clar, és que aquí hauríem de parlar una miqueta de què sap la gent d'aquest tema, no? Per tant, clar, quan la gent entra en aquesta exposició, moltes vegades no sap ni tan sols que l'art es va salvaguardar durant la Guerra Civil. A vegades, també, aquí ja tens un museu, diguéssim, amb afluència de gent de molts països del món, no? Per tant, clar, quan ve un xinès a veure aquesta exposició, doncs s'ha de donar per fet que, lògicament, no sabrà el context ni sabrà exactament què va passar amb la Guerra Civil, no? Per tant, s'ha de fer aquests equilibris on es pugui explicar i que una lectura així transversal permeti entendre com va anar, no? Per tant, jo crec que el feedback ha estat positiu, tot i la complexitat, les crítiques que han aparegut han sigut força bones.
1: Molt bé, suposo que aquí has explicat una part petita de tota la teva recerca, del teu coneixement, i no sé si del que ha quedat fora surt la necessitat o ja existia abans d'haver de fer, d'explicar molta més cosa al públic en general, ja no entenc no només acadèmic, sinó també al públic en general, a través d'un llibre que encara, de fet, com aquell que diu, no has presentat.
0: No, encara no s'ha presentat.
1: És ara... així o no? Hi havia molta més cosa que quedava pendent o el que hem vist a l'exposició també es reflexa en el llibre?
0: Sí,
1: com és això?
0: Hi ha molta més cosa pendent i cosa que tampoc hem pogut posar o he pogut posar en el llibre, no? Al final, intentar fer un llibre que arribi a més gent, doncs sempre té aquesta qüestió d'haver de reduir, la tesi va ser molt llarga i l'he hagut de reduir, doncs, això, aquestes 200 i pico de pàgines. Però bé, aquí he intentat que s'entengui el context de com va anar tot això, sobretot per la part franquista, que és on jo m'he centrat, no? Què va passar a partir del 38, quan ja s'ocupa Lleida, com a gest aquest servei franquista, i arribem fins als anys 40 per entendre què passa amb aquest panorama dels museus i de la gestió de patrimoni en etapa franquista, no?
1: M'explicaves que el que va passar aquí va sentar bases, que era una cosa que no s'havia fet. Hem arribat al dia d'avui, s'ha après de tot el que va passar museísticament, a nivell de protecció, Què n'opines de la situació actual, si passés el que dius tu, un esdeveniment violent que sí, potser posés en perill la integritat de les obres artístiques que hi ha als museus?
0: Clar, aquí hi ha moltes vessants per respondre a aquesta pregunta. La ètica filosòfica de qualsevol tipus. A nivell científic i a nivell tècnic s'ha après, no? I de fet és el que comentàvem, aquest exemple que va ser nostre, no?, d'aquesta salvaguarda, això va tenir una repercussió internacional important a l'època, no? I d'això se'n van fer congressos i es va establir a través de la nostra experiència aquí a Catalunya i la de la resta de l'estat espanyol, es van sentar les bases de què s'havia de fer amb el patrimoni en temps de guerra, a través d'un congrés que es va fer a París el 37, a través de l'Organització Internacional dels Museus. Aquelles bases s'han anat ampliant lògicament amb els anys i amb la trista notícia de que les guerres mai desapareixen i sempre n'hi ha. Per tant, diguéssim, és un corpus tècnic de què s'ha de fer, que cada vegada va creixent, no? Si n'hem après o no, doncs serà en qüestió de si hi ha guerres, no hi ha guerres, hi ha coses que s'allunyen clarament d'aquest debat, no? Però quan veiem què passa amb Ucraïna, amb Rússia, amb el desastre a Palestina, sobretot, veiem operacions molt similars, no? A Ucraïna més, a Palestina ja tenien altres problemes, però a Ucraïna sí que hi ha hagut operacions d'aquestes de rescat de peces, de buidar els museus per treure's del front, imatges d'aquestes que representen, doncs, la nacionalitat, aquesta idea de que les peces són més que una sola peça, sinó que té uns atributs, uns valors i que ens aporten aquesta identitat, no?
1: Eduard, moltes gràcies per rebre'ns aquí en el museu. Molta sort amb el que queda d'exposició i, evidentment, també amb aquest llibre que ens deies que presentaràs en breu aquí i a molts altres llocs, eh?
0: Sí, bueno, de moment, la setmana que ve el presentem a Madrid, a la Universitat Complutense, i el dia 29 de juny aquí a l'Institut Ametller.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Picalletres. Presenta Tina Forés.
2: Hola, amics i amigues. Els estudis de la xarxa de comunicació local estem a punt per encetar un nou capítol radiofònic del Picalletres, el concurs lingüístic que ens té el cor robat. Bé, també ens tenen el cor robat els nostres concursants, que demostren un joc excel·lent programa rere programa, unes grans habilitats lingüístiques. Segur que venen amb moltes ganes d'entrar al nostre Pica Ranking. Ho comprovarem ara mateix. Tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants a segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Palamós i cap a Vilafant.
3: Estàs escoltant el Picalletres.
2: Contactem amb Abel Espinosa, que ens parla des de Ràdio Palamós. Abel, bon dia.
4: Què tal, com estem?
2: Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
4: En el nostre cas són tres noies que arriben des de l'Institut d'Educació Secundària de Palamós i que es presenten elles mateixes.
5: Hola, sóc la Lola, m'agrada molt jugar a futbol i jugo a l'escola de futbol Calonge i Sant Antoni.
6: Hola, bon dia, sóc l'Arlet, jugo a bàsquet i m'encanta.